0: jornada.
1: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
2: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
1: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic del bàsquet manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
6: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
5: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
9: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà avui.
11: Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
10: Sí.
11: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat, i tot i així cada edifici és diferent, no? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
10: Sí, eh?
11: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
12: Parla tele, Marceva.
10: Vinga,
12: va. Estic bo, eh?
13: M'encanten els parcs d'atraccions.
12: Sí, sí, l'Òscar, eh? És un dissenyador collonut, aquest tio.
10: I el megàfon. Sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
13: Però no ens parlarà amb un megàfon.
12: Va,
13: perquè a mi m'atabala.
12: Calleu, sisplau, que arriba el jefe. Déu vos guard.
14: I visca Albània!

0: La Renaixença.
1: Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres. Hola. Sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
2: No. Collons d'egipcis, eh?
1: A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
3: Bueno, per parlar més fort.
1: No, exactament, no. Un con no amplifica el volum.
2: Apa que no. Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb un cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar allà al Plaça Catalunya.
3: Fan obres a la Rambla?
2: Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les
1: obres,
2: i vaig posar allà...
4: Silenci.
1: No amplifica el volum.
3: Ah, no l'amplifica.
1: No. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
3: Ah, collons. Sí. I així es fan obres a les Rambles?
1: Sí.
4: Nosaltres sí que ens dispersem bastant.
5: Una mica. I per què volien els megàfons als egipcis?
1: No sé.
5: Per les seves manifestacions? Tipo, Romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote. Bueno.
1: No sé què deien en aquell moment.
5: Bote.
1: No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància. Ojo, eh?
2: Molt això, eh?
1: I també podies sentir què deia l'enemic.
2: Sí, ho feien servir per escoltar, també.
1: Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passaven un drapet...
2: Sisplau.
1: Suposo. Ah.
3: No se sap mai, això, eh?
2: Netegeu-vos les orelles, porcs!
1: T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
5: Sí.
3: Qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
1: És veritat, és més reivindicatiu.
3: Sí, senyor.
4: Sí, total.
1: Sí, senyor.
3: Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
6: Xuriguera, afluixa la cartera, que no pagues mai.
1: He de dir que el so característic aquest del megàfon arriba quan arriba l'electricitat, eh? A partir de 1920-1930 és quan aquest invent es fa popular a les manifestacions.
6: Qui vulgui treballar, que entengui el català.
1: Bé.
6: Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No, és un cafè amb gel.
1: Manuel, has dit, eh?
2: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
1: Manuel.
2: Si hagués dit Rafael,
1: no.
2: Que sembla que m'ho deia a mi mateix.
3: Mira. No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
6: Ara. Ni Putins, ni Trumps, ni Netanyahus, volem dirigents una mica més majos.
2: Majos?
4: Jo què sé, és que és difícil rimar amb Netanyahu.
1: Netanyahu no té la rima fàcil.
4: No.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acaba sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
0: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença, Òscar Algarista.

0: aquests.
1: Òscar, què has menjat avui per esmorzar?
0: Viatge entrepà ràpid de pernil.
1: Entrepà, viatge, dius viatge perquè...
0: Perquè estic aquí allí, llavors aquests esmorzars no són els que m'agraden de seure amb calma, però...
1: Perquè on vius habitualment, tu?
0: Jo estic a Suïssa.
1: Suïssa, eh?
2: Oh, collons. Que has esmorzat a Suïssa aquest dematí?
0: No, aquest dematí ja estava.
2: Ah, va.
1: Ja havies arribat aquí.
0: Sí.
1: A Suïssa per algun motiu en concret, per la teva feina?
0: Sí, de fet, és curiós perquè... Exacte. Les empreses que treballen en el meu sector, doncs, estan moltes a Suïssa. És una cosa molt curiosa.
1: A Suïssa remenen les atraccions de tot el món.
0: És un hub molt important d'aquest tipus d'empreses i, curiosament, Suïssa no és un país que destaqui per tenir cap part d'atraccions gran ni rellevant.
1: No.
0: És una d'aquestes moltes curiositats que hi ha pel món.
1: Sí que a Suïssa sí que és veritat que surten molt les imatges aquestes d'aquests tobogans integrats a la natura. Hi ha com unes muntanyes russes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tenen...
1: Allò és ben parit, allò, eh?
0: Allò està superxulo, tenen un turisme de muntanya, clar, el seu, a banda d'una part d'indústria, etc, una part molt important de tota Suïssa és justament la natura, no? I llavors en aquesta natura, en aquestes instal·lacions de muntanya, instal·len coses, instal·len tobogans, algunes coses per atraure no només el turisme d'esquí, que és el que tothom tenim en ment, sinó també per atraure un públic familiar, que pugui haver algunes instal·lacions més pels més petits, per poder obrir tot l'any. És força interessant el plantejament.
3: Jo una vegada vaig anar a Suïssa
1: i plovia sempre.
3: Agafes un tren, t'enfiles a dalt a la muntanya i paren el sol allà dalt.
0: Espectacular.
1: Què dius ara?
3: T'ho prometo.
1: Per sobre dels núvols, diguéssim.
3: Exacte. I era com si estiguessin a la platja. A baix està plovent i es topen així. Bueno, a dalt també és vera, però paren el sol a dalt i són tots allà dalt.
1: Collons de Suïssa.
3: Perita. Tu una cosa, portes maletes amunt i avall?
0: Sempre.
3: Per fer-te un encàrrec.
0: Que no parlem, si és aquí.
1: Sí, escolta'm, Òscar, anem a explicar bé la teva feina. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
0: Sí.
1: Per dir-ho d'una manera suau. O sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
0: Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt, vull dir, molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
1: Per exemple,
0: estem parlant des de parcs aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, algú ha de certificar que tot allò no caigui. Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
1: Concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
0: Justament aquests són els elements que tot això, perquè arribi a dur-se a terme, necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions, fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat, totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic, en aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
1: Els inflables de la canalla que salten, també?
0: Per exemple, els inflables. Sí.
4: Podries haver vingut a l'estrena de La Bella i la Bèstia, que van triar els baratos, els que ho feien més barat, un comptes dels que ho feien bé.
1: Què va passar?
4: I vam baixar el taló 7 vegades, crec.
1: Per què?
4: Doncs perquè no funcionava res. Perquè hi havia molts automatismes i res funcionava.
1: Ostres, tu. Com et neix aquesta vocació? D'on et surt això, tu?
0: Jo vull pensar... Fixeu, jo sóc de Tarragona. Hem de reivindicar Tarragona, perquè realment és un lloc meravellós.
1: PortAventura molt a prop.
0: Exacte. I llavors jo, justament, quan PortAventura s'estava construint, jo tenia 5 anys, que és aquest moment en el que comences a tenir consciència de les coses, no? I jo crec que vaig tenir molta sort de créixer en paral·lel amb el parc. De tal manera que vaig tenir grandíssima sort de poder visitar el parc.
1: Aquí estem veient ara una foto de quan eres petit amb els teus pares a PortAventura.
0: Ha canviat una mica, l'Òscar.
1: Sí, has perdut els cabells com jo, digues.
0: Però la il·lusió és la mateixa, és molt xulo. Aquest era un projecte molt xulo perquè abans que el parc estigués obert, per una manera, una estratègia d'apropar el parc a la ciutadania, el que van fer va ser el trenet de vapor, va ser la primera atracció que es va construir molt abans de que s'obrís el parc, i feien tours amb entitats culturals, socials del territori per apropar el projecte, que la gent també el sentís seu.
1: O sigui, tu vas anar amb el trenet per dins de PortAventura quan encara estava en obres?
0: Correcte. Correcte, correcte. Sí. Va ser una pensada molt bona del director de projectes que va tenir en aquell moment.
3: Ara s'ha entès tot.
0: Sí.
1: I has acabat treballant a Port Aventura?
0: No, a Port Aventura no he treballat mai. Jo vaig començar a Madrid amb una empresa que porta parts a tot el món i al final doncs el món em va portar cap a Suïssa, on hi ha una branca, com us deia, molt minoritària de tot aquest sector, que són els fabricants d'atraccions. Uh-huh. Això és una cosa molt, molt, molt específica.
1: I quina és la primera feina? La primera feina que fas, que va ser?
0: Bé, justament en aquesta empresa de Madrid, en aquest operador, que tenia un parc aquàtic just al costat de Tarragona. Uh-huh. No sé si es pot dir el nom.
1: Sí,
0: a l'Aquapolis Costa Daurada.
1: Aquapolis Costa Daurada.
0: Sí.
1: No hi he estat.
3: No ho he sentit mai, tampoc.
0: Home, heu de venir més a Tarragona. Sí, hem de reivindicar Tarragona. Sí, és molt important.
3: Sí, d'acord.
1: Però és que en Xuriguera un parc aquàtic no me l'imagino.
3: No. Quedo tancallat.
1: Això s'ha de comptar, també.
3: S'ha de comptar, també.
0: Sí, doncs allà vaig tenir la grandíssima sort, entrant ja de becari, de poder encarregar-me d'una àrea aquàtica. Suposo que vam veure... Aquest noi és un motivat. Anem a... Perquè jo crec que aquest és un valor molt important, el fet de que... Aquí és on hi ha aquest paràmetre que es diu el friki. No, jo sóc enginyer de l'oci i, a banda, en el meu temps lliure, em dedico a visitar els parcs del món. Per tant, porto un bagatge, tant jo com tota la gent amb perfils similars, portem un bagatge que aportem des del dia 1 a la feina i no has de formar a la persona, no? Jo crec que això és un valor molt afegit i, en el cas aquest, jo crec que l'empresa va valorar molt això, que coneixia perfectament el parc, etc, perquè el projecte n'és super.
1: Llavors, entenc que t'agrada pujar a les atraccions i no et mereixes, no...
0: M'agrada pujar. Jo no he dit que no mereixi.
1: Et mereixes?
0: Sí. Amb el temps m'he donat compte, i això és una cosa que suposo que la biologia ens passarà a tots, segurament, m'he donat compte que em marejo amb determinats moviments.
1: Sí.
0: Però és amb l'edat. De petit em podia pujar 50 vegades.
2: És amb l'edat, això?
1: Sí.
0: Jo crec que sí, però no ho dic de manera negativa, sinó que el cos evoluciona. I, per tant...
4: Jo m'he arribat a prendre biodramina per anar a un parc d'atraccions, i tant. Mm. Si no podria pujar enlloc.
1: Hòstia.
4: Sí.
1: Escolta, i... Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, sí, i fas tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
0: Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus, uh-huh, que et diuen moltes coses, moltíssimes, tantes que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent atendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
1: Sí.
0: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Uh-huh. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
1: Sí.
0: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
1: Uh-huh. I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta... No sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest moment, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
0: Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser altres amb un cotxe o no.
1: Sí.
0: Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament, el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc, per garantir que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com estàndard.
2: I una feina així, què cobres al mes, més o menys?
0: Mira, jo crec que al final els diners és una part que potser és el que veiem més, però a mi m'agradaria donar el valor realment a la seguretat que aporta que hi hagi un tècnic al darrere d'un esdeveniment...
2: Sí. Això vol dir que guanyes calés.
1: Està forrat,
0: això,
1: sí.
0: No. Vull dir que això realment és el que hem d'estar tots molt contents de que pugui haver aquests professionals amb perfils molt diversos.
1: Aquells tascons de fusta de sota els autoxoques, oi? Allò hi ha d'anar allà.
0: Sí. Fixeu-vos que jo estic d'acord que estèticament allò en particular pot donar una sensació estranya. Vosaltres imagineu-vos una atracció de fira, que són les més complexes de dissenyar, les més, perquè no només...
3: El tren de la bruixa, per exemple, el tren de la bruixa.
0: Totes les atraccions d'aquestes són les transportables, tenen un factor addicional a les atraccions fixes, I és el fet que estan desmuntades i es transporten. Per tant, no només tenen la fatiga i les dinàmiques amb situació d'operativa, sinó també les tenen quan es transporten amb camió.
1: És a dir... Com es nota que és tècnic,
5: eh? T'estaria
3: escoltant hores i hores.
5: No entenc res, eh? No entenc res, però ho parles tan bé.
0: No. Però és molt xulo.
3: És
0: un sector realment molt xulo i que és molt apassionant, de veritat.
1: Però n'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius ai.
0: Fixeu-vos una cosa. Com sempre, jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
1: Sí.
0: Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors, de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
1: Clar.
0: Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita, que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades, quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix, està molt, molt, molt a prop del sector aeronàutic i, per tant, molt lluny del sector de transport rodat. És a dir, que ens hauria de preocupar més pujar al cotxe de cares a anar, perquè aquí realment és on tenim un problema.
1: Sí.
0: L'altre no està perfecte, però ho estem millorant.
1: Però no hi ha una ITV de les atraccions de firaires?
3: Sí. Doncs prepara't de l'entrevista una mica.
1: Tu què sabies de la ITV dels firaires?
3: Sap tothom aquesta home que... Si no ens preparem les coses, llavors el programa queda com queda.
5: Ara, és així.
1: M'ha semblat pertinent preguntar-ho, perquè és una cosa que jo em pregunto.
3: Si no vols respondre, no responguis.
0: Perquè es quedi tothom tranquil, i això és una cosa que s'ha de saber a Catalunya per instal·lar qualsevol instal·lació, no només fires, sinó també un escenari, un food truck, qualsevol cosa, s'ha de complir un decret concret on s'ha d'entregar una certa documentació. D'acord? Nosaltres, jo parlo per mi, no parlo per ningú, evidentment, nosaltres, com a fabricants, quan entreguem una atracció, és com un rellotge, com una nevera, com un cotxe, és a dir, és una cosa que està ultra verificada, no només per nosaltres, nosaltres verifiquem que està correcte, és lògic. Aquí tenim unes entitats, que són els inspectors externs, que són els que ens diuen ells, externs, no som nosaltres qui els hi paguem, que diuen que això està...
3: Com una
1: auditoria. Una auditoria.
5: Te'n compraria una, d'atracció. Per tenir a casa, eh?
0: Parlem-hi.
1: Una última pregunta.
3: Vigilem què pregunta.
1: Però del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que diguis, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
0: Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
1: Ah, sí?
0: És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
1: Amb l'embalada de la primera baixada?
0: Exactament.
4: Ja dius?
0: Això és important, perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
1: És sostenible.
3: I podria fer energia, doncs?
0: Bueno, un altre dia parlant de les lleis de l'energia, que potser no aniria.
4: O sigui, que si se'n va la llum no es queden els usuaris penjats de cap per avall.
0: No, això no passa. Això és també molt important. Per exemple, en un cas d'una muntanya russa, hi ha llocs que, evidentment, es necessita un sistema de tracció mecànica per pujar,
1: que et puja
0: fins a dalt, en aquest cas el lift, la cadena, d'acord? I en tots els punts en els quals es pot parar el vehicle, el tren, són punts que estan determinats per fer-ho, és a dir, la zona de frenades, una zona intermitja que s'utilitza perquè hi pugui haver més d'un tren al recorregut, la zona del lift, però si se'n va la llum, no hi ha problema, perquè el vagó segueix i tots els sistemes de frenada sempre estan en posició de normal tancats. És a dir, que de fet s'ha d'energitzar-lo, se'ls ha de posar energia, se'ls ha de posar, diguem, necessitem electricitat per desbloquejar els frens. Per tant, podeu estar segurs que...
1: O sigui, els frens van al revés, de per si estan activats. Si marxés el llum, allò frenaria igualment.
0: Aquest és el cas d'una atracció concreta, que és aquesta, però hi ha atraccions, hi ha milers, i després tenim tobogans aquàtics, atraccions d'aigua, vull dir que és tan gran aquest avantatge.
1: És un món
0: molt, molt, molt interessant.
1: I tant, sí. I tant.
3: Molt ben parit.
1: Molt ben parit.
3: Bravo, bravo. Molt ben parit.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Òscar, abans de que marxis, diem una paraula, tres definicions, si l'encertes, l'has anat perdent el català, no, eh? A Suïssa.
0: Estic preocupat, a veure. No, a Suïssa no, tenim un col·lectiu allí dels Catalan Engineers Worldwide, dels enginyers industrials.
1: Catalans?
0: Sí.
1: Fixa't.
0: A Suïssa hi ha un munt de catalans i tenim aquest grupet i és espectacular. Us ha sorprendit la quantitat de catalans que hi ha a Suïssa.
3: Que raro.
1: I d'algun espanyol, també, a vegades.
0: Sí, hi ha de tot arreu. La veritat és que la gent és molt agradable i ens han acollit molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Com nosaltres també acollim.
1: La paraula d'avui és xamicar. Ah, xamicar, aixafar completament, destrossar.
3: Duia el telèfon mòbil a la butxaca de la camisa i traient el cap per la finestra em va caure baix al carrer i se'm va bé xamicar.
1: Bé, xamicar, fer gemecs de manera constant, ja sigui de plaer o per dolor.
5: No hi ha res que m'emprenyi més que anar d'hotel i sentir des de l'habitació al costat xamicar tota la nit.
1: C, xamicar, acció de netejar la xemeneia just abans de començar l'època més freda de l'any.
4: L'Antonio és tan garrepa que per estalviar-se 90 euros de xamicar a la llar de foc se li va encendre la xemeneia, tu.
1: Òscar, pensa-t'ho bé, perquè si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
7: Pedra!
1: A, B o C.
0: Amb la resposta demostraré que no sóc de lletres, eh? Perquè a mi m'ha semblat que és l'última, la C.
1: Doncs t'ha semblat malament, perquè és la primera. Oh. A, xamicar, aixafar, completament destrossar. Em sap molt greu perquè, a més, ell ha vingut de Suïssa i ens ha dut xocolata i ens ha dut un formatge.
4: A veure, podríem donar-li.
1: Li regalem. Ara vindran tots els convidats amb coses.
0: Sí. Jo em comprometo a millorar sobretot la part de català, perquè a vegades l'oblidem una mica i aquest és meia culpa. Per
1: doncs si has parlat
4: era
1: perfecte.
4: Era difícil.
0: Sí, sí.
1: Mercè, aviam, avui dedicàvem el capítol al megàfon.
4: Megàfon, que és un dels elements més icònics en la indústria del cinema de Hollywood, no? Per exemple, ara ja s'utilitzen altres sistemes de comunicació, però recordeu, no?, la mítica imatge del director amb un megàfon donant indicacions amb un rodatge molt gran.
1: Sí, senyora.
5: Home, a mi, que hi ha un director que doni ordres amb un megàfon, a mi ja em dona pel sac que em donin ordres i m'he fet amb un megàfon, saps?
4: No m'imagino donant-te ordres.
5: Segur
4: que em tires alguna cosa pel cap.
5: Tira a la dreta, calla, borro!
4: Doncs quan la càmera... Allò, fem el megàfon, em poseu amb el megàfon?
1: Posem el megàfon.
4: Ara. Quan la càmera s'acosti un metre, figurant número 4, el fel, el 4, passes per darrere, engegueu els ventiladors perquè amb ella li volin els cabells, i una mica les faldilles, que així vendrem tíquets, perquè és una pel·lícula d'una altra època, això. Ah. I us feu un petó, sobretot que quedi natural, eh?
1: Difícil, eh? Entrar en situació. Imagina't. L'ordre amb el megàfon.
4: Imagina't.
1: Difícil. Escolta, Òscar, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I et anirem... anirem seguint, no sé on.
3: No.
1: Però almenys quan pugem a una atracció...
3: Jo pensaré en ell, sí.
1: Tota l'estona.
3: M'has donat molta seguretat.
4: Sí.
0: Home, això està bé. Està bé que coneixeu. I gràcies a vosaltres, sobretot, per l'oportunitat de poder visibilitzar aquest sector, que és molt desconegut, però sobretot és molt professional.
3: Molt bé.
0: I és una manera de mostrar-ho i de...
3: Ara ja està a l'entrevista, eh?
0: Sí, ja ho sé. Gràcies.
1: Òscar Algarrista, fort aplaudiment. Bravo.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: El megàfon, Arnau, Laia, què? S'ha fet servir en el món de la música? El megàfon no.
8: On es fa servir molt sovint és als camps de futbol.
1: Sí, senyor.
8: Allà sempre hi ha algú que diu barbaritats amb el megàfon.
1: Sí.
8: Però també hi sona música als camps de futbol.
1: També.
8: Sonen els himnes, justament, dels equips de futbol. No. Així que a la secció d'avui us parlem d'himnes de clubs de futbol.
1: Molt
5: bé. Bravo.
8: I ara, bé, seria fàcil parlar d'himnes de grans equips catalans com el Barça, l'Espanyol o l'Arbúcies.
1: Sí. Gràcies.
3: Aquí hi ha el president.
5: Sí, gràcies,
8: però no parlarem d'aquests grans clubs del país, sinó que sempre ens agrada anar una mica més enllà i buscar coses no tan mediàtiques ni tan previsibles.
9: Som una mica antisistemes, l'Arnau i jo. Així que avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
1: Bravo.
4: I tenen himne,
9: festa grossa avui, sí.
8: No, himnes majúsculs, Mercè.
9: Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells.
3: Oh,
9: de Monells, el Baix Empordà.
3: Home, el conec.
8: Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.

0: viatgem.
1: Això són els de Monells, eh?
2: Monells, eh?
1: És aquella... És la plaça.
2: Al costat de la carretera el veus, el camp.
3: Sempre hi ha l'ololó, eh? Funciona molt.
1: Monells és el poble on es va rodar la pel·lícula de 8 cognoms bascos.
2: Sí.
3: Ah, sí?
1: Aquella plaça interior.
3: És molt bonic.
1: És un lloc ben bonic i aquella plaça es veu que tot és segona residència, ja? La gent del poble han d'anar a viure cap a fora.
4: Però si fa teatre un cop l'any aquella plaça...
1: Sí, hi està.
4: Bolos ben parits.
5: Podem seguir amb la secció de música?
1: Sí, sisplau.
3: Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes, de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock i ja veureu que queda com molt allunyat dels típics himnes que potser tenim al cap, que són així com més corals i simfònics.
5: Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
3: Tu, la sinceritat sempre porta
1: bastant. I tant que sí.
3: Escoltem-lo.

0: imatges, entres al camp amb un altre aire,
1: Sí, i tant.
2: Blanc i vermell,
0: En efecte, continuem amb el contrast estilístic. Si hem tingut una mica de folk i una mica de punk rock, ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
2: Ai.
0: I de certa música pop llatinoamericana.
3: Ai. Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
0: Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
3: Top.
0: Sona així. No.

0: Ciao, ciao, ciao.
1: Només se m'acorda. I ara no anirem gaire lluny, passant de les Garrigues al Segrià, per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinach i qui el canta és en Sergi Poc.
2: I és un...
3: Què passa a la boca avui?
1: Sergi Poc. Com cal dir-ho?
2: Estàs bé, Laia Cluc?
4: Club Futbol Puigvertenc. Sí. L'autor és Rosinach i el canta Poc. Déu-n'hi-do, Sergi Poc.
2: I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.

0: I ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari.
1: Molt bé.
0: I aquest país és... Fa 100 anys no sé què va passar aquí.
2: Però jugàvem a futbol.
0: Però... Un gran país.
3: Va morir en Gaudí, de tot.
0: Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
4: La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
0: Sí, sí, una mica de metall, amics.
3: Aviam.
4: Hem escoltat folk, punk, reggaetó i ara toca una mica de metall.

I per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català. L'himne del Joanetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestre.

0: Els cantants són una cosa increïble.
1: Perquè sigui model per tothom, Joanetes és el meu.
2: Bravo, Joanetes.
3: Bravo,
2: bravo, Joanetes. Ens fem socis la setmana que ve, tots, dels Joanetes. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Què és aquesta bestiesa? Que una mica més i desmaiem en pèl.
1: No m'espertava encara amb l'himne dels Joanetes i m'ha entrat això de cop.
2: Això és Pupmara, una peça de l'agrupació serbo-croata Emir Kusturica i The No Smoking Orchestra.
0: Ah, ja els conec.
2: Del 1998.
0: Sí.
2: El cantant de la banda, Nele Karailik.
0: Sí.
2: Nele Karailik. Surt sovint a l'escenari amb un megàfon.
0: Ah.
2: En una ocasió, en un concert a França, se li va acudir obrir un moment d'anècdotes i històries i va convidar a pujar a l'escenari a un assistent del concert. Mala decisió, perquè aquell personatge va pujar a explicar la seva història, que, bé, en definitiva, era el xic, el típic xapes que no voldries mai que et mengés l'orella, i va estar més de 10 minuts explicant la seva particular anècdota enmig d'un concert i davant de 1.500 persones.
0: És que hi ha gent que li dones un megàfon i...
2: S'ha de vigilar que se li dona un
0: megàfon. Val més treure-li les piles, eh? Per cert, els que s'usen espatlla el megàfon, quan no sona el megàfon, perquè quan la gent, fixeu-vos que fa una cosa, que aproven el megàfon i no va, i el giren i miren la part cònica...
3: A mi em passa això.
0: La miren per dins. Mm-hmm. Què mireu allà? Què mireu? Sí.
3: A veure si surt o no surt la veu.
0: El son no es veu.
3: Si va amb efecte retardat.
1: Si hi ha una etapa per obrir-ho, no? Sortir.
0: En fi, escoltem la cançó Bup Mare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.
1: Avui us porto en Lucky, o Lucky, no sé, en Lucky...
2: S'escriu Lucky, es pronuncia Lucky.
3: Lucky.
1: És de Vic. No sé com es pronuncia.
2: Si és de Vic, Lucky.
1: Lucky, doncs el Lucky. És un dàlmata de 12 anys i és d'en Josep Antoni, veiem-lo.
2: Aviam, en Josep Antoni.
1: Oh!
3: Vigata,
1: vigata.
2: Aquest terra l'havien tingut a casa els meus avis, aquest terra.
1: Sí, és molt comú, aquest terra.
3: És molt sofert.
2: Sí, no es veu brut.
3: Hem de parlar del gos, no?
1: Sí, parlem del gos. Aquí se'l veu amb cara de bona persona, tranquil·let, un gos bona persona, que ens agrada molt.
4: Sona que és un gos bona persona.
1: És un gos bona persona, que fa cara de bona persona, vaja. Però no ho és, perquè és racista com de mala cosa.
2: Ai, Déu.
1: Es veu que aborda qualsevol persona que no sigui blanca. Per tant, traieu les vostres pròpies conclusions.
2: Ell és blanc i negre.
1: Sí. Que
2: té una mica de
1: és ben bé que se li hauria de plantar un mirall a la cara.
2: Ara.
1: En fi, us he de dir que el Lucky, Lucky, té molta experiència en avions i això ens interessa.
2: Molt bé.
5: Ens emportem el dàlmata racista a un lloc que coneix bé. Al cel. El pujarem a un avió i al costat d'algú que no sabem si li acabarà de caure gaire bé.
2: Avui passegem el gos per Mogadiscio, Somàlia, 2 de febrer de 2016.
6: Molt bé.
2: Passa.
1: Oh, m'agrada la música.
2: Aquesta és més baiana que el Rei León, aquest tipus de cançó. Però vaja, és igual.
6: No sé de què.
2: Mogadiscio, no us sona Mogadiscio? Ja hi vam ser-hi a principi de temporada.
6: Me'n recordo. I tal com va anar, tant com va anar el capítol, no sé per què hi tornem.
2: Bueno, perquè una mala experiència no ens ha de fer... No,
6: no ens arronsa qualsevol.
1: No.
2: Tu a Barcelona ve que ja has anat tornant, també.
4: Jo sé que fa temps que no hi vaig.
1: No, tu no hi vagis.
6: El teu és greu.
1: Millor que no hi vagis.
4: No hi vagis, que no hi arribo.
2: Aquella vegada va anar malament, però això no és motiu per no tornar-hi. És ben maco, Mogadiscio. Seria un error jutjar-ho per una mala experiència.
1: I tant.
6: Ho coneixes bé, tu?
2: Mogadiscio hi ha estat ara no sé si un cop o cap. Bé, tornem-hi. Aixequem de nou la vista al cel, perquè avui l'eix central torna a ser un aparell volador. Aquella vegada eren helicòpters.
6: Sí.
2: Avui parlarem d'un avió de passatgers. Som a l'aeroport de Mogadiscio i portem en Lucky lligat curt. Ja sabeu que és un gos racista, així que imagineu-vos com s'ha posat només d'arribar a Somàlia.
1: No.
3: Ai.
1: És que clar.
2: Hi ha una gentada a l'aeroport i entre ells hi hem de trobar un home de 55 anys anomenat Abdullahi. L'únic que sabem d'ell és que camina amb bastó, perquè és coix com una perdiu. Serà difícil trobar-lo entre la multitud. Però al final ens el trobem. En Lucky li fa mala cara i ell sembla nerviós, però no està nerviós pel gos.
6: No?
2: L'Abdullahi està nerviós per una altra cosa. Està nerviós per culpa del vent.
6: Ah, fixa't.
4: Sí. Com el cony de vent, eh? Justament avui s'havia de posar a bufar, hòstia.
2: Sí, noi, el vent bufa amb força i això està provocant retards i cancel·lacions.
4: No, això sí que no, eh? Ja no em foteu, eh? Avui cancel·lacions no, eh? Vull dir, he pagat el bitllet i jo vull volar, eh?
2: Tens ganes de volar,
4: hòstia,
2: eh?
4: Hòstia, jo vull volar. Volem volar! Volem volar! Volem volar!
2: Doncs ja em sap greu, però des de Megafonia confirmen la cancel·lació del vol.
7: Passatgers del vol TK-687 de Turkish Airlines amb destinació Djibouti, els informem que a causa del fort vent el vol ha estat cancel·lat.
4: Què? Què? Què? La mare que us va parir! Home, no m'ho podeu fer, això, hòstia! No m'ho podeu
7: fer. Oh, i tant que podem fer-ho. Podem fer el que ens doni la gana. De fet, a vegades fins i tot venem més bitllets del compte, així que imaginis. No.
4: Maria.
2: Sí que és veritat,
4: sí,
2: això.
4: Sí, ho fan, això.
2: L'overbooking, aquest.
4: S'ha de quedar... Sí.
2: Això, els del teatre hauríem de fer-ho, també.
6: Sí.
1: Si el teatre feina que tenim a omplir un teatre. Ara et farem el xulo i farem un overbooking,
2: però,
1: creio.
2: Si hi ha 300 butaques, tu en fots 400 a la venda. Sí. Ja.

0: Ha començat malament per l'Abdulai. Li han canviat la companyia i, per si no n'hi hagués prou, fa estona que un vigilant li busca les pessigolles. Abdulai, tot bé o no?
1: Què?
0: Abdulai.
1: Què, com diu el narrador? Que, no portem cap bomba ni res. No...
2: Què dius? Una bomba? Està boig aquest tio. Què diu? No passa res, home.
1: No, no
2: m'està revisant l'ordinador per si m'ha d'instal·lar una cosa que hi hagués alguna cosa estranya.
0: Només t'està revisant l'ordinador? Llavors això rai.
1: No, això rai. Només faig això per revisar l'ordinador i per posar-hi una bomba.
0: Què diu de la bomba?
2: Del buscamines.
1: Del buscamines.
2: A mi m'agrada molt jugar al buscamines.
1: No una bomba d'explotar, l'avió.
2: Boig, que hem de fer explotar.
0: Li has instal·lat el buscamines.
1: El buscamines és una cosa per fer explotar l'avió. No!
0: Hi tornis. Jo ja faig veure que no ho entenc. No m'ho posis tan difícil, saps? O sigui, la bomba no n'hi has posat.
1: No n'hi ha cap de bomba.
2: Busca mines.
0: Mines. La situació ha sigut una mica estranya, de manera que optem per quedar-nos a terra, ja que voli el gossi de casa. Els passatgers del vol 159 de Dalo Airlines pugen a l'avió. Nosaltres hi enviem el nostre Lucky de Vic. Estan tots una mica nerviosos pel tema del vent.
1: La gent es posa molt nerviosa quan entra als avions.
0: Sí.
1: La gent la veus allà que està...
0: Jo em poso nerviós.
1: Sí, sobretot si portes una bomba a sobre.
0: Sí, clar. Però tu no portes cap bomba, no?
1: Una bomba?
0: No.
1: Qui va dir de bombes?
0: De fet, tu no ets ni a l'avió.
2: Ara anava a dir que ja has de venir a fotre tu l'avió.
0: No. Tu ets el vigilant de baix.
1: Exacte, sóc el vigilant de baix.
0: Que li has posat un buscamines.
1: Ni puta idea de qui sóc jo.
0: Bé, ja tenim els passatgers a bord de l'aeronau i les hostesses estan a punt de fer aquell discurs, allò que maco, de les instruccions de seguretat.
2: Ah, sí.
0: Allò és preciós, allò. Allò és molt maco.
3: Senyors passatgers, col·loquin l'equipatge als compartiments superiors deixant lliure els passadissos.
0: Molt bé, Mercè.
2: Com estic posant tonto.
0: I molt bé els tècnics que han ficat el filtro exacte de que se senti com el cul.
4: Sí.
0: Que
4: és com que se senti. Mercè,
3: el que es tracta és que parlem molt i no ens entén ningú.
0: Exacte.
3: És això,
4: allò de
3: una mica.
4: Les portes, Mercè.
3: Sí, allò de les portes. Té 8 sortides d'emergència clarament senyalitzades amb la paraula èxit. Les poden trobar aquí i per tot arreu. I també tinc aquella cosa de bufar, que això m'agrada molt, que això, aquell, per
2: ara
3: inflar.
2: Ara fa molt mal efecte, això, per... que fas amb gest.
3: No, però és que fan això, inflen com dos canotets, així fan...
0: Sí. Sí. Tot apunta que el d'avui serà un vol sense complicacions, més enllà del vent que bufa a l'exterior, però poc abans d'enlairar-se, la tripulació es troba que un dels passatgers sembla descontent amb el seient que li han donat. Sabeu quin és el passatger que està donant la nota?
1: Sí, esclar.
0: Doncs l'Abdulai.
2: Senyoreta, li dic que no, jo he pagat per tenir un seient a la finestra. I picaré si em dóna la gana.
4: Relaxi, sisplau, perquè ja li he dit que totes aquestes localitats ja estan plenes.
2: A mi se m'empixa el que m'hagi dit.
4: No,
2: aquest avió
4: no
2: s'aixecarà fins que no empugueu la meva cadira a la finestra, senyoreta.
4: Això s'està molt
0: havia pagat. Havia pagat finestreta.
2: He pagat finestreta, i si he pagat finestreta jo me'n vaig a seure a la finestreta. I no sé aquest puto avió no s'aixecarà fins que jo me senti a la finestreta.
0: I què l'han posat, al passadís?
2: M'han posat al passadís.
0: Home, això no hi ha dret.
2: No hi ha dret. Volem anar a finestreta. Volem.
0: Un moment.
1: Molt pesat, aquest.
0: La insistència de l'Abdulai li serveix per sortir-se amb la seva. Un passatger que seu al cantó de la finestra decideix cedir-li amablement el seu seient.
5: Vostè, imbècil!
2: Hòstia, amablement!
5: Segui el meu lloc i deixi de donar pel cul a la gent, sisplau.
6: Ah, maia.
0: Ara...
6: Basta.
0: L'Abdulai està content amb el seient que li han donat, finalment. Ja ho tenim tot a punt perquè l'avió es pugui enlairar. S'enlaira mentre en Lucky, el gos de Vic, racista, el va abordant. En aquests moments, sempre hi ha tensió, el moment de l'enlairament.
1: Sempre.
0: Tothom passa el moment com pot, els uns més tranquils, altres més nerviosos, i l'Abdulai es distreu amb l'ordinador,
1: Sí, és l'ordinador aquell que he manipulat jo abans,
0: Sí.
6: Se'ls buscamines.
0: Sí. Per la cara que fa l'Abdulai, crec que s'ho està passant bé, se'l veu content.
6: Un problema de pulmons.
2: Prefereu-vos per cremar l'infern, colla d'infidels.
7: Disculpi, senyora hostessa, l'home a qui li he canviat el seient fa coses sospitoses.
0: I tant que fa coses sospitoses. Amics meus, l'Abdulai està a punt de cometre un atemptat contra l'avió. És un terrorista.
2: Hòstia!
1: Ostres!
6: I fel!
1: Ostres!
2: Ostres!
1: Terrorista,
0: Terrorista.
1: No m'ho hagués imaginat mai,
0: Oi? El pitjor de tot és que en aquests moments encara no ho sap ningú a l'avió. Us podria dir que en Lucky li borda perquè intueix alguna cosa, però ja sabeu que borda qualsevol que no tingui la pell blanca com la llet. Realment, el gos no té cap mèrit. Mentre

0: L'aparell s'enlaire, tenim temps per explicar què és el que passa. Us en recordeu que l'Abdulai parlava amb un vigilant de seguretat?
1: Clar, que me'n recordo, era jo.
0: Sí. Sí. Us en recordeu que estaven remenant l'ordinador de l'Abdulai?
1: Collons, si me'n recordo, fa 5 minuts ho he dit.
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: Què li has ficat allà?
1: A una bomba?
0: Doncs sí.
1: No.
2: Unes camines.
0: No, sí, és igual.
3: Ja no pots dir-ho.
0: Ja ho explico jo.
1: Vale, vale.
0: Resulta que l'Abdulai i aquell home estaven instal·lant una bomba a l'ordinador del nostre amic. Tots dos són terroristes.
4: No. Hòstia, això és una sorpresa, eh? Sort que ho has explicat perquè no ho he vist venir jo, eh?
0: Per això l'Abdulai insistia a seure al cantó de la finestra. L'explosiu va ficat dins de l'ordinador, és petitó i té poca intensitat. S'ha d'assegurar de seure on l'estructura rebi el màxim de danys.
1: Val.
0: 10 minuts ja fa que l'aparell s'ha enlairat. Encara falta perquè l'avió arribi a la màxima altitud, però les ganes de tentar de l'Abdulai són massa fortes.
5: Oh, quins nervis, va, puja avió, puja amunt, hòstia.
2: Prenta alguna
5: cosa. Va, calla, que vull atentar.
0: No pot esperar, així que decideix detonar l'explosiu immediatament.
5: Hòstia, a tomar pel cul, que exploti tot.
2: Ja està.
1: Què és aquesta merda, Felga?
0: Bueno. Això que heu sentit és una bomba.
1: Això és una bomba?
0: Tan petita que en comptes de rebentar l'avió només obre un trist forat de 2 pams a l'estructura. I atenció al detall, el forat fa la mida justa perquè hi passi una persona.
4: Ui.
0: Em seguiu una mica?
1: Sí.
2: O sigui, Peyu,
0: si algun passatger no portés el cinturó posat, la pressió el podria succionar i llançar-lo al buit. I sabeu quin és l'únic passatger que va desligat?
2: No.
0: L'Abdulai? L'Abdulai, el terrorista, és l'única víctima mortal de l'atemptat terrorista.
4: Molt bé.
1: Que burro.
0: La combinació de l'explosiu poc potent, anar deslligat i detonar la bomba a poca alçada, el fa sortir disparat de l'avió a 3.500 metres i es mata.
1: Mira.
0: Molt bé, nano. Bravo, Abdulai.
4: Així no ets.
1: Porta un moviment.
4: Això deia, andau, cabró!
1: No, com amic, ets una meravella de persona, eh?
6: Gràcies.
1: Com a terrorista, ets lamentable.
0: La resta de passatgers sobreviuen. El pilot aconsegueix aterrar d'emergència malgrat el forat que hi ha a l'estructura de l'avió i tothom surt il·lès de l'atac. Déu-n'hi-do, eh?
4: Desastre, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: T'has lluit, Fel.
4: Ja es veia, eh?
0: Sí.
4: Que aquest tio m'instal·lés una bomba...
0: Malament.
4: Ja es veia.
0: Malament.
4: Ja
0: bé, hem de veure si sobreviu el nostre gos de Vic, el dàlmata racista, en Lucky. Mercè, qui ho decidirà, això?
2: Això ho decidirà...
7: En Joan.
2: En Joan, i d'on ets, Joan?
7: De Santa Agnès de Malanyanes.
1: Mac, molt bé. Mac,
2: doncs mira, Joan de Santa Agnès de Malanyanes, si no tens prou pressió, aquí tenim una nota de veu de la filla del responsable del dàlmata.
1: Què diuen?
8: Hola, sóc l'Eugènia. La meva gosseta es diu Lucky. I si us plau, us ho suplico, salveu-la.
0: Salveu-la.
8: Perquè a casa tenim un gatet que es diu Fuet. I som molt amics i juguen sempre. I si es mor, doncs... En Fuet es quedarà sol i tampoc vull que es mogui, perquè viurà 40.000 anys.
1: Adéu.
0: Fent servir els menors d'edat per...
2: S'ha emocionat,
0: pena,
2: eh?
0: Per fer pena. Sí,
4: sí. És racista, també, el gos, eh?
0: Sí? Vull dir. Sí, sí. Això ho hem de tenir en compte, també.
7: Saps què passa? Jo també tinc un gos de 3 quilos i mig, que és un d'allò, un pastor alemany.
0: Pastor alemany, eh?
7: Un jersey, volia dir, collons. M'he equivocat.
2: Iguals, eh?
0: Quin pastor alemany més raro, de 3 quilos i mig.
2: Doncs va, anem a salvar-lo.
0: Joan, digues. Hem parlat del Buscamines, que és un joc que es va fer famós als anys 90. Per quin motiu Microsoft el va incloure als ordinadors Windows? A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí? B. Per demostrar la potència gràfica del sistema? O C. Per error?
7: No ho sé, perquè no sé el que és el Windows.
2: He triat molt bé.
0: Has triat perfecte, Mercè. Joan, A?
7: Ja.
0: L'A?
7: L'A no.
0: L'A no? L'A segur que no?
7: Segur que no.
0: Hi ha una menor d'edat a darrere, eh?
7: Així és l'A.
0: L'A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí, en Lucky és viu! Hey!

0: El dàlmata de Vic ha tingut una sort increïble. Ui, dues vegades, sí, de fet. Sí, sí. Com la resta de passatgers del vol 159 de Dialo Airlines, tots han tingut una sort increïble. És un miracle haver superat un atemptat com aquell. De fet, els que teniu por a l'avió, que sapigueu que amb un forat encara es pot volar, eh? Per sort, tot ha acabat bé i hem pogut tornar en Lucky amb el seu propietari. Ara torna a passejar per Vic, on, per sort, l'ensurt petit ha fet que d'una vegada deixi d'abordar la gent de pell fosca. I fins aquí la... Hòstia, perdoneu.
1: Vols que l'agafi jo?
0: No, ja l'agafo jo, ja l'agafo jo.
1: Perquè tu vols, Peyu?
0: Un moment.
2: A veure...
0: Sí.
3: Nen?
0: Ei, mama, què passa?
3: Ha sigut entretingut aquest nano dels parcs d'atraccions?
0: Sí, molt interessant, la veritat.
3: Li podies haver demanat aviam perquè no hi ha més vàters a PortAventura.
0: Bueno, ell és enginyer d'atraccions, mama. Els vàters ho deu portar un altre, allò dels
3: vàters. És que no tenen vergonya. Bé, hi vam anar un any a l'hivern i, bueno, vaig baixar del Dragon Khan.
0: Tu has pujat al Dragon Khan?
3: Clar que sí, com en Jordi Pujol.
0: Sí que és veritat que hi va pujar en Jordi Pujol, sí.
3: Quan el van inaugurar, quan aquest país encara s'inauguraven coses grosses...
0: Va, ara també s'hi deuen inaugurar
3: ja
0: coses.
3: Ja pots contar, que ha inaugurat l'illa, Biblioteca de Centelles.
0: Mama.
3: Sí. Ui, van venir els de la BBC a gravar-ho. Sí.
0: Mama, sisplau, eh?
3: Doncs vaig pujar al Dragon Khan, sí. Vaig quedar ben marejada, tu. Sí. I volia vomitar, i els lavabos de la Xina tancats. Cago la mare que els va parir.
0: Bueno, mama, perquè era temporada baixa i les coses les tanquen.
3: Oh, el preu de l'entrada no em va pas semblar que fos de temporada baixa.
0: Mama, se'ns enfadaran els de PortAventura, eh?
3: Vaig haver d'anar a vomitar al Far West, allà. Bueno, vaig fotre una glopada a la Xina i fins al Far West, corrent amb les galtes plenes com un hàmster.
0: Oh, quin fàstic, mama, per favor.
3: I quan tu eres petit, una vegada vam anar a Euro Disney.
0: Ah, sí, vam anar a Euro Disney.
3: Em vas voler fer una foto amb en Mickey Mouse. Ah. Jo, al moment de la foto, en Mickey em va tocar el cul.
0: Què dius, en Mickey Mouse?
3: Bueno, era un ninot, eh? Em va tocar el cul, el guarro que hi havia dintre.
0: Mama, és molt gros això que estàs dient.
3: I vaig fotre un cop de puny a la boca.
0: A la boca?
3: Bueno, a la boca del ninot, però al de dins em sembla que li vaig trencar el nas.
0: Pobre home,
3: mama. O perquè em tocava el cul, tu. Ah, no, sí. Va caure a rodó terra, eh? Tota la canalla plorant, cridaven, Mickey is dead! Mickey is dead!
0: Bueno, mama, penjo, va. No ho sé, adéu, penja. Adéu. És aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar

0: o el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació continuaran avui, després que en les últimes hores hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
1: L'ANA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap a Mart.
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades. El personal de les biblioteques, al costat dels treballadors dels serveis socials o els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. El govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
1: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat, tal com va pactar amb la patronal i els sindicats. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb un treball assalariat a temps parcial i ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms. Ho explica la ministra Elma Saiz.
2: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
1: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms, és a dir, que algú no es jubili un dia i es torni a donar d'alta immediatament al mateix negoci, gairebé sense interrupció.
0: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota mentrestant del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
1: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
0: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29 que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descans per un problema al videomarcador.
1: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
4: Aneu massa de listos.
5: I els valencians?
4: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
3: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
6: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
7: Ha sentit el que acaba de dir?
8: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
8: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
5: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
8: Estimar és molt revolucionari. I és la força que ens pot salvar.
5: I sabem celebrar els bons moments.
8: Pa-da-pam!
10: Uau!
5: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
8: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La tarda dona molt de joc. Catalunya
9: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè.
1: Doncs bé, aquí posant una mica d'ordre al galliner.
0: Avui estan una mica descontrolades, eh?
1: Hem vingut avui dos alumnes que no es coneixien. I, clar,
0: no es coneixien, però sembla que es coneguin.
1: Esvaltat, sí,
0: i ara
1: correcte.
0: Sembla que estiguem a l'última fila de l'autobús.
1: I els haurem de separar, perquè a vegades els tutors han de tenir aquell ull clínic per dir: no puc ajuntar Paquito i Paquita perquè me la liem.
0: Mira, Paquito i Paquita, Paquito, que el tinc a la meva dreta, encara no l'hem presentat. Porta 25 anys fent ràdio
1: sí.
0: I ja he sentit un sí. A veure, Pérez Esquerda, molt bon dia, estimat. Com estàs?
2: Ja saps que jo sóc oient d'aquest programa.
0: Tots aquells que li parles a la ràdio,
2: sí,
0: no?
2: Sí, m'hauries de sentir a casa que diu aquesta boja, ara. Ai, ara trucaria i li diria quatre coses.
0: Hem de dir que en Xavi Pérez Esquerdo és una de les últimes adquisicions pel que fa a col·laboradors de La Solució. I l'hem hagut d'adquirir sí o sí, perquè...
2: Per deixar d'escriure el WhatsApp del programa.
0: Perquè ens escrivia cada dia com a oient i vam dir: calla, paguem-li uns duros a aquest senyor que vingui aquí a fer una mica el...
1: Robava minuts a altres oients.
0: Ai, senyor, un aplaudiment. Avui és dimarts, Xavi Pérez Esquerdo, entre vosaltres. Per favor, eh?
2: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Que, per cert, si voleu conèixer-les, si les voleu conèixer, acabo de fer un vídeo, perquè he agafat un vídeo i dic que aquesta gent ha de conèixer aquestes mosses que hi ha aquí al darrere,
1: ara
0: les nostres estudiants en pràctiques, que ho donen tot, i de veritat, eh? La solució no seria el que és sense elles. Entreu ara mateix al canal de WhatsApp, si és que ja en sou membres, i si no sou membres del canal de WhatsApp, ens escriviu un WhatsApp al nostre número de sempre, el 677-387-19, i ens dieu: vull formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Us passarem un enllaç a l'exclusiva, allà entreu i podreu veure coses que només s'expliquen per aquell canal. En aquest cas, us he presentat a totes les estudiants en pràctiques en un vídeo en exclusiva que no sortirà a xarxes, no sortirà enlloc més que en aquest canal de La Solució. Ja trigueu, som quasi 600.
1: Sí, li hem dit de tantes maneres, canal, grup...
0: Ja, que...
1: No, ahir va haver-hi un oient del programa, disculpeu que no recordo el nom ara mateix, que va dir: vull formar part del club.
0: Sembla bé.
1: Magnífic, sí, perquè no, és una cosa privada.
0: Fem una cosa, diguem-li al Club de la Solució.
1: Al Club de la Solució.
0: Al
1: Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos.
0: Correcte.
1: Els diumenges
0: i al Club de la Solució. No parlem de futbol.
1: No.
0: Va, que avui és tard i vol ploure. Avui us portem una solució relacionada amb el passat i les expressions populars. Avui parlem de l'origen històric dels refranys. Refranys i expressions populars. Per què de vegades ens salvem per la campana o donem carbasses? Per què daurem la píndola? O per què carreguem el mort a algú altre? Quin és el context històric on neixen aquestes expressions populars? Encara són vigents avui en dia? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes un especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
3: Contenta, com sempre que vinc.
0: Et poses florejada. Bueno, avui portes fruites, vas a fruitada.
3: Sí.
0: És una mica
3: sí,
0: Celia Cruz, açúcar. No? Hem de fer una foto. Mira, farem una foto. Avui estic obrint moltes crides, eh? Us ensenyarem la camisa que porta la Marta Pérez Verge. D'on l'has treta, nenes? Preciosa.
3: Aquí, al barri de Gràcia.
0: De veritat?
3: Sí.
0: Comprada al barri de Gràcia.
3: Sí.
0: Farem una foto de la Marta i de la seva camisa. Si voleu veure la camisa i la Marta, doncs ja ho sabeu, al 677-387-19. La Marta és periodista, és estudiosa, dedita a refranys, cultura popular, i ha recollit la seva feina, el seu llibre, que es diu Peti qui peti, ja trigueu a comprar-lo. Marta, les expressions amb origen històric han perdut en la majoria dels casos el seu sentit original?
3: Moltes d'elles sí, perquè al final, com que oblidem d'on van venir, van derivant, es van modificant segons l'ús que se'n fa, i a vegades, quan anem a buscar l'origen, veiem que van néixer amb un significat i que avui dia el fem servir per un altre.
0: Ai, senyor, avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions populars, i com sempre hi podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
1: Mira, farem una cosa. Avui, com que hi ha el Xavier Pérez Esquerdo i no sé què pot passar en aquest programa, jo li reservo a ell la via tradicional, jo li reservo al Xavi Pérez Esquerdo el telèfon del directe, de moment li reservo, i em quedo per mi els missatges de WhatsApp avui.
0: Epa,
1: què et sembla?
0: Avui dividim.
1: Jo li reservo,
0: fantàstic.
1: No sé què vol fer, però m'ha dit: avui el telèfon em dones un tant per cent? Vinga, et quedeixo el telèfon. Missatges de WhatsApp al 677-387-19, si ens voleu explicar, tot i que alguns ja ho estan fent, eh? Una expressió popular i l'origen que té aquesta expressió, és a dir, que ho sapigueu.
0: Origen, ai, perdoneu, expressió popular, refrany, dita, més origen. Això al WhatsApp, per tant, el telèfon el guardem per en Xavi Pérez Esquerdo, el 93-201-7474, perquè avui torna el concurs que no enganya. Si voleu participar al concurs que no enganya, que és un concurs on no hi ha premis, simplement és parlar amb nosaltres.
2: Ah, sí,
0: qui preu un premi que
2: parlar amb nosaltres per antena?
0: 93-201-7474, 93-201-7474, truqueu, parleu amb nosaltres i en Xavi Pérez Esquerdo us farà preguntetes sobre refranys, no entenc?
2: Sí, un és de tres refranys i un és mentida.
0: D'acord, has fet una mica de Marta Pérez Verge.
2: Pensa que a l'hora d'inventar-me'ls pensava, calla, que sembla real, vaig a buscar si existeix de veritat.
0: Ets la Marta Pérez Verge del Mercadona.
3: Podria ser,
2: perquè a vegades varien una miqueta. Oi que sí, varien, i ho he estat buscant en lloc oficial i tot. Fantàstic. Marta, jo voldria preguntar-te una cosa.
0: No li donis bola a tu, en aquest.
2: Jo puc fer-te una pregunta? Sí. Vale, com podria fer que una d'aquestes que m'he inventat pugui arribar a ser real?
0: Fent-la servir.
3: L'has d'utilitzar. Ha de tenir realment una solidesa com perquè la gent li vingui al cap. Tu l'has de començar a fer servir molt a diferents àmbits, que cali, i llavors es anirà fent gran.
2: Això és uns anys de dir, mira, a partir de 4 anys...
3: No, és, no, bueno, pensa que estem parlant que és el refrany és allò més viral de la història, perquè parlem de centenars i centenars i centenars d'anys. Per tant,
2: és
3: la
2: el
3: proporció...
2: hashtag de llavors.
3: Exacte.
0: Exacte. Per tant, si tu vols que un refrany es posi de moda, comença-la a fer servir, intenta que els altres el facin servir i a veure si ets capaç de crear aquesta tendència si ets un trendsetter. Va, anem al tema. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que fem servir quan volem culpar algú.
3: Sí, és allò que diem, li hem carregat el mort. Per explicar d'on ve, hem d'anar molt cap enrere, hem d'anar més o menys cap a l'edat mitjana, i quan es produïa en un terme municipal, a una vila, un delicte greu, quan hi havia normalment un assassinat, una agressió violenta que acabava amb la mort, i no es podia identificar el culpable, què passava? Que hi havia unes lleis que deia que si no se sap qui ha sigut el que l'ha matat, tot el terme, tots els veïns n'assumien la responsabilitat i havien de pagar la multa.
0: Ostres, clar, això no es fa.
3: No. I clar, què passava? que això és una apareix recollit en diverses lleis de diversos territoris europeus, i llavors quan passava això, que apareixia el cadàver i no se sabia qui era el culpable, els habitants tenien dues opcions: o bé assumir-ne ells la responsabilitat econòmica i pagar la multa corresponent, o bé agafar el mort, carregar-lo, el cadàver, i traslladar-lo a la població veïna.
0: No!
3: A un altre terme! I culpar, i així és aquella població, la del costat, on havíem carregat el mort, qui se n'ha de fer responsable.
0: M'encanta aquesta explicació. O sigui, bàsicament és col·locar-li el mort al poble veí, carregar-li el mort. És boníssim, això. M'encanta aquesta explicació. Per favor. El que ens apropa la Marta Pérez Verge amb els seus refranys i l'origen històric d'aquest refrany.
3: I a més, amb els refranys ens adonem que la mort no feia tanta por d'anomenar-la i de parlar-ne, perquè tenim moltíssims refranys, moltes expressions que ens porten cap a aquest terreny, perquè podem dir, per exemple, quan fou mort el combregaven, és allò quan es critica la poca diligència o que es posa remei a un problema en molt poc temps, diem això, o li diu al mort el degollat qui t'ha fet eixe forat, que això ho diuen molt pel sud i per les terres de valencianes, que és allò per assenyalar que algú critica els defectes dels altres sense veure els seus, i hi ha moltes expressions i molts refranys que ens hi porten, i que ho diem en un àmbit molt col·loquial i no hi ha aquell pes a sobre, no?, d'ara parlar de la mort, que ens costa una mica.
0: Aclareixo, el telèfon, el 93-201-7474, per participar al concurs del Xavi Pérez Esquerdo. Us fem una pregunta i ens doneu una resposta per passar-nos-ho bé. 93-201-7474. Si voleu dir refranys i origen històric, això ho heu de fer a través de WhatsApp, el 677-38-77-19. A veure, Marta, quines teories hi ha al voltant de l'origen de l'expressió popular salvar-se per la campana?
3: Doncs mira, no ens allunyem gaire de la temàtica, perquè seguirem parlant justament de la mort. Hi ha diverses teories que ens diuen d'on ve, però començaré per la que més em va sorprendre a mi quan me la van explicar. Aquesta teoria té a veure amb la tafofòbia, que és aquesta por a ser enterrat viu.
0: Això té un nom i es diu tafofòbia.
3: Sí, si anem al Termcat, el trobarem el seu significat.
0: Perdona, però jo li dic sentit comú, Vull dir, a veure, qui no té por que l'enterrin viu?
3: Clar.
0: Clar, no, tafofòbia. No, no.
3: Per fortuna, per sort, avui és molt difícil que passi, perquè doncs, la medicina ha evolucionat, hi ha també els seus timings a l'hora abans d'enterrar, però sí que antigament era un risc molt comú. I llavors, què passava? Que moltes vegades aquella persona se l'enterrava pensant que era morta, més endavant s'obria el taüt perquè s'hi anaven a posar altres familiars i es veia que a la tapa hi havien esgarrapades.
0: Oi,
3: d'algú que havia estat enterrat viu i que s'havia despertat.
2: Volia sortir.
3: Exacte.
2: Que es volia estar ofegant, que volia sortir, clar, que...
3: Clar, i no sap què ha passat, no sap què ha passat.
0: Un catalèptic, un narcolèptic.
3: Exacte.
0: Oi, mare, de quin mal rotllo.
3: Clar, què va passar? Que aquesta por es va anar fent extensiva perquè era més comú del que semblava i es van començar a inventar mecanismes de seguretat que servien, que s'havien d'incorporar als taüts i permetien, doncs, a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. Aquesta teoria té a veure amb una corda.
2: Ai, la campana!
3: I aquesta corda es lligava en un extrem del dit o del canell de la persona que havia estat enterrada a una campana, esperem que sí, a una campana que hi havia a l'exterior. Si aquella persona que havia estat enterrada es movia, hi havia qualsevol moviment, la campaneta sonava.
0: Clar.
3: I llavors la persona encarregada del cementiri sentia la campaneta i anava, feia treure el taüt, i aquella persona se salvava a l'últim moment, se salvava per la campana.
2: Ara que passi l'enterrada de morts per allà.
0: Home, clar.
3: Però normalment als cementiris hi ha aquella persona que fa...
0: Espero que fessin torn 24/7. Però si no, tu allà amb la campana, com quan et quedes tancat a l'ascensor, que comences a picar. Oiga!
2: Hola!
0: Oiga!
2: Sisplau!
0: Que no mai ningú.
1: No hi ha ningú. No hi ha ningú.
0: Ai, senyor, jo em pregunto, a Catalunya, això de la campaneta lligada als dits es feia? Hi ha constància d'això? Doncs mireu, parlem amb una autoritat en la matèria. Adrià Terol, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Adrià, no sé si has sentit ara la història que ens explicava la Marta, que ha pogut documentar diferents orígens, no?, d'aquest salvat per la campana. A tu et consta si a Catalunya antigament es posava una campaneta dins dels taüts per evitar enterrar gent viva, com diu la llegenda?
4: Doncs la veritat és que no. No ens ha arribat cap testimoni de cap taüt de seguretat, no?, que se'n deien, no?, amb aquests sistemes de fils amb campaneta.
0: Ho
4: he preguntat fins i tot als més veterans, però no, m'han dit que no tenim cap constància d'això, no.
0: Per tant, a Catalunya no es feia, o perquè teníem millors metges, que això també pot ser, o perquè jo, parant-m'hi a pensar, potser és que a Catalunya tampoc no hem tingut gaire tradició d'enterrar a terra i no ho hem fet més en vertical, o això m'ho estic inventant, Adrià?
4: Bé, l'enterrament en vertical apareix el 1819 amb la fundació del cementiri del Poblenou, el primer cementiri de Catalunya i tot l'estat. Anteriorment sí que s'enterrava a terra, s'enterrava més aviat en fossars parroquials, no?, que és on s'enterrava pràcticament el gruix de la població. Jo no m'imagino molt doncs, enterrar amb taüts de seguretat, però vaja, si la llegenda ho menciona, doncs serà perquè alguna cosa de raó tindrien.
0: Home, si algun té constància, m'estranyaria, perquè l'Adrià és una eminència en el tema de cementiris. Si algun té constància, que ens ho faci saber també, el 93207474. Adrià, no em pengis, perquè Marta, et volia preguntar per una altra expressió relacionada amb els enterraments, que és arribar a les tres pedretes, què és això?
3: Sí, arribar a les tres pedretes és una expressió que la fem servir justament quan algú està a punt de morir i és perquè antigament hi havia el costum de formar sepultura amb diverses pedres a terra formant una caixa que envoltava el terra, feien la forma,
0: tota la forma
3: amb aquestes pedretes.
0: Però del cos, Marta?
3: No, del taüt, o sigui, de la sepultura, de l'espai del taüt que havia d'ocupar. I llavors és per això que fins i tot la quantitat de les tres pedretes hi ha llocs que en diuen les cinc pedretes, arribar a les cinc pedretes, però vaja, és perquè...
2: O sigui, seria el que ara és el li queden tres telenotícies.
3: Exacte.
0: Sí, telediari. M'agrada molt que ho has adaptat, eh? Sempre dèiem tres telediaris, sí, que és el de Televisió Espanyola. Aquí el TN.
2: El 3CAT.
0: Li queden tres cruanyes.
2: Sí, sí.
0: M'encanta. Aquesta l'havia sentida, Adrià?
4: Doncs la veritat és que no, és la primera vegada que ho sentia i em resulta interessant, però no l'havia sentit mai.
0: En tinc una altra per la Marta i després et preguntaré una cosa, Adrià. Fer criar malves.
4: Sí.
0: No sé si...
4: Sí.
0: D'on ve aquest origen?
3: Clar, aquest, si busquem l'origen, veurem que la malva, aquesta planta, creix en terres, en sòls molt nitrogenats i fèrtils. Llavors,
0: ostres,
3: antigament era habitual trobar-ne al cementiri justament per aquesta elevada presència del sòl de fosfat de calci, que és un un element que constitueix la major part de l'esquelet dels vertebrats.
0: Això podem xequejar també, Adrià, et consta que hi hagi malva en els cementiris de Barcelona? No. Aquesta planta?
4: Actualment no, però sí que havia sentit aquesta teoria. M'imagino jo, doncs, en cementiris, quan s'enterrava a terra, cementiris més aviat de poble, no? Sí. Això sí que m'havia arribat, sí.
0: Per tant, tindria tot el sentit, clar, criar malves. Tu, al final, acabes fent de matèria per criar la malva, eh? Jo ara no tinc present gaire la malva, com és l'herba de la malva o la flor de la malva. Algú la té present?
1: No, ara mateix la malva no té present. A veure...
0: Mira, ara
3: que té aquesta flor
0: com lilosa, eh?
3: Sí, que la veurem amb molts marges i que és
0: amargeres, eh? Amargeres d'autopista sense voler dir res de cap mena de dada. Adrià, escolta, hem començat parlant de campanes. Les campanes i els cementiris han estat antigament companys de viatge. Cada cementiri té campanes? I si és que sí, quantes?
4: Doncs sí, els cementiris més antics, com és el cementiri del Poble Nou, sí que encara té una campana i encara la utilitzem per donar avís al tancament del cementiri.
0: Mm-hmm.
4: O quan arriba l'hora de tancament, en aquest cas és a les 6 de la tarda, fem sonar la campana perquè qualsevol visitant la pugui sentir i sortir.
0: Per tant, avui en dia sonen les campanes només per avisar del tancament, però històricament per què es fan servir les campanes del cementiri?
4: Exactament, només per avís de tancament. No a tots els cementiris els conservem, en alguns ja no donen ús, però sí que les mantenim com element singular del cementiri.
0: Però abans per què es feien servir, Adrià, més enllà d'avisar del tancament?
4: No, simplement per això, per avisar tancament de cementiri. Exactament, les campanes s'utilitzaven en altres situacions, en esglésies, per tocar morts, però en el cementiri pròpiament doncs era un avís de tancament.
0: Mm-hmm. Adrià, ja que et tinc aquí, m'has parlat del cementiri del Poble Nou, aquest m'has donat una dada, el 1819, que es construeix, entenc que és dels primers cementiris a Catalunya. Quina és la tomba més antiga que hi ha als cementiris de Barcelona?
4: A veure, seria difícil de documentar, però segurament algun panteó que tenim al departament segon són panteons de la burgesia catalana que es van voler enterrar amb distincions i feien ús de l'art i de la cultura com a distinció social, i alguns d'aquests s'han pogut conservar i els estem mantenint perquè són llegats doncs, històrics i molt, molt antics. Alguns d'aquests podrien ser els més antics. I després tenim alguna tomba a terra d'alguna família, per exemple, la família Bonaplata, que van ser els iniciadors de la Revolució Industrial, doncs ja els seus oncles van ser els que van començar doncs, a primer fer les Amèriques, no? Aquells indians, i després doncs, els que van començar a viatjar a Gran Bretanya, a importar les maquinàries. Conservem alguna d'aquestes làpides antigues.
0: De la família Bonaplata. Hem de fer una cosa, Adrià, has de venir un dia.
1: Home.
0: Hem de parlar de cementiris. Home, em faràs aquest favor, no?
4: I tant, sí, m'encantaria, sí.
0: Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies i ens veiem aviat. Una abraçada, bonic.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu, adéu.
1: No, és que a més al cementiri de Poble Nou hi ha el Santet del Poble Nou, que és un lloc de peregrinatge per a moltes persones que van allà al Santet i li fan ofrenes i li demanen coses. Vull dir que...
0: Li preguntarem pel Santet del Poble Nou.
2: Quin Santet és?
1: Veus? El Santet del Poble Nou.
0: Com és que hi ha un sant i tu no el coneixes? Ai, senyor. Va, tu posa't en marxa, que tenim concurs, sant pel concurs.
2: Va.
0: Som-hi? Anem al concurs? Josep Manel, bon dia. Josep Manel, et sento. Hola.
2: Està menjant.
0: Josep Manel?
1: Toca la campana.
5: Sí.
0: Ara. Ah. Ai, nano, treu-me els lliures, que si no ens sentirem com si estiguéssim trucant a Mart.
5: Aviam, digue'm.
0: Has tret el mans lliures, Josep Manel?
5: Si no tinc mans lliures, el que passa és que estic caminant, ara em paro.
0: Ah, amic. No he entès res, però...
1: No estava caminant.
0: D'acord, caminant
1: i ara
0: d'acord. A veure, anem al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Una pregunta, una possible resposta correcta només. Quin és, Xavi?
2: Ja, Manuel, jo et donaré tres... És Manuel o Manel?
0: És Josep Manuel.
2: Què he dit?
0: Jan.
1: El barrejat allà, França i Catalunya. Jan Manel.
2: Josep Manel. Et diré tres refranys, tres expressions, tres dites, entesos?
0: Vinga.
2: Una d'elles és mentida. La primera és... Aigua de maig, i ara què faig? La segona és... Pel maig, faves a raig? O la tercera opció és... Maig arribat, hivern acabat.
0: Tu demanes quina és la que no existeix, quina és la inventada, oi?
2: Sí, hi ha una que és de mentida.
5: La primera.
2: La primera, estàs segur, eh?
1: Vols dir?
2: No vols canviar?
5: Bueno, la segona.
0: No, a veure, escolta una cosa. T'has de deixar portar una mica per la teva intuïció,
2: sí,
0: eh, Josep Manel?
2: Sí, és escàs.
5: Aviam, la primera quina era? Ara què faig, no?
2: Sí.
5: I la segona quina era?
2: Faves de raig.
1: Digues, digues, la primera.
0: Tria, quina ja és l'inventada?
5: La primera.
2: Molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Sí,
2: clar que sí. La primera intuïció.
0: Perfecte. Josep Manel, gràcies per participar al concurs que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució. Ja ho saps, eh? Passa-ho cada dia a la una del migdia amb servidora de vostès, Elisenda Carot. Una abraçada bonica. Adéu, adéu.
5: Adéu, adéu.
0: M'ha encantat. Diu, la primera quina era? Quina que faig?
2: I la segona que faig?
0: I la segona quina era? Per cert, Marta, ara que parlàvem de salvat per la campana, hi ha una altra expressió que ens salva, que és salvar-se pels pèls. Quin és l'origen d'aquesta?
3: Sí, mira, ara t'explico l'origen de salvar-se pels pèls, però l'Adrià deia això de que amb ell no li constava aquesta teoria dels taüts, sí. Per aquella gent que tampoc li consti i que no se l'acabi de creure, hi ha una segona teoria, que és molt curteta, sobre l'origen de salvar-se per la campana, que és una mica més, ens porta cap aquí, que ve del món de la boxa. Mm. I ens hem d'imaginar justament el moment en què el boxejador es troba a punt de ser noquejat, però sona la campana que indica que ha acabat la ronda. Per tant, salva l'últim moment. I llavors és gràcies al so de la campana. I molta gent diu que l'origen real ve del món de la boxa.
0: M'agrada aquesta també, eh?
3: I deies ara d'aquest de salvar-se pels pèls, que l'utilitzem, el fem servir també pel mateix, amb el mateix significat que salvar-se per la campana, que és allò, sortir-te d'aquella ocasió a l'últim moment, i hem de dir que aquest origen és mariner. Antigament, per enrolar-se en una embarcació, no calia saber nedar, però sí que anava molt bé portar els cabells llargs.
0: Per què?
3: Perquè si un mariner queia a la mar, ràpidament, com que no sabia nedar, els seus companys el podien agafar pels cabells i aixecar-lo cap amunt. I direu, i pels cabells? Home, doncs sí, perquè l'aigua amb la pell rellisca i és molt difícil agafar, la tela es trenca, s'esquinça, i els cabells era la manera més còmoda per poder agafar. Clar, sabent que ve dels cabells, podríem dir que no és massa correcte utilitzar-la en català, perquè nosaltres dels cabells no n'hi diem pèls.
0: N'hi diem cabells.
3: N'hi diem cabells,
0: en plural, eh?
3: En plural. Sí que podem dir un pèl del cap, per dir-ne un, o un cabell, per dir-ne un, però quan parlem de la melena, dels cabells, no n'hi diem pèls. Per tant, potser que
0: salvem
3: la campana
0: també pels pèls.
3: Exacte.
0: Salvem l'expressió salvar-se pels pèls, també pels pèls. Escolteu, el 677-38-77-19, expressions que conegueu el seu origen històric. I el telèfon, el 93-201-7474, el concurs que no enganya. De fet, tenim gent que ja està trucant pel concurs. M'agrada molt que la gent truca sense que hi hagi premi, que això és l'esperit de la solució. Àlex, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimat?
6: Molt bé.
0: Vols jugar al concurs que no enganya del Xavi Pérez Esquerdo, oi?
6: Vull jugar al concurs. Bé. I, si em permeteu, una anècdota relacionada amb els cementiris.
0: A veure, digues.
1: Ah, sí, home.
6: Sabeu que l'arbre emblemàtic del cementiri...
0: Però, un moment, Àlex, és que he de fer una cosa. Posa'm la cinta de crims, perquè amb aquest accent, sí, i començant amb, sabeu què?
1: Quedeu-vos amb aquest detall.
0: Quedeu-vos amb aquest detall, vull explicar una cosa dels cementiris. Àlex, des d'on truques?
6: Des de Linyola.
0: Des de Linyola. Endavant com vulguis. Com vulguis, Àlex.
6: L'arbre emblemàtic dels cementiris, en xiprer,
0: sí,
6: té una raó i un simbolisme conegut des de l'antiguitat. És el de la connexió entre la terra i el cel, però també és arbre del dol. Però és que sembla ser que té una raó pràctica, els cementiris. Que l'origen de, bueno, l'origen dels cementiris nous, de quan va sortir la normativa, si no recordo malament, a finals del segle XIX, que obligava a treure els cementiris dintre el poble per portar-los a fora, per sanitat,
0: sí,
6: doncs l'arbre emblemàtic en general ha sigut el xiprer. Doncs com que originàriament en terra de mà terra, a terra també hi ha un bitxo, sí, que ho rosegue tot. Sembla ser que les arrels del xiprer són repel·lents de rates i ratolins.
0: Amic! I per això posaven xiprers als cementiris, perquè bàsicament no arrosseguessin els cadàvers.
6: Sembla ser que podria haver aquesta relació també coneguda des de l'antiguitat.
0: Mira, ara digues, espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
6: Espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
0: Bravo, Àlex! Bravo!
2: Bravo, Àlex!
0: Nou Carles Porta.
2: Bravo!
0: El nou Carles Porta. Escolta, si mai es posa malalt en Carles Porta, truquem, Àlex.
2: Jo tenia entès que el xipre era perquè s'elevaven les ànimes.
0: També pot ser, és molt simbòlic. És molt simbòlic. A tot això ens estan enviant dubtes, perquè això podem fer en una nova edició de la Marta Pérez Verge. Ens pregunten per què vomites, deia canviar la pela, per què es diu això de com és el mercat de Calaf. Sembla el mercat de Calaf com a sinònim de desorganització. Ens ho anotem. Si hi ha temps a final de programa, ho resolem, i si no, a la nova edició de la Marta Pérez Verge. Va, el concurs que no enganya. Què li preguntes a l'Àlex?
2: Àlex, et dono tres opcions de refranys o dites i una d'elles és mentida. Entesos?
6: Entesos.
2: A. Olla vella fa bon caldo. Olla vella fa bon caldo. B.
6: Sí.
2: A la taula i al llit, el primer crit. L'opció C. Patata i pop, menjar de Wallapop.
6: Bueno, se m'ha escapat el riure, però aquesta em sembla que l'última és el tret de la patilla.
2: Estàs segur, Àlex? Tu pots pensar,
1: sí, sí, pensa.
2: Segur?
6: Seguríssim.
2: Correcte!
0: Molt bé! Bravo! Porta.
2: Aquesta és la que volem que sigui
0: aquesta, oficial.
1: La que vols fer créixer, no?
2: Hem de fer créixer aquesta.
0: Ai,
2: sí, com que Wallapop troba les coses bé de preu, doncs digueu patata i pop, menjar de Wallapop. Que sigui
0: patata
2: barateta.
0: I pop, menjar de Wallapop. Àlex, gràcies per trucar-nos, estimat. Una abraçada. Passa el missatge, ja ho saps. Cada dia a la una la solució. Petons bonic.
6: Molt bé.
0: Adéu,
6: moltes gràcies,
2: adéu,
6: veure.
0: Ai, senyor.
2: Ja ha calat, això, eh?
0: Ha calat. Sí. Escolteu, seguirem parlant de refranys. Donar carabassa, d'on carai surt això de donar carabassa? Daurar la píndola, d'on surt això de daurar la píndola? I seguirem parlant de campanes, eh? Per què fer campana? D'on ve l'origen de fer campana? Fem una pausa de minut i mig. No marxem més. Minut i mig i ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem fent una edició especial refranys amb la Marta Pérez Verge, amb en Xavi Pérez Esquerdo. Avui, de moment, anem de refranys relacionats amb el món de la mort, de les campanes. Hem començat...
3: Sí, ens està quedant una mica així,
0: sí, eh? Hem començat amb allò de carregar el mort, després hem anat a salvar-se per la campana, amb aquest origen dels cementiris, després hem anat a salvar-se pels pèls, i ara jo li deia a la Marta, ostres, per què fer campana? Sabem l'origen de fer campana? Podeu seguir trucant, eh? Agafeu tant del 93-201-7474 per participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo, per aquest concurs que no enganya, i el 677-38-77-19, digueu-nos si coneixeu alguna expressió i el seu origen històric. A veure, fer campana, què en sabem de l'origen, Marta?
3: Aquest, ara potser ens costaria una mica d'imaginar-nos-ho, però hem de tornar a tirar enrere en el temps, perquè antigament els nens acostumaven a estudiar o aprenien a les rectories de les esglésies. Molta educació venia de les esglésies. I llavors, molts d'ells també feien d'escolans en el mateix temps.
0: Tu havies fet d'escolanet mai, Xavi?
2: Tota la vida.
0: Sí? Anava a dir
2: que... Sí. M'ho sé, tota la litúrgia. Però i em sona això de la campana, que explicaràs.
3: Perquè potser et va passar.
2: Clar, perquè jo el que volia era anar a tocar la campana.
3: Però en aquest cas, clar, tu t'ho passaves bé.
2: Sí.
3: Doncs en aquest cas era un càstig, perquè quan un alumne faltava a classe sense motiu, el capellà el que feia era castigar-lo fent-lo anar a tocar la campana de l'església durant un o diversos dies.
0: Ostres, sí, comptant-lo
2: físicament. Perdona, potser m'estava castigant. Acabem a tocar!
3: Doncs en teoria era una es relaciona com una tasca pesada, molt dura, molt cansada, i llavors doncs era més pròpia dels adults, que estaven més forts que no pas de les criatures. I llavors els alumnes intentaven evitar aquest càstig tant com podien. I d'aquí ve el haver de fer campana quan faltaven, havien d'anar a fer campana. Hem de dir que aquest, amb el temps, doncs, ha anat evolucionant, la fem servir per referir-se a aquesta absència voluntària de no anar a classe o d'altres obligacions. I, a més, és una expressió que m'agrada molt perquè potser més coneguda és fer campana, però depèn de la zona, hi ha moltíssimes maneres diferents. Per exemple, hi ha fer fugina, fer fotja, fer toris, a Mataró en diuen fer toris, fer rodó... Hi ha moltíssimes maneres diferents de dir fer campana segons la zona.
0: A tot això, 93-201-7474, el concurs que no enganya amb en Xavi Pérez Esquerdo. Arel, bon dia.
8: Aquest concurs i diré la teva.
0: Digue'm. Arel.
8: Hola.
0: Hola, bon dia, Arel. Escolta'm, va, anem al concurs. A veure, Arel, en Xavi et fa una pregunta, a veure si l'encertes.
8: A veure.
2: Mira, Arel, estigues atent. Va. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Gos que lladra no mossega. Cavall cansat no mira marge.
0: Quin és el que ens hem inventat? Quin és el refrany?
8: Crec que el tercer.
2: Pensa-t'ho, pensa-t'ho.
0: Segur? A veure.
1: Torna a dir el segon, a veure.
2: El segon? Oh. Vols dir que no és...
0: No, digue'ls tots. A veure, el primer.
2: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
0: Ui.
2: Gos que lladra no mossega. O cavall cansat no mira marge.
8: Tercera.
3: Clar que sí, inconvenciment,
0: la tercera, eh?
2: Molt bé, correcte!
0: És correcte.
2: Molt bé! Bueno, és la incorrecta, però és correcta.
0: La incorrecta
2: molt,
0: és correcta. Ariel, has encertat i per aquí de fons em deien que volies demanar-nos l'origen d'una dita. L'apuntarem i a veure si la resolem un altre dia. Quina és?
8: N'hi ha per llogar cadires.
0: Ah, n'hi ha per llogar i cadires.
3: Sí.
0: Doncs Ariel, l'apuntem juntament amb les que ens estan fent arribar a través de WhatsApp. Intentem donar resposta en algun moment de manera breu, a menys que ja la sàpigues, Marta, que em feies aquí un senyal.
3: Sí, perquè antigament, quan es anava a fer un espectacle, un show, moltes vegades la gent es portava la seva cadira.
0: Mm.
3: I així es guardaven la plaça. Llavors el que feien, si no, era agafar les cadires. O sigui, quan hi ha per llogar i cadires, és una cosa que de dir, ostres, Déu-n'hi-ho, perquè és d'aquest moment d'haver de portar la cadira...
0: Ah, de llogar-hi cadires, a dir, n'hi ha per fer que et posin una cadira allà, no? Per reservar la plaça.
3: Exacte, que és una cosa que té molt de pes.
0: Et ve a dir, Ariel, que bàsicament és perquè és tan bona la cosa que és per portar-te la cadira de casa o inclús llogar-la per reservar l'espai i no perdre l'espectacle.
3: Ah, exacte.
0: Ariel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada.
8: Moltes gràcies.
0: Fins ara. Adéu. Va, que abans parlàvem de la mort, eh? La mort és greu, però en català hi ha una expressió que es fa servir per dissimular precisament la gravetat d'una cosa per fer-la més acceptable. Estem parlant de l'expressió daurar la píndola, Marta.
3: Sí, exacte. Eh? És allò que aquell moment de voler presentar una cosa que és desagradable sota un aspecte favorable o fer acceptar una cosa...
0: El Mary Poppins, no? Una miqueta?
3: Exacte.
0: Con un poco de azúcar y esa
2: píndola.
3: Moltes vegades els polítics dauren la píldora també, per allò... Per...
0: I toquen el violí.
3: També. Doncs d'on ve això? Doncs antigament molts medicaments s'elaboraven a partir d'extractes de plantes que contenien aquella substància activa que és la que ens ajudava a curar-nos. Mm-hmm. Doncs aquestes pastilles que es feien amb aquests extractes acostumaven a tenir un gust molt desagradable.
0: Mm.
3: Les plantes que es feien servir tot, aquestes amargors, aquests
0: Perdona.
3: Gustos...
0: Encara passa ara,
2: sí, anava a dir que n'heu trobat alguna pastilla que tingui gust de maduixa?
0: No, tu fota't un ibuprofen i desfes-te'l a la boca.
2: No?
0: O un olotil, una cosa d'aquestes.
2: No. A mi la meva àvia me la desfeia amb sucre.
0: Oh, que fàstic.
2: Amb una cullereta. Mira, i així em passava més ràpid.
0: L'aspirina és l'única bona.
1: Sí.
2: Era incapaç d'empassar, encara em costa.
0: Encara et costa, eh?
2: Faig aquells cops de cap horrorosos.
3: Que sembla que...
2: I pensava, tant de bo fos aquí la meva àvia per desfer-me la pastilla i posar-m'hi sucre.
0: Hi ha dos tipus de persones, eh?
1: Sí.
0: Els que saben, si hi ha gent que fot les pastilles a cabassos, i tu i jo, nano, que hem de fer una litúrgia abans d'empassar...
2: I que no em miri ningú, per favor.
1: Em mires com si tinguessis un animal perillós a davant, no?
3: Doncs hem de dir que la teva àvia feia una mica... està relacionat amb l'origen d'aquesta expressió, perquè feia una mica el que va decidir fer un apotecari, que va tenir la bona idea de recobrir-les amb una capa ensucrada que amagava el mal gust i facilitava que aquell extracte fos pres. Llavors, aquesta cobertura era dolça, recobria la pastilla i li donava aquest aspecte daurat. Si ens imaginem el sucre quan el fonem, que fa aquest color daurat.
2: Sí.
3: I llavors aquest to daurat és el daurar la píndola, que és per una cosa amarga fer-la passar.
0: És boníssim, això,
3: millor, l'ensucrava, la daurava.
0: El primer que et tocava la llengua era aquesta cobertura de sucre daurada.
3: Dolça, no? I a més, com que es fa llis, era més fàcil d'anar cap endins.
2: Te l'has d'empassar,
3: Sí, perquè si no, si vas...
0: Tampoc no pots estar aquí marejant la píndola, saps què em vull dir?
1: Però és una mica el que fan molts pares i mares amb la verdura. Verdura amb ganxitos de tota la vida, per amagar el sabor de la verdura.
0: T'has donat mai a les teves criatures verdura amb ganxitos?
3: Amb ganxitos?
1: A la criatura no li agrada la verdura, li poses alguna cosa que sí li agrada i llavors fas aquest recobriment, no? Que seria el sucre que posaven al ganxito.
3: A mi em feien un volcà, coses d'aquestes així, però la verdura era la verdura.
0: La verdura, la verdura.
3: Ni ketchups ni coses d'aquestes.
0: A mi se t'hi feien, en lloc de posar-me-la allà amb una cara somrient, em somreien com a molts meus pares i deien, si no tocaves per per dinar, tu tindràs per sopar.
1: Vinga.
2: I no t'aixequis.
0: Ai, nosaltres ens hem preguntat, arran d'aquest daurar la píndola, les pastilles actuals encara avui en dia porten aquesta cobertura dolça? Doncs hem trucat al nostre metge de capçalera. Jordi Mestres, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: En Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, coneixes aquesta història que ens ha explicat la Marta?
9: Sí, no, i de fet existeixen encara els comprimits recoberts de sucre, són les grajees actuals.
0: Vull dir, ah,
9: són estan millorades, eh? Vull dir que no és les d'antanyo, sinó que estan millorades, però això existeix encara.
3: Aquestes no fan tant de mal als queixals.
0: Ah, no. I més enllà d'això, no sé si avui en dia entenc que les pastilles estan recobertes, perquè quan nosaltres les posem a la boca són com finetes, no? Tenen com una pel·lícula al voltant.
9: Sí, hi ha diversos tipus, eh? Les que tenen la pel·lícula acostumen a ser aquests comprimits, que són les dures, no? Que és una pols dura, que és el que té el principi actiu. Imagineu-vos el paracetamol, que si el mastegueu és horrorós.
0: Horrible, horrible.
9: Horrible, horrible. Ah, i moltes vegades van embolicats amb una pel·lícula molt fina, que són polímers, no? Que són molècules com del midó o de cel·lulosa, que el que fan, a part d'intentar que l'empassar tingui un efecte més lubricant i, per tant, sigui més fàcil d'empassar, que no tinguin tan mal gust, perquè si no és horrorós. I si ho mastegueu, encara pitjor.
0: Entenc que aquest recobriment ja no està fet de sucre, no, Jordi? De què està fet?
9: No, actualment les principals són això que deia, no? Uns polímers o de cel·lulosa, per exemple, que són d'origen vegetal, o midons, no? Que el midó surt, per exemple, doncs, de la patata, entre altres, no? I fan aquest recobriment que és mil·limètric i que fa doncs, aquest efecte doncs, com lubricant. Alguns porten, inclús alguns que són molt grans, porten inclús una miqueta de lubricants que ajuden a... que sigui com efecte lliscós, no? Que ajudi a empassar.
0: Després hi ha uns altres que són com uns... A veure, perquè m'entengueu, normalment són aquelles pastilles que tenen com dos colors, no? D'una banda, l'omeprazol, sí. Això ho té, no? Mm-hmm. El que jo recordo, sí. Una persona que no puc dir qui és, que són, això són pastilles microperforades, que entenc que tenen un foradet molt petit i a través d'aquest foradet molt petit es va alliberant, no?, el principi actiu. I recordo una persona que l'obria, es fotia allò de dintre, i jo li deia, home, però això t'has de fotre el plàstic, perquè si no et deixaria, em deia, ja, és que me'l menjo després el plàstic.
2: No!
3: Perquè li agrada!
0: No, volem dir, no, si està el plàstic allà, ja farà el seu efecte. Això no va així ben bé, oi, Jordi?
9: No va així. De fet, no s'hauria de fer. És a dir, les úniques amb les que podríem fer alguna cosa similar és amb les que tenen ranura, que les pots partir, per tant, pots assegurar-te que més o menys els mil·lígrams de medicament està ajustat. Si no porta ranura, no es pot partir. Mm. Aquestes que dius tu són les càpsules, que és la típica de l'emoji del mòbil.
0: Exacte.
9: És de dos colors, sí. Aquestes poden ser dures o toves, i normalment és un recobriment de gelatina. I algunes d'aquestes sí que són microperforades. Aquí hi ha molta varietat. Algunes són microperforades i, per tant, tenen diversos sistemes, no? que el que fan és un alliberament que va a poc a poc, amb la qual cosa el que assegurem és moltes vegades que l'efecte no sigui immediat, sinó que es vagi com repartint al llarg de les hores i requereix menys quantitat de dosis, no? Per entendre, no haver de repetir tantes vegades, i d'altres sí que s'absorbeixen a l'estómac o no i fa l'absorció la que toca. Per tant, les càpsules no les hauríem de tocar ni les hauríem d'obrir. Algunes porten com unes boletes a dintre, que a vegades noten, que la idea és la mateixa, és a dir, aquelles boletes es van desfent a poc a poc i per tant van alliberant aquell principi actiu perquè vagi fent efecte al llarg de les hores, no del moment. Però si ho fem una miqueta doncs, alegrament, doncs no estem garantint la dosi.

0: I hi ha campana?
1: Ara no es veu, eh? No, està reconstruït, vull dir, ara no ho identifiques, però era l'antiga capella.
0: Sí, et portarem una campana.
2: Avui havia de ser el programa.
0: Jordi, gràcies com sempre per atendre'ns i formar part de la solució. Adéu, petons.
3: Adéu, adéu.
4: Clar que surten tots curats d'allà.
0: La demana la verge, escolta'm. 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Ja ho sabeu, 93-201-1-7474. Últimes trucades pel concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Izquierdo. Parlarem amb vosaltres, què esteu fent? I us proposarem aquesta pregunta d'en Xavi. 93-201-7474. El 677-38-77-19 ens heu de dir refranys dels quals conegueu l'origen històric.
5: Hem de dir que abans parlàvem dels cementiris i de l'expressió fer malves o criar malves, i la Teresa va anar a collir malves.
0: Ah, sí?
5: Sí, per fer ratafia. Perquè és una de les flors que es fa servir per fer ratafia, i ens ha enviat una fotografia.
6: Ah, pensava que ens havia enviat ratafia.
5: No, jo també. Mira, quan la faci, Dolors...
0: M'estaria bé, eh?
6: Sí, per
5: ara
6: tant.
5: Mateix, si en fas, doncs, un litro. Afegeix un litro més per la solució. Un litro, va bé?
0: Un litre mínim, sí.
5: Un litre mínim per la solució. Mira, el Francesc diu, tens les orelles a cal ferrer. Havíeu sentit mai aquesta expressió? Vol dir que et sort com una tàpia. L'origen sembla ser que és que fa anys, de tant picar, el ferrer del poble es tornava sord. I, per tant, d'aquí va néixer aquesta expressió de tens les orelles a cal ferrer.
2: Que, de fet, també diem d'estar sord com una campana. I també es diu que del so de la campana...
6: Era una tortura, això, havia vist en alguna
2: palmada. I tu, en canvi, t'ho passava superbé tocant la campana.
0: Diu, era una tortura, home, fot el cap dintre una campana i que la toqui, nano.
6: Home, rebentava tot.
0: 93-201-7474, últimes trucades. Res, 11 minuts per posar punt i final a la solució. Fem l'última pausa i a la tornada. D'on ve això de donar carbassa? Prepareu amb el donar carbassa.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: 9 minutets. Avui estem parlant de refranys, de l'origen històric dels refranys. Ho fem, com sempre, amb la Marta Pérez Verge. Avui edició especial refranys a la solució. I ens queda repassar el donar carabassa. Marta, d'on ve donar carabasses?
2: Doncs mira, hem d'anar cap a un vell costum de la pagesia, que durant el festeig ens hem d'imaginar una parella que estava festejant i arribava el moment que s'havien de fer els tractes amb la família, entre les famílies. Com a regla general, el noi i els seus pares havien d'anar a casa de la noia per parlar del dot que els progenitors d'ella podien oferir. De fet, hi ha refranys relacionats amb el dot, que és la filla amb bon dot a casa dura poc, perquè si tenen molts diners...
0: És el que valíem abans.
2: Clar, a l'olor del dot acudeix el borinot. N'hi ha uns quants, aquests, eh? Doncs bé, el dot de què estava format tant de diners com de béns materials, que podien ser terres, cases, animals... Aquests dos es posaven sobre la taula i s'acordava tornar a veure's més endavant, al cap d'unes setmanes, a una segona visita entre les famílies, un cop cada casa hagués fet les investigacions oportunes de la família de l'altra. S'haguessin informat i haguessin decidit si el dot els hi era bo o no. Què passava? Que si els progenitors d'ell no veien bons ulls aquesta unió, aquest casament, buscaven una excusa perquè no es dués a terme aquesta segona visita, aquesta segona cita, aquesta segona trobada.
0: En plan, ai, no ens va bé perquè hem de portar la nena al podòleg.
2: I llavors ja s'entenia que no estaven interessats en la seva filla. Però si a la família d'ell sí que volia i era la família d'ella la que no, els rebien a casa.
0: Ai.
2: Però, com que no ho volien dir en paraules, perquè era massa incòmode, quan arribava aquest dia pactat, se servia a taula un plat amb carbassa als visitants. Si la família del noi veia que li havien servit carbassa, ja volia dir
6: ni
2: que...
6: Ni preguntaven, ja.
2: Exacte, ja sabien que era una negativa.
0: També et dic que incòmode quan et posen allà davant. A veure què serviran avui, a veure què serviran.
6: Crema de carbassa.
0: Crema de...
2: La més extensa és la carbassa, però també hi ha altres aliments, també perquè, per exemple, a Lleida es fan servir donar garronada, perquè en aquell cas doncs, el que se servia era un guisat de garró. Vull dir que, o en molts llocs també es diu donar pota, perquè al final el garró és una part de la pota del bestiar, el turmell.
0: La carbassa estava associada a alguna cosa negativa, en aquest cas, que no et volguessin comprometre a veure si ho dic bé, el seu fill amb la teva filla, oi? Venia a ser una negativa per part de la família paterna.
2: De la dona.
0: De la dona.
2: O sigui, la família de l'home...

0: quan no volia, ja no anul·laven la cita.
1: D'acord.
0: Si era ella, la família d'ella es servia carbassa.
1: Per part de la família de la dona.
0: Exacte.
1: Però volem saber nosaltres què passa avui amb la carbassa. Ha canviat la percepció de la carbassa amb els anys? I, com sempre, això ens ho respon el nostre xef de capçalera, col·laborador de La Solució, xef del restaurant Cuina Sant Pau de Sant Pol. Un aplaudiment per en Raül Balam. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Hola, senyor Balam, com estàs?
3: Meravella.
2: Molt bé, i vostès què tal?
1: Molt bé, meravella. Estupendo. Escolta, ens veiem dijous, eh?
2: Dijous ens veiem aquí com un clau.
1: Dijous.
2: A la 1:05 aquí estic.
1: A la 1. Arriba a la 1, nen, que a veure si encara
2: no estarem a la 1, però esclar, primer hem de fer les notícies, saber com està el món.
1: Correcte. En Raül Balam el podreu sentir al complet el dijous, que ens visitarà i farem punta de sal. Però avui hem volgut parlar amb ell, perquè avui en dia la carbassa també s'associa amb quelcom negatiu, Raül?
2: Home, jo crec que ara la carbassa és un tresor. Jo crec que hi ha tot hortalissa, tota verdura, tenir-la, poder-la gaudir i menjar-la, és un luxe, un lujo, com et deia jo l'altre dia. Pensa que és una fruita que té molta vitamina, sí que és de tardor, però és clar, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, les que vulguis, fins i tot la K. Pensa que en consumim molta també a l'estiu de carbassa. Ens en fem uns farts. Meló i xíndria són cosins germans de les carbasses.
1: Ostres, que
2: clar, una carbassa són aquestes verdures que la mata s'extén doncs, per al terra i bueno, va agafant hectàrees de terra i van creixent. I el que són cogombres, el que són els carbassons, els melons, les xíndries, doncs tot això és un moment que ara ho disfrutarem moltíssim.
1: Ara et sentia dir les vitamines B, les deies, ara entenc perquè tanta canalla ens fan fer-los el puré de carabassa. Per tant, avui en dia, si ens donen carabassa, és un regal, no?
2: Home, és un regal. A mi també s'associava molt amb l'escola, que et donaven, li han donat carbasses.
0: Sí, exacte, una assignatura.
2: A mi me les van donar totes, les carbasses. I cada cop que hi havia carbassa i jo li deia, em queixava de la carbassa, la mare em deia, haguessis estudiat, potser no en tindríem tantes de carbasses.
1: Raül, o sigui que ara quin seria l'equivalent, és a dir, un element denostat de la cuina, l'equivalent a la carbassa com antigament? Hi ha algun aliment que ara no estigui de moda, diguéssim?
2: Bueno, jo crec que tot el que és un aliment és un gran regal, des d'un cereal a una fruita que tingui una durada molt, molt curta. No et podria donar quin símil hi hauria, però, per exemple, jo codio les bledes, a mi si em donen bledes, doncs és una cosa, aquí ja cadascú que es faci la seva, no?
1: Les bledes
2: però
1: no són gaire populars.
2: Ja te les tiro jo pel cap.
1: Escolta'm, senyor Raül Balam, ens sentim dijous, gràcies per aquesta explicació sobre la meravellosa carabassa, que avui en dia no té res de donar carbassa, sinó que és un regal.
3: Bravo.
1: Dijous parlarem de no passar calor a través de la cuina, per tant, cremetes fredes, cuina de coses fresquetes.
2: Sí, totes aquestes cosetes. Sí,
1: gràcies,
2: sí.
1: Bonico. Gràcies per atendre'ns, meravella. Adéu, adéu.
2: Una abraçada. Adéu.
1: Va, i acabem amb el concurs que no enganya. Ui. Última participant, en aquest cas, la Teresa, que vol parlar amb en Xavi Pérez Esquerdo. Som-hi amb el concurs. Teresa, bon dia.
4: A veure, bon dia.
1: Com està vostè, Teresa?
4: Molt bé.
1: Preparada per respondre al concurs?
4: Val.
1: Tot teu, va.
5: Va, som-hi, Teresa. Et dono tres opcions, tres dites, tres refranys, un d'ells és mentida. Entesos?
4: Sí.
5: Has entès la mecànica, Teresa?
4: Sí, però ho sento una mica malament, eh? No sé què es barreja per aquí al mig.
1: Baixarem la música, va.
5: La primera opció és... Riu-te'n del mort i et sortirà tort. La segona opció és... Qui riu últim, riu millor.
4: Sí.
5: I el tercer és... Acudit repetit... fa amic divertit.
3: Molt bé.
1: La incorrecta. Quina creus que és la incorrecta, Teresa?
3: Una se l'ha inventat ell.
4: No sé, la primera, potser.
5: Riu-te'n del to... Perdó. Riu-te'n del mort i et sortirà tort?
4: Sí. És que no ho sé, aquesta no l'havia sentit mai, jo.
1: Marquem aquesta.
5: Marquem aquesta. Segur, sí. Eh?
1: I és...
3: Nervis.
5: És correcta, però és incorrecta per tu.
1: Oh! La inventada. Quina era la inventada,
5: també
1: Xavi?
5: També es pot dir riure's del mort i d'aquí el vetlla.
1: Oi, però... Teresa, escolta'm, igualment jo t'agraeixo moltíssim que hagis trucat al concurs, que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució, així que marxem amb un aplaudiment fortíssim per la Teresa.
5: Bravo,
1: gràcies,
5: bravo.
1: Teresa.
5: Per cert, l'inventat és acudit repetit fa amic divertit.
1: Aquest és l'inventat per en Xavi Pérez Cardó. Doncs fins aquí la nova edició dels refranys. Has de tornar, Marta, perquè sí, hem de parlar del mercat de Calaf, de mil expressions que ens demanaven per aquí pel WhatsApp.
3: Content com un gínjol, per exemple.
1: Clar, per què? Perquè estem contents com un gínjol,
3: com
1: si el gínjol
3: ser?
1: És una planta,
3: sí,
1: no?
3: Exacte, un fruit. Sí, sí, correcte.
1: Per cert, Marta, avui, presentació a Vilafranca del Peti qui peti. On i hora?
0: A l'escorxador de Vilafranca del Penedès. Ai, a les 7 de la tarda.
1: A les 7 de la tarda.
3: Més mort.
0: Avui m'acompanya la temàtica. Que acabi bé.
1: Senyora Marta Pérez Verge, ens veiem aviat. Gràcies, bonica.
0: Moltes gràcies.
1: Xavi Pérez Esquerdo, d'aquí dimarts que ve, no l'altre, ens tornem a veure i sentir,
5: eh? Ai, que patiré. Us escriuré per WhatsApp.
3: Sí, sí.
5: El club de la solució.
3: El tema de demà t'interessa, també.
1: Uau.
5: Quin és?
1: Demà, amb en David Balaguer i la Cristina Gutiérrez Lestón, parlarem de pessimisme. Què vol dir ser pessimistes? És una forma de protegir-se emocionalment? El pessimisme es contagia? Totes les respostes demà a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts al Senat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats de l'ensenyament continuaran avui, després que en les últimes hores s'hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per a tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
3: El Papalló 14 es reunirà amb una 80ena de presos en la seva visita a la presó Brianzú i escoltarà el testimoni de 2 recluses. El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
1: Rosalia arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor a l'Acadèmia de l'Acadèmia a Joan Manel Serrat. El Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, 2 plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto al foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants. Com que no estan regulades, hi poden entrar menors. També és controvertida la incidència que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica a Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
4: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a l'Estat espanyol.
1: Esports. Alexia Putellas jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid en la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: Encara en futbol, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
3: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descens per un problema de videomarcador.
1: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual, l'entrenador. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta que té del Dubai, llevat d'un canvi dràstic d'organització. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, aquest dimarts s'han jugat tres definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
8: No,
7: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
8: Unió. Ja ho sé.
7: Que és
8: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.

0: Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al pit adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat, parla de pits grossos i petits, i d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pit Adormit, editat per Edicions 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithfull, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre, que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
1: Deepfakes, d'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
0: Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos parabojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, fins amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el Pit Adormit, però la memòria viva, vivíssima. El Pit Adormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El Pit Adormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
2: Bé, el que passa que jo és que soc molt amant del Sant Crist de Taüll.
0: Tu ets més del romànic que del gòtic. Sí. Jo ja ho sabia.
2: I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, hosti, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat, tota l'energia devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia me la devia donar el llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
0: Clar, és que jo, llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre gairebé com de lletania, de resar.
2: Sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu. El que passa és que no trobo religió que d'alguna manera que aculli aquesta idea d'aquest déu, ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui serà... Però d'alguna manera el necessito. No sé si perquè m'han educat amb la idea de déu. Jo crec que no, perquè una vegada quan ja era joveneta i tal vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió, o sigui, tots tenen la idea de Déu, no? O sigui, que és una idea universal, és una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
0: No sé, els haurem de preguntar.
2: És que no se n'entenem la seva llibre.
0: Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys, potser no va arribar ni un any.
2: No, van ser 3 anys.
0: 3 anys, eh?
2: Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven, diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada 2 per 3 l'ambulància d'urgències està tot el dia a Santa Tecla. Yeah. O sigui, me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
0: Però de tota manera hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, a com tracten els pacients, i recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
2: Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si és donar tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera, doncs poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
0: Vols dir que no entenien l'amor?
2: No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
1: Dius que jo t'he sentit dir que el Pit adormit, aquest llibre, va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
2: Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida. No.
1: Era la vida.
2: Era la vida.
1: Perquè no podies moure, pràcticament.
2: No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi encara em podia moure, era molt cansament, perquè clar, jo no sabia que estava tenint, bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel molotov. No, no tenies, diguem... El que passa és que sí que és veritat que no sé... És que no entenc, o sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo caminant, ni podia fer-me res, la major part de dies. Mm-hmm. I penso, com va...
1: Algú llegint el cuento deu pensar... Tot cuento.
2: Sí? Jo mateixa, a vegades ho penso.
1: Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només inventat, per escriure aquest llibre.
2: Exacte, sí, ma merda. Tant de bo no l'hagués escrit, de veritat, eh? Ja.
1: Escolta, però sí que...
2: Però no, només perquè no hagués passat per això, no per no escriure...
1: Absolutament, absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
2: Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava, quan m'ho vaig acabar d'escriure, m'ho vaig llegir tot, i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja, a veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades... És que a vegades quan escrius hi ha trossos que són... que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen. I allí tens com una baralla, no? I, bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí, que es pot, no?
1: I tant.
2: Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè, clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com, bueno, de fet, copio aquesta, la Maggie Nelson, els Bluets, no? Que ella em va donar la idea, perquè, hosti, quina bona idea de fer una estructura així, perquè, clar, és tan lliure... que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hòstia, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això amb la novel·la estic com a, diguem, separada, no?

0: perquè aquest llibre també és un viatge de memòria en una època a finals dels 90 a Barcelona, on hi havia un moment en la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
1: sí,
0: per tot
1: públic,
0: això.
1: Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no? I que me n'alegro molt que el facin, que ho facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no? Entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill del Pau Riba i la Mami Marc, no? Doncs el Llull Riba Marc, no? I aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador. I aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar, tampoc, saps? Vull dir que...
0: Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
1: Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jo, estava a la universitat, que eren punkis, no? Jo em recordo d'una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i pensava, hòstia, un imperdiu, dic, és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punkis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
0: O sigui, ja s'ha domesticat tot.
1: Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
0: El capitalisme.
1: Sí.
0: El capitalisme de fer calés amb una cosa que no valia res, que era pura imaginació.
1: No? Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. No. I la manera de destruir aquella idea, quina és? Que se la posi una pija.
0: Escolta, parles d'aquest món de la poesia,
1: sí.
0: I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
1: Oh, sí.
0: I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet,
1: Pedrals,
0: etc. I tu ets l'única dona, pràcticament, i després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
1: Sí,
0: no?
1: És que ho era.
0: Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie, sí. Fans s'ha de tenir els pits petits, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, jo tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica. Per
0: sí, tu dius que ets alemanya.
1: Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més íberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí, dic, jolín, no?
0: Però tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
1: Total.
0: Amb aquestes noies, també, i sí. Però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctos santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director, sí, de cine, agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
1: Clar.
0: Perquè no hi érem en aquest cànon, no ens heu vist.
1: Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Praix, del Portavella, és que a veure si em van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant, o sigui,
0: només... Diem l'ànima als peus.
1: Exacte. Dic, és que és al·lucinant, només hi ha una puta tia a tot aquest recital, a part de la Pissarrodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferrater, i això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé, és com si fos un, no sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé, hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
0: No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre? Que
1: no, no, ja m'he adonat aleshores.
0: I et feia ràbia, eh?
1: Bastanta, perquè dius, a veure, aquelles noies estaven totes allí esperant que el poeta, els poetes, en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament.
0: Moltes fans.
1: Buah, era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensava jo, era com... una absurditat, no? Vull dir, o sigui... No
0: es van crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
1: Totalment, okay. Sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos amb veu alta. Moltes vegades, alguns tipus d'algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no? I tot això, I sí, sí, i aquelles noies doncs estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no? I aleshores, el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, de la... de esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
0: Però això ha canviat i no totes som iguals.
1: Això sí que és veritat, que no totes som iguals, però la major part...
0: Hi ha gent amb pits grossos.
1: No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no?, però jo durant la meva època no. When the

0: El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes... O sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix i que, en canvi, els homes entre ells s'intenten fusionar amb l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sasses potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
1: Totalment, o sigui, jo, clar, jo no ho entenia, perquè jo l'idea de l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia. Aquesta és la història de base, també, o sigui, segurament, si no imitaven amb algú, no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots... hi havia com una... no sé, com si tots estiguessin drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
0: Potser era el que més sobresortia de tota
1: Totalment,
0: aquesta colla.
1: Sí, era
0: és evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere, sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí. Tot i així, en el llibre també desconfies de les teves possibilitats.
1: Totalment,
0: com a poeta. Per què creus que passa això?
1: Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui, i tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar el matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
0: amb els suecs.
1: Bueno, amb els suecs després.
0: És que em perdo un tant de mascle.
1: No, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que veia estar amb ell durant tant de temps, no? I ara, si m'has dit el suec, i ja me n'he anat a Suècia,
0: sí,
1: i a França.
0: Ja m'ha agafat calor. Canviem de tema.
1: Vale.
0: Tu venies amb el cor trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
1: Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, doncs ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà, no sé qui, sempre homes. Jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè...
0: Però al final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment en què fas una mica d'humor, en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
1: Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
0: Hi ha una mica de cinisme, però sí que...
1: Sí,
0: ja,
1: no,
0: aquesta
1: és
0: idea
1: que
0: ens ha fet molt
1: la idea,
0: mal, jo
1: molt
0: crec.
1: Mal, és que és, la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero. No,
0: et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
1: Sí, sí, sí.
0: No t'has fet la pilota, eh?
1: Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que també és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig i... Sí, jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, doncs, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora a la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del per què del món, del per què de les coses, no? I, bueno, i és veritat que amb aquell que a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I clar, és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
0: El tanto titular... Dolors Miquel.
1: Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.

0: ets.
1: Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, i és una cosa que expliques al llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital, qui ets, però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig, que hi ha...
2: Sí, és alcohol impossible.
1: Exacte, i que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
2: Totalment.
1: És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
2: Bé, en el meu cas no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hosti, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i clar, i tu et quedes allí i sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa.
1: És a dir, jo, està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et pesa saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
2: Sí.
1: A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
2: Sí, que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits... Clar,
1: ho dic de broma, eh?
2: Sí, ho sé.
1: És una metàfora per parlar de nimfes, si vols.
2: No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans, i quan era petita ja, doncs, hosti, anava amb nenes i jo tenia uns pitarros, i estava prima, no?, bastant prima, aleshores, no?, i aleshores, però que aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allí la bandera femenina allí passant, no?
1: Que per què? Perquè ser femenina és un problema?
2: A veure, és que en segons quin tipus, per exemple, jo amb el meu cos i tal, a segons quin ambient, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectual o idea, puta pena.
1: Yeah.
2: Saps?
1: Vull però llavors et valoraves més per aquesta mirada masculina que per la teva literatura.
2: Sí. No, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
1: Això ho expliques, no? Que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare, l'amo del teu pare, l'amo i Déu que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
2: Clar, i jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre perquè se'l llegís i tal, perquè clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem, sent una mica miserable, per dir-ho en plata, perquè clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
1: Què vols dir, les teves coses a homes?
2: En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona. Saps?
1: Sí, que no importava si escrivies bé.
2: Jo penso que no gens.
1: Uau!
2: Jo crec que no gens. Això
1: vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
2: No, sí, l'Enric i tots ells sí. O sigui, curiosament me valoraven. Jo estava molt bé amb ells. No. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava ben bé ells. O sigui, jo a l'Enric me l'estimava, evidentment. El Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte, i em semblaven majos, després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava, o sigui, a veure, això no vol dir que jo combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, però bé, no, per estimar no cal combregar.
1: I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del pit adormit, en aquest llibre, sí. Però també hi ha molta vida.
2: Sí.
1: I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
2: Me posaven negra. És que m'ha semblat tontos. Dic,
1: clar, si tot el dia drogats i beguts. Exacte. Una mica fa la sensació.
2: Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar, esmorzar, dinar i sopar com a mínim, clar, no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part, que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odissea, cada dos per tres surt.
1: Clar.
2: Aquest, el puto ventre que diu l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses. És que realment, sense menjar, és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, a lo millor... Ai, menjant a les 12 de l'any, i jo, amb una gana que tenia, els hagués matat a tots.
1: És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
2: Sí,
1: la vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma?
2: A veure, sí, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha, sí, molt dolor. Però
1: busques la bellesa, també.
2: Clar, estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses, és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tinc un diàleg.
1: T'està responent, sí, sí.

0: M'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
1: Sí.
0: Explica'm això.
1: És que no m'ho puc...
0: És raríssim.
1: És molt raro.
0: Una estranyesa, després vas caure als inferns, diguéssim, sí. Però al principi t'agafa alegria. Per què?
1: Molta alegria.
0: Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
1: No t'he sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música i supercontenta i super... No sé, era com...
0: Com una eufòria estranya.
1: Una eufòria molt estranya. No sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que, clar, aquest llibre... L'escrit, diguem, ha estat escrit així com un
0: a
1: diari.
0: Trossos.
1: No, tot seguit, sí. Excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar, allí vaig tenir més feina, perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal de que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't...
0: Creus que tenies la convicció d'escriure em salvarà?
1: No ho sabia. O sigui, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot, o sigui, era la meva vida, o sigui, perquè, clar, quan una persona no pot, a més, jo vivia sola, no?, i aleshores, bueno, amb els meus animalets, van ara més un, no?, però, a veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida, no hi ha gent que et porti el dinar, l'esmorzar, el sopar, no?, vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me, o sigui, no podia, jo intentava molestar el mínim possible a tothom, no?, però... No sé, vull dir... A mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta. No n'hi havia d'altra. O sigui, jo no sabia. O sigui, jo, hi ha moments que creia fermament i el meu entorn també que... A veure, que jo no passaria. O sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, pues no m'he mort, no? O sigui, i...
0: Ara hauré de continuar escrivint.
1: No, és que era molt surrealista tot perquè, clar, jo parlava per telèfon, no? Això sí. I... Bueno, bueno,
0: parles dels amics, parles sí, de l'amistat, sí, de la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges,
1: sí,
0: que et deien coses, no?
1: Clar, és que és molt important això, bueno. Sembla que no, però... I després de l'Esther Xargay i l'Alice Costa, que estava amb les tres en càncer i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
0: Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
1: Quina?
0: Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
1: A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa, jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui... Era un Robinson Crusoe.
0: Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
1: És que, clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè, clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
0: Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
1: El dels sants.
0: Sí,
1: No en té.
0: Per què? Explica'm això, que això és bastant fort, eh? Què dius,
1: sí,
0: ara?
1: Però, mira, això...
0: Dolors Miquel.
1: No, mira, si tu veus la pel·lícula aquella del cavall de Turí, de la Tar, t'ho explica perfectament. O sigui, Bellatar explica perfectament aquesta sensació que jo et dic ara i que Thomas Mann també explica a la Muntanya Màgica, de que el món dels malalts i el món dels sants no tenen res a veure. A veure, Thomas Mann no té aquesta sensació que jo tinc, no? Però, de fet, el protagonista, Karstop, no vol tornar a la vida i espera alguna cosa. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... no té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí...
0: Per què es barallen?
1: No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
0: Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
1: Sí, però la malaltia, diguem, és que ja... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
0: No passa res, així es veu que és de veritat aquesta entrevista.
1: Doncs,
0: que he vingut a Tarragona per tu, eh? No ho faig per tothom, això, eh?
1: Ai, gràcies. Em pensava que dic, m'ha fet molta il·lusió, a veure't. Doncs, no sé, o sigui, jo ho veia molt estrany tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i... o ara... se reunia, no sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que
0: és com
1: no
0: que tu mires tot de lluny, podríem dir
1: de lluny i que no té sentit, dius, però per què fan tot això i si deixen
0: però
1: la vida?
0: Però prefereixes estar sana, oi?
1: Sí, més que res perquè el cos fa patir.
2: A tu que més lluny.

0: mal el camí.
1: Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi em fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc on tothom vol xuclar. I no només parlo del sexe. Estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
2: Tot. És que jo, clar, jo, és que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment, o sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, molt, molt, perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores doncs vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
1: Tothom vol veure pits per tot arreu.
2: Tota la terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui. Això no es troba.
1: No.
2: Tot i que sempre he dubtat, això del romànic, l'únic que m'ha fet dubtar molt és aquest fet del campanar aixecat cap a dalt, no? Que l'he vist sempre molt fàl·lic, això sí.
1: És l'única cosa que és sospitosa.
2: Sí, és l'únic que me fa, diguem, desbancar-me una mica del romànic, no? Però...
1: Però la resta, és a dir, has fet aquest viatge que suposo que t'ha fet reflexionar i t'ha fet també entendre el que t'estava passant.
2: Sí,
1: entendre la malaltia, em fa
2: clar,
1: la sensació.
2: És que, per exemple...
1: Que tota la història que portem, tota la història cultural que tenim a les esquenes, és molt més important del que imaginem fins i tot quan estem transitant per la vida.
2: És que jo, clar, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui, era una... I per això jo estava tota l'estona...
1: Tu t'has emborrat també les popes de la història
2: de
1: cultural.
2: De la història cultural, totalment, no. Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava doncs, per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic gairebé, no? O sigui... Traure bellesa d'on només hi havia hagut doncs, lletjó, bueno, la lletjó també la podríem discutir, no? Però, doncs, brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia, doncs, fer una altra visió, o sigui, reconstruir aquell pensament, no? I lost my heart under the bridge to
1: that. I si la Dolors Miquel, per exemple, també parla d'aquesta geografia del cos, també hi ha molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu els pobles. Si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
2: Els països catalans,
1: sí. No només Barcelona, parles
2: sí.
1: De València...
2: I, no, i això no està fet a posta.
1: Però sí. T'ha sortit, eh?
2: Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allí no vam fer gira, no?
1: Sí, sí, però dels camins, de Mallorca...
2: De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí, sí, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
1: No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia, per tot aquest recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
2: Oh, sí, és com els socialistes. S'acaben els recitals.
1: Serà això.
2: Ai, sí, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
1: Sí.
2: O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
1: I què?
2: Doncs, no lliga, o sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit. Per què el Bad Bunny va amb l'Illa? I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que greu me sap de tot és el pobre Gaudí, que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? No, van, i si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
1: No, no crec que anessin junts.
2: Vols dir?
1: Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax? I jo estic aquí amb el Pit Adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a parar aquí.
2: Però és que la vida és així de sorprenent.
1: Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
2: Sí, és que l'humor és molt sa, respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres

0: La nostra tàctica és fer aquest programa fins a les 10 de la nit. Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda, i tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deepfakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
1: Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deepfake, que, per qui no conegui què, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
0: És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real, és real. Sí, però podria semblar un deepfake.
1: Ara ja ho podem.
0: Podria ser un deepfake.
1: Podria semblar-ho, sí.
0: I escolta, i això, com ho relacionem amb la violència masclista?
1: Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
0: Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
1: Exacte.
0: Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per
1: fer mal. Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic, i de fet ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles, com imatges de material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions, com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
0: És bèstia, eh?
1: És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
0: Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de les seves companyes, els hi canviaven la cara, i també doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
1: Sí, es van fer famosos el cas que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
0: I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més, hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
1: sí,
0: que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
1: Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial.
0: I se li fa xantatge.
1: Diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs ens dones diners, o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
0: Déu-n'hi-do. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape. De fet, avui que parlàvem amb la Dolors Miquel de Pits, segur que hi ha mil imatges, allò de canviar els cossos de les dones, fer-ne broma, i fer, com dèiem, amb aquests objectius de convertir-les en mercaderia sexual. Com deies al principi, tot això del deepfake, d'aquestes imatges falses, és una forma de violència masclista.
1: Sí, exacte, és una forma de violència masclista per això, per la falta de consentiment, per la voluntat d'humiliar, denigrar o atacar la dignitat de les dones. I com hem dit...
0: El que passa és que aquí hi ha un buit legal impressionant, m'imagino.
1: Hi ha un buit legal tremendo, sí.
0: Perquè, clar, vas als Mossos d'Esquadra i dius, han agafat una imatge meva...

0: Clar, clar, és... Ara per ara encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
1: A mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
0: Sí, sí, sí. I fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com, a, no? Com ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver tot el, totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una abast enorme. I davant d'això jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una abast tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut, és a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no?, que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
1: Clar, clar. És culpa teva, pràcticament. Eh?
0: Exacte.
1: Per això et va encantar un article de la Núria Labau, que es diu... Atenció amb el títol. Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol,
0: títol
1: totes
0: molt
1: ens
0: abocador.
1: Vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que a tu et va impactar.
0: Sí, sí, sí, sí, a mi em va impactar. Escolta, molt.
1: Saludem-la perquè anem molt, molt... fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
2: Bona nit, un plaer estar aquí con vosotras.
1: Tu vas passar bé fent aquest títol?
2: Bueno, es un poco clickbait, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Britney Spears y a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
1: Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir? Per qui no hagi llegit l'article, quina és la teva tesi?
2: Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando una polla, ¿no?, a otro compañero. Entonces, ella lo que le decía es, a mí lo que me sorprende es que a día de hoy todavía podamos avergonzar a una chica por una imagen de carácter sexual, ¿no? Que eso sea algo vergonzoso. Imaginaros cuando hablamos de los deepfakes, que ni siquiera eres tú realmente, ¿no? Que es una imagen de síntesis y que de hecho lo que hace es que la veracidad, digamos, pierda, ¿no?, la imagen pierda relación con la verdad. Entonces, todavía más, esos mensajes que estamos produciendo, ¿no?, de que estas imágenes pues producen vergüenza, te dañan, bueno, pues lo estamos equiparando a una violencia. Y es cierto que no hay consentimiento en la difusión o en la generación y, por tanto, es una violencia. Pero es verdad que tenemos que hacer emerger otro tipo de discurso precisamente para cuando a las chicas les pase esto o a las mujeres nos pase esto, pues suframos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra serie de mensajes que igual tendríamos que estar produciendo, ¿no?
0: Sí, de fet, al teu text, Núria, parles de la vergonya com una eina de control social, especialment per les dones, i volíem que si ens ho podies explicar una mica i compartir els efectes que té aquesta vergonya, per una banda, no?, en el dia a dia de les dones, i per l'altra banda, també, com aquesta idea de no avergonyir-se també pot ser difícil d'assumir per moltes persones, no?, i com ho podem treballar, això, socialment.
2: Sí, bueno, la vergüenza ya sabemos que siempre ha sido como una herramienta de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que esta sexualidad pues se ha restringido mediante medidas coercitivas, pero también mediante la culpa, ¿no? Haciéndonos sentir culpables o sentir vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aunque hoy todavía somos más libres, ¿no?, los restos de esta moral siguen funcionando a través de estas exposiciones públicas, ¿no?, o de la amenaza de esta exposición pública. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no?, tratando de que la sexualidad también sea un ámbito propio nuestro, un ámbito para nuestra libertad. Y bueno, y todavía es verdad que queda mucho por hacer si vemos que cuando una imagen de este tipo se difunde, todavía avergüenza más, digamos, a las mujeres que la sufren que a las personas que la han difundido, ¿no?
1: Clar, quan hauria de ser, quan hauria de ser al revés, no? De fet, ara m'ha fet recordar això, que hi havia un documental que va guanyar un premi, l'últim premi Gaudí, que es diu Diari de la meva sextorsió, d'una noia que va perdre el seu ordinador a una estació de tren de Madrid, a Atocha, i que aquell, durant mesos, li van estar fent xantatge, i al final ella va decidir penjar les fotos que estaven, que, per les quals li estaven fent xantatge, i d'aquesta manera va burlar, podríem dir, el seu assetjador. Així que potser hem de començar a anar per aquí i fer el que ella havia fet en aquest diari d'una sextorsió. És una bona idea.
2: Bueno, es verdad, o sea, yo creo que eso es un ejemplo maravilloso, pero es verdad que cuando se difunden este tipo de imágenes, bueno, no todo el mundo es capaz a veces de confrontar las consecuencias, ¿no? Pues un adolescente en un instituto donde sufre bullying, ¿no? O tiene que, ¿no?, atravesar ese pasillo donde todo el mundo la señala.
1: Y una dona adulta, clar, i una dona adulta que potser té una feina de cara al públic o en un...
2: Por ejemplo, hay gente que puede perder su trabajo por algo así, ¿no? Incluso, o sea, es verdad que estas imágenes pueden producir mucho daño y, por tanto, es cierto que una tarea es estar del lado de estas personas que las sufren, ¿no? Y hacerles sentir acompañadas, y también hay una tarea del feminismo que es intentar que esto no siga pasando. Pero bueno, es verdad que a veces nos olvidamos también de poner el acento en que no deberían dañarnos tanto, ¿no? En que todavía deberíamos empujar un poco esa libertad sexual y esa sensación de que cualquier imagen nuestra, incluso sea de una práctica sexual, no debería avergonzarnos. Debería avergonzar a los que las mueven.
1: Totalment. Ens agrada aquesta imatge. Núria Labau, moltíssimes gràcies. Merci.
2: Gràcies.
1: Bona nit.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Bona nit.
1: Georgina Monge, com sempre ens encanta que vinguis al programa, que ens faci reflexionar. Escolta, avui hem anat una mica estretes, perquè clar, és clar, Dolors Miquel copa molt de lloc.
0: Donava per molt, clar.
1: Donava per molt. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Demà ja sabeu que s'acomiada Alexia Putellas del futbol, del Barça, i farem un programa especial parlant de dones, futbol, i ja serem molt atents al que passi. Moltíssimes gràcies, bona nit.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport porta a la base lunar, ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield i, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: Moonlight Shadow de Michael Field, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica, passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly, i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. A aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida. I que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença. Bueno, de moment pujada
0: de moment
2: fins
0: pujadeta.
2: A les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us anirem explicant a mesura que vagi passant, que, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Iago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porres, parlarem de Revelejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie que pinta molt,
0: molt, bé,
2: molt
0: sí.
2: bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça que diu adeu i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs és que bé.
2: I mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Mariol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home...
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story. Ah,
0: com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Que tenim coses
0: molt... Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans i a les xarxes...
0: No pizza.
3: No, Pixar, sí.
4: Val. Però el personatge
3: es diu pizza amb ulleres de sol. I els fans han embogit. Escolta una mica com va això. Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia... Jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar, això, eh? Ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies dies, perquè això s'estrena el 19 de juny, i és interessant l'argument, molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000, amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
5: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donguin la medalla de la ciutat a la lleidatana, més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
4: Sí,
5: o,
4: que
5: si més
4: veu...
5: no, d'una cosa que parlarem poc.
4: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
5: Però què està passant a Lleida exactament?
4: Després
5: de la plec?
4: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan no? La notícia de pensar. Però serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
5: Força
4: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, per si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
5: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, l'Ara García.
4: Ui, si brillen els ulls, la cara. Que queien els ulls de les
5: puntes. Mare meva, però...
4: Sí.
5: Mare de Déu.
4: Dimecres llàgrimes.
5: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
4: Ha sigut molt fort.
5: Bé, estàs bé? Tot bé?
4: Bueno, s'ha d'oxigenar, el seu vell.
7: Estic trasbalsada ara mateix.
5: L'altre.
4: Oh, els badalls són per això, nois. Ja?
7: Si no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi, ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
5: Sí?
4: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
7: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
5: Escolta, amb quina bona notícia engeguem al matí, si pots.
7: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i té com a elements destacats el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
8: Homenatjar la gent que dona bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Serpent, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
5: És important. És imparable, té energia per parar un carro Pilarín Vallès.
7: És perfecte.
5: És que és una meravella.
4: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
5: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès, també, al costat del mercat municipal.
4: Que
5: per tant, escolta, estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
4: Sí.
7: Pobreta.
5: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells d'ella tirant-se de cap a l'aigua...
4: No és estiu. l'estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
5: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures.
4: No, res, res.
5: Com Pilarín Vallès.
4: Ara és el posado de la Pilarín.
5: I parlant de posados i de Pilarins, arriba Ot Serra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Anna Obregón o Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
10: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite, on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris. Hem començat a Capcom, però ara el farem també al Clot.
9: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
5: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 5:45 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Mana Castillo i John Travolta.
4: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
5: Doncs quina relació tenen aquests dos?
4: Ostres, nois, quina bona pregunta!
5: Oh. Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
11: Si no, tira l'estat.
4: Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
5: Eh, que l'he tirat
4: algun cop? El tens perquè jo he rebut badall.
5: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
4: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
12: Yo conocí a John Travolta porque hice una peli con mi chico y le conocí y es muy majo.
13: ¿Conociste a John Travolta?
12: Sí.
13: ¿Una peli con tu novio?
12: Sí.
13: Tu... Bueno.
12: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
13: ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
12: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
13: ¿Aquí en España?
12: Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
13: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
12: No, es delicado.
4: ¿Pero come de verdad?
12: Sí, sí, sí. Yo lo he visto.
13: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
4: Yo, sí. De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
5: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar l'avió i Madonna la va parar a l'època important de... Bueno, l'època més potent de la Casa de Papel.
4: Que dic,
5: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
4: És fortíssim.
5: Del vostre veí.
4: El món al revés, eh?
5: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria.
4: Home,
5: a veure, parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
4: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
14: I get it, I'm not the most beautiful.
15: Ho entenc, no sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
5: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
4: I tant, s'ha fet viral i és... És lamentable que encara estem així, però vaja.
5: Exactament. I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dobladora oficial.
4: Un 10. Ho fa molt bé. Un 10. Que... A més, està tan contenta quan li demanem.
5: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció,
4: sí.
5: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quin son ens deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
16: Pero las heridas no se han curado, no se curan nunca. Solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
5: I en 7 minuts arribem a 6:45.

0: avui desenfundem la música de Sex Pistols,
1: perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic, es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II, però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va escoltar super ràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio, i com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta, perquè arriba la gent d'astrocat.cat, que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs d'aquí ho deixarem.
3: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
3: Més enllà de la superfície.
0: Més enllà de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície. No indaguem.
3: Trobarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà espelmes avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio, home, Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mira-la, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no us sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molts anys en el dia del vostre aniversari.
4: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
5: Els Matinés.
0: Com cada dia, els matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts com Anna Milán. I també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa. I, de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:15 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, als centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta, malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que la amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'oca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux, el de Millor Videoclip per Berghain o el de Millor Cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andí. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina.
7: feina.
8: A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
9: Cas Endic, Diari Ara i La Vanguardia, titulars pastat, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
8: Hi ha altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau i El País que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
9: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllà amb els tribunals francesos i suïssos.
9: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
9: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
9: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió és una solució més.
8: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
9: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
9: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
10: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
10: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
11: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
12: Pero ninguna tanto como ustedes.
11: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
13: No suena natural.
11: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
10: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè sens dubte l'Ustedes
10: sí.
0: És marca... Sí, marca sí, Canària, sí. Però de tota la vida.
10: Exacte.
0: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
10: Perquè Citroën ressuscita el llegendari Dos Cavalls.
0: Vinga.
10: Ho fan format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
0: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes al 20.000, eh? Els cotxes últimament
10: sí,
0: et diuen que costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
10: Com tot, també t'ho diré.
0: És veritat. I quan falta menys d'un mes per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La millor coca de Sant Joan. M'encanta.
10: Que sí?
0: Sí, home.
10: He vist La millor coca i dic això.
0: Okay.
10: Això ja hem de començar aquí.
0: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
10: Doncs va. La pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la coca de Sant Joan creativa, aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bona pizza.
0: Molt bones, gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tocants a la vostra habitació, vapor... perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical, i avui alerta perquè tindrem un dia de ple estiu.
9: Sí, de fet, també com la nit de diumenge i dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
0: Veus? Marta, calor, caloreta.
7: Calor, calor. És perillós aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
0: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
7: No, no, m'està posant-me la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
7: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: no para de recollir premis,
1: no
0: eh?
1: No para. No para i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: Evidentment que no. Que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit. Ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i tres noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: Quina meravella de disc ha fet l'Alfred García. L'últim que ens va presentar està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas a 9:15 del vespre actua Alfred García, ho fa dins el Festival Emprentes, potser ens agafen a nosaltres dormim, una mica tard, dormim. Però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulgui anar a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 9:15 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta. Per tant, és una gran oportunitat per veure-la. Això teniu temps fins al dia 14 de juny. I acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: jo m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquen.
0: I aquestes hores del matí, quan en 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. Ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
5: I va una d'aigua de foc, el cavaller!
3: En Jordi estava suat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca. I, a més, li feia l'ullet.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
7: Appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
6: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
8: There is so much activities the children has gotten, a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in your lives.
6: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Doncs molt pendents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom, i després a la secció de tele, amb el Darío Porras i la Mariola Cubells, parlarem de Raval.

0: A l'escola.
1: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
0: Te l'he posat així, una mica, aviam si la descobríeu. Explica't quan gasta el Departament d'Educació en sous.
2: Una forquilla?
0: Una forquilla, doncs...
1: Un ganivet.
0: Són clar. Molts diners.
2: Molts, milers, no,
1: no. Molts milions.
2: Milers de milions.
1: Sí, jo també ho diria.
2: Milers de milions.
0: Milers de milions.
1: Jo diria... No
0: heu
1: sé.
0: De pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
1: 3.000 milions.
2: Més.
1: Més? 10.000.
0: Amb quina seguretat ho diu allà de redactora d'Economia?
2: Ja,
0: ara
2: també ho dius a mi. Clar. Jo m'equivoco cada dia, saps?
1: Però, home, amb Economia, va, afina una miqueta.
2: Jo crec que, no sé, 7.
1: 7.000. Jo diria 6, si diu la Lara, 7.
2: 7.000?
3: Sí, menys.
1: Va.
2: No sé. 6.000. Més, no?
3: 6.500.
0: Doncs la que més s'apropa... Tu quan has dit al final?
1: 6.
0: Doncs llavors el Canalies amb les seves trampes, la que més s'apropa...
1: Segons el
0: pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2022. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que segons un estudi de la UGT cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals, sense comptar complements i triennis.
1: 5.312 milions, eh?
0: Exactament.
1: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbona, Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
6: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
5: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
10: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
9: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
11: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
9: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
13: Catalunya migdia.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
13: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
13: Tot costa.
14: La temporada del 10.
15: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
16: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
15: 10 temporades ja.
17: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Per molts anys i que en feu molts més.
5: Som els matiners i tenim son.
18: Sí, una mica, sí.
5: Però no se'ns nota.
18: Jo he anat al metge, però m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
2: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant...
1: Estossega.
2: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
1: Ara torno a estar una altra.
2: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
3: Ai, tornarà a perdre la veu.
2: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
5: Els més matiners. Matiners.
1: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 93207474. Ens encanta parlar amb vosaltres aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha concedit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
19: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho,
3: hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puede pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Esto lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando.

0: olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
1: Doncs un altre aprovat per Anna Milán.
2: Molt bé, m'agrada tant, l'Anna.
1: Hauríem de tenir una conversa amb Batguia i Anna Milán, eh?
2: Ai, sí.
1: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
2: Podríem trucar-la, l'Anna.
1: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, tens la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li
2: sí,
1: pots dir en directe.
2: Encanta.
1: Doncs ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim, després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat Paz Padilla.
3: Estoy súper ilusionada, eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
4: Esto se llama la amenaza.
3: No sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
4: Hay nervios.
3: En mi vida. Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito. Eso es lo que hace que estés creciendo, ¿sabes? Que estés ahí viva. Si te pasas de... sería como, guau, no hay energía. No.
4: Además que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
3: Sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono, ¿eh?
5: No, pero oye, volver a la tele después de tantas cosas, fue ese momento en el que dijiste sí.
3: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto. Porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado. Y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo. Y dije, ¡buah! Encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo lo es así y lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía. Tampoco tan intensa, mamá.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Jaume, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
6: Bé, bé, bé, aquí us volia saludar i donar-vos les gràcies per sempre acompanyar-me al camió des de tan doleta, saps?
1: Un aplaudiment pel Jaume, clar que sí, Jaume! Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
6: Pues mira, jo m'he llevat a les 3 del matí.
1: Buah, és que...
6: Però he activat la targeta del tacògrafo a les 4 i mitja.
1: I com portes això de llevar-te tan aviat?
6: Ja estic acostumat.
1: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això?
6: Sí. Després, com ens fan esperar tant els jocs,
1: sí.
6: Pues faig una petita siesta, saps?
1: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners heu de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
6: Sí, xiquet.
1: No?
6: No sols són els turismes, eh?
1: Clar.
6: Els camions, saps? N'hi ha cada història que no veus, però bueno.
1: I escolta...
6: Mira, Catalunya Ràdio es passa més ràpid, eh?
1: Ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?
6: Pues mira, hasta que, com diem nosaltres, hasta que doni el disco, saps? pues mira, si avui he enganxat a les 4 i quart,
1: sí.
6: Pues compta tu 15 hores.
1: 15 hores diàries?
6: He sortit a tornar, són 9 de conducció.
1: Déu-n'hi-do.
2: I des d'on has sortit, Jaume, i on vas?
6: Cau a Huesca, i ara vaig direcció Lleida.
1: Que t'hem perdut un moment. T'hem perdut una mica, Jaume, torni. D'on surts i cap on vas?
6: Mira, surto de Tortosa.
1: Val.
6: A les 4 i quart, vale?
1: Sí.
6: I ara vaig a Solsona a descarregar.
1: Val.
6: I ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
2: Ah, clar. Esmorza vella, eh?
6: No, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
2: Ja. Clar, si ho has de fer cada dia...
6: Sí, alguna vegada sí que paro. A Mallal, que tenia un lloc molt xulo per mitjà.
1: Doncs Jaume, nosaltres com cada dia de 5 a 6 t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte, sí. Amb el camió.
6: Moltes gràcies, eh? Gràcies per la companyia.
1: A vosaltres. Una abraçada, Jaume.
6: Adéu.
1: Que vagi bé. 9-3-2-0-7-4-7-4. Josep Maria, molt bon dia.
7: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
1: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
7: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
2: Molt bé.
1: A què et dedica, Josep Maria?
7: Jo sóc peixater, tinc una empresa de peix.
1: Molt bé, i a quina hora entrem?
7: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i vaja, tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
1: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
7: És així. Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
1: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
7: Bueno, pues jo que sé, vols utilitzar l'ascensor o el muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no som disputes importants en absolut.
1: Ja us coneixeu, ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
7: De fet, ja només amb una mirada ja saps si, com està el dia, no? Si va girat o no, o com està.
1: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
7: Sí, sisplau.
1: Que vinga, vagi molt bé.
7: Us esperem a tots. Adéu.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
8: Bon dia.
1: Què tal?
8: Molt bé, i vos?
1: Bé, les gallines te van traient més o menys ja les plomes, o no?
8: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
1: M'encanta que torni l'envien al corral.
8: Es nota com una certa tranquil·litat.
1: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
8: Sí, sí, sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
2: Clar, és com un safari, no? Com la gent que va a safari i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
8: En realitat sí, perquè a més et surt una cabra per allà, tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, que també déu-n'hi-do.
2: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
8: No, les gallines no. Home, no. El meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
1: Eloi,
8: n'hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
1: M'encanta.
8: Ara és la xerida i la rància.
1: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on sí, cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
8: Perfecte, vale. Vull dir que ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
1: Oh! Ui, demà parlem
8: això,
1: de paparres.
8: I això també... Ja t'explicaré demà.
1: Demà m'ho expliques, Lara García, Marta Viana. Gràcies, estimades.
2: Adéu, fins demà.
1: I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
8: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus. Ahir que ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. La costa entre 27 i 30. A l'interior entre els 30 i 35. Encara amb un dia sol, 4 nuvolets del Pirineu. Demà més calor. Demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38. I sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu, i divendres, dissabte, diumenge aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
1: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
8: Vinga.
1: Que vagi bé.
8: Fins ara.
1: Ricard Ostrell, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
1: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
9: Som-hi.
1: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: Sembla, doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Yolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porra.
3: Pica cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
4: Pica cap mosques!
0: Avui també amb el creador de la sèrie Revelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
5: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que
0: s'acaba. A les 11 serem al Camp Nou, avui on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot costa també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial a motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetats sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus, i a partir de divendres ja tindrem ruixats de tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals, i seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública, i no s'ha donat. No s'ha donat, i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'Estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. tancats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'oca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV, respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
15: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Rodríguez Zapatero.
12: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
17: En esta situación insostenible de España, esa frase de «que el que pueda hacer que haga» cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
18: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, diálogo con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: I hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia, un dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxar just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir dirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa de l'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els 2 nous regidors socialistes, Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT les comarques gironines.
19: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, en fi, que els seus 2 regidors parlin en castellà, també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja avança l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
20: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
21: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
20: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Summit Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones. Es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Summit Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
23: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
23: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
25: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
23: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
0: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
5: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
7: Que les persones que ja estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
8: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
23: El fins ara president de Renault Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
5: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Antic, i va quedar llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta en Dic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic d'escot i deixar la posició a Mango. En Dic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera?

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny, sí, donarà veu a un personatge nou que
1: si
0: es
1: no
0: diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Oh, pizza, bé.
0: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. Bon. I... has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No, vull dir alguna cosa, que no pot fer pòdic.
1: Serà això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adeu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça Real Societat a les 7 amb el Tot Costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a la veu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit a l'Àlex

0: Si és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per voler fer.
1: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
2: Avui, a partir de les 11, farem precisament una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques, i mira que són importants. I per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de verola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra, i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuatláhuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: mentre a l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds Eye are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria, al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Fierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat, demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo que
1: siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: jugadora. Aquest vespre davant la Reial Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça, i un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Curado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
8: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Dick. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calamà ajorna la declaració de Zapatero. Cas Endic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant, a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35 amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
11: Bon dia. Avui amb la música de Queen i Friends Will Be Friends. I és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots parlarem els... parlant tots com Bad Bunny, d'un gol.
11: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... Va ser una...
0: Pizza con piña.
11: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de Friends, my friend, mi amigo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Doncs a partir de les 5.
11: Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
12: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
12: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat.
13: Molt bé.
11: A què et dedica, Josep Maria?
12: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
12: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
12: Som una família, literalment. És com si fos una escala de vins. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que bé, sí, sí. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
13: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
13: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça. Diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.
16: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent d'arriba, que el treball específic que fem nosaltres, doncs, no estan formades.
15: Salut defensa la necessitat de adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
14: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 del barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai el principal índex cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Descobrir les drassanes reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
19: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
18: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
19: Drassanes reials, pedres que expliquen Barcelona.
20: Està entendre amb mi, sí.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
3: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
22: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
3: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
23: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
3: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
24: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase, qui pugui fer que faci, té més sentit que mai.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
3: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
4: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
5: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll.
3: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
1: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
3: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
3: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
1: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat dues missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
1: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
3: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
1: Lleida, Estela Bosoms.
9: La collita ja està en marxa.

0: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
2: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
1: València, Alba Barbosa.
3: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Caleix, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
2: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
4: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
2: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
1: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
2: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups li presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
1: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a que optava.

0: catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergain o Millor Cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala del lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en un àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 juga el títol de la Conference League davant el Crystal

0: Palas, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
2: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva, com aquell de la final de la Champions a Bilbao, i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també bé alçant la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
4: Parella, què us podem partir?
3: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: I a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
10: No m'agrada aquesta sintonia.
11: És que està molt bé. Pam,
9: pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
11: M'ho faries tu, Elisenda?
10: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
11: Marc Marvà, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
12: Pam, pam, pam, pam.
10: Molt bé.
11: Com ho faries, Òscar?
13: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho. Veus?
14: De dilluns a divendres de 4 a 7...
9: La millor hora del dia.
14: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Pam, pam, pam, pam.
14: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
15: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
16: A partir de les 9, analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
15: I a 10:45, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rebelejar, Pol Rodríguez.
16: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
17: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les Bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
18: La vaga de Bibliotecàries de Barcelona, per exemple.
17: Vostè, perdona, qui és?
18: Si poguessis fer el favor de no cridar, sisplau, que estàs molestant els teus companys.
17: Perdona.
18: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
17: Fora, fora. Bueno, sí, sí, sí.
18: Però què necessites?
17: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
18: Què necessites?
19: De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, és qui és.
18: Maria Calles. Portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
4: Portaveu baixa, eh?
18: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
4: Bé,
18: no,
4: això és molt bé, Maria, calla. Sí, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries... Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
18: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
4: Ella parla fort, és que ella parla fort.
18: Bueno, perquè sóc la bibliotecària.
4: Vale, d'acord.
17: Maria Callas, perdoni.
18: Un altre vist just expulso, eh? Bueno, són normals.
17: A partir de 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
19: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson. L'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
1: I el segon, el Joan Foguet.
20: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar com ens diu el poeta, perquè avui també és un bon dia perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana es preveuen tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà al que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit al Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà, demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, el recorregut invers que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brianzo, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Fierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 28 minuts i a quart el gironès es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Nova vaga.
7: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
8: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
9: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
10: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents únicament i exclusivament.
9: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys. anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
6: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
11: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries.
7: Fan vaga avui, en aquest cas a tota Espanya, a Tarragona, hi ha dos centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
12: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
13: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
12: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
8: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
6: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sanciaja.
14: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
15: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
16: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
17: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanciaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pit.
7: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
18: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
8: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijóo s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
6: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
7: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per l'anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
8: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
6: Peinada mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
7: Silvio Riols ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
19: Tres vots a favor, cinc en contra i tres abstencions, que seria aprovar la proposta.
8: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
6: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
19: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ajuntament.
6: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: Respiramos molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
7: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja.
7: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
7: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
8: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
6: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
7: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
8: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada a utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
20: És antirrendible. Vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: 200 milions d'euros.
6: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Nou conseller delegat.
7: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
0: S'avança.
8: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: Lleida, Estela Bussoms.
22: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
23: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
22: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res nou espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
0: Segon intent.
6: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
24: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
25: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
24: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escala.
7: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
0: Colònia a la Lluna.
8: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques, el satèl·lit, i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
1: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: I presentació inèdita.
6: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
0: Nou fitxatge.
7: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
2: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaurana.
3: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
2: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot costa especial.
0: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 kg 900 g a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
10: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus a la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral sentit Llobregat.
5: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
26: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
5: Joan Garcia.
27: Les 3 línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
28: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
27: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entra a Paral·lel i Avinguda Carrilet. L'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79, que va substituir. Es volen crear 3 línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
29: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
30: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
5: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
31: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
30: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
5: I novetat sobre el cas de l'Ena Jubany, el principal acusat Santi Laiglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
31: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei de l'Ena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
30: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
5: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitza l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
31: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coderc a tanta sobreexposició visual.
32: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no?, és com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
31: La mostra de Lua Coderc, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periódico foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Patero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia. Els Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
13: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
12: Hi han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília, atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora, un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
0: I qui hi ha darrere de tot això?
12: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'han dut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se, i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de votar. Avui dimecres, un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara l'has destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones a certa edat com a protagonista de pel·lícules.
1: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
0: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Día Cero.
6: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Día Cero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Día Cero està a Netflix.
8: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
19: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha 2 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
21: Bon dia, Alexia Putellas.
22: I jo reconec que m'he buidat.
23: M'he buidat i necessito omplir-me.
24: Vinga, va, home, sisplau.
0: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat. Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
25: Sí, és que m'he buidat. Sí, m'he buidat.
0: Com estàs?
25: Sí. Bueno, no sé. Espera un moment que fico la música que em dona com més...
0: Sí. Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
25: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí, perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
0: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i
25: vale,
0: de l'últim partit?
25: Voy. Voy. Aviam sí, per on començo. Culers.
0: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
25: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
0: Sí, sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí, sempre fas aquesta cara...
25: Sí, sí que sóc, ara mateix estic super emocionada. Sí,
0: doncs, ara estàs emocionada. I ara?
25: Han estat
0: ara no.
25: 14... No, ara sí.
0: Ara sí, ara sí.
25: Sí, ara sí.
0: I ara?
25: Ara no. Ara no. No, no, ara no.
0: No acabo de veure...
25: Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
2: Sí, Alexia.
25: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
2: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
25: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
0: A partir de les 11 en parlarem.
25: Vaig
0: sentirem Alexia Putellas.
25: Visca el Barça sempre per sempre.
2: Què vol dir això?
0: Són 7:45. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
3: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Els pobles petits no els surt a compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
5: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres, i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat...
14: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9. Es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí. Una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que més comarques s'arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre. Això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o a l'interior de les Terres de l'Ebre, de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
0: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriments d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
4: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
6: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
4: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
6: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
4: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
6: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
4: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
6: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
4: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
6: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
4: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
6: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
11: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Sou molt bona gent!
26: Amb El Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
28: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
7: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, informa conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
0: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
9: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
32: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
33: Pero ninguna tanto como ustedes.
32: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
34: No suena natural.
32: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra.
1: que és la d'ustedes.
9: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
0: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
6: Citroën ressuscita el llegendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
0: I què veuran els que vagin a Cadaqués?
9: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no en grafitis o de qualsevol manera, sinó en pintures que arriben a ser obres d'art. Recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
0: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
6: I ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una 80 de persones. Ho veiem al Nació.
0: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
9: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de fastuc, i la pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis el Forca Brianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
14: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
2: A la premsa econòmica, avui Expansió destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una de diversificada, tecnològica i sobretot verda, que se sustenta sobretot en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
0: I què destacem a la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
14: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico, amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

L'Esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per la Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb suc.

0: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics de trotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan festugosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. A Germán Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! Torquemada en deu fer 52.
2: 55.
0: I la teva germana, la felicites?
2: Oh, mira, que ràpid! Teva, felicitats!
0: Quants en fa?
2: 53. No, espera. 54. Ah. 54.
0: Sant Toral.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'estat major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com ho era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el Fiscal General del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Ostega amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb Educació, però tenint en compte que l'última...

0: 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
2: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades a Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures del govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
1: 156.
2: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
1: 200 milions d'euros.
2: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
1: I el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé que hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part veig del davant, que està totalment desfigurada.
3: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
1: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
3: Una imatge de l'estret d'Hormuz feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats. A Washington i Teheran fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
1: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
4: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Pràtix, director d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsedat, prevaricació i malversació.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit a 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'Iabé Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació.
8: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val $8. El preu

0: 10 ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
2: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
3: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
4: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem el cas Zapatero.
6: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
1: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
3: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
6: Hi ha molts dels monoclis on arriba, no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del Servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
8: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
1: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
3: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
1: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brians 1 i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
6: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
9: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
10: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
9: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
11: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
12: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
13: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
12: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
1: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
14: La visita del Papa. Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó 14 a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó 14 beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
16: Molts ànims.
1: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
17: Sí. Hola, bon dia!
1: Què ets aquí? Com estàs?
18: Et vol felicitar per la teva recent prejubilació.
1: Ah.
18: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
1: Dale, Manu!
17: Ole, ole!

0: a gaudir d'aquest temps lliure, aquest temps per tu, que vagi molt bé.
1: Apa, i petonets a tots.
0: Un petó, adeu, Àngels.
1: Adeu, adeu, adeu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Els últims dies han estat dies de comiats i de déus. Uns de definitius, d'altres de temporals, i alguns d'altres, el temps ho dirà. Comiats de persones que han deixat empremta, que han marcat una època. Al món de l'esport, per exemple, hem sabut que Pep Guardiola plega, que deixa el Manchester City després de 10 anys d'entrenador. I també avui ens despertem amb la notícia que Alexia Putellas tanca la seva etapa gloriosa al Barça. A la ràdio, al nostre propi mitjà, també vivim adeus emotius. Una geganta de les zones com Àngels Barceló, filla d'aquesta casa, apaga el micròfon de la cadena SER. I Carlos Alsina fa un mig pas al costat i deixa la part informativa. Són noms propis que han acompanyat milions de persones cada dia durant anys, fins i tot dècades. I com passa sempre que algú marxa, ens obliga també a reflexionar. Ens obliga a preguntar-nos sobre què significa dir adéu, sobre com dir adéu i sobre quan dir adéu. Si hi ha alguna manera d'acomiadar-se bé, si és millor deixar les portes mig obertes o tancar-les del tot... Tots tenim a la memòria col·lectiva, per exemple, comiats difícils. Aquells que marquen una generació, com per exemple la sortida abrupta de Leo Messi. O el buit immens que ens va deixar Johan Cruyff. O la marxa d'Antoni Bassas a Catalunya Ràdio. Però també tenim comiats íntims. Dels que portem a dins del cor. Els que protegim com si fossin or perquè són l'últim resguard dels bons moments. I és que un bon adéu és, per damunt de tot, una celebració. Representa poder-te mirar a tu mateix a la cara, amb el cap ben alt i estant-ne orgullós. Poder dir en veu alta, la feina ja està feta. Saber marxar és difícil, consisteix a deixar pas, a permetre que aquells que venen darrere es facin seu el camí. I en aquest sentit, acceptar un adéu no és cap derrota. És evident que tancar etapes costa molt, fa vertigen i moltes vegades fa mal. Però que un adéu costi és símptoma d'una cosa fantàstica. Meravellosa. Vol dir que estem deixant una cosa molt bona endarrere. Perquè només plorem allò que hem estimat. Només trobem a faltar allò que realment ha valgut la pena. Als Guardiola i als Alsina del món, a les Alexias i a les Àngels Barceló, bona sort en els nous camins. I sobretot gràcies per la vostra dedicació. Perquè tothom viu amb els seus propis adeus més personals. En la majoria de casos, els comiats no obren informatius. Són canvis de feina, de casa o fins i tot de ciutat. O els adéus més tristos, els d'aquells que ja no hi són. En certa manera, cadascú és la suma dels seus comiats. O dit d'una altra manera, cadascú és la suma dels llegats que ens fa ser qui realment som. I a tot això, avui fa calor.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 3, avui a l'Àgora. Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, el dia en què ens adrarem en aquest dimecres de vaga d'educació. La desena d'aquest mes de maig, la quarta general d'aquest curs a tot el país, els sindicats i el departament van acostar i posicions, però encara no hi ha acord. Connectem amb diferents punts del país per copsar com es preparen escoles i també instituts per aquest dia de vaga. Comencem a Barcelona, a l'Institut Príncep de Viana, i a la Sara Canyete. Sara, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard. Doncs en aquest centre, per afrontar aquesta jornada de vaga, s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè no hi havia 6 docents voluntaris que volguessin assistir aquí al centre. Tots volien anar, deien, en aquesta mobilització. De fet, el seguiment de tota la vaga d'aquest curs en aquest centre diuen que sempre ha estat superior al 70%. I sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora de l'Institut, la Sara Solà, espera que més enllà del sou no es perdin de vista les altres reivindicacions.
4: Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però en canvi sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre.
3: Veurem com responen els centres a aquesta crida de mobilització massiva en aquesta recta final de la negociació que han fet els sindicats aquí a Barcelona. L'acció principal, avui s'han repartit per al territori, és a les 10 del matí a Pla de Palau.
0: I a Girona, la mobilització està prevista per d'aquí una hora al Pont del Dimoni. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, és on sóc ara, a la Cruïlla, amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Des d'aquí, a partir de les 9, es farà una marxa a peu en direcció a Salt. És un dels principals vials d'accés a la ciutat de Girona i, per tant, evidentment, això pot provocar problemes de trànsit. De moment, a aquesta hora, tot tranquil. La mobilització continuarà al migdia amb una protesta festiva, dinar inclòs, ha concretat per al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Hostec Estès a les comarques de Girona, Glòria Polls.
6: Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
0: I a Granollers també els professors estan citats a les 9 al pavelló d'esports. Marta Vallès.
7: Hola, bon dia. Doncs alguna samarreta groga ja hem començat a veure per aquí, al voltant d'aquest palau d'esports de Granollers. Aquí és on han convocat a partir de les 9 del matí, com deies, les assemblees de docents de les comarques de Barcelona. Hi ha un motiu molt clar. Aquí és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A les 9 això es començarà a omplir de gent, de pancartes, de xiulets, i també arribaran tots molt ben equipats perquè passaran el dia fora. Serà una jornada, com diuen, llarga. Allà sortiran d'aquí a les 10, faran una marxa a peu aproximadament d'una hora cap a un punt que de moment no han volgut concretar, i allà faran el que diuen el contracongrés. Hi haurà concerts, hi haurà taules rodones, i si hem de fer cas, el cartell que convoca serà colossal.
0: Doncs seguirem aquestes mobilitzacions al llarg del matí. De moment, al contrari que en les altres convocatòries de vaga, no hi ha hagut talls a les carreteres i el trànsit és habitual a aquesta hora. Com dèiem ahir, les parts van acostar posicions després que el departament hagi proposat un nou complement salarial per tots els docents d'una quarantena d'euros. Els sindicats creuen que és insuficient. Més detalls, Maria Costa.
8: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
9: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
8: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
10: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: USTEC amenaça amb vaga indefinida, com sentíem ara, però de moment hi ha 7 dies més d'aturades. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia, sí, des d'avui i tota la setmana que ve. Primer, noves aturades territorials. Demà, Maresme i Vallès, divendres, Baix Llobregat i Penedès, la setmana que ve, dilluns, a Girona i Catalunya Central, dimarts, Barcelonès, dimecres, Tarragona i Terres de l'Ebre, dijous, Lleida i el Pirineu, i divendres, 5 de juny, si abans no hi ha acord amb els sindicats, si el govern, nova vaga a tot el país amb una manifestació unitària a Barcelona.
0: Per tant, la vaga general, amb què amenaça USTEC, afectaria les dues últimes setmanes de curs. A 9:15 preguntarem a la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ens atendrà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I per cert que a les mobilitzacions també s'hi sumen les escoles concertades. La coordinadora d'escoles concertades de Catalunya s'acaba de crear i s'ha sumat a les demandes de l'escola pública.
11: De moment s'hi han adherit 70 centres del conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i una equiparació de condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent. Carles Navarrete, portaveu de la coordinadora, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
0: D'aquí a pocs minuts tornarem a les escoles també per veure com s'està vivint aquesta vaga i ho analitzarem avui a l'Àgora amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans, un primer comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
13: No hi ha fumata blanca amb els mestres, però n'hi podria haver aviat. Si una cosa vol evitar el govern són interferències en la visita del papa. La Conselleria d'Educació ha constatat com les vagues de docents s'han convertit en un mal de cap que erosiona la seva gestió. I no li ha quedat altra que corregir l'estratègia temerària d'haver deixat fora de l'acord inicial els sindicats majoritaris. Ara, Les dues parts estan en una mena de subhasta sobre un increment salarial que és just i que és necessari. Però fora del radar ha quedat un greuge flagrant, que un alumne a la pública tingui una hora lectiva menys el dia que la concertada. D'això no hi ha ni Déu que en parli.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el cas Zapatero.

0: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Això deia fa una setmana Pedro Sánchez, abans que es publiqués el sumari que hem conegut, tots els detalls que impliquen Zapatero, una trama de tràfic d'influències, i abans també dels moviments d'alguns socis, com per exemple el PNB, que li demanen eleccions anticipades. Avui Pedro Sánchez és a Roma, on el rep en audiència el Papa Lleó XIV i respondrà a les preguntes de la premsa. Serà a partir de les 11 del matí, tot plegat, després que ahir la prudència s'imposés en els membres del govern a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Santeaja.
2: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
3: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
4: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
5: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
6: Pero yo no voy a prejuzgar nada, y le digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, tanto soy una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que soy presidente Zapatero, y yo sigo confiando en él, y espero sus explicaciones en sede judicial y posiblemente IED.
1: Una posició que contrasta amb la d'altres referents socialistes, com Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Sánchez de bloquejar Espanya.
7: Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
1: Tot això mentre avui hi ha sessió de control al Congrés sense Sánchez, que, com dèiem, és a Roma i pendents també dels moviments dels socis d'investidura i de l'oposició. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: Perquè el Partit Popular continua descartant oficialment una moció de censura, però ja veus el partit que reclamen fer algun pas.
8: Sí, la versió oficial és que no faran una moció per perdre-la, que això seria un regal d'una llei de Sánchez i els socis, que de moment no es mouen i és aquí on Feijó està centrant la pressió. Han assenyalat els socis per còmplices de la corrupció si mantenen el suport a Sánchez. I és que PNB i Junts donen per esgotada la legislatura, parlen obertament d'eleccions anticipades, però no volen anar de la mà de PP i Vox a una eventual moció. Tot i aquest panorama, llegim avui a l'ABC que alguns dirigents del partit creuen que cal fer ja alguna cosa i forçar la moció de censura, encara que sigui per perdre-la, i que el debat s'ha instal·lat a les primeres files del partit.
1: I per cert, que qui ha parlat és l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
9: Se podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
1: Aznar, que reivindica la seva crida, Tània.
8: Sí, aquesta frase que acabem de sentir es va fer 2023 enmig de les negociacions del PSOE amb els independentistes per investir Sánchez, de qui deia ja en aquell moment que era un perill per la democràcia, i ara reapareix enmig de la tempesta política del cas Zapatero per seguir pressionant en aquesta via. Ho ha fet amb un vídeo a la xarxa, sentim-lo.
10: En esta situació insostenible d'Espanya, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
8: Un vídeo on no cita explícitament Zapatero, però on clarament intenta mobilitzar tothom, qui calgui, també els socis de govern de Sánchez, facin el pas i el deixin caure.
1: Gràcies, Tània. L'agenda judicial marcarà els moviments del Partit Popular. Pol.
11: El jutge va endarrerir ahir la compareixença de Zapatero. S'havia de fer el dia 2 i finalment declararà el 17 o el 18 de juny a l'Audiència Nacional. Abans, demà comença el judici contra el germà de l'actual president del govern espanyol, contra David Sánchez, recordem, per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. I el dia 9 de juny, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, serà probablement l'última citació abans d'enviar-la a judici.
1: Veurem què declara Zapatero. Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el seu portaveu, Luis Arroyo, que denunciava una causa política contra ell.
11: L'actual portaveu havia estat assessor polític de Zapatero i insisteix que la unitat investigadora de la Policia Nacional ha fet només conjectures i emmarca la causa en una guerra judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez.
12: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
11: En la mateixa línia, però bastant més contundent, el periodista Ernesto Kaiser, també ahir en aquest programa.
13: Estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez arcea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías. No hay ningún indicio, ninguno, solo bien que diuen.
1: I per cert, un últim detall sobre una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero, Thinking Heads. En aquesta consultora hi treballa des de fa un any i mig l'exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
14: Thinking Heads és una consultora que administra Daniel Romero Abreu, un empresari que, juntament amb Zapatero, va fundar una altra consultora, Gate Center. Segons consta el sumari, l'expresident va percebre fins a 37 transferències de Thinking Heads per valor de 650.000 euros. El jutge ho atribueix a activitats d'assessorament i conferències. D'aquesta companyia també en surten 12.300 euros que van a parar a l'empresa de les filles de Zapatero, que aquesta sí, el magistrat apunta com a possible empresa pantalla de l'entramat. L'entorn de l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, subratlla que Thinking Heads no està investigada en el cas i que ell es dedica a la part de consultoria política, sobretot enfocada en l'Amèrica Central. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sergi Sabrià, un nom que hem explicat a les notícies durant temps. Havia deixat, de fet, mesos abans el càrrec d'Esquerra Republicana arran de l'escàndol, recordem, dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada també estructura B del partit. Doncs ara tornaria a estar assenyalat, en aquest cas, en una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero. A partir de les 9 parlarem amb Luis María Pardo, que és advocat d'una de les acusacions populars personades, i també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Abans, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Manforte.
15: L'Església Catòlica salva el president del govern espanyol d'una sessió de control gens fàcil al Congrés. La visita de Pedro Sánchez al Papa Lleó XIV arriba en un moment de convulsió interna després de l'imputació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I, segons destaquen fons de Moncloa, si res evoluciona, Sánchez tornarà a dir que suporta Zapatero davant la premsa. Des del seu equip asseguren que respecten la decisió de l'expresident de declarar el front a Tutxe abans de donar explicacions públiques que sostenen que arribaran pronte.
16: Fugat. Demana un desig, corre.
17: Vull viure unes colònies així tots els estius.
18: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
20: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:08. Repassem els bàsics del matí amb Silvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Robert Prat, Lara García i Gras Capeta. Bon dia.
23: Bon dia.
1: I avui... Què passa, Robert?
24: Res.
1: I avui s'acomiada la millor.
25: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades.
26: Màxima golejadora de la història del club, 232 gols, acumula 38 títols, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina entre els més destacats. Segona jugadora amb més partits, 507, darrere Melanie Serrano, doble pilota d'or mundial, competitiva, amb ganes de millorar fins al final, com reconeix el seu tècnic Pere Romeu.
27: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
26: L'extècnic del Barça, Lluís Cortés, parla del futbolista total. Són declaracions al Catalunya Nit.
28: Sempre li deia que era un futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
26: A les 11, reconeixement institucional del club. El seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana el Johan Cruyff davant la Real Societat, que seguirem en un tot costa especial.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies, atenció al gir de guió, a l'abstenció de Junts per Catalunya.
0: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions als comptes i han permès que tirin endavant. Justament el mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va criticar el secretari general de Junts, Jordi Turull. Al ple ahir va haver polèmica també perquè un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà.
2: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
3: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll.
0: Qui respondria era Sílvia Orriols. Iglesias diu que farà el possible per aprendre català.
1: Recordo Jordi Turull criticant molt el fet de que el PSC s'abstingués i permetés aquests pressupostos de Sílvia Orriols a Ripoll. Per tant, també caldrà explicacions per part del partit de Junts, el partit de Carles Puigdemont. I després també és curiós que just el dia en què el govern del PSC presenta el Pla Nacional per la Llengua, fa un any que es va aplicar i fa balanç del Pla Nacional, doncs prenguin possessió en castellà dos dels seus regidors a Ripoll. I avui l'Ara explica que la mà dreta de l'exalcalde de Sabadell socialista, Manuel Bustos, entra a Aliança Catalana.
0: Es tracta de Lluís Monge, l'únic regidor socialista que va acompanyar Bustos als jutjats en el marc del cas Mercuri. Va ser durant 24 anys a càrrec municipal a Barberà del Vallès i a Sabadell, i des de l'estiu milita Aliança. Tot això, però, no serà l'alcaldable d'Aliança Sabadell.
1: I parlant sobre llengua, i coincidint també que ahir es va celebrar el primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, com dèiem, el govern ha anunciat que crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús del català dels últims anys. Montse Pujol.
4: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
5: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
4: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Pacte per la Llengua avança i la recaptació de l'IRPF caurà d'esperar encara més. La Generalitat recalcula, en aquest cas, que no estarà preparada per recaptar aquest impost fins l'any 2029.
0: Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa i que ara torna a endarrerir. Serà el 2029, sempre que abans hi hagi acord al Congrés perquè Catalunya ho pugui tramitar.
1: I notícia que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on sí que arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei.
0: Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori. Segons dades de la Generalitat, la xarxa de fibra òptica pública és una infraestructura que principalment connecta els edificis públics. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: El compromís de la Generalitat és donar incentius perquè els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: També hi ha una altra opció aquí, que és el satèl·lit Starlink, que val uns 40 euros al mes i que també té bona qualitat. Parlant de finançament, aquesta setmana s'obre la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris i el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
22: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
23: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
22: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també tenim novetats del cas antic. D'aquí un minut ho expliquem.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Catalunya Ràdio.
1: Els Mossos creuen que Jonathan Andic i Isaac Andic van forcejar davant del barranc de Collbató pel qual va caure el fundador de Mango.
13: Segons publica El Periódico, després d'examinar la petjada trobada en aquell punt, la policia catalana conclou que, per les característiques, la marca que va deixar Isaac Andic abans de caure al barranc sembla producte d'un suposat forcejament.
1: Tot això després que Jonathan Andic anunciés que deixa temporalment la vicepresidència de Mango.
0: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. Denuncia que l'acusació contra ell és injusta i que ha generat un relat públic tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, en dir conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant la seva família com el president i el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, li han donat suport.
1: I mica en mica anem coneixent detalls de la visita del Papa. Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1.
14: La trobada s'allargarà a prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que hi va presentar la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: En parlarem a partir de 3:15 amb Iago de la Fierra. És organitzador de la visita de tot Espanya i demà, atenció, perquè farem un programa especial a partir de les 8 del matí, farem un recorregut, el recorregut invers que farà Lleó XIV a Catalunya. Ho farem, com dèiem, a la inversa, començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona, ens desplaçarem fins a la presó de Brians 1 i tot per parlar amb els protagonistes de la històrica visita del pontífex a Catalunya. Acabarem a Montserrat. Israel deixa en paper mullat l'alto al foc pactat amb el Líban.
14: L'ofensiva israeliana de les últimes hores contra Hezbollah ha provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. El primer ministre Benjamin Netanyahu explicava el seu objectiu.
22: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
14: En un altre front, Israel també acaba de denunciar que ha matat el nou cap de la branca armada de Hamas en un atac a la franja de Gaza.
1: I no deixarem de parlar de la música, perquè aquesta tarda hi haurà una presentació inèdita de l'ex-Beatle, Paul McCartney, Marta.
0: Sí, perquè estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, ho farà el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquesta plataforma, es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I atenció a aquest nou fitxatge per a la nova pel·lícula de Toy Story. Bad Bunny.
0: Bad Bunny, que donarà veu a un personatge nou i serà una porció de pizza amb ulleres de sol. Bad Bunny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: Doncs aquestes són les notícies bàsiques d'aquest matí. De seguida repassem els esports. Són les 8:29.
24: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
29: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
1: Són 8:45.
11: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
15: Avui, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
16: Sargento Tomás Morado Muñiz.
17: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
16: Què dius?
17: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
16: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
15: Quanta guerra. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I pel que fa als esports, ja hem parlat del comiat d'Alexia Putellas al Barça. Per cert, a partir de les 11 la sentirem en aquest acte d'homenatge que faran al Camp Nou i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, una àgora esportiva especial. És una llegenda del club. Hi ha un doble, per cert, acomiadament, que ho seguirem aquí a, en aquest estudi. Serà, deia, a les 11 aquest acte institucional?
1: Sí, a les 11 és un acte institucional al Camp Nou. No hi és previst que hi hagi públic. Presència de Rafa Juste i Joan Laporta, directiva del Barça, plantilla de l'equip. I a les 7, Alexis jugarà el seu últim partit davant la Real Societat. Tot costa especial des del Johan Cruyff, que s'allargarà després de les 9 per explicar-vos amb tot detall l'adeu de l'emblema del Futbol Club Barcelona.
0: Vallecano juga avui el partit més important de la seva història.
1: A Leipzig, final de la Conference League davant el Crystal Palace. L'equip de Vallecas mai ha tingut l'oportunitat de disputar una final europea. Íñigo Pérez és el seu entrenador.
2: És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
0: I presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
1: Primera decisió, ratifica Manolo González a la banqueta de l'equip.
3: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
1: Victòria de la Penya 95-74 de la Unicaja a la Lliga de Bàsquet. El Barça, l'Igualada i el Calafell passen a les semis de l'Hockey Lliga. Queden així, Liceu, Calafell, Barça, Igualada. Arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu Mataró, el Catalunya i el Barceloneta juguen la final anada de l'Eurocup, i a Roland Garros, Marina Bassol juguen segona ronda contra Andreeva, vuitena cap de sèrie del torneig.
4: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: Són les 8:33. I aquesta del matí arrenca pendent de diferents temes. D'entrada, les vagues d'educació. Aquesta tarda, a les 3, hi ha nova reunió amb els sindicats. Seran un dia en què estan convocats a aturar-se els docents a tot Catalunya. Des de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ricard. Doncs la direcció del centre ens diu que aquesta hora, entre els 48 docents, el seguiment de la vaga és d'un 65% del personal. I veiem també pocs alumnes. Bàsicament, ha vingut un grup dels més petits, els de primer i segon d'ESO. A banda de la vaga, avui accions repartides per tot el territori. A Barcelona centralitzen en una concentració a les 10 del matí a Pla de Palau, que es preveu llarga, amb dinar inclòs, al migdia a la plaça Drassanes.
0: I un dels punts que també es preveu massiu és a Granollers, des del Palau d'Esports. Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora ja sí que hi ha força moviment de samarretes grogues aquí al voltant del Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és a les 9 del matí en aquest punt, perquè aquí s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. De 9 a 10 faran sentir la seva veu al davant del Palau d'aquí del pavelló, i després a partir de les 10, una marxa cap a un lloc encara no concretat, on els docents faran el seu contracongrés.
0: I un altre sector que avui s'atura és el de les refineries de tot l'estat. Una vaga que pot afectar la producció de combustible. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia. Som als accessos de la refineria de Repsol a Tarragona, a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors estan concentrats bloquejant aquests accessos. També es fan accions similars a la zona de Cessa, al port de Tarragona, i a la zona de càrrega del Pantalà. Aquí, aquest centenar de persones han fet alguna performance amb una mena d'escuts d'inspiració romana per simular aquest bloqueig, que estarà actiu durant tot el dia. Ens comenten també que s'ha rebaixat una mica la producció d'aquesta refineria, sobre un 30% aproximadament, amb una reivindicació única, que és l'avançament de l'edat de jubilació pel sector.
0: I molt pendents del que pugui dir també avui Pedro Sánchez sobre Zapatero, a l'atenció dels mitjans que farà a Roma. Aquest viatge farà que no sigui avui tampoc a la sessió de control al Congrés dels Diputats. La compareixença de Sánchez serà a les 11 del matí, i també estarem pendents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, avui a les 9, sense Sánchez, aquesta sessió de control centrada novament en el cas Zapatero. Alguns socis com PNB i Junts reclamen ja eleccions anticipades, tot i que les mirades estaran posades, com dius, a Roma. Després de veure's amb el Papa i a roda de premsa de Pedro Sánchez, primera vegada que els periodistes podran preguntar al president espanyol, que fins ara s'ha limitat a mostrar respecte a la justícia i donar tot el suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha incidència al metro i al tramvia de Barcelona. A la línia 5 del metro no hi ha servei entre Can Buixeres i Sants Estació i, mentrestant, a les línies T5 i T6 del tramvia, les del Besòs, les freqüències de pas estan alterades per problemes en l'operativa. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos adverteixen d'alteracions en el recorregut en algunes ciutats, com Barcelona o Granollers, a causa de les protestes dels docents. I pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia.
0: Punts vermells.
11: Doncs mira, l'A2 del Papiol a Molins de Rei. En aquest punt hi ha un carril tallat per avaries, sentit Barcelona. També trànsit aturat a la B23, a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal de Barcelona i a la C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, trànsit molt dens.
0: I punts taronges?
11: Les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, i també en un punt habitual, a la P7 de Barberà a Mollet, en tots dos sentits de la marxa.
0: De seguida amb nosaltres, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en aquesta nova jornada de vagues. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
12: Doncs parlarem del cas Zapatero, ho farem amb Montse Mínguez, portaveu del PSOE. Cap a 9:45 analitzarem la visita del Papa, en aquest cas amb conversa amb Iago de la Cierva, coordinador general de la visita de Lleó 14. I a la secció de sèrie i televisió parlarem amb Pol Rodríguez, creador i director de la sèrie Revelejar. I a les 11, molt pendents de l'adeu del Barça d'Alexia Putellas.
0: De seguida obrim l'Àgora, avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, quin temps ens espera?
17: Bon dia. Doncs mira, seguim amb aquesta tònica de sol, de calor. Avui en temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, les màximes quedaran entre els 30 i 35 graus i a la costa de 28 a 30. Sense més conseqüències pel que fa a l'estat del cel, demà sí que podria créixer alguna nuvolada, poca cosa. La temperatura continua enfilant-se, continua fent-ho de cara a divendres. Fins i tot divendres en alguns llocs de Ponent es podria arribar als 20, als 37 o 38 graus. I a partir de divendres sí que començarem a tenir algunes tempestes de tarda. De moment al Pirineu, potser diumenge les tempestes podrien afectar en altres comarques i, per tant, després de la tempesta començaria una mica de refrescada.
18: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online la resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
19: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir s'estrenà Repartint Bombones, era debutar. Avui dimecres, un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
22: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
23: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
24: Les notes del nen, les obres a casa...
23: El manteniment del cotxe...
24: Ah, no, això no és cap càrrega.
1: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
2: Peugeot.
3: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta't les condicions a Carglass Ponés.
24: Carglass canvia, Carglass repara.
25: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
26: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
27: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
28: Fes t'entendre amb mi, Di.
29: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
28: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
28: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixera 3,65 al mig quilo.
29: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la. Veuen el pis i se'l queden.
31: Perdoni, que ens acabem.
30: Mira, un altre.
32: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
33: Tot costa.
34: La temporada del 10.
35: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
36: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
35: 10 temporades ja.
37: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
19: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
37: Per molts anys i que en feu molts més.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller. De què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora? Una mica de futbol. El Marc ha fet una part amb el cap d'informatius de la casa, amb l'Òscar Fernández, per parlar del Girona, i la Laura ha sentenciat: n'estic farta del futbol. No pateixis, només queda el Mundial. De Bad Bunny, no, Laura?
38: No, Bad Bunny, no, per favor, és impossible estar farta de Bad Bunny.
0: Clar.
38: Vaig anar al concert?
0: Sí, va agradar?
38: El divendres, bueno, una passada. M'encantava.
0: Estaves a baix allà apretada? O...
38: No, estava com a dalt, a la graderia.
0: Hi havia gent que ho ha passat malament, es veu, al concert. Hi havia molta gent allà embotida.
38: Doncs jo, la veritat, o sigui, hi havia moltíssima gent, evidentment, però jo, clar, veia com la gent que estava a la pista i veia forats, buits, és a dir, que tampoc no vaig veure com tantíssima gent com esperava. Va ser increïble. Jo estava, com podeu apreciar amb la veu que tinc, estava malalta, estava com encostipada, que estic, perquè ara quan arriba l'estiu jo m'encostipo, passen aquestes coses, i igualment, o sigui, ho vaig disfrutar moltíssim, va ser increïble.
0: Fas una cara de escepticisme, Jordi, important.
39: No, al contrari, em fa una enveja espantosa, m'hagués agradat molt en aquest concert, i no sóc un superfan, però aquests dies l'he estat escoltant i m'ha semblat boníssim.
0: Espectacle, un
38: espectacle. És espectacular, exacte.
0: No, eh? No,
40: jo ja us vaig dir l'últim cop en antena, no era el meu estil.
0: Sí, ja. Bueno, doncs tampoc era el meu, i vaig anar i vaig gaudir molt.
40: Hi ha una predisposició, evidentment, i recordo que aquell dia en Ricard va fer un... Recordar-ho?
0: Sí, tant, no sé què vaig fer, però...
40: Bueno, una imitació bastant bona.
0: Això.
39: Home, això no ens engresca anar-hi, francament.
0: No, però...
40: Canta més o menys igual, crec.
38: No, però hi ha una cosa important amb això, perquè l'estil de Bad Bunny s'ha anat modulant, ha anat tocant diversos gèneres, i en aquest últim àlbum en toca molts de molt diversos. O sigui, aquesta com a concepció que alguna gent té d'associar Bad Bunny només al reggaeton, ell treballa molts gèneres molt diferents i realment és molt ric d'escoltar. Si a tu t'agrada, com en saps de música, és molt ric i té moltes, com moltes coses molt interessants en aquest, tant en les lletres com en els sons que treballa, no?, en aquest últim àlbum. Per tant, és molt xulo i és molt interessant d'escoltar, jo penso.
0: I no deixa sorprendre veure una foto de Salvador Illa també amb Bad Bunny.
38: Sí, això sí que
0: ja... explota. Nacho Corredor, bon dia. No sé si tu aniràs, en aquest cas, a Madrid. Fa 10 concerts a Madrid, Bad Bunny.
41: Sí, i coincideix amb el Papa. Hi ha expectació per si es troben o no, de fet. L'arcabisbat ha dit que potser sí que es troben entre ells.
0: Home, això seria sorprenent.
41: Un plot twist, sí.
0: Però vaja,
41: més que el de l'Illa i el Bad Bunny.
0: Però és veritat que més enllà, diguéssim, de l'anècdota, sí que estem en un moment en què sembla que s'alinia el món, no?, cap a aquest nou ordre mundial, en el qual veiem que hi ha unes dins d'una diversitat, evidentment, però unes posicions molt, molt Trump o anti-Trump. I en això, doncs, Bad Bunny i el Papa, doncs, estan, o Salvador Illa, estan alinyats.
41: Exacte, sí, jo també.
0: Jo també. Jolanda Segura, porteu d'Ustec, bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
0: No li preguntaré per Bad Bunny, tot i que si vol fer algun apunt, no sé si va anar o li agrada la música.
2: No hi vaig anar, no tinc ara mateix energia per anar.
0: Molt bé.
2: Ni temps ni res, però m'hagués agradat.
0: Avui hi ha una nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya. És la segona al conjunt del país, que és de que van començar les aturades en aquesta recta final del curs, tot plegat l'endemà que els sindicats convocants i el Departament d'Educació acostessin posicions, sembla, després de setmanes de postures allunyades. Senyora Segura, veig que 40 euros poden arribar a solucionar el bloqueig. Va de diners, això?
2: No. No va de diners, ja sabeu que encara no hem entrat en el punt de la inclusiva, en el qual doncs, també hem d'aconseguir un augment de dotacions, perquè és absolutament necessari, perquè el col·lectiu clama crits, no? El curs que ve hem de poder veure no? un increment, que ja ara sembla que ja hi ha hagut una proposta que no està en l'acord, però que bé, que l'han situat de 1.700 dotacions, doncs bé, en els propers anys hem d'incrementar molt més aquestes dotacions, perquè amb 1.700 no solucionem ni de bon tros diguéssim la dotació de recursos necessària en els centres educatius, així que aquest tema també l'hem de batallar. Però bueno, ahir es va començar per la qüestió salarial i la proposta la qüestió positiva, podríem dir, no? Podem dir que va començar a sonar la mateixa música és que vam partir del document de que vam presentar, la nostra proposta que vam presentar els sindicats de vaga i ells van venir amb aquesta proposta de primer avançar el pagament dels 200 euros en 3 anys. Ja sabeu que ara el desplegament és en 4, avançar-lo en 3 anys, situar un augment salarial d'uns gairebé 40 euros aquest primer any, no? com a un complement singular o addicional, per dir-ho d'alguna manera, i la qüestió que per nosaltres és més interessant, perquè els 40 euros els trobem absolutament insuficients i aquí doncs, hem d'anar a batallar per augmentar aquesta xifra de forma significativa, però sí que hi ha un element en el que hem fet un pas endavant, que és la recuperació, que ells en diuen compensació, tant és com sigui, però és doncs que les persones que van patir una retallada a causa de la retallada dels estadis, per tant, una pèrdua salarial per culpa de la retallada dels estadis, veuran recuperada en un termini d'anys

0: a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim pues, millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fem les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
1: Sí que han dit en les últimes hores que sembla que ara parlen el mateix idioma, no? Fins ara semblava que no s'acaben d'entendre, o veien que no hi havia possibilitat d'entesa, perquè parlaven un altre idioma, literalment, i ara veuen que hi ha voluntat, per tant, entenc d'acord.
0: Bueno, és que fins ara nosaltres els hi presentàvem unes propostes i ells et venien amb una cosa absolutament diferent que no tenia res a veure amb el que tu volies parlar, no? Com per exemple l'última mesa, doncs que nosaltres ja unitàriament els havíem fet una proposta que ells ens van dir que se l'estudiarien i se'ns presenten a la mesa amb una cosa absolutament diferent, que ni està a l'acord ni forma part del desplegament de l'acord i que no té res a veure amb les demandes ni tampoc és un augment salarial lineal, no, en termes salarials, perquè en termes d'inclusiva van presentar la seva proposta, ens van explicar quin era aquest desplegament, que nosaltres ho havíem demanat, perquè volíem doncs, poder treballar a partir d'aquí, no? Però en termes salarials, clar, era absolutament diferent, i vam dir, home, no, aquí estem en dos marcs diferents, ens hem de centrar en el marc que nosaltres situem, que és doncs, aquest augment salarial lineal per totes les persones treballadores, perquè situar doncs, una millora en la retribució d'uns càrrecs, això no li repercuteix a tothom, i a part això és un reconeixement d'una tasca, però no és una recuperació de poder adquisitiu. Per tant, ara, finalment, han vingut a parlar d'aquesta proposta i situar en ells els elements que de moment estan disposats a donar. Avui ens han dit que hi ha voluntat d'avançar en aquesta qüestió, doncs anem a veure com anirà i destinem-hi les hores que faci falta. No sortim d'allà fins que realment...
1: Però quan diu això, que abans m'ho ha dit, és a dir, diu que entrarà a les 3 i no sortiran fins que hi hagi acord. És a dir, vostè ho factible que avui hi hagi un acord?
0: Bé, això és el que ens agradaria, evidentment. Però, si
1: no sortiran literalment fins que hi hagi acord?
0: Sí.
1: Per tant, nosaltres sortirem d'acord.
0: Per nosaltres, la nostra intenció és estar allà fins que aconseguim... Home, sí, estem allà, i evidentment el departament arriba un moment que diu no, fins aquí,
1: i veiem que allò però, és insuficient. Però vostè està en converses amb el departament, per tant, entenc que vostè quan diu això és que veu marge per acordar avui i desconvocar les vagues demà mateix.
0: Bueno, nosaltres estem en converses a la mesa sectorial. No sabem què ens poden portar avui. Estem a l'expectativa, No ho sabem, però també penseu que també hem d'avançar amb el tema de la inclusiva. Vull dir que són aquests dos elements clau.
1: Però hi ha marge? Per desconvocar les vagues hi ha marge?
0: Sí, hi ha marge. Sí.
1: Per desconvocar les vagues de demà. Si avui s'arriba a un acord, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
0: Bueno, desconvocar definitivament dependrà, ja ho sabeu, de que surti a la consulta, perquè que avui acostem posicions, imaginem-nos que avui es dona aquest escenari optimista que nosaltres no volem que es doni.
1: Perdoni, jo potser no m'ho diu perquè ja forma part de la negociació, però de quin marge de diners estem parlant de la discrepància? És a dir, de quants diners estem discutint i de quants recursos està discutint per la inclusiva?
0: Bueno, nosaltres en la proposta que els hi vam fer arribar, els hi vam situar un augment salarial entre 400 i 500 euros, sí. Una mica més. Aquesta és la proposta. I, per tant, hem d'acostar posicions per arribar a aquesta xifra, el màxim que puguem. I pel que fa als recursos de la inclusiva, nosaltres en vam situar 6.500. També hem d'intentar acostar posicions per arribar al màxim que puguem aquesta xifra. Aquesta és una mica la proposta en aquest marc. També si podem parlar de burocràcia i si podem parlar de democràcia, millor, perquè també volem parlar d'aquests temes, o sigui, volem tractar-ho tot. Però aquests dos punts, ja ho sabeu, són els
1: aquests
0: punts...
1: Aquests dos punts desbloquejarien les vagues i l'altre punt...
0: Desbloquejarien... Sí. Si aconseguíssim un preacord, perquè diguem-li així, l'acord serà en el moment que el signem, no? Si aconseguís un preacord que pogués passar a consulta, nosaltres, evidentment, això ho sometem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no suficient. Que també,
1: i llavors, quants dies sí, necessiten?
0: Podria ser, perdó un moment, sí, Ricard, només podria ser que nosaltres féssim un alto el foc per dir, bueno, ara parem, per fer la consulta, que la gent doncs, ens digui si això és suficient, si la gent ens diu que sí, ja està, s'atura tot, si la gent ens diu que no, doncs evidentment haurem de tornar a convocar i fins i tot escalar el conflicte, no? Vull dir que es poden donar molts escenaris, però està molt clar que nosaltres avui destinarem tots els esforços màxims perquè realment podem arribar els

0: marges que s'acostin al que nosaltres els hi demanem.
1: I per fer la consulta, quant de temps necessiten?
0: Pues entre 2 i 3 dies. Per tant, dèiem dijous, divendres i com a molt enllà dissabte. Perquè la gent té un marge de temps.
1: Per tant, la vaga territorial de demà, entenc que és difícil de desconvocar ara mateix, si hi ha més un acord.
0: Depèn de l'hora que acabem, igual hi ha la possibilitat de desconvocar. Nosaltres podem...
1: Val.
0: Sí, però bueno, que en tot cas, en aquest escenari, si es dona la vaga territorial de demà, però la de demà passat igual podem fer l'alto el foc, ja seria, si no ens donés temps la de la del dijous, perquè no només és desconvocar-la, això s'envia una notificació a l'hora que sigui i no hi ha problema. El problema és avisar la gent. Clar, que la gent doncs, se n'assabenti que aquella vaga s'ha desconvocat. O sigui, no pots fer unes hores abans perquè, evidentment, la gent no està tot el dia mirant... Bueno, sí, però no tothom, no? I podria generar conflicte. Així que sí que necessitem el marge necessari com per dir, vinga, ara fem un alto el foc i valorem aquesta proposta perquè vosaltres ens digueu si és acceptable o no. Sí, els tempos una mica condicionaran tot, també.
1: I una última qüestió, és a dir, si hi ha acord, entenc que l'any que ve hi hauria colònies?
0: Doncs aquesta seria la intenció, perquè també nosaltres demanem que la compensació per les colònies doncs, també sigui una mica més generosa, perquè realment la proposta que hi ha ara és ridícula i a més només doncs, és per 2 docents, per màxim 2 pernoctacions, home, que han de fer? Repartir-s'ho, i llavors no toca ni a 2 euros per persona, no? És una mica diguéssim ridícula i sí que estaria molt bé que en aquest sentit doncs, hi hagués doncs millora i ens van dir que sí, que estaven disposats a fer una revisió, mirant també en funció de les ràtios, etcètera, etcètera. Per tant, bé, també igual podem fer avenços en aquest sentit. Bueno, s'han d'anar pulint detalls.
1: Desescalant, doncs. Aleshores, si fem un alt al foc, entenc que la següent fase és desescalar.
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs ho seguirem. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies per acompanyar-nos. Bona jornada de vaga.
0: Doncs moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Bona nit! Aquest dijous és l'últim fanzón de la temporada.
4: Estoy un poco triste también.
3: I que esperem amb convidats especials.
5: Ya molt cabrón.
3: Amb sorpreses.
5: ¿Te gusta?
3: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a fanzón.
2: Fanzón amb Gerard Romero. Dijous, últim programa. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
7: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
7: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
9: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
8: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
7: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
13: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
12: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
14: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
15: Dels entrevistes lletges que t'he vist.
14: Avui estic...
13: Perdona, què t'has de fer, això? És que no tinc una resposta.
14: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
13: No.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
1: Són les 8:57, jornada de vagues a Catalunya. No sé com heu valorat o com valoreu aquest canvi de to de Iolanda Segura i també entenc de posició del govern, perquè això vol dir que el govern haurà també sigut més flexible a l'hora de plantejar aquesta negociació. Nacho.
17: Bueno, doncs pues és un bon símptoma, no? Perquè portem gairebé tot l'any amb aquest tema encallat i que, a més va coincidir doncs, amb l'absència del president de la Generalitat durant unes setmanes i és raonable que el curs acabi amb això encarrilat. La realitat és que, mira, qualsevol persona que faci vaga mereix respecte perquè renuncia a ingressar el seu salari. I, per tant, diguem-ne, el compromís de del seu sacrifici amb el que està disposat a fer, és ben coherent. No sé si, a més de perdre capacitat salarial els membres de l'USTEC, d'aquest sindicat, han perdut més coses durant aquest procés, no? Jo crec que el favor de l'opinió pública i de la comunitat de gent a la que et dirigeixes també és important per legitimar les teves causes en moltes ocasions. I probablement hi han dos motius que fan que sembli que s'apropa al final. Un, que és molt difícil mantenir una renúncia constant o intermitent però permanent al teu salari amb jornades de vaga. Dos, que és probable que les posicions de les dues parts s'hagin anat adaptant. I tres, que estic convençut que la complicitat de la resta de la comunitat educativa amb els membres d'aquest sindicat no és avui la mateixa que fa uns mesos, perquè a més, gran part de les demandes que estan fent tenen a veure amb una cosa que és legítima, que són les seves condicions salarials, però que, com hem parlat algunes vegades en les últimes setmanes i mesos, doncs no tenen per què tenir un impacte directe en la qualitat de l'educació, perquè la realitat és que el pressupost educatiu augmenta, especialment en el que té a veure en la inversió en recursos pel professorat, però, en canvi, el nivell de l'educació al nostre país tampoc està augmentant al mateix ritme que augmenten aquestes inversions. Ergo, els problemes de l'educació segurament van molt més enllà de les condicions materials dels membres de l'USTEC. I aquest és l'element que mai es tracta quan hi ha problemes associats a l'àmbit educatiu. No hi ha ningú que es mobilitzi per elements que no tinguin a veure amb temes materials, per elements extramaterials, pedagògics, i l'educació al setembre no serà exponencialment millor malgrat s'hagi fet un augment de la inversió considerable després d'aquest pacte, no?
1: Laura.

0: l'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 1 minut, bon dia. Ja ha començat la reforma integral del tram inicial del carrer Regència d'Urgell. El nou disseny vol prioritzar la circulació de vianants i comptarà amb una vorera de 2,5 metres d'ample al costat nord. Els treballs, amb un pressupost de 869.000 euros, s'aprofitaran per renovar-hi la xarxa de clavegueram, plantar-hi nous arbres i instal·lar-hi bancs per seure. El Casal Cívic i Comunitari de la Seu organitza un curs gratuït per aprendre a protegir-se en el món digital adreçat a gent gran. Es farà del 3 al 7 de juny i les sessions tractaran les compres segures per internet, la identificació de missatges falsos i consells per navegar. El Departament d'Educació ha fet un reconeixement a docents i personal educatiu de l'Alt Pirineu i Aran que es jubilen aquest curs. L'acte amb la presència de professionals de l'Alt Urgell s'ha fet a sort i ha inclòs una conferència de la mestra, pedagoga i escriptora Lola Bello. I nova edició de la trobada de glosa escolar de l'Alt Urgell es farà aquest dijous al Poliesportiu Municipal de la Seu. S'hi cantaran nyacres, garrotins i d'altres melodies amb l'acompanyament musical de Pep Lisandre, Allona Rivera i professorat dels centres participants. El bisbat d'Urgell ha completat les inscripcions per participar a la vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV. S'han exhaurit les 300 places de què disposava la diòcesi per l'activitat de pregària, que es farà el 9 de juny a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. S'organitza un autocar per desplaçar-s'hi amb places limitades. I obertes les preinscripcions pels cicles formatius d'activitats eqüestres i d'aprofitament i conservació del medi natural a l'Escola Agrària del Pirineu. El període de preinscripció finalitzarà l'1 de juny. El centre ofereix visites concertades per conèixer les instal·lacions, l'equip docent i els continguts educatius de cara al nou curs. Desconvocada la vaga de gent rodals prevista per aquesta setmana. Interior ha acceptat algunes de les demandes principals dels sindicats, com ara millors complements per a festius i caps de setmana, o afavorir les promocions internes i fer més convocatòries de noves places. El Pallars Jussà reclama una compensació econòmica per assumir els residus de comarques veïnes. Una nova llei europea els obliga a reduir dràsticament el tractament de deixalles municipals i això en complica la gestió. L'abocador de Fígols, al municipi de Tremp, rep restes tant de la comarca com del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. I els castellers de Vilafranca han actuat per primer cop a l'Alt Pirineu i Aran. El darrer cap de setmana la colla va alçar castells davant l'emblemàtica església romànica de Sant Climent de Taüll i també van actuar a Vilamòs i a Viella. I també repassem el balanç final del Festival Ull Nu, que s'ha fet aquesta setmana passada a Andorra la Vella, amb protagonisme per l'andorrana Ingrid Miralles, que ha guanyat el Premi de Memòria Històrica. I avui els esports i el Cadí la Seu prepara la nova plantilla i d'augment ha anunciat que hi continuaran Anna Palma, Na Niaré i Marina Mata. En el cas de Niaré es va anunciar ahir mateix. La capitana del conjunt urgellenc, Anna Palma, complirà la seva sisena temporada al primer equip. Entre les baixes destaquen les d'Ainhoa Gervasini, que fitxa pel CAP Estepona, i Regina Aguilar. I als esports també hi afegim que avui al vespre es farà una recepció institucional a l'Ajuntament de la Seu, als equips del Futbol Club Pirineus, la Seu Futbol Club i l'Atlètic Club La Seu. Serà per celebrar els èxits que han aconseguit en aquesta temporada, que de fet ha estat històrica pel futbol i el futbol sala de la Seu. L'acte és a les 8 del vespre a l'Ajuntament de la Seu. I el temps amb una calor que no afluixa i que, de fet, pot tocar sostre entre aquest dijous i divendres. A partir d'allà sí que començarà a baixar amb l'arribada d'alguns ruixats.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: El tram inicial del carrer Regència d'Urgell entre l'avinguda Pau Claris i el carrer Llorenç Tomàs i Costa ja està tallat al trànsit des d'aquesta setmana per l'inici de les obres de reforma, reurbanització i pacificació en un dels vials més cèntrics de la Seu. La posada en marxa dels treballs s'havia anunciat inicialment al començament de maig, però finalment s'ha programat pel final d'aquest mes. Les obres tenen un pressupost de 869.000 euros, i bé inclús, i el termini previst d'execució és de 7 mesos. Aquesta intervenció té com a objectiu principal transformar aquest tram per passar de la tradicional calçada segregada a un major espai públic pels vianants, tot garantint l'accessibilitat universal i modernitzant de forma integral les infraestructures de serveis i el mobiliari urbà, segons s'han afirmat des de l'Ajuntament. D'aquesta manera volen crear un eix connectat amb les trames de Llevant i Ponent al sud de l'Eixample, que comparen amb el model d'èxit del Passeig Pasqual Ingla. La reurbanització planteja un disseny de plataforma única amb secció asimètrica, un criteri que han batejat com de prioritat invertida, en què el vehicle privat passa un segon terme en favor del que qualifiquen de mobilitat sostenible. L'alcalde del Seu, Joan Barrera, creu que d'aquesta manera es fa un pas més en la transformació urbana del centre de la Seu, guanyant espai públic de qualitat i consolidant aquest model de mobilitat. Barrera parla d'aquesta primera fase i recorda que la intenció és més endavant fer el mateix amb l'avinguda Pau Claris i amb l'inici del carrer Sant Armengol.
3: És un carrer que té molta activitat econòmica, que té molta activitat també de vida de persones que hi passen, i per tant aquesta serà la primera fase. Seguirem també per Sant Armengol, el mateix tram, i després com a plat fort, que això ja entra a Pla de Barris, és avinguda Pau Claris, carrer Sanot, que és la part estrella, que és aquesta presentació de l'Eixample cap al centre històric, amb tota la inversió que també es farà al centre històric de Pla de Barris.
1: De moment s'ha tancat el trànsit tot aquest tram, s'ha establert alguns passos perquè hi puguin entrar els vianants i també perquè puguin entrar i sortir els veïns, especialment pel que fa als diversos garatges que hi ha en aquesta zona. Barrera explica que es farà el possible per minimitzar les molèsties en aquests mesos d'obres.
3: I, evidentment, doncs, vam explicar els talls, vam explicar les afectacions a comerços, es garanteix que els veïns puguin sortir al matí, puguin entrar a la tarda amb els vehicles, perquè n'hi ha bastants de pàrquings, i també durant tota l'obra es garantirà que els comerços hi pugui entrar la gent. A partir d'aquí, doncs, insisteixo, com qualsevol obra, doncs hi haurà molèsties, però intentarem minimitzar-les.
1: Un dels canvis més visibles de la nova imatge d'aquest tram de carrer serà que la vorera del costat nord serà força més ampla, arribant als 2,5 metres. En aquesta part també s'ubicarà els contenidors d'escombraries i els espais d'aparcament rotatori i de càrrega i descàrrega. Per distingir l'espai per a vianants, que ara ja no tindrà grau de separació, s'instal·larà una filera de pilones, però per garantir l'accessibilitat total i l'eliminació de barreres hi haurà una altra part del carrer, la part sud lliure d'obstacles, amb una amplada contínua d'almenys 1,80 m i amb un paviment tàctil de formigó. Un altre dels objectius és que hi hagi més vegetació i ombra, per això s'hi plantarà 23 exemplars d'arbres caducifolis, i la calçada i les voreres pavimentaran amb llambordes prefabricades del model Terana o semblant. A més, s'instal·laran 8 bancs ergonòmics de fusta i ferro per seure, cadires i unes papereres basculants amb cabuda cadascuna per 70 litres. A més, la intervenció superficial s'aprofitarà per executar una reestructuració radical dels serveis de subsol que, segons l'Ajuntament, estaven obsolets. Per exemple, es construeix una xarxa de clavegram completament nova i separada, calculada per un període de retorn de pluges de 10 anys, i s'instal·larà una canonada de poliélite de 630 mil·límetres de diàmetre per la recollida de pluvials i un col·lector de 400 mil·límetres per les aigües residuals. Les noves zones d'aparcament ocasional es pavimentaran amb llambordes drenant sobre capes de grava granular que actuaran com a filtre absorbent. Un altre punt important d'aquesta renovació és l'enllumenat amb una distribució unilateral moderna a la vorera sud, i per això s'instal·laran vehicles de 5 metres d'alçària equipats amb dobles lluminàries LED de temperatura càlida, i s'aprofitarà per soterrar i reordenar les línies elèctriques de mitja i baixa tensió, i es renovaran les xarxes d'aigua potable. Finalment, també s'instal·larà un nou prisma de telecomunicacions. El gruix principal de la inversió correspon pròpiament a l'obra, amb 814.000 euros, però també n'hi ha 30.000 previstos per les tasques que hi ha de fer l'elèctrica Peusa pel que fa al sistema elèctric, i també 6.500 per la compra directa de bancs i cadires, i 17.000 per la plantació d'arbres. El Casal Cívic i Comunitari de la Seu obre inscripcions pel curs gratuït Ens protegim en el món digital, adreçat especialment a gent gran, amb l'objectiu que tinguin més autonomia i seguretat en l'ús del telèfon mòbil i en les compres per internet. El curs té una durada de 15 hores, té un caràcter força pràctic i forma part del programa Més Digitals de la Generalitat. L'objectiu és ajudar els participants a guanyar confiança en l'ús quotidià de les eines tecnològiques i evitar possibles riscos, fraus o estafes a internet. S'hi tractarà continguts com, per exemple, les compres segures, els mètodes de pagament digitals i com evitar els missatges falsos, rumors o fake news, la seguretat dins el telèfon mòbil i bones pràctiques digitals. Es farà del 3 al 17 de juny al matí de 10 a 1 i es planteja de manera amena i adaptada al nivell i les necessitats de cada participant. Per seguir les sessions caldrà assistir amb telèfon mòbil. Se'n pot demanar informació al Casal Cívic al telèfon 973 36 15 45. El termini per apuntar-se s'acaba el 29 de maig. Un grup de docents i personal de centres educatius del Pirineu i Aran, entre ells alguns professionals de l'Alt Urgell, han rebut un reconeixement públic a motiu de la seva jubilació. Ha estat un acte que s'ha fet a l'Institut Roger Tercer de Sort i encapçalat per la delegada territorial del Departament d'Educació del Pirineu, Carlota Valls. L'acte va incloure la conferència Fem Memòria Històrica per part de la mestra, pedagoga i escriptora de Tremp, Lola Belló. Després, el Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa dels Pallars va oferir unes actuacions musicals i els docents que jubilen aquest curs van rebre com a obsequi una fotografia de grup, un poema i una peça d'artesania local realitzada per Sada Parcerisses. Per acabar l'acte, l'Escola d'Hoteleria de l'Institut Urgell d'Arce va oferir als assistents un aperitiu amb productes de proximitat. I encara en l'àmbit educatiu, l'alumnat de l'Alt Urgell es trobarà aquest dijous a l'11a edició de la trobada de glosa escolar, que es farà a partir de les 10 del matí al Poliesportiu Municipal de la Seu. S'hi cantarà nyagres, garrotins i d'altres melodies amb la música de Pep Lisandre, Allona Rivera i amb la participació també de professors d'aquestes escoles. Durant el curs, els mestres han preparat la trobada en el marc d'una activitat del Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos Pedagògics. Ara els alumnes hauran d'improvisar elaborant quartetes, rimes i melodies. Hauran de passar tres proves d'improvisació a partir d'objectes, paraules o quartetes inacabades. Hi participen les escoles Pau Claris i Albert Vives de la Seu, l'Institut d'Escola d'Oliana, l'Institut La Valira de la Seu, la Ser Nariada, incloent l'Escola Sant Miquel de Peramola, Sant Climent de Coll de Nargó, Miret i Sants d'Organyà, i la Ser Urgellet amb les escoles Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, Castell Ciutat, Tuixent i Sant Esteve de les.

0: El bisbe d'Urgell ja tanca les inscripcions per participar a la vetlla de pregària amb el Sant Pare Lleó 14, que es farà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I és que ja s'han esgotat les 300 places de què disposava la diòcesi urgellenca, facilitades per l'Arxidiòcesi de Barcelona, i que han estat assignades a fidels provinents de diverses parròquies i realitats pastorals de la zona. La institució celebra la resposta àmpliament positiva que hi ha hagut a aquesta crida a participar d'una vetlla que, recorden, serà l'únic acte obert a la participació de laics provinents d'altres diòcesis fora de la Barcelona. I és que la missa que hi ha programada pel dia següent, el 10 de juny, que servirà per coronar la Sagrada Família, tindrà una cabuda molt reduïda i destinada bàsicament a dirigents religiosos i polítics. L'Església d'Urgell organitzarà un autocar per facilitar el desplaçament dels participants a la vetlla de pregària del 9 de juny, i segons la previsió de l'organització, els assistents hauran d'arribar a l'estadi a les 5 de la tarda, perquè els actes previstos començaran a les 6 i la vetlla pròpiament serà a les 8 del vespre. Per això, l'autocar sortirà a la 1 del migdia des d'Andorra a la vetlla, i a la Seu hi farà parada a 2:15 a l'estació d'autobusos. Després també recollirà participants a Ponts i a Guissona per avançar fins a Barcelona. Les places són limitades, 56, i s'assignaran per rigorós ordre de reserva. Es pot demanar a la secretaria general del bisbat al telèfon 973-350054 o bé al correu despatx@bisbaturgell.org demanant per Pilar Martell. L'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell, l'EAU, estrena nova etapa amb la renovació de la seva junta directiva, i des d'ara serà encapçalada per Damià Obac Guàrdia, director general d'Embotits Obac d'Organyà. Serà el nou president. Obac rellevarà Laia Blasi, a de Duane Sardà, que seguirà ocupant funcions destacades a l'entitat, ara com a vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, de Traldis Porta, com a secretari, Anna Puigcercós, de la cooperativa Cadí, com a tresorera, i com a vocals hi haurà Emma Sant Vicenç, de Subministraments i Instal·lacions Valira, Manel Guirado Camp, d'Eco Pintures, Jaume Rey, de CM Buixan, Jordi Vilanova, de Tallers Valira, Andreu Grau, de Fusters Grau Grau, i Pau Fierro, de Seu Món. Des de l'EAU han explicat que l'objectiu de l'equip directiu és assumir aquesta etapa amb il·lusió, responsabilitat i compromís de continuar treballant pels objectius de l'associació. Per això volen seguir promovent la participació dels socis, impulsant noves iniciatives en benefici tant dels socis com de la comarca. L'Escola Agrària del Pirineu ha obert un nou període de preinscripcions pels cicles formatius de grau mitjà i activitats eqüestres i d'aprofitament i conservació del medi natural de cara al nou curs 2026-2027. Les persones interessades a cursar algun d'aquests estudis oficials poden fer la seva preinscripció fins al dia 1 de juny. La formalització de la matrícula s'ha fet en dues tantes diferents designacions. Aquestes seran del 10 al 28 de juliol, segons el calendari previst. Els tràmits s'han de fer seguint les indicacions del portal de preinscripció del Departament d'Educació. Per facilitar aquest procés, el centre ofereix suport a les famílies i a l'alumnat que ho necessiti, i també ofereix la possibilitat de participar en visites concertades. Es pot demanar al correu ea@pirineu.agricultura@gencap.cat. El cicle d'aprofitament i conservació del medi natural permet adquirir competències per gestionar el medi i amb una orientació pràctica i professionalitzada. L'alumnat aprèn, per exemple, a fer treballs forestals, gestionar boscos i prevenir incendis, i participar en la conservació d'espècies cinegètiques o piscícoles. I el cicle d'activitats eqüestres se centra en el maneig integral d'equids en totes les fases, des de la cúria i reproducció fins a la preparació per activitats amb cavalls. Amb dos cicles incorporen pràctiques en empreses, en entorns professionals reals, doncs, per facilitar la inserció laboral. El centre ha acabat el curs actual amb 58 estudiants matriculats en aquests dos cicles, fet que afirmen posa de manifest l'interès per aquesta formació professional vinculada als àmbits agroforestal i eqüestre. I encara pel que fa al medi, els sindicats de gent rodals han desconvocat la vaga que havien anunciat per aquesta setmana i que havia de començar avui dimarts. Segons ahir dimarts, volem dir, en un comunicat, la direcció del cos ha acceptat algunes de les demandes dels representants dels treballadors, per la qual cosa han decidit obrir una nova negociació. Els sindicats detallen que Interior ha donat llum verd a una proposta de complements retribuïts amb els mateixos imports que reben els Mossos d'Esquadra per a festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. També s'ha acordat el pla de carrera horitzontal per afavorir la progressió laboral de la plantilla. Entre d'altres, tot això, l'agenda de trobades amb l'administració es manté i no es descarta tornar a convocar mobilitzacions si no se segueix avançant. A banda de les principals reivindicacions, Interior també hauria acceptat d'altres mesures proposades pels sindicats, per exemple, la convocatòria anual de 120 places d'agents, la convocatòria imminent per aquest estiu de 40 places de sotsinspector o la publicació anual de promocions internes. L'acord també preveu alliberar 16 agents rodals anuals de promocions internes d'aquesta manera alliberar agents que ara mateix estan lluitant contra la pesta porcina africana perquè passin a fer d'altres tasques. La vaga s'havia previst per ahir, avui i demà. I encara en l'àmbit d'emergències, avui destacarem que els bombers s'incorporen actualment la tecnologia RECO per millorar la recerca de desapareguts a la muntanya. El GRAE ja té el seu primer dispositiu d'aquest tipus, que va penjat de l'helicòpter i que té una potència 100 vegades superior als equips convencionals. Aquests darrers dies s'ha aprovat també al Parc de la Seu, tot i que habitualment aquest dispositiu, l'únic de què disposen, està guardat al Parc d'Olot. El sistema de detecció fa anys que es presenta moltes peces de roba per escapar i d'altres esports de muntanya, cosa que ajuda força en els rescats.
1: Pirineu.

0: El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha demanat rebre una contraprestació econòmica pel fet d'acollir la bocada supracomarcal que gestiona les deixalles tant d'aquesta comarca com del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. I és que el fet d'assumir els residus de tota aquesta zona occidental de l'Alt Pirineu ha fet que ara li quedi una vida útil de només 2 anys. A més, ara necessita adaptar-se a una nova normativa europea a que tindrà uns objectius més estrictes per la gestió de residus. Per aconseguir aquesta fita, la Generalitat destinarà més de 13 milions d'euros per la implantació del futur centre de tractament de residus municipals al municipi de Tremp i que serà el mateix recinte de l'abocador de Fígols, que actualment rep prop del 60% de residus municipals del Pallars Jussà, una xifra que l'actualització de normes europees els obligarà a reduir dràsticament per deixar-la pràcticament en només un 10%, segons explica Germán Palacín, director de l'abocador, que creu que per tot plegat està justificat que el Pallars Jussà rebi una compensació pel fet de tenir aquest abocador supracomarcal i d'aquesta manera evitar que les comarques veïnes n'hagin de tenir.
1: És evident que nosaltres a l'agència hem reivindiquem que ha d'haver-hi una contraprestació pel fet de que la comarca i el municipi de Tremp, concretament, doncs tinguin una instal·lació d'aquest estil i, per tant, demanem a l'agència algun tipus de, diguéssim, de contrapartida al fet de tenir una instal·lació d'aquest tipus. A dia d'avui aquesta contrapartida és molt petita, no existeix, però sí que l'hem reivindicat i la seguim reivindicant des del Consell Comarcal doncs per això, doncs pel fet de que estem, entre cometes, patint doncs, el fet de tenir aquesta instal·lació aquí.
0: Sí, com sigui, Palacín assenyala que no hi haurà cap abocador prou gran si no es millora la recollida selectiva i la tria prèvia a les respectives comarques, tant per part dels veïns com per part dels ens locals. Per això ja han aplicat mesures com, per exemple, cobrar per l'entrada del abocador en funció de quan es recicla i que paguin més els particulars o institucions que reciclen pitjor prèviament.
1: I actualment aquest abocador és una abocador del Consell Comarcal i, com bé ha dit vostè, s'hi porten els residus d'altres comarques, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. És evident que cada comarca paga per les tonelades que aporta en aquest abocador. Què vull dir amb això? Que si una comarca, com el Sobirà, que té implantat des de fa anys el porta a porta i que, per tant, té uns índexs de reciclatge molt alts, doncs, evidentment, paga menys, perquè té menys tonelades són les que arriben aquí. Altres comarques que no fan aquest tractament arriben més tonelades aquí i, per tant, paguen un cost més alt. Per tant, a dia d'avui no paga tothom el mateix, paga en funció de les tonelades que porta.
0: Per doblegat, el director de l'abocador de Fígols, al municipi de Tremp, fa una crida perquè cada comarca millori la seva gestió interna abans d'optar per l'abocador.
1: Al final, la decisió de que una comarca pugui venir aquí o no pugui venir aquí és una decisió que es pren a nivell global de tot Catalunya i que l'agència contempla en el seu pla d'infraestructures. Però, certament, si les comarques és a dir, actualment si les comarques han de seguir abocant aquí doncs hauran d'anar també fent els seus treballs interns de millorar la seva gestió interna per tal de que aquí arribi la menor quantitat de residus possibles, perquè si no, evidentment, com li deia, el cànon dels 100 euros, etc., doncs serà molt gravós per aquesta gent.
0: En aquesta diagnosi coincideix el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, que parla d'un repte greu ara mateix i ha dit que gestionar els residus de 4 comarques dificulta enormement el treball. Per això creu que no es pot continuar descarregant camions que prèviament no han reciclat res i que està justificat que la comarca rebi una compensació per tot plegat.
2: Gestionar els residus jo crec que és un dels grans reptes que té el Consell Comarcal. Sobretot perquè hem de gestionar els residus de 4 comarques i això dificulta moltíssim el treball de l'abocador. Les obres que s'han de fer és el que ens marquen des d'Europa. Aquí hi ha d'entrar la mínima brossa possible. No pot ser que estem descarregant camions que no s'ha reciclat absolutament res i que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
0: La boca de Fígols ja ha assolit en només 12 anys uns 35 metres d'alçada en residus i, tot i que es disposa de la finestra d'impermeabilització, el seu impacte ambiental a llarg termini és una preocupació constant. Per això, des del Consell Comarcal es continua reivindicant davant l'Agència de Residus aquesta contraprestació econòmica per la càrrega ambiental addicional que suporten. Els castellers de Vilafranca, una de les colles més reconegudes del món casteller, han ofert aquest darrer cap de setmana una actuació insòlita al Pirineu, i és que han alçat castells davant l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall d'Avui, reconegut mundialment per la UNESCO. De fet, aquesta ha estat la primera vegada en 77 anys que l'entitat vilafranquina actua a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que anteriorment ja han estat presents en més d'una ocasió a d'altres poblacions pirinenques, com ara Andorra la Vella i Berga, convidades per les respectives colles d'aquestes dues ciutats. El dia abans d'aquesta actuació, dissabte, ja van oferir una exhibició a les poblacions araneses de Vilamós i Viella en el marc d'un desplaçament que ha comptat amb la participació d'uns 250 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallart, ha explicat que havien organitzat aquesta sortida a muntanya per encarar la temporada amb totes les forces i aprofita també per donar a conèixer els castells en una zona, la part occidental del Pirineu català, on normalment no se'n veuen.
3: Bueno, doncs vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs amb totes les forces i totes les ganes, i també, doncs, per portar els castells a una zona on normalment, doncs, no s'hi veuen, no? I també, doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat que és una oportunitat molt gran.
0: De fet, l'alcaldessa de la Vall d'Avui, Sònia Bruguera, ha confirmat que aquesta és la primera vegada que es veien castells en aquest municipi, i ha qualificat la jornada fantàstica i s'ha mostrat molt contenta del fet que els castellers de Vilafranca hi hagin vingut amb tot el seu equip. Àngel Grau, cap de la colla, explica que han aprofitat el cap de setmana per preparar l'inici de temporada i enfortir lligams entre ells.
4: Bueno, al final, com que són sortides així molt més socials, que hi ha molta gent, el que intentem és que tothom tingui oportunitats de pujar. Doncs fem actuacions, si normalment són actuacions a tres castells, aquí aprofitem per fer-ne quatre o cinc a cada actuació i que tothom pugui pujar i pugui gaudir també una miqueta de gent que no tindrà tantes oportunitats a la temporada, doncs que les pugui tenir aquí, no? Doncs fem castells de set bàsics i després sí que hem fet un parell de 4-8 i un 3-8, i avui la intenció també és tornar-hi i poder-lo fer just aquí en un lloc tan espectacular. Aquí, clar, venim una part molt, molt social. Normalment les actuacions no venen famílies o venen les famílies, però aquí venen amb nosaltres, compartim les 24 hores del dia tots junts, i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells, o no, famílies que diuen hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
0: A l'actuació a la Vall d'Avui, d'una dura de poc més d'una hora, van alçar castells de 7 i de 8 pisos i una bateria de piles davant del campanar, i el dia abans també havien ofert una exhibició a Vilamós i a Viella. El Festival L'Ull Nu d'Audiovisual d'Andorra ha rebut aquest any prop de 500 obres al concurs, de les quals 25 s'han projectat al llarg d'aquests darrers dies i 20 entraven a concurs. Aquest any el jurat estava format per les actrius Betsy Tornez, Ivana Minyó i l'andorrana Clàudia Riera, i també hi havia el jurat del Premi Carnet Jove amb Enrique Escabies, Nora Pérez i Roger Sánchez. A nivell local, més destacat és que el documental Mercè i Lídia, de l'andorrana Ingrid Miralles, s'ha endut el Premi Memòria Històrica, que atorga l'Arxiu Nacional. El treball premiat està centrat en la Mercèdia de la seva àvia, un espai que la creadora defineix com la seva segona casa i com un exemple del comerç tradicional andorrà. El projecte li ha servit per preservar aquest lloc i la seva memòria. El premi al millor curtmetratge ha estat enguany pels barcelonins Fran Moreno i Santi Pujol per l'obra Fúria. Està dotat amb 1.500 euros que porta el govern d'Andorra. Es tracta d'una història de família que Betsy Tornet ha de qualificar com d'aquelles que es queden a dins i que acaba generant moltes preguntes. El guardó millor guió ha estat per el Príncipe Nigeriano, de Marcel Esplugues, que també ha guanyat el premi del públic que ha lliurat Joaquim Miró, conseller de Finances del Comú d'Andorra la Vella. El curtmetratge Geografia Bàsica de la Muntanya de Montsianell, una peça de videoart d'Antoni Granyana, ha guanyat el premi al millor muntatge, i el de millor direcció ha estat per Julia Colwell, per Ningú Borda. El de millor curtmetratge amb temàtica de salut l'ha guanyat La Pegaso, de Maria Martos, i el premi del Jura Carnet Jove ha estat per Tiago Almansa amb Una dansa non sancta. Pel que fa al laboratori de guió en català, l'Ull Nolab, que compta amb el suport de la delegació de la Generalitat Andorra, s'ha guanyat els millors guions i s'ha premiat concretament Una taula vora el riu, de Miguel Ángel Ferreiro i Josep Cabó, i Sota els fils, de Caiden Pigem. Els tutors de l'Ull Nolab han estat enguany Marc Retxa i Núria Martín, que han destacat l'alt nivell de tots els treballs presentats. El lliurament de premis es va fer diumenge, l'últim dia del certamen, i l'organització ha valorat positivament el desenvolupament d'aquesta edició, marcada per una gran afluència de públic i una bona resposta a les projeccions. Hi ha hagut també, novament, art del carrer i concerts en directe. Els directors del festival, Héctor Mas i Marc Camardons, han volgut posar un cop més en valor el paper de la producció andorrana dins el festival. I tanquem aquest bloc comentant que la Generalitat està preparant una llei que permetrà sancionar administrativament les agressions verbals i físiques contra personal sanitari. Les multes podran ser a partir dels 300 euros, però en els casos més greus poden arribar fins als 600.000 euros. S'aplicarà tant a centres públics com privats i es vol protegir així no només les professions sanitàries regulades, sinó tots els empleats amb contracte directe amb usuaris. Davant l'augment d'agressions que hi ha hagut els darrers anys, el director de professionals de salut, Jordi Vilà, ha dit que cal reforçar la cultura de la notificació i la denúncia per tal d'evitar la situació que s'ha viscut els darrers anys, en què, per exemple, l'any passat es va denunciar més de 3.000 agressions a professionals sanitaris.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Aquesta hora ampliem les notícies amb les que trobem al matí a la premsa. Avui a Andorra és notícia destacada la nova actualització de l'evolució demogràfica del país, que confirma que en només 5 anys després de la pandèmia, Andorra ha rebut més de 10.000 immigrants. Va guanyar més de 3.400 persones provenients d'altres països el 2023, que va ser l'any amb un increment més destacat. També ho destaca el periòdic i detalla que la població de nacionalitat espanyola segueix sent la que lidera l'arribada de nous residents, tot i l'augment també dels originaris de Sud-amèrica. I destaca d'altres temes, com per exemple que un home de 74 anys ha estat trobat mort darrere de la gasolinera de l'hipermercat River després de l'activació dels serveis d'emergències. La policia confirma que no es tracta ni d'un cas criminal ni accidental, tot i que de moment no dona més detalls sobre les circumstàncies d'aquesta defunció.

Sagrés fa ressò de la commoció a la Universitat de Lleida per la mort en accident d'una estudiant de 19 anys que cursava INEFCA a Lleida. El sinistre va passar quan la víctima tornava a casa després de fer un examen. I Alemanya destaca que investiguen una agressió en grup a un home amb pals i puntades a Balaguer, a l'avinguda Pere III. Els fets s'han produït a la matinada de dimarts i hi hauria hagut uns suposats tocaments previst a una jove. Els veïns denuncien l'augment de l'incivisme. Bon dia. Explica que aquest darrer any a Andorra s'ha interposat fins a 183 sancions per no portar els equipaments especials en l'època de neu. Tot tret d'algun cas puntual pendent de pagament, la majoria de les multes ja s'han cobrat.

I regió destaca que el Festival Itinera, que vol enfortir comunitats rurals i municipis petits a través de la música, programa enguany concerts al Solsonès i al Berguedà. La seva CEO, Carme Crespo, sobre ella el valor social d'aquests concerts.

A l'agenda reconeix que ja està oberta l'exposició Petit Malló, es pot visitar fins al 30 de juliol al vestíbul del Centre Cultural Les Monges. Recte final del cicle Parlem d'Història, xerrada El que amaga el pati de les monges, 6 anys d'intervencions arqueològiques amb Carla Garrido i Òscar Auger. Avui al vespre a l'espai Armengol i també com acte previ de la Fira Medieval d'aquest cap de setmana. Commemoració de la festa de Sant Just per part del bisbat d'Urgell aquest dijous a les 11 del matí a la catedral de Santa Maria d'Urgell. Club de lectura, llegir teatre a la Biblioteca Sant Agustí amb l'obra Una festa a Roma de Marc Artigau aquest dijous a les 7 del vespre. I també a la Biblioteca Taller de Remeis, elaboració d'un ungüent amb Montse Giró divendres igualment a les 7 del vespre. Festa Major de Sant Joan Fumat, divendres a la nit, sopa de poble, actuació del duet Láser i després sessions de DJ Nil, Oxi, DJ Xema. Dissabte hi haurà sopar de joves, nova actuació del duet Láser i ja de matinada DJ Juli Bert. I diumenge, a missa cantada al migdia i després vermut musical amb l'acordia del Josep. També cap de setmana festa a les Tramantineres, Setuixant i altres pobles de la Vall de l'Avança al llarg de divendres, dissabte i diumenge. En parlem en els pròxims informatius. Podeu consultar el programa d'aquesta festa al web radiosau.cat/agenda. Acte institucional a la seu sobre la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquest divendres a les 7 del vespre a l'església de Sant Miquel. Caminada solidària conjunta de l'ABP al Torgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. Dissabte, a la sortida serà a les 9 del matí des de l'alberg Xanascat en direcció a Montferrer, a la trobada, i al migdia, novament a l'alberg, hi haurà un dinar de germanor. I aquest cap de setmana arriba la 19a Fira Medieval Llegendària a la seu, recuperació del mercat medieval que es uneix ara en aquesta nova etapa amb el Llegendària. També podeu trobar el programa complet al web radiosau.cat/agenda. Dissabte hi haurà més coses, com per exemple la novena edició del Festival Artapinyó, a partir de les 5 de la tarda, des de l'Ateneu del Torgell, i passant per diversos indrets de la seu, se sortirà des de l'Ateneu, com dèiem, i s'acabarà ja al vespre al Parc del Valira amb un concert del cantautor Pol Fuster. Història teatralitzada per a molt en el marc del mil·lenari del municipi, aquest dissabte a diferents indrets del poble. I a Organyà, 17a trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell, dissabte a partir de les 6 de la tarda, audició de sardanes a la plaça Major amb la Cobla Moreneta, a 8:45 del vespre sopar de germanor i a les 10 de la nit concert a l'església de Santa Maria. Espectacle so de Saom, Xomar Abello, dissabte a les 7 del vespre a la sala L'Única. I diumenge, cursa de muntanya ruixa amb bola a Organyà, inclòs el Cadí Circuit Fe. També diumenge, trobada de motos clàssiques de Castell Ciutat, novena edició. A les 9 matí arribada, 9:45 esmorzar, a les 10 i fins a la 1 del migdia votació popular de les millors motos i a les 2 del migdia dinar obert a tothom, a preu 20 euros. Per acabar, a 8:45 de 6 de la tarda, volem dir, jam a Muixing Pirineu. Moltes activitats per aquest cap de setmana les podeu consultar a la nostra pàgina web.

0: Els esports d'aquí.
1: Les 9 i 40, el Cadí La Seu ja prepara la nova plantilla per la temporada 2026-2027, que serà ja la 20a consecutiva a la Lliga Femenina. Enguany s'ha celebrat ja el 25è aniversari del primer ascens a la màxima categoria. De moment, el Cedis Bàsquet no ha anunciat oficialment cap nou fitxatge, però sí que ha desvetllat alguns noms de les jugadores que continuaran o bé que canviaran d'equip. Aquest dimarts mateix, el club orgellenc ha confirmat la continuïtat de Na Niaré, una de les jugadores que més ha contribuït enguany a assolir la permanència. La direcció esportiva valora que la pivot francesa de 24 anys seguirà portant solidesa i presència interior, consolidant-se com a peça clau per mantenir la competitivitat i el projecte de l'equip. Aquesta darrera temporada, Niaré ha jugat la totalitat dels 30 partits de Lliga i ha estat la màxima anotadora de l'equip. Ha arribat als 277 punts, amb una mitjana d'uns 9 punts, 3 rebots i una assistència per partit. Aquests darrers dies també s'ha confirmat la renovació de la capitana, Anna Palma. La Leu Urgellenca, formada a la base del Cedis i el segle XXI, complirà així la seva 6a temporada al primer equip en dues etapes diferents. Va debutar a la Lliga Femenina amb el Cadí l'any 2018. El 2020 va fitxar pel Pajaril Benviure i després de 3 anys al Bierzo, el 2023 va tornar a casa per arribar a esdevenir actualment un autèntic referent del Cedis. I és que aquesta continuïtat permetrà a Na Palma seguir eixamplant un rècord molt especial. És la jugadora que ha disputat més partits a la Lliga Femenina Endesa amb l'equip de la seva ciutat natal. Aquesta darrera temporada ha seguit sobresortint en els rebots amb una mitjana de prop de 6 per partit i també ha portat uns 4 punts i una assistència cada jornada. Des de la direcció del club han destacat que aquest darrer curs, Anna Palma ha continuat fent passes endavant, consolidant-se com a peça cada cop més determinant dins l'equip i augmentant la seva aportació ofensiva, millorant especialment l'encert exterior i l'impacte global en el joc, mantenint alhora la regularitat i el treball defensiu. I és que més enllà del vincle directe amb el planter i amb la ciutat, sobrellen la seva capacitat per competir, aportar equilibri i assumir minuts importants, que confirma el creixement d'una jugadora que veu ja imprescindible pel fet present i el futur del club. I com destaca que també una manera de competir que representa perfectament els valors del Cadí La Seu. Tot, finalment, han conclòs que la seva renovació emociona tota la família del Cedis. A Palma i Niaré s'hi afegeix Marina Mata, que de fet ha estat la primera renovació que s'ha anunciat enguany. La pivot aragonesa, de només 20 anys, ha fet una gran passa endavant aquesta temporada, augmentant els seus minuts, anotació i impacte en el joc, tal com valora el Cedis, i també ha millorat els seus percentatges de tir i ha multiplicat la seva valoració, confirmant el creixement d'una jugadora que de cop més consolidada a la Lliga. El cos tècnic també ha esmentat que la seva evolució durant l'últim any reflecteix treball, ambició i una presència cada cop més important a pista en una de les competicions més exigents d'Europa. Formada també a l'equip segle XXI de la Federació Catalana, Mata ha aportat 5,6 punts i 2,6 rebots en el seu segon any a La Seu. A tot estrès s'hi afegeix la continuïtat de l'entrenador Pepe Vázquez. Recordem que el Cedis va confirmar la renovació del tècnic gallec just després que s'aconseguís la permanència. Aquest mes passat, Vázquez havia assumit el càrrec a la recta final de la temporada i va aconseguir treure l'equip de la zona de descens. La continuïtat a l'elit serà un any més l'objectiu prioritari en una lliga cada cop més competitiva i amb més potencial. I pel que fa a les baixes del Cadí La Seu, les dues més notables d'aquesta nova temporada seran les de Regina Aguilar i Ainhoa Gervasi a la direcció de joc. En el cas d'Aguilar, de moment es desconeix quin serà el seu nou equip, tot i que es preveu que ho anunciï ben aviat. La base de Sant Quirze del Vallès ha estat 2 anys a La Seu. Aquesta darrera campanya ha fet novament una important contribució a la permanència, amb una mitjana de 28 minuts en pista, 9 punts i 3 assistències per partit. El Cedis li ha agraït la seva professionalitat, compromís i competitivitat en un any que ha estat d'alta exigència competitiva. I pel que fa a Gervasi, ara fa pocs dies ja s'ha anunciat que torna a Andalusia. Fitxarà pel CAP Estepona, equip revelació d'aquest darrer curs, amb una 8a posició en el seu any de debut a l'elit. La base sevillana també ha estat 2 anys al Pirineu i també s'ha situat entre les jugadores més determinants del Cadí en aquesta etapa, amb 8,4 punts, 4,2 rebots i 3,7 assistències de mitjana enguany. Tal com s'havia anunciat, tampoc no continuaran Llorena Díaz, pel que fa a la plantilla, i el fisioterapeuta i preparador Xavi Calm, pel que fa al cos tècnic. En aquests dos casos, recordem que ja van rebre l'homenatge del club i de l'afició al darrer partit a casa en què es va aconseguir la permanència. I avui els esports també destaquem que l'Ajuntament de La Seu acollirà avui a les 8 del vespre una recepció institucional pels equips del Futbol Club Pirineus, La Seu Futbol Club i l'Atlètic Club La Seu. Es vol celebrar així els diversos èxits que ha aconseguit aquest any el futbol i el futbol sala de La Seu en un any que ha estat històric per aquestes modalitats. Recordem que La Seu Futbol Club ha aconseguit l'ascens a primera catalana, el Futbol Club Pirineus ha guanyat el campionat femení cadet de Lleida i fa tot just aquesta setmana passada l'Atlètic Club La Seu s'ha proclamat campió de divisió d'honor catalana i la setmana abans ja havia confirmat l'ascens a tercera nacional de futbol sala. Tots aquests èxits, com diem, en un any excepcional pel futbol i el futbol sala de la ciutat, se celebraran avui a les 8 del vespre a l'Ajuntament, a la sala de plens, en un acte obert a tothom.

La calor continua sense donar treva. Per sisè dia consecutiu es va superar els 30 graus a la seu, es va arribar als 31,6 concretament. La màxima ha anat pujant i per avui s'espera que es pugui tocar sostre, arribant fins als 33 graus i es compleix la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Això pel que fa a la seu. També es preveu arribar a aquesta xifra a Sort, mentre que a Tremp poden arribar fins als 36 i a Solsona fins als 34. Aquesta és la darrera previsió del Meteocat. Les mínimes també han anat pujant, cada cop costa més, de fet, refrescar la nit, perquè avui, per exemple, la mínima en general al Turgell s'ha mogut al voltant dels 13 graus i n'hi ha hagut 12 a Sort o 13 novament a Tremp. Continua aquest domini del sol. Aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades, però no ajudaran gaire a mitigar aquesta situació, i demà el Meteocat preveu que un dia pràcticament calcat al d'avui, amb mínimes entre 11 i 13 graus i màximes que poden tornar a arribar als 33 graus tant aquí a la seu com a Sort o al Pont de Suert, i atenció perquè a Tremp poden assolir ja demà els 37 graus, una mica més de fresca entre cometes a Puigcerdà i Viella, on s'arribarà als 28. Sí que s'anuncien canvis de cara al cap de setmana. Divendres al matí encara s'ha de ben assolellar, per tant seguirà fent calor, però aquesta calor acabarà generant ruixats de cara a divendres a la tarda, que és quan pot començar a canviar aquesta situació i baixar una mica les temperatures. Llarg termini apunten que la setmana que ve les màximes podrien baixar fins a quedar-se per sota ja dels 30 graus o fins i tot en els 25. De moment el que tenim són 19 graus aquest matí a la seu, també a Organyà, 22 ja arriben a aquesta hora a Oliana, 19 a Linyà, també calor aquest matí a més altitud a Linyà. Més dades del Meteocat, 18 graus a Puigcerdà, també a Sort i a Tremp, 15-16 graus al Pont de Suert i arriben ja els 21 a Viella. I alta muntanya, 12 graus al Pic de Salòria, 11 a la Tosa d'Alp, 12 novament a Cert d'Escant, també a Espot i a Buitaull, i 13 graus a la Bonaigua. Al refugi de Prat de Guiló hi ha 16 graus i a Port del Compte 15.

0: La farmàcia de guàrdia a la seu és la Perotxet, carrer Joaquim Viola 16, i avancem ja que el cap de setmana vinent, en un cap de setmana força activitat, hi haurà de guàrdia a la farmàcia Marcinyac. A les 9:48 tancarem ja aquest informatiu matí d'aquest dimecres 27 de maig. Teniu més notícies al web radioseu.cat. A les 10 donem pas a les notícies en xarxa i a les 11 actualitzem aquesta previsió del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: informació plural, oberta i feta per a tothom.
1: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
0: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis de WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
1: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
0: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Si encontrara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
3: Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España. Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO en el marco de una investigación judicial esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
4: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
2: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BB-5001 a Martorell es deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla i la T214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
1: Notícies en xarxa.
5: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
6: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7. La marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i com a mínim es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
1: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
4: Tenim treballadors amb 45 anys de torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període de cada any i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
3: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
1: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Les notícies de la seu. Butlletí horari.
6: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. Els bombers de la Generalitat fa un any que testen de forma satisfactòria la tecnologia RECO per millorar l'eficàcia en les tasques de salvament al medi natural, principalment per trobar persones desaparegudes. Segons el cap del grup d'actuacions especials del GRAE dels bombers, Oriol Vilalta, disposar del RECO representa un salt de qualitat en situacions complexes perquè aquest sistema pot ser fins a 100 vegades més eficient que els sistemes convencionals de recerca terrestre. El mètode funciona amb un dispositiu format per una mena de campana cap a penjada de l'helicòpter i és capaç de localitzar el senyal que emet un reflector, està integrat des de fa molts anys a moltes peces de roba que es fan servir per esports de neu i de muntanya. La peculiaritat d'aquest element és que no necessita carregar-se electrònicament i dura de forma infinita. Tot i això, actualment els bombers només disposen d'una campana detectora d'aquesta mena i sol estar al Parc d'Olot. Darrerament, però, també s'ha aprovat, per exemple, al Parc de la Seu d'Urgell. El sergent del GRAE, el recinte Olotí, Pere Planagoma, ha explicat que encara no han fet servir cap rescat real, de fet, però les partides que han fet han estat molt satisfactòries. El tram inicial del carrer Regència d'Urgell entre l'avinguda Pau Clarís i el carrer Llorenç, Tomàs i Costa ja està tallat al trànsit des d'aquesta setmana per l'inici de les obres de reforma, reurbanització i pacificació en el que és un dels vials més cèntrics de la Seu. La posada en marxa dels treballs s'havia anunciat inicialment al començament de maig, però finalment s'ha programat pel final d'aquest mes. Les obres tenen un pressupost de 869.000 euros, si bé inclòs, i el termini previst d'execució és de 7 mesos. Un dels canvis més visibles de la nova imatge d'aquest tram de carrer serà que la vorera del costat nord serà força més ampla, arribant els 2,5 metres. En aquesta part també s'ubicarà els contenidors d'escombraries i els espais d'aparcament rotatori i de càrrega i descàrrega. Per distingir l'espai per a vianants, que ara ja no tindrà graó de separació, s'instal·larà una filera de pilones i per garantir l'accessibilitat total i l'eliminació de barreres hi haurà una altra part del carrer lliure d'obstacles. També hi haurà més vegetació i ombra amb la instal·lació de 23 exemplars d'arbres caducifolis i s'aprofitarà també per renovar la xarxa de clavegram i la distribució de la il·luminació a més d'instal·lar un prisma de telecomunicacions.

0: L'Associació d'Empresaris del Turgell, l'AEU, estrena nova etapa amb la renovació de la seva junta directiva, que des d'ara serà encapçalada per Damià Obac, director general d'Embotits Obac d'Organya, com a nou president. Obac rellevarà Laia Blasi, de Duana Cerdà, que seguirà ocupant funcions destacades a l'entitat, ara com a vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, de Traldis Porta, com a secretari, Anna Puigcercós, de la cooperativa Cadí, com a tresorera, i hi haurà com a vocals Emma Sant Vicenç, de Subministraments i Instal·lacions Valira, Manel Guirado, de Copintures, Jaume Rey, de SM Boisant, Jordi Vilanova, de Tallers Valira, Andreu Grau, de Fustes Grau i Grau, i Pau Fierro, de Seumont. Des de l'EAU han explicat que l'equip directiu assumeix aquesta etapa amb il·lusió, responsabilitat i compromís de continuar treballant pels objectius de l'associació i pel bé de la comarca. I els esports, el Cadí la Seu ja prepara la nova plantilla per la temporada 2026-2027, que serà la 20a consecutiva a la Lliga Femenina, després que enguany ja s'ha celebrat el 25è aniversari del primer sense la màxima categoria. De moment, el Cedis Basquet no ha anunciat oficialment cap nou fitxatge, però sí que ha desvetllat alguns noms de les jugadores que continuaran o bé que canviaran d'equip. Aquest dimarts mateix, el club urgellenc confirmava la continuïtat de Nani Aré, una de les jugadores que més ha contribuït enguany a assolir la permanència. La pivot francesa de 24 anys ha estat, de fet, la màxima notadora total de l'equip aquest darrer any, amb 277 punts i havent jugat la totalitat dels 30 partits de Lliga. Aquests darrers dies també s'ha confirmat la continuïtat de la capitana Anna Palma, que complirà la seva 6a temporada, la 4a consecutiva, amb el primer equip del Cedis. Des del club han celebrat el fet que Palma continuï formant part de l'equip, i a Palma i Nidre s'hi afegeix Marina Mata, que va ser la primera jugadora de qui es va confirmar la continuïtat. També s'ha confirmat ja fa dies la continuïtat de l'entrenador Pepe Vázquez. Pel que fa a les baixes, les més destacades seran les de Regina Aguilar i Ainhoa Gervasini. En el cas d'Aguilar encara no s'ha fet públic en quin equip jugarà, mentre que pel que fa a Gervasini ja s'ha confirmat que torna a Andalusia i fitxarà pel CAP Estepona. I encara en bàsquet, avui destaquem que el Morbanc Andorra jugarà la permanència a la Lliga CB a cara o creu a l'última jornada. I és que aquest divendres al vespre, demà passat, en un horari unificat, a 8:45 del vespre, al pavelló Toni Martí, el conjunt tricolor rebrà el Barça en un maig que serà decisiu per saber si continua la màxima categoria. La clara victòria de diumenge ha passat per 88-116 a la pista del Hajo Post Lleida, que ja tenia assegurada la permanència, ha permès a l'Andorra mantenir les opcions de salvació fins a l'últim moment. Ara el bloc pirinenc és just al límit, en 16a posició, amb un balanç de 10-23 i empatat amb el Dreamland Gran Canària, que, això sí, té millor bàsquet a veure, i per això està per damunt, en 15è lloc. Per sota d'ells hi ha el Casademont, ja en zona de descens i amb un triomf menys, 17è, amb 9-24. Aquest dimarts, justament, l'equip Saragossa ha perdut per 86-98 en el partit que tenia ajornat amb el València, que, recordem, els darrers dies ha jugat a la Final Four de l'Eurolliga, i aquest resultat ha suposat un valor d'oxigen vital pel Morabanc, perquè significa que arribarà l'última jornada, depenent encara d'ell mateix, per continuar a la CB. La primera opció és, evidentment, guanyar el Barça. En cas de no aconseguir-ho, però, els tricolors només baixarien si guanyen tant el Gran Canària, que visita la difícil pista del València, com el Casademont, que es desplaça a la del Riu Breugan. I un punt més d'esports per comentar que l'Ajuntament de la Seu organitza avui una recepció a la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu. Es farà un reconeixement conjunt als molts èxits assolits aquest any pels equips d'aquests tres clubs aquesta temporada 2025-2026, que ha acabat sent històrica pel futbol i el futbol sala de la Seu. L'acte públic és avui a les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: La calor no dona treva i a aquesta hora del matí ja se supera els 20 graus a la Seu. Ja estem en 22 graus al mateix a Organyà i a Oliana ja arriben els 25, la més alta ara mateix al Pirineu. També destaquem els 19 graus que hi ha a Puigcerdà, 21 a Alinyà, 23 a Sort, 22 a Tremp, 20 al Pont de Suert i 23 novament a Viella. També han anat pujant les temperatures a alta muntanya i a aquesta hora, per exemple, tenim 13 graus al pic de Salòria, 12 a la Tossa d'Alp, 17 graus a 16 al refugi de Prat d'Aguiló, 15 a Port del Comte, 12 a Cert Ascant, 14 a la Bonaigua, 13 a Boitaull. Ahir, de fet, la temperatura va arribar fins als 31 graus a la Seu i avui pot pujar encara un grau més perquè, si es compleix la previsió del Meteocat, es pot arribar al migdia de demà fins als 33 graus. De moment, avui, la darrera previsió apunta que estarà novament entre els 30 i 31 graus, tant a la Seu com a d'altres punts de la comarca, i que es pot arribar igualment a 30 a Sort i al Pont de Suert i a Tremp fins als 33. I demà és quan es preveu que la temperatura toqui sostre, tant demà com divendres, perquè tots dos dies, dijous i divendres, es pot arribar aquí a la Seu als 33 graus. També s'assolida aquesta xifra a Sort i al Pont de Suert. I atenció, perquè a Tremp poden arribar ja fins als 37 graus demà dijous i també divendres. Tots dos dies, temperatures màximes, com diem, entre 33 i 37 graus en tota aquesta part del Pirineu. Es quedaran una mica més fresques amb 28 a Puigcerdà i Viella. I també van pujant les mínimes, que aquesta nit vinent estaran en general entre els 11 i els 13 graus. Difícil, doncs, a refrescar-se aquests dies i de cara a aquest demà a la tarda, tant d'avui com demà a la tarda, creixeran nuvolades i sí que s'alvira algun canvi de temps de cara a divendres, quan sí que arribaran ruixats fruit d'aquesta mateixa calor que tocarà sostre, doncs aquesta mateixa calor generarà ruixats divendres a la tarda i a partir d'allà sí que es podria entrar en una dinàmica de ruixats cada tarda al llarg dels dies següents que podrien ajudar a fer baixar la temperatura tant el cap de setmana com la setmana entrant. La farmàcia de guàrdia aquests dies a la Seu és la Pere Utxet del carrer Joaquim Viola 16. Les 11 i 12, fins aquí les notícies. En aquest, dimecres 27 de maig, avui és la vers Sant Agustí, tornem amb més notícies ampliades a les 12 i també a la 1 a l'informatiu migdia. I d'aquí un moment arriba l'entrevista del dia. Torna el nostre company Pep Graell, avui en una entrevista amb l'Ina Sevillano, parlant de la festa de les Trementineres, que celebra aquest cap de setmana a Tuixent i a la Vall de la Vansa. L'escoltem a 11:45. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. Ràdio Seu.
2: L'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
3: Molt bon dia. La Vall de la Vansa i Tuixén acollirà aquests pròxims dies 29, 30 i 31 de maig la 26a edició de la Festa de les Trementinaires. En parlem amb Lina Sevillanos, tècnica del Museu de les Trementinaires de Tuixén. Benvinguda, Lina.
4: Bon dia.
3: Un any més i ja en fan 26, déu-n'hi-do, i un any més també amb més d'una trentena de propostes en aquest programa. Teniu tot embastat en aquests últims ja dies abans d'aquesta 26a edició?
4: Sí, tenim, bé, ja hem posat fil a l'agulla ja fa uns quants dies i esperem doncs, que el tema ens acompanyi i que doncs, tot vagi molt bé.
3: Val a dir, Lina, que la iniciativa, aquesta nova edició de la Fira Trementinaires, l'organitza el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Ajuntament de Joet Tuixén, l'Ajuntament de la Vansa i Fornos i altres administracions també properes, lògicament, a la Vall.
4: Sí, Parc Natural del Cadí-Moixeró, per exemple. Sí, sí, una mica. Aquests són els
3: Que sapigueu que podeu cercar la informació del programa que repassarem a continuació, tot conversant amb Lina Sevillano, doncs les webs del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i també dels dos ajuntaments que impulsen aquesta nova edició, la 26a de la Festa de les Trementinaires, 29, 30 i 31 de maig. Si no hi heu estat, doncs aquesta és una proposta destacada al cap de setmana, entre moltes que es fan al cap de setmana, i si hi heu estat segurament que hi tornareu, de ben segur. Doncs Lina, si et sembla, el que volíem anotar d'entrada és que en activitat per tots els gustos, per totes les edats. Comencem divendres 29 a les 7 amb una jornada amb el títol Les Trementinaires a la gran pantalla. Si et sembla, doncs, fem un apunt de cadascuna de les iniciatives propostes.
4: Doncs bé, el divendres començarem amb la projecció del curtmetratge del Marc Camardons per Bruixa i Metzinera, que ha estat guanyador de la Bisnaga de Plata a la millor direcció de curt al Festival de Màlaga i també va ser present al Cinef de Canes 2025. I bé, doncs a les 7 de la tarda a Tuixén, a la Sala Cadí, doncs projectarem aquest curtmetratge, també amb l'assistència del seu director.
3: És el tret de sortida d'aquesta edició, el 26a, de la Festa dels Trementinaires. Dissabte, ja dia 30 de maig, doncs aquí el gruix, si més no, doncs el diumenge el gruix de les propostes a les 10. Itinerari botànic naturalista a l'entorn d'Ossera, amb la guia de Suzanne Boringer. La sortida també és d'Ossera. A la mateixa hora, itinerari botànic naturalista a la vall de la Mola, en aquest cas el guiatge de la mà de Philip Elmer. I també, a la mateixa hora, un altre taller amb el títol de la planta al cosmètic, un taller pràctic per descobrir en aquest cas com es transformen les plantes per a convertir-se en ingredients cosmètics efectius. Val a dir que lògicament la Trementinaire, l'ofici de Trementinaire, doncs és el que vincula totes aquestes propostes, en aquest cas aquest taller, l'impulsa Núria Gavaldà, de Ciències de Tuixén. Per tant, moltes persones professionals dedicats, en aquest cas, a la natura, a l'entorn naturalista, no?, que dona a conèixer a dissabte aquestes diferents herbes remelleres.
4: En aquest cas, aquestes plantes que són utilitzades i transformades per fer cosmètics naturals i de les quals la Núria Gavaldà en té un gran coneixement. I bé, doncs aquesta seria una novetat de taller dintre del programa de la Festa de les Trementinaires.
3: Val a dir que les localitzacions també es podeu consultar a través de la informació, el programa penjat en aquests diferents canals de comunicació, perquè la festa es celebra a la vall, no només a Tuixén, no només a Ossera, arreu del territori. Lina.
4: Correcte. Es celebra doncs, bé a la vall de la Vansa, entre els pobles de Sorribes, d'Ossera, a Tuixén Bé, una miqueta la implicació de tots els pobles de la vall en aquesta festa, ja que les trementinaires eren originàries doncs, dels dos municipis, Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols.
3: Mm-hmm. Tornant en el que és el programa, un destacat a 11:45, és una xerrada per donar a conèixer el com es va fer del documental Flor de Cel. És...
4: Cel.
3: Del cel, correcte, que es va
4: el
3: fer, doncs...
4: No.
3: Uh-huh. Que es va gravar aquí a la vall.
4: Correcte.
3: Uh-huh. De la mà de l'Eloi Aymerich, del director.
4: El director d'aquest curtmetratge, l'Eloi Aymerich, doncs presentarà el making of de Flor de Cel, la productora de la productora Clac, i bé, doncs ell ens explicarà una mica com es va gravar doncs, aquest curtmetratge doncs, a la vall.
3: Que sapigueu que les propostes són obertes al públic, que doncs, al límit de plaça simplement al marc l'espai on se celebra, però moltes d'elles doncs, es fan a la lliure, per tant doncs, no hi ha inconvenient perquè tothom hi pugui participar, mm-hmm. I són propostes per tots els gustos. Tornant al programa, ja a les 12 es fa una visita guiada al Museu de les Trementinaires, lògicament no pot faltar aquesta proposta, i a 13:45 un destacat lliurament del Premi Trementinaire d'Honor.
4: Mhm. Serà... Segurament d'aquest premi doncs, es fa cada any aquests actes, tant el lliurament de Premi Trementinaire d'Honor com el lliurament de premis del concurs Art, Dones i Boscos es farà doncs, a l'Espai Lavansa, a Sorribes de Lavansa.
3: I també... Sí. I també l'espai Sorribes de l'Avança, concretament l'espai l'Avança de Sorribes, es fa al dinar trobada de Cantaires. Aquesta proposta doncs, que dona a conèixer també doncs, a aquest llogarret de la vall, a Sorribes de l'Avança, ja a la tarda, 4:45, o serà en temps de trementinaires, un recorregut teatralitzat per conèixer algunes plantes que recollien les trementinaires.
4: Correcte. Una mica, doncs, enguany, els actes que normalment es feien a Sorribes a la tarda, doncs, enguany passaran al poble d'Ossera amb aquest recorregut teatralitzat per conèixer, doncs, les plantes que, autòctones que recollien les trementinaires i també, doncs, tindrà lloc el tastet de productes de la vall, a Ossera, així com les danses tradicionals amb en Pep Lisandre. I a Tuixén tindrem el taller entre herbes i rusc de l'herència de les trementinaires a càrrec de la Núria Coll.
3: Que en cas és apicultora i doncs dona a conèixer doncs, aquest apartat, treballar amb la cera verge d'abella natural sense additius i fragàncies i ni fragàncies artificials. I continuem encara doncs, amb les propostes en aquesta 26a fira de les Trementinaires, la Festa Trementinaires. Recordem que parlem amb Lina Siviano, és tècnica al capdavant del Museu de les Trementinaires. Lògicament, com bé sabeu, les Trementinaires són el fil conductor d'aquestes propostes també en aquesta nova edició, la 26a. Ja de cara a la nit, un dels plats forts d'aquesta festa és la foguera de plantes aromàtiques, la dansa del foc de Tuixén i la cantada popular de cançons tradicionals serà a la plaça Major Tuixén.
4: Sí, bé, la dansa del foc és són els alumnes de l'escola de Tuixén els que amb la dansa del foc encenen doncs, la foguera i després doncs, de la foguera de plantes aromàtiques, la cantada popular, doncs tindrem el concert ball amb orquestina trama a la plaça Serra del Cadí, també a Tuixén.
3: És, sens dubte, la millor manera d'acomiadar aquesta jornada, la segona de la 26a edició, a partir de 11:45, mm-hmm. Per tant, a la plaça Serra del Cadí, el concert ball amb l'orquestrina Trama. I ja diumenge 31, tot plegat comença de 9 a les 10 amb diferents propostes, la fira d'herbes en remilleres i productes naturals, la visita guiada al Jardí Botànic de les Trementinaires, l'assaig del ball de Llancers i també a les 10, tiramarc per, en aquest cas, Boscaris. Per tant, déu-n'hi-do, diumenge, no? Moltes propostes al matí. Explica't, si vols destacar-ne alguna d'elles.
4: Bé, novetat seria el taller d'estapació a càrrec de Hatimu, que també doncs, es realitzarà a la sala Cadí, a Tuixén, i crec que també doncs és una novetat enguany, doncs en el programa d'activitats.
3: Que en aquest cas serà 10:45.
4: Correcte. Mm-hmm. I a l'escola, a les 11, doncs tindrem la presentació de Calendulieta i el taller de collats de Raquel Riera, al pati de l'escola, per als nens, per la mainada.
3: Ah. També a les 11, visita guiada al Centre de Flora del Parc Natural Cadí-Moixeró, un dels impulsors d'aquesta edició. A les 12, visita guiada al Museu Extremadinaires. També a les 12, presentació del dossier Plantes i Remeis del número 40 de la revista Cadí-Pedraforca. I també a les 12, ball de llancers de Tuixet. Més enllà, encara abans del migdia, cantada de l'Extremadinaires a càrrec de l'alumnat de l'escola de Tuixet. I encara al migdia, ballada dels gegants de Guixers i Tuixent, la visita guiada al Museu Extremadinaires i un vermut concert. Déu-n'hi-do, quin matí el diumenge.
4: Sí, a veure, tant la presentació del dossier de plantes i remeis de la revista Cadí Pedraforca, doncs es farà a l'Espai L'Avança, així com el vermut concert, també a càrrec de Moixons del Segre.
3: I que sapigueu que les propostes no acaben aquí perquè el diumenge encara és llarg i hi ha propostes de cara a la tarda. Recordem que en aquest cas és diumenge, dia 31 de maig, a 4:45 de la tarda, la proposta de concurs popular d'identificació de plantes per l'olor a la plaça Serra del Cadí, una proposta també novedosa, una proposta singular. A les 5, xocolatada a l'Isop i també a les 5, concert de cloenda amb la Sonsoni, en aquest cas el passa a Serra el Cadí de Tuixent, i final de festa, lògicament, com pertoque d'aquesta nova edició. Per tant, doncs, tot a punt el que explicàvem, Lina, no?, per aquesta 26a edició de la festa.
4: Sí, sí, sí, ho tenim ja tot en marxa. I també, si voleu, la sala d'exposició temporal del Museu de l'Extremadinaires hi trobareu l'exposició Flors del Pirineu dels alumnes de l'Escola d'Art de la Seu d'Urgell, que bé, doncs és un mural sobre aquestes flors dels prats del Pirineu molt, molt bonica, que també doncs es pot visitar fins al 30 de juny.
3: Bé, doncs aquí també la invitació per saber-ne més de l'Extremadinaires. De fet, potser la primera pregunta amb la qual havíem d'iniciar l'entrevista, per molt que cada any conversem amb la Lina i estem contents d'anar a conèixer aquesta iniciativa. Parlant, si et sembla, una mica de l'Extremadinaires, tenint en compte que estàs acabant al capdavant del museu, per la gent que no coneixi l'ofici i doncs el que és fil conductor d'aquesta proposta de la festa.
4: Bé, doncs per la gent que no coneix qui eren les Extremadinaires, doncs eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixent, Josa, Alinyà, que al segle XIX es dedicaven a recol·lectar plantes medicinals autòctones, elaboraven remeis i olis i amb aquests productes doncs feien una venda ambulant per tot el territori català, i en homenatge doncs a aquesta activitat exercida per la major de part de la població femenina de la vall, doncs bé, el darrer cap de setmana de maig celebrem, doncs té lloc aquesta festa de les Extremadinaires, la 26ena.
3: Agrair a tothom que ha fet possible. Recordàvem doncs les entitats organitzadores, entre les quals Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Ajuntament de Josa i Tuixent i també l'Ajuntament de l'Avança i Fórnols. Més informació també doncs, si voleu consultar el programa més detallat, perquè avui hem fet una pinzellada, tot començant amb Lina Sevillano, podeu fer també els canals de comunicació doncs dels dos ajuntaments, també de l'ens supramunicipal del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Doncs Lina, només falta això, convidar tothom, no?, a ser-hi, per molt que el cap de setmana hi ha moltes i moltes propostes, però que no falti també la festa.
4: Sí. I tant. Convidem a tothom que doncs, es vulgui atensar a la vall, a participar i a gaudir doncs, d'aquests actes i activitats programats en la festa de les Extremadinaires.
3: Gràcies de nou, Lina, per l'estona que ens dediques. Doncs, de nou, emplaçar-vos a participar, a celebrar la festa de les Extremadinaires, 26a edició de la festa, els dies 29, 30 i 31 de maig a la Vall de l'Avança i Tuixent. Lina, gràcies, una abraçada, fins aviat.
4: A tu, Pep, moltes gràcies. Esteu tots convidats doncs, a gaudir d'aquesta festa. Gràcies. 107.2 FM.
5: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionat amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
1: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P-7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han detingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP-7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP-7 a Reus. A banda, retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès i també a la C-60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12:03, bon dia. En titulars, les notícies del dia a la Seu d'Urgell i al Pirineu, que ampliem a la una a l'informatiu. Ja ha començat la reforma integral del tram inicial del carrer Regència d'Urgell. El nou disseny vol prioritzar la circulació de vianants i comptarà amb una vorera de 2,5 metres d'ample al costat nord. Els treballs, amb un pressupost de 869.000 euros, s'aprofitaran per renovar la xarxa de clavegueram, plantar-hi nous arbres i instal·lar-hi bancs per seure. Es reobre l'aparcament annex de terra de Doctor Peiró. Junts per la Seu havia demanat que es tornés a habilitar la zona per estacionament, tenint en compte els problemes creixents per estacionar a la ciutat. Darrerament s'ha limitat la presència de cotxes aparcats en alguns punts del municipi, tot basant-se en la necessitat de garantir l'accés de vehicles d'emergència. I pel que fa a emergències, els bombers incorporen la tecnologia RECO per millorar la recerca de desapareguts a la muntanya. El Greix té el seu primer dispositiu d'aquest tipus, que va penjant de l'helicòpter i que té una potència 100 vegades superior als equips convencionals. El sistema de detecció fa anys que es present en moltes peces de roba per a esquí i d'altres esports de muntanya. El Casal Cívic i Comunitari del Seu organitza un curs gratuït per aprendre a protegir-se en el món digital, adreçat especialment a la gent gran. Es farà del 3 al 7 de juny i s'hi tractarà les compres segures per internet, la identificació de missatges falsos o consells per navegar. Nova edició de la trobada de glosa escolar del Turgell arriba a l'11a edició i es farà aquest dijous al pavelló poliesportiu municipal amb llacres, garrotins i d'altres melodies que sonaran amb l'acompanyament musical de Pep Lisandra, Llona Rivera i professors dels centres participants. Ja estan obertes les preinscripcions pels cicles formatius d'activitats eqüestres i d'aprofitament i conservació del medi natural a l'Escola Agrària del Pirineu. El període de preinscripció s'acabarà l'1 de juny. El centre ofereix visites concertades per conèixer les instal·lacions, l'equip docent i els continguts educatius. Damià Obac ha estat escollit nou president de l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell. L'empresari d'Organyà relleva Laia Blasi, que ara exercirà de vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, Ana Puigcercós, Emma Sami Sens, Manel Guirado, Jaume Rei, Jordi Vilanova, Andreu Grau i Pau Fierro. Els agents rodals, els sindicats d'agents rodals han desconvocat aquesta setmana la vaga que havien anunciat després que Interior ha acceptat algunes de les demandes principals, com ara millors complements per festius i caps de setmana o afavorir les promocions internes i fer més convocatòries de noves places.

Les darreres dades d'estadística d'Andorra confirmen que el Principat ha rebut 10.000 immigrants en només 5 anys. Andorra va guanyar més de 3.400 persones provinents d'altres països el 2023, que ha estat l'any d'aquesta dècada amb un increment més destacat. Troben mort un home de 74 anys darrere de la gasolinera del supermercat River d'Andorra després de l'activació dels serveis d'emergències. La policia confirma que no es tracta d'un cas criminal ni accidental, tot i que no dona més detalls d'augment sobre les circumstàncies d'aquesta defunció. I els esports, el Cadí la Seu prepara la nova plantilla en què hi continuen Anna Palma, Nani Arei i Maria Namata. La capitana del conjunt urgellent complirà la seva sisena temporada al primer equip. Entre les baixes hi haurà Inoa Gervasini, que ha fitxat pel CAP Estepona, i Regina Aguilar. També en bàsquet, el Morabanc Andorra juga la permanència a l'ACB a l'última jornada en què rebrà el Barça. Serà aquest divendres al vespre al pavelló Toni Martí. L'equip tricolor hi arriba al límit de la salvació i amb una victòria més que el Casademont, que és 17è i acabarà la Lliga a la pista del Riu Breogán. I avui també destaquem que l'Ajuntament de la Seu organitza una recepció a la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu en reconeixement als diversos èxits que han assolit els equips d'aquests tres clubs aquesta temporada 2025-2026, que ha acabat sent històrica pel futbol i el futbol sala de la Seu. L'acte públic és avui a les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament. I també en futbol destaquem que Marc Pujol jugarà el seu últim partit amb la selecció andorrana. Seran l'amistós contra Liechtenstein al nou estadi de la FAF.

0: I pel que fa al temps, les temperatures tocaran sostre aquest dijous i divendres, quan es pot arribar aquí a la seu fins als 33 graus, també a d'altres poblacions del Pirineu. Tot i això, ja s'albira un canvi per divendres a la tarda, quan arribaran ruixats, fruit d'aquesta mateixa calor, i a partir d'allà podria començar una dinàmica de ruixats de tarda en els pròxims dies que ajudaria a fer baixar la temperatura. Les 12 i 8 és tot moment, amplim aquests i més temes a la una, l'informatiu migdia, i tot seguit arriba el programa Espai de Salut, amb Anna Gómez, avui parlant de la Setmana Sense Fum.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Molt bon dia. Benvinguts al programa Espai de Salut. El coneixeu segurament per la sintonia que estem escoltant, també per la veu més enllà de la que us parle, és l'Anna Gómez, infermera del CAP de la Seu d'Urgell. Benvinguda, Anna.
1: Bon dia.
0: I ella és a Betllaum, és la sintonia d'aquest programa que s'emet el segon i quart dimecres de mes. Per tant, doncs, ens plantem ja en el darrer dimecres d'aquest mes de maig, 27 de maig, com qui no vol la cosa. Podeu recuperar els continguts, com sempre, a la carta, a la vostra web, per radioseu.cat. Anna, de nou benvinguda.
1: Bon dia i gràcies per estar junts una setmana més.
0: Encantats, encantats també de tornar a escoltar la sintonia, perquè això vol dir que estem escoltant el programa Espai de Salut. L'Anna també és referent a l'equip de salut comunitària i doncs estem encantats de que formin part de la graella de Ràdio Seu, el programa Espai de Salut, els continguts a la carta. Avui per parlar a l'Espai Salut de la Setmana Sense Fum.
1: Exacte, aquesta setmana que es repeteix cada any i sempre s'intentem fer activitats i una miqueta de recordatori, no? Del parlar del tabac, i els professionals som una mica pesats, diuen, amb el tema del tabac, però hem de perdre vista que és una de les principals causes de mortalitat amb les persones, i disminueixen molt el que és l'esperança de vida i les complicacions. Per això sempre durant l'any dediquem aquesta setmana a parlar i a recordar una miqueta què significa el tabac i què és el que ens pot provocar al llarg de la nostra vida. Aquesta setmana no és una setmana qualsevol, és la Setmana Sense Fum, aquest any amb el títol i lema de Inhala la vida, i una setmana per fer-nos una pregunta incòmoda, però necessària. Qui controla qui? Tu el tabac o el tabac et controla a tu? Una pregunta que les persones que ens escolten ens podem fer, perquè fumar no és només un hàbit, és una addicció que té conseqüències reals, i en salut també, a part de la salut, també amb el tema de la butxaca, perquè cada vegada el tabac és més car i cada vegada fa que aquest gasto que es fa a diari, a part de perdre la salut, després ho explicarem, ens afecti també a la nostra butxaca al dia a dia.
0: Doncs, sens dubte, és quelcom que val la pena tenir en compte, el que suposa la compra de tabac, i saber, doncs, d'entrada, que és una addicció. Per tant, doncs, cal que la combatem, no? Cal combatre, doncs, el que suposa aquest ús i abús molt sovint del que és el tabac. Del 25 al 31 de maig es commemora, se celebra la Setmana Sense Fum, amb els objectius de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de respirar un ambient lliure de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i promoure l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. Més informació també a través de la web canalsalut.gencat.cat. No és l'únic programa que hem dedicat al tabac?
1: No, sempre surt, perquè és una de les causes que provoca a nivell de cronicitat i a nivell de malalties, provoca més problemes de salut. Hem de tenir en compte que, com he dit abans, el tabaquisme és la principal causa de mort evitable davant dels accidents de cotxe i altres tipus de malalties. Podem dir que hi ha a Espanya provoca unes 50.000 morts cada any, i això són més de 130 persones al dia. Mentre estem fent aquest programa, algú està morint per causa del tabac, no? Diverses persones, pues això, mentre estem fent aquests 20 minuts, diverses persones moriran a conseqüència del tabac. Quina relació directa hi ha? Pues el càncer de pulmó, l'MPOC i malalties cardiovasculars. I després hi ha una frase clau, no?, que moltes vegades jo porto a la consulta del tabac i moltes persones et diuen: sí, però jo fumo 30 o 40, però no em trago el fum. Això hem de tenir en compte, que no hi ha consum sense tabac que sigui zero. És a dir, per molt que les persones diguin no, és que no me'ls acabo, o simplement jo no inhalo, o sigui, sempre hi ha aquesta part d'implicació que ens afecta. I com bé hem dit, és una addicció, s'ha de contemplar que és una addicció social i acceptable per la societat, perquè si recordem, antigament ficaves la tele i veies a tothom Sortia fumant a tot arreu, els platós, anaves al metge, es podia fumar, vull dir, era algo que està socialment ben vist, però s'ha demostrat que és molt perjudicial per la salut. Ja ho vaig dir en algun programa, que els pares fumadors, els bebès, quan els hi fan anàlisis de tant sigui del seu cabell com de la seva pell, surten nivells de nicotina molt elevats. I parlem amb aquest programa, perquè sempre hem fet molt incís del tema de salut i és superimportant i tenir en compte, però aquesta vegada farem una miqueta de recordatori que és per una família fumadora quina repercussió té a nivell sobretot de salut i sobretot a nivell econòmic, perquè el tabac cada dia puja més, cada dia té... I és un cost que amb una família, perquè ens fem a la idea, tenint un exemple realista d'un paquet al dia, que seria un equivalent a 5-6 euros, això són uns 180-200 euros al mes, fumant un paquet, i ens anem a, si fumen una miqueta més, ens anirem a més o menys a l'any a uns 2.500, 2.700 euros a l'any. Si, i és el que els dic a molts fumadors, si de cop jo vingués i et digués dona'm 2.700 euros, ostres, un diria són molts diners. Però què passa amb una família quan són tres membres que estan fumant? Si fem l'acúmul, jo és el que dic a la meva consulta, si fem un acúmul econòmic d'aquestes tres membres de la família que estan fumant i ho sumem, l'impacte que té aquesta addicció a nivell individual i a nivell familiar, hem de tenir en compte que en 10 anys aquestes famílies individualment són entre 20 i 25.000 euros i si ho sumem entre les tres membres ens estaríem parlant de 50 i 75.000 euros. O sigui que no és una broma amb 10 anys. Vale? Que a vegades sí que hem de tenir en compte la repercussió en salut, però la part econòmica no l'hem de perdre de vista, vale? De lo que pot suposar un fumador. I què passa? Pues que evidentment les cases... Les tabacaleres volen aquests diners. I què faran? Ficaran productes, ficaran coses meravelloses perquè aquest tabac el veiem maco. De fet, fan uns cigarrets elèctrics que són supermonos. Els pots elegir de color rosa, de color lila, de color... Per què? Perquè al final hi ha un màrqueting al darrere que el que interessa és que el jovent s'agafi a l'hàbit de fumar perquè facin aquest gasto econòmic i al final és un negoci per ells. Si tenim en compte que quan parlem dels negocis hi ha un màrqueting al darrere que vol que aquestes persones siguin addictives a aquest producte perquè ells volen aquests, amb tres membres de la família, volen aquests 75.000 euros per a aquest mercat. Estem parlant d'una família única. I imaginem a nivell mundial i a nivell la de diners i diners que es fa amb aquest màrqueting. Per això és important que i sempre recordo una miqueta l'addicció que hi ha al tabac no és buscada, és algú que té un interès de que sigui així. I cada vegada fabriquen coses perquè a més curta edat no li vegin el risc i es facin addictes. El tema de vapers, el tema de cigarretes elèctriques, cigarretes que no fan fum perquè així les persones pensaran que estan fent algo menys perjudicial per la seva salut, però hem de tenir en compte, i això sí que és una teoria interna meva i després dels anys d'experiència, i és que tot el que sigui vapor o que sigui d'aire calent que va directe als pulmons i que ja s'estan veient les conseqüències i ja fa anys que s'està començant a dir, em recorda una miqueta les persones que fumaven amb pipa antigament, que la calor estava molt permanent i el que es van veure en aquells períodes eren càncers orofaríngies molt importants. La gent tenia càncers a la cara, a lo que era la part laríngea, a lo que era cordos vocals, etcètera, que ara n'hi ha, però sí que és veritat que s'havia vist una disminució. Jo crec que amb els vapers i amb tot el tema de lo que és els calentadors que porten aquests aparells, perquè al final porten uns calentadors interns, externs, que el que volen és que tu pensis que estàs fumant una cosa que és saludable quan no ho és, et donaran càncers més a nivell alt, de vies altes, que a nivell pulmonar. De fet, hi ha un cirurgià superfamós que surt a les redes socials perquè fa intervencions a nivell des de Xina amb robots i tal, i ell ja ho comenta a les seves redes que ja s'està veient amb jovent amb unes bulles a nivell pulmonar, i és tot provocat pels vapers i l'inhalació d'aquests productes i lo perjudicial que és per la salut.
0: Però tenim bones notícies, i és que podeu abandonar el tabac, perquè abandonar el tabaquisme és possible, Anna.
1: I tant, i tant. I jo porto la consulta del tabac i la veritat és que, evidentment, ningú diu que sigui fàcil. Hi ha persones que tenen una addicció més alta i hi ha persones que tenen una addicció més baixa. Depèn del número de cigarros que facin al dia o depèn d'altres causes, ¿vale? Però impossible no és. Fàcil. Al final el que es fa és crear una estratègia individualitzada, perquè hem de veure cada persona què és el que necessita, què és el que li provoca el seu dia a dia, però sobretot hem de fer els quatre passos, no diríem, que és primer de tot decidir-se, vale? Posar una data i donar-li importància a aquella data, de dir, pues jo a partir d'aquest dia, i això ho remarquem moltíssim, de dir, a partir d'aquest dia començaré el tractament, em ficaré en mans d'aquí o allà, perquè al final jo sempre a tothom a la consulta els dic, ningú, si jo ara digués vés a córrer una marató sense haver-te preparat, podríem fer-ho, però el quilòmetre 2 ens quedarien 40, i si no ens hem preparat, una persona que ha fumat 20, 30, 40 anys, de cop a l'endemà dir, pues mira, a partir de demà no fumo, no és impossible, perquè al final és un tema de decisió, però sí que hem de fer una preparació a aquells hàbits que nosaltres tenim al dia a dia, que van vinculats normalment amb el, pues, a vegades és el cafè més el cigarro, el sortir de la feina i el cigarro, aquesta vinculació psicològica que es fa, i al final és preparar-nos per a aquelles situacions i anar canviant hàbits. Demanar ajuda. A vegades hi ha gent que ho pot fer sol i decideix deixar de fumar, i a vegades s'ha de fer un acompanyament i hem de demanar als professionals que ens poden ajudar, i hi ha professionals tant al nostre centre de referència com professionals més especialitzats. Ja vaig parlar amb algun programa del tema de salut mental i el tema del tabac. A vegades hi ha patologies que fan que aquest fumar sigui d'una forma més compulsiva, i a vegades necessitem especialistes en psiquiatria, psicologia, perquè facin aquest acompanyament, i és possible. Hi ha persones que també deixen de fumar o fan una reducció important. I sobretot hem d'actuar, no? Passar a l'acció de canviar rutines, trencar automatismes, perquè al final el fumador és com conduir, no? Quan puja el cotxe, engega el cotxe i ho fa d'una forma automàtica. La persona que fa 40 anys que fuma encén aquell cigarro i moltes vegades, si li preguntes, no s'ha donat ni compte. I, per exemple, també sempre el tema de mantenir-se. Tenir en compte que si recaus, o una de les causes moltes vegades que és la recaiguda és per les celebracions, no? Perquè, com hem dit abans, és un acte que està socialment ben vist. Cada vegada hi ha menys espais de fumadors, i això fa que la gent tingui que prendre decisions, però si una persona recau, això no és tornar a zero, que això és un error que molta gent diu, ostres, ha caigut una cigarreta a la meva mà i això ja em converteix una altra vegada en fumador. No, torna a convertir en fumador si tornes a iniciar el cicle d'anar a comprar el tabaco i començar a l'hàbit, que això les tabacaleres i els fabricants del tabaco és el que volen, que tu tornis a començar el cicle. Però el fet de tornar a fumar una cigarreta és reflexionar i dir, jo sóc no fumador, vale, i puc continuar. I els que no són fumadors es pot viure perfectament sense el tabac.
0: Recordar que avui parlem de la setmana sense fum, ho fem al programa Espai Salut, una setmana que va del 25 al 30 de maig, per tant, doncs és també un moment per aconseguir fer aquest pas, perquè el primer pas passa per això, per prendre consciència, demanar ajuda, pot facilitar el procés, perquè nombrosos estudis científics han demostrat que l'ajuda personalitzada d'un professional de la salut incrementa les possibilitats d'èxit. I aquí tenim una professional, precisament aquí a casa nostra, al cap de la seu, l'Anna Gómez. Tens molta experiència, explicades molt bagatge. La gent que et ve a visitar és un perfil més o menys concret, gent jove, gent gran, dones, homes, una mica de tot.
1: Hi ha perfil de totes les edats, eh? Hi ha gent jove, hi ha gent de 65, hi ha gent de 70, hi ha gent que igual ve a la consulta perquè ha tingut un mal diagnòstic, és a dir, que ja estem en una etapa que ha arribat un diagnòstic i això els ha fet fer el pensament de deixar de fumar. En qualsevol moment és important. Si tenim en compte els beneficis de no fumar i tenien en compte que ja en 24 hores millora l'oxigenació, en setmanes millora la respiració i amb anys tenim menys risc de malaltia. Mira, una de les coses que normalment la gent, quan comencem tot el tema de deixar de fumar, el primer que t'expliquen que en 24 hores ja comencen a notar les olors. I ells mateixos diuen, ostres, és que ara quan veig o si sento algú que està fumant, aquella olor, vull dir, és que fins i tot és desagradable, perquè en 24 hores el nostre organisme ja té una resposta beneficiosa, no? Si parlem també amb el tema econòmic, no? El que parlàvem abans, pues, si aquests diners, a part d'invertir-los en una altra cosa, que pues, dius, pues, mira, jo a vegades els dic, quan són famílies, no?, que són tres membres, ostres, el viatge que us podeu fer, allò que voleu fer per la vostra família, no?, que realment està anant per les tabacaleres, no estan anant per una altra, aquells 7.000 euros d'una família de tres fumadors, ens podem fer unes vacances molt importants, o aquella entrada al pis, o un pla d'inversió, o etcètera, etcètera, coses molt més positives per la nostra salut i pel nostre entorn. I sobretot el que faig a la consulta és intentar ajudar a combatre aquesta ansietat que es fa durant els primers dies de deshabituació, que és quan la gent ho passa una miqueta més malament, que són els primers 7-15 dies. I moltes persones, et diria, de fet, tinc que fer una enquesta, moltes persones et diuen, tant de bo ho hagués fet abans. Vale? I des d'aquí vull animar a les persones que ens estan escoltant, o si tenim alguna familiar o algú que s'ho està plantejant, que no s'ho pensi, que cada dia que no es fuma, suma.
0: Doncs, ensenyem aquest missatge amb aquesta màxima. Cada dia que passa, doncs és un dia menys que estem doncs enganxats, no?, en el tabac. És que aquesta addicció pot amb nosaltres. Doncs, Anna, moltes gràcies. No sé si vols apuntar quelcom més.
1: No, simplement
0: derivar la gent, no?, derivar la gent cap al CAP, si
1: sí,
0: convé.
1: Sí, sí, els seus professionals de referència i llavors ja la consulta al CAP de la Seu d'Urgell i, bueno, i sobretot dir que deixar de fumar no és perdre alguna cosa, sinó que és recuperar el control.
0: Doncs també ens quedem amb aquest missatge. Em pots saber més a través de web canalsalut.gencat.cat. Avui pot ser el primer dia per deixar-ho, així que també ens quedem amb aquesta invitació i ho fem en el programa Espai de Salut amb Anna Gómez. Anna, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que acabi d'anar bé aquest mes de maig. Ens retrobem ja en el darrer mes de programació, ja el mes de juny. Fins llavors.
1: Ja, fins aviat.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Bon dia, Luna. Ja ha començat la reforma integral del tram inicial del carrer Regència d'Urgell. El nou disseny vol prioritzar la circulació de vianants i comptarà amb una vorera de 2,5 metres d'ample al costat nord. Els treballs, amb un pressupost de 869.000 euros, s'aprofitaran per renovar-hi la xarxa de clavegueram, plantar-hi nous arbres i instal·lar-hi bancs per seure.

0: Titulars.
1: I encara en relació amb la mobilitat, avui explicarem que es reobre l'aparcament annex de terra de Doctor Peiró. Junts per la Seu havia demanat que es tornés a habilitar la zona tenint en compte els problemes creixents per estacionar la ciutat. Darrerament s'ha limitat la presència de cotxes aparcats en alguns punts del municipi, tot basant-se en la necessitat de garantir l'accés de vehicles d'emergència. Damià Oba, que ha estat escollit nou president de l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell. L'empresari d'Organyà relleva Leia Blasi, que ara exercirà de vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, Ana Puigcercós, Emma Sant Vicenç, Manel Guirado, Jaume Rey, Jordi Vilanova, Andreu Grau i Pau Fierro. Els bombers incorporen la tecnologia RECO per millorar la recerca de desapareguts a la muntanya. El GRAE ja té el seu primer dispositiu d'aquest tipus, que va penjant de l'helicòpter i que té una potència 100 vegades superior als equips convencionals. Es guarda al parc del GRAE a Olot, però darrerament també s'ha aprovat a la Seu. El sistema de detecció fa anys que és present en moltes peces de roba per esquí i d'altres esports de muntanya. I també pel que fa a seguretat, recordarem que s'ha desconvocat la vaga de gent rodals que havia previst aquesta setmana. Interior ha acceptat algunes de les demandes principals dels sindicats, com ara millors complements per festius i caps de setmana, o afavorir les promocions internes i fer més convocatòries a noves places. Obertes les preinscripcions als cicles formatius d'activitats equestres d'aprofitament i d'aprofitament i conservació del medi natural a l'Escola Agrària del Pirineu. El període de preinscripció finalitzarà l'1 de juny. El centre ofereix visites concertades per conèixer les instal·lacions, l'equip docent i els continguts educatius. Troba mort un home de 74 anys darrere la gasolinera del centre comercial River a Sant Julià de Lòria després que s'activessin els serveis d'emergència. La policia confirma que no es tracta d'un cas criminal ni accidental, tot i que de moment no dona més detalls sobre les circumstàncies d'aquesta defunció. I en primer, avui també explicarem que els castellers de Vilafranca han actuat per primer cop a l'Alt Pirineu i Aran. El darrer cap de setmana la colla va alçar castells davant l'emblemàtica església romànica de Sant Climent de Taüll. També van ser Vilamós i Viella. I amb això entrem als esports. El Cadí la Seu prepara la nova plantilla, en què hi continuen Anna Palma, Nan Niaré i Marina Mata. La capitana del conjunt urgellent complirà la seva sisena temporada al primer equip. Entre les baixes hi haurà Inoa Gervasini, que fitxa pel CAP Estepona, i Regina Aguilar. Encara en bàsquet, el Morvan Candorra juga la permanència a la CB l'última jornada en què rebrà el Barça. El maig decisiu es jugarà aquest divendres al vespre al pavelló Toni Martí. L'equip tricolor hi arriba al límit de la salvació i amb una victòria més que el Casademont, que és 17è, i acabarà la lliga a la pista del Riu Breogán. Ahir el Casademont va perdre a 86-98 en el partit recuperat contra el València. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell organitza avui una recepció als equips de la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu pels diversos èxits que han aconseguit en aquesta darrera temporada, que ha acabat sent històrica pel futbol i el futbol sala de la ciutat. L'acte públic és a les 8 del vespre a la sala de plens. I en futbol avui també destaquem que Marc Pujol jugarà el seu últim partit amb la selecció andorrana en l'amistós contra Liechtenstein al nou estadi de la FAF en camp, que està previst per aquest dijous. I el temps amb una calor que no dona treva i que avui tornarà a superar els 30 graus ara al migdia i podent arribar demà i divendres als 33 graus. Divendres, però, s'albira ja un canvi que pot portar ruixats de tarda a partir de llavors.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: La notícia del dia.
1: El tram inicial del carrer Regència d'Urgell entre l'avinguda Pau Clarís i el carrer Llorenç Tomàs i Costa ja està tallat al trànsit des d'aquesta setmana per l'inici de les obres de reforma, reurbanització i pacificació en un dels vials més cèntrics de la Seu. La posada en marxa dels treballs s'havia anunciat inicialment al començament de maig, però finalment s'ha programat pel final d'aquest mes. Les obres tenen un pressupost de 869.000 euros i va inclòs, i el termini previst d'execució és de 7 mesos. Aquesta intervenció té per objectiu principal transformar aquest tram per passar de la tradicional calçada segregada a un major espai públic als pels vianants, tot garantint l'accessibilitat universal i modernitzant de forma integral les infraestructures de serveis i el mobiliari urbà, segons s'han avançat des de l'Ajuntament. La reurbanització planteja un disseny de plataforma única amb secció asimètrica i un criteri que han batejat com de prioritat invertida, en què el vehicle privat passarà, indiquen, a un segon terme en favor del que qualifiquen de mobilitat sostenible. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, explica que aquesta és la primera fase d'uns treballs que després preveuen continuar també amb l'avinguda, amb el tram inicial de l'avinguda Pau Claris, el carrer Sanot i a l'inici del carrer Sant Ermengol.
3: És un carrer que té molta activitat econòmica, que té molta activitat també de vida de persones que hi passen, i per tant aquesta serà la primera fase. Seguirem també per Sant Ermengol, el mateix tram, i després com a plat fort, que això ja entra a Pla de Barris, és avinguda Pau Claris, carrer Sanot, que és la part estrella, que és aquesta presentació de l'Eixample cap al centre històric, amb tota la inversió que també es farà al centre històric de Pla de Barris.
1: En el transcurs dels treballs queda tallat, doncs, el trànsit de vehicles en aquest punt del carrer Regència d'Urgell, tot i que s'hi permet l'accés puntual i controlat de veïns, tenint en compte que hi ha molts garatges privats, vehicles de serveis i d'emergències, i pel que fa als vianants es garantirà en tot moment el pas protegit i delimitat.
3: I, evidentment, doncs, vam explicar els talls, vam explicar les afectacions de comerços, es garanteix que els veïns puguin sortir al matí, puguin entrar a la tarda amb els vehicles, perquè n'hi ha bastants de pàrquings, i també durant tota l'obra es garantirà que els comerços hi pugui entrar la gent. A partir d'aquí, doncs, insisteixo, com qualsevol obra, doncs, hi haurà molèsties, però intentarem minimitzar-les.
1: Un dels canvis més visibles de la nova imatge d'aquest tram de carrer serà que la vorera del costat nord serà força més ampla, arribant als 2,5 metres. En aquesta part també s'ubicarà els contenidors d'escombraries i els espais d'aparcament rotatori i de càrrega i descàrrega. Per distingir l'espai per a vianants, que ara no tindrà grau de separació, s'instal·larà una filera de pilones i per garantir l'accessibilitat total i l'eliminació de barreres hi haurà una altra part del carrer lliure d'obstacles. Un altre dels objectius és que hi hagi més vegetació i ombra, i per això s'hi plantarà 23 exemplars d'arbres caducifolis. Hi haurà al terra llambordes prefabricades de formigó de diferents mides, del model Terana o semblant, i també s'ha previst la instal·lació de 8 bancs ergonòmics de fusta i ferro per seure, cadires i unes papereres basculants amb cabuda cadascuna per 70 litres. A més, la intervenció superficial s'aprofitarà per executar una reestructuració radical, indiquen, dels serveis de subsol, que havien quedat obsolets, amb una nova xarxa de clavegram completament separada, calculada per un període de retorn de pluges de 10 anys. Instal·larà una canonada de polilité de 630 mm de diàmetre per recollida de pluvials i es mantindrà un col·lector de 400 mm per a aigües residuals. Les noves zones d'aparcament ocasional es pavimentaran amb llambordes drenants. També s'ha previst la renovació de l'enllumenat amb una distribució unilateral moderna a la vorera sud i se soterraran i reordenaran, aprofitant les obres, les línies elèctriques de mitja i baixa tensió, es renovaran les xarxes d'aigua potable i s'instal·larà un nou prisma de telecomunicacions. El gruix principal del cost, 814.000 euros, és pròpiament la reforma, però també hi ha 30.000 euros que es relacionades amb el sistema elèctric, i també n'hi ha 6.500 per la compra de bancs i cadires i uns 17.600 per la compra i plantació de l'arbrat.
0: Les notícies de la Seu.
1: I encara en l'àmbit urbanístic, l'Ajuntament de la Seu reobre el camp de terra annex de l'aparcament Doctor Peiró per tal que es pugui tornar a fer servir de manera habitual com a espai lliure per estacionar-hi vehicles. Així ho ha anunciat el grup municipal de Junts per la Seu, que havia demanat aquesta mesura en diverses ocasions i que hi ha afegit que ara mateix és més necessària que mai, tenint en compte l'actual augment dels problemes per poder trobar lloc per aparcar en molts indrets del municipi. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, recorda que fa més de 3 anys que demanaven la restitució del camp de terra com a aparcament, després que mitjan 2023 l'equip de govern de l'Ajuntament va decidir tancar-lo, i afegeix que això va empitjorar tots els problemes d'aparcament que ja hi havia i que segueix havent a la Seu. Sobre el recorregut d'aquesta petició, Fàbrega també esmenta que el novembre de 2023 Junts ja va presentar una moció que es va aprovar amb el suport d'Esquerra Republicana i la CUP, en què demanaven la reobertura de l'espai situat entre Doctor Peiró i la zona esportiva, i celebren que ara, després d'haver-ho demanat en diverses ocasions i amb problemes creixents per aparcar a la ciutat, es reobri camp de terra.
4: Aquest espai tornarà a ser d'aparcament lliure, tal i com portem demanant des de Junts per la Seu fa més de 3 anys. El 2023, l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu va decidir tancar el camp de sorra annex al pàrquing del Doctor Peiró. i això va empitjorar tots els problemes d'aparcament que tenim a la Seu d'Urgell. De fet,

0: El novembre del 2023, el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció de Junts per la Seu per obrir una altra vegada el càmping de sorra. Però l'equip de govern no ha complert. Ara, després d'haver-ho demanat diverses vegades i de comprovar que cada vegada és més difícil aparcar a la nostra ciutat, per fi es torna a obrir el pàrquing de sorra del doctor Peiró. Des de Junts per la Seu continuem treballant per tenir una ciutat més endreçada i millor.
1: L'any 2023, quan es va tancar el Camp de Terra, l'equip de govern Compromís va justificar la decisió per evitar tanques si aparquessin autocaravanes que volien evitar de pagar a la zona que tenen habilitada just al costat, com també per impedir que s'hi fes carreres il·legals de cotxes. El consistori sí que va decidir en aquell moment d'obrir aquest espai els dies de mercat per facilitar l'accés al centre de la ciutat, però tot i això Junts va recordar que la moció aprovada el novembre d'aquell any contemplava la reobertura del Camp de Terra sense excepcions, que han seguit demanant des de llavors i fins ara. Una mesura que arriba després que les darreres setmanes veïns del municipi han denunciat un increment dels problemes per estacionar en algunes zones. En el cas de les cases pròximes al Palau d'Esports, la queixa prové del fet que s'ha prohibit l'estacionament en alguns carrers d'espais residencials on des de fa anys els veïns hi havien pogut deixar el cotxe a peu de carrer. Pel que fa a aquesta àrea, l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha defensat la mesura perquè recentment hi va haver un petit incendi en un dels carrers pròxims al Palau d'Esports i els bombers van emetre un informe en què deixaven constància que havien tingut problemes per accedir-hi amb el camió. Arran d'aquest avís, la policia municipal va verificar que no es complien els mínims d'amplada i, finalment, per aquest motiu, es va decidir limitar-hi l'estacionament en aquest perfil de carrers, tenint en compte també que aquestes cases disposen d'aparcament propi i que hi ha aparcaments públics a la vora.
2: Sobre aquesta polèmica dels aparcaments, s'ha de dir que tot es va iniciar amb un petit incendi a un dels carrers, que estan a prop del poliesportiu, amb la qual cosa Bombers va fer un informe al qual doncs, indicava que no havia pogut accedir directament al camió, sinó a la llarga de la manguera, i que en cas d'un incendi de majors proporcions doncs, hi hauria problemes. Per tant, la policia va fer les comprovacions i va veure que, efectivament, doncs, no es complien els mínims d'amplada i com que aquestes cases tenen pàrquing particular, totes tenen a sota, doncs es va decidir, i a més hi ha pàrquings públics molt propers, es va decidir doncs, de cara a poder doncs, complir la normativa, tot remarcant que són culs de sac, són carrers sense sortida, treure el permís d'aparcar els cotxes que ja fa molts anys ja no es podia aparcar. Després es van deixar, no sé quin motiu, i després doncs ara tornem a l'origen, que era que no es pogués aparcar en aquests carrers.
1: Aquesta limitació també s'ha plantejat per alguns carrers del barri de Santa Magdalena, però de moment l'Ajuntament ha volgut subratllar que no tenen previst fer-ho. En aquest sentit, Joan Barrera creu que darrerament s'ha creat una polèmica absurda comparant els dos casos, perquè entenc que Santa Magdalena és un cas completament diferent, en què les cases, la gran majoria no tenen aparcament propi o soterrani, i només hi ha un petit pàrquing a la plaça. Per això, de moment, no es plantegen fer-hi canvis.
2: A partir d'aquí s'ha creat una polèmica que des del meu punt de vista és absurda, i s'ha posat també el tema de Santa Magdalena. Santa Magdalena és un tema completament diferent. Santa Magdalena és un barri que cap casa té aparcament a sota, aparcament propi. Només hi ha un petit pàrquing a la plaça, que no, evidentment no dona servei ni molt menys a totes les cases del barri. I, a més, el carrer té doncs, sortida, entrada i sortida. Per tant, són casos diferents, són casos que es tracten diferentment i, de moment, a Santa Magdalena, mentre no es pugui oferir una alternativa d'aparcament, doncs no es tocarà, no es farà cap actuació. Per tant, doncs, són casos completament diferents que anirem treballant sempre per la seguretat de la ciutadania. I, per tant, doncs, seguirem treballant en aquest sentit per ser responsables amb la tasca de govern.
1: Una situació de dificultats per aparcar també es viu actualment a Castellciutat, tot coincidint amb la finalització de les obres al Parc del Restillo. S'ha pintat línia groga tot el perímetre d'aquest espai i això, afegit a les actuals obres de reforma del carrer Doctor Robert, ha posat al límit la capacitat d'estacionament al poble, sobretot al Parc d'Alta, fins al punt que darrerament esdevé molt difícil trobar-hi lloc en determinades hores del dia, especialment al migdia i a la nit. En relació amb Castellciutat, Joan Barret, que és també el regidor responsable del poble, reconeix que hi ha un problema amb l'aparcament, si bé creu que no ve d'ara, ja s'arrossega de fa anys i té a veure també amb les mateixes característiques del poble, que dificulten tenir espais per aparcar. Barreda ha recordat que l'Ajuntament té sobre la taula un projecte per construir un aparcament públic, però matisa que es calcula que el seu cost seria d'uns 2 milions d'euros i, en conseqüència, de moment no està prevista a curt termini, si bé que assegura que l'estudien de cara al futur.
3: Primer de tot, ens hem d'ubicar. Aquesta ciutat té un problema. El problema és propi Castell Ciutat. Els carrers doncs, no tenen voreres. Vull dir que no és una cosa que hagi passat ara. És una cosa que fins i tot a la Seu estem patint, que una manca d'aparcament. Deixeu-me dir que sí que hi ha una idea, un projecte, no és un projecte perquè no està fet, però sí que hi ha aquesta idea, però costa 2 milions d'euros. Per tant, quan es pugui, es farà. Està la idea, està... ja ha començat a, doncs, aquesta idea ha començat a preparar, però evidentment això és un tema que és a futur i que esperem poder fer-ho, però que són 2 milions d'euros que a la ciutat, i jo sempre dic és el que hi ha, és que ara mateix és el que hi ha.
1: Pel que fa als problemes que hi ha a Castell Ciutat, la situació podria empitjorar encara més si, com es preveu a curt termini, es du a terme l'obertura d'un nou vial per connectar la 160 amb el Rastillo, que podria comportar la pèrdua dels espais sense semibateria que hi ha al camí del cementiri. Tot plegat ja ha motivat algunes queixes dels veïns que demanen disposar de més llocs per aparcar o que, com a mínim, no se'ls impedeixi de fer-ho en aquells indrets del nucli on és factible.
4: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: L'Associació d'Empresaris del Turgell, l'EU, estrena nova etapa amb la renovació de la seva junta directiva. Des d'ara és encapçalada per Damià Obac Guàrdia, director general d'Embotits Obac d'Organyà, com a nou president. Obac rellevarà Leia Blasi Cerdà, de Bona Cerdà, que seguirà ocupant funcions destacades a l'entitat, ara com a vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, de Traldis Porta, com a secretari, Anna Puigcercós, de la cooperativa Cadí, com a tresorera, i com a vocals hi ha Emma Sant Vicenç, de Subministraments i Instal·lacions Valira, Manel Guirado, de Copintures, Jaume Rei, de CM Puigant, Jordi Vilanova, de Tallers Valira, Andreu Grau, de Fustes Grau i Grau, i Pau Fierro, de Seu Món. Des de l'EAU han explicat que l'equip directiu assumeix aquesta etapa amb il·lusió, responsabilitat i compromís de continuar treballant pels objectius de l'associació. Per això volen seguir promovent la participació dels socis i impulsant noves iniciatives en benefici dels mateixos socis i de la comarca. Els bombers de la Generalitat fa un any que testen de forma satisfactòria la tecnologia RECO per millorar l'eficàcia en les tasques de salvament en el medi natural, principalment per trobar persones desaparegudes. Segons el cap del grup d'actuacions especials, el GRAE dels bombers, Oriol Vilalta, disposar del RECO en un helicòpter representa un salt de qualitat en situacions complexes perquè aquest sistema pot ser fins a 100 vegades més eficient que els sistemes convencionals de recerca terrestre. El mètode funciona amb un dispositiu format per una mena de campana que va penjada d'un helicòpter i que és capaç de localitzar el senyal que emet un reflector que està integrat des de fa molts anys a moltes peces de roba que es fan servir en esports de neu i de muntanya. La peculiaritat de l'element que hi ha a l'helicòpter és que no necessita carregar-se electrònicament i dura de forma infinita. A Oriol Vilalta.
1: En el cas de la tecnologia RECO, que també cada cop és més popularitzada amb diferents peces de roba, de diferents marques, també és amb motxilles i demés, doncs veiem que és un salt de qualitat que ens pot permetre en situacions complexes que no acabem de saber o de tenir la possibilitat de solucionar, doncs estirar d'aquesta eina amb la campana RECO que esteu veient avui, que té una potència molt més forta de recerca i que ens pugui permetre complementar aquesta caixa d'eines que ja tenim en el dia a dia.
0: El sistema consta d'un dispositiu extern penjat a l'aeronau i una consola de control a la cabina. Quan es detecta el reflector, emet unes alertes i així es pot localitzar el desaparegut. En parla a Pere Plana Gomà, sergent del GRAE a Olot, que són custodien aquest sistema que darrerament també s'ha aprovat a la seu.
2: L'aparell aquest té, a la part, diguem-ne, que va penjada a l'exterior, llavors a cabina té una consola, i els que fan anar la consola i que detecten el senyal i que li aconsellen al pilot si ha d'avançar, retrocedir dreta o esquerra, són els GRAE que estan habilitats per fer aquest tipus de maniobra.
0: Plana Gomà coincideix amb Vilalta a destacar que el RECO és un sistema molt potent per fer rescats i que cal desenvolupar-lo.
2: Doncs aquest dispositiu, que podem fer volar amb l'helicòpter, és molt semblant al que tenim per fer recerca terrestre, però molt més potent, 100 vegades més potent. Això ens permet, doncs, fer recerca en cas de llaus, però també altres usos quan no són específicament amb la neu, sinó que amb recerca de grans àrees, doncs cada vegada, doncs, té més èxit, doncs, perquè aquests dispositius es troben més equipament esportiu, diguem-ne.
0: Dels apertura al Vilalta valora també el paper important que té el 112 en les operacions de rescat, perquè és a partir de la trucada que s'hi fa que comencen tots els dispositius. Tot i això, Vilalta subratlla que la tecnologia no és una solució absoluta i els rescats són situacions úniques condicionades per factors canviants, com poden ser la meteorologia al terreny o la patologia dels afectats. Per això, segons Vilalta, l'èxit sempre depèn de la combinació de diferents recursos i també de l'experiència dels rescatadors.
1: A veure, el 112 és una molt bona eina, no? I de fet és l'eina on tot comença. Necessitem que, en cas de qualsevol problema, de fet és un telèfon generalitzat a tota Europa, truquis al 112 i et poden geoposicionar molt bé, no? Llavors aquest és un primer pas que no s'ha d'obviar, perquè és, realment marca la diferència. També ens connecta totes les agències que ens hem de desplegar en cas de necessitat, però, com diem sempre, la tecnologia no t'ho resol tot, i nosaltres el que necessitem és aplicar les diferents tecnologies que hi ha al mercat per dur endavant els rescats que tenim i que sempre, doncs, malgrat passen els a llocs comuns, doncs sempre són diferents, perquè la situació del dia, l'hora del dia, la meteorologia, els afectats, la patologia dels afectats, doncs canvia en cada situació.
0: Tot i que la tecnologia està especialment indicada i es va pensar inicialment sobretot per a situacions de llaus a la neu, la seva utilitat actualment s'estén a la recerca de grans àrees gràcies a que des de fa anys el RECO es present en anoracs, pantalons d'esquí, motxilles i d'altres materials per fer muntanya. Si no se'n disposa, a més, també es pot adquirir de forma independent. Es ven a molts indrets, sobretot botigues de muntanya, a un cost de 30 euros. I encara pel que fa a seguretat, comentem que els sindicats d'agents rurals han desconvocat la vaga que havien programat per aquesta setmana. Segons han explicat en un comunicat, la direcció del cos ha acceptat algunes de les demandes dels representants dels treballadors i per això han decidit obrir una nova negociació. Els sindicats detallen que Interior ha donat llum verda a una proposta de complements retribuïts amb els mateixos imports que reben els Mossos d'Esquadra per a festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. També s'ha acordat el pla de carrera horitzontal per afavorir la progressió laboral de la plantilla, entre d'altres. Tot i això, l'agenda de trobades amb l'administració es manté i no es descarta noves mobilitzacions si no s'evolucionen els acords. A banda de les principals reivindicacions, Interior també hauria acceptat d'altres mesures proposades pels sindicats, com la convocatòria anual de 120 places d'agents, la convocatòria imminent de 40 places més per a sotsinspector o la publicació de promocions internes. També s'ha acordat alliberar 16 agents rurals al dia que fins ara s'han destinat a la gestió de la pesta porcina africana perquè puguin tornar-se a dedicar a d'altres tasques. L'Escola Agrària del Pirineu obre un nou període d'inscripcions pels cicles formatius de grau mitjà d'activitats eqüestres i d'aprofitament i conservació del medi natural pel curs 2026-2027. Aquests dies està oberta la preinscripció, tot i que només fins al dia 1 de juny. La formalització de la matrícula es realitzarà en dues tardes diferents més endavant, del 10 al 28 de juliol, segons el calendari previst. Els tràmits s'han de fer telemàticament, seguint les indicacions del portal de preinscripció del Departament d'Educació. Per facilitar aquest procés, el centre ofereix suport a les famílies i alumnat que ho necessiti i dona l'opció de fer visites concertades. Es poden demanar al correu ea@pirineu.agricultura@gencap.cat. El cicle d'aprofitament i conservació del medi natural permet adquirir competències per gestionar el medi i amb una orientació pràctica i professionalitzada, fent, per exemple, treballs forestals, gestió de boscos, prevenció d'incendis o conservació d'espècies cinegètiques i piscícoles, a més de tractaments silvícoles. I el cicle d'activitats eqüestres prepara pel maneig integral dels èquids en totes les fases, des de la cura i la reproducció fins a la preparació per activitats amb cavalls. Es fa tot plegat afavorint la inserció laboral mitjançant pràctiques en entorns professionals reals. Aquest darrer curs, l'Escola Agrària ha tingut 58 estudiants en els seus cursos fixos, fet que posa de manifest l'interès, s'indiquen, per la formació professional vinculada als àmbits agroforestal i equestre.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
0: Els bombers d'Andorra han localitzat aquest dimarts a la tarda a Sant Julià de Lòria un home mort de 74 anys. El servei va ser requerit per la policia, que va activar el dispositiu corresponent un cop localitzat el cos sense vida. Els fets van tenir lloc a la zona posterior a la gasolinera que hi ha al costat del centre comercial River, a Sant Julià de Lòria, on l'home va ser trobat ja sense vida. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius policials i l'ambulància dels bombers, que després es van encarregar del trasllat dels difunts. La policia no ha facilitat més detalls de les circumstàncies de la defunció i ha apel·lat a motius de privacitat per mantenir la reserva sobre el cas. Tot i això, ha confirmat que no es tractaria d'una mort criminal ni accidental. L'actuació s'ha desenvolupat al llarg d'ahir a la tarda. Els castellers de Vilafranca, una de les colles més reconegudes del món casteller, han ofert el darrer cap de setmana una actuació insòlita al Pirineu i és que han alçat castells davant l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall d'Avui i reconegut mundialment per la UNESCO. De fet, aquesta està la primera vegada en 77 anys que l'entitat penedesenca actuava a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que anteriorment ja han estat presents en més d'una ocasió d'altres poblacions pirinenques, com per exemple Andorra, la Vella o Berga, convidades per les respectives colles d'aquestes dues ciutats. El dia abans d'aquesta actuació ja havien estat també a Vilamòs i Viella, on igualment van aixecar-hi castells. Ernest Gallart és el president dels castellers de Vilafranca i ha explicat que han fet aquesta estada a la muntanya per encarar la temporada amb força i també per donar a conèixer els castells en una zona, a la part occidental del Pirineu, on són molt poc habituals.
6: Bueno, doncs vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una una mica de colla per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs, amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat, que és una oportunitat molt gran.
0: El cap de colla, Àngel Grau, ha explicat que també han planificat aquesta estada per preparar a l'inici de la temporada i per enfortir lligams entre tots els components de la colla.
5: Bueno, al final, com que són sortides així molt més socials, que hi ha molta gent, el que intentem és que tothom tingui oportunitats de pujar. Doncs fem actuacions, si normalment són actuacions a tres castells, aquí aprofitem per fer-ne quatre o cinc a cada actuació i que tothom pugui pujar i pugui gaudir també una miqueta de gent que no tindrà tantes oportunitats a la temporada, doncs que les pugui tenir aquí, no? Doncs fem castells de 7 bàsics i després sí que hem fet un parell de 4 de 8 i un 3 de 8, i avui la intenció també és tornar-hi i poder-lo fer just aquí en un lloc tan espectacular. Aquí, clar, venim una part molt, molt social. Normalment les actuacions no venen famílies o venen les famílies, però aquí venen amb nosaltres, compartim les 24 hores del dia tots junts, i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no?, el per què fem tants castells, o no, famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer que aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
0: En el cas de la Vall de Boí, l'alcaldessa Sònia Bruguera confirma que era, de fet, la primera vegada que es veien castells en aquest municipi.
7: Els esports d'aquí.
0: El Cadí Laseu ja prepara la nova plantilla per la temporada 2026-2027. Serà la 20a consecutiva a la Lliga Femenina, després que enguany s'ha celebrat el 25è aniversari del primer ascens a la màxima categoria. De moment, el Cedis Bàsquet no ha anunciat oficialment cap nou fitxatge, però sí que ha desvetllat alguns noms de les jugadores que continuaran o bé que canviaran d'equip. Aquest dimarts mateix, el club urgellenc ha confirmat la continuïtat de Nani Aré, una de les jugadores que més ha contribuït enguany a assolir la permanència. La direcció esportiva valora que la pivot francesa de 24 anys seguirà portant solidesa i presència interior, consolidant-se com a peça clau per mantenir la competitivitat i el projecte de l'equip. Aquesta darrera temporada, Niare ha jugat la totalitat dels 30 partits de Lliga i ha estat la màxima anotadora, arribant a un total de 277 punts i fent una mitjana de 9.3 rebots i una assistència per partit. Aquests darrers dies també s'ha confirmat la renovació de la capitana, Anna Palma. L'Ale Urgellenca, formada a la base del Cedis i el segle XXI, complirà així la seva sisena temporada al primer equip en dues etapes diferents. Va debutar a la Lliga Femenina amb el Cadí l'any 2018, el 2020 va fitxar pel Pajar i el Benvibre, després de 3 anys al Bierzo, el 2023 va tornar a casa per arribar a esdevenir actualment un autèntic referent del Cedis. I és que aquesta continuïtat permetrà a Ana Palma seguir eixamplant un rècord molt especial. És la jugadora que ha disputat més partits a la Lliga Femenina Endesa amb l'equip de la seva ciutat natal. Aquesta darrera temporada ha seguit sobresortint en els rebots, amb una mitjana de prop de 6 per partit, i també ha portat uns 4 punts i una assistència a cada jornada. Des de la direcció del club destaquen que aquest darrer curs, Ana Palma ha continuat fent passes endavant, consolidant-se com a una peça cada vegada més determinant dins l'equip, ha augmentat la seva aportació ofensiva, millorant especialment l'encert exterior i l'impacte global en el joc, la regularitat i el treball defensiu, i més enllà del vincle directe evident amb el planter i amb la ciutat, ensobrellant la seva capacitat per competir, aportar equilibri i assumir minuts importants. Finalment, conclouen que la seva renovació és una notícia que emociona tota la família del Cedis. A Palma i Niarés s'hi afegeix Marina Mata, que de fet va ser la primera de qui es va anunciar la renovació. La pivota aragonesa, de només 20 anys, ha fet una gran passa endavant aquesta temporada, indiquen, augmentant els seus minuts, anotació i impacte en el joc, i també ha millorat els seus percentatges de tir i ha multiplicat la seva valoració. El cos tècnic també esmenta la seva evolució durant l'últim any, amb treball, ambició i una presència cada cop més important a la pista. Formada també l'equip segle XXI de la Federació Catalana, Mata ha aportat 5,6 punts i 2,6 rebots en el seu segon any a la seu. A totes tres hi afegeix la continuïtat de l'entrenador Pepe Vázquez. El Cedis, recordem, ja va confirmar la renovació del tècnic gallec just després que s'aconseguís la permanència. El mes passat, Vázquez havia assumit el càrrec a la recta final de la temporada i va aconseguir treure l'equip de la zona de descens. La continuïtat a l'elit serà un any més l'objectiu prioritari en una lliga cada cop més competitiva i amb més potencial. I pel que fa a les baixes del Cadí la Seu, les dues més notables seran les de Regina Aguilar i Ainhoa Gervasini, la direcció de joc. En el cas d'Aguilar, de moment encara es desconeix amb quin equip jugarà la nova temporada, tot i que és previst que anunciï ben aviat i és possible que sigui també de la Lliga Femenina. La base de Sant Quirze del Vallès ha estat 2 anys a la Seu i aquesta darrera campanya ha fet novament una important contribució a la permanència amb una mitjana de 28 minuts en pista, 9 punts i 3 assistències per partit. El Cedis li ha agraït la seva professionalitat, compromís i competitivitat en un any que ha estat d'alta exigència competitiva. Pel que fa a Gervasini, aquesta setmana passada s'ha anunciat ja que torna a Andalusia, fitxarà pel CAP Estepona, equip revelació d'enguany que ha acabat 8è en el seu debut a l'elit. La base sevillana també ha estat 2 anys al Pirineu i també s'ha situat entre les jugadores més determinants del Cadí en aquesta etapa, amb 8,4 punts, 4,2 rebots i 3,7 assistències de mitjana enguany. I com s'havia anunciat, tampoc no continua en Llorena Díaz pel que fa a la plantilla i Xevi Calm pel que fa al gos tècnic. En aquests dos casos ja van rebre un homenatge en el darrer partit a casa en què es va aconseguir la permanència. I no deixem el bàsquet perquè a tot plegat el Morabanc Andorra es juga també la permanència a la Lliga ACB. Ho farà cara o creu a l'última jornada. Aquest divendres al vespre i en horari unificat a 9:15 al pavelló Toni Martí, el conjunt tricolor rebrà el Barça en un maig que serà decisiu per saber si continua la màxima categoria. La clara victòria de diumenge ha passat per 88-116 a la pista del Haiopos Lleida, que ja tenia assegurada la permanència, ha permès a que l'Andorra mantenir les opcions de salvació fins a l'últim moment. Ara el bloc pirinenc és just al límit, 16a posició, amb un balanç de 10-23 i empatat amb el Dreamland Gran Canària, però els insulars estan per damunt, 500, perquè tenen el bàsquet a vareig favorable. Per sota d'ells hi ha el Casademunt, ja en zona de descens, i amb un triomf menys, 17è, amb 9-24. Ahir, precisament, ahir a la nit, l'equip Saragossa va perdre per 86-98 en el partit que tenia pendent amb el València, que aquesta setmana passada, recordem, jugava la Final Four de l'Eurolliga, i aquest resultat ha suposat un valor d'oxigen vital pel Morabanc, perquè significa que arribarà l'última jornada, depenent encara d'ell mateix, per continuar l'ACB. En aquest sentit, si l'Andorra aconsegueix guanyar el Barça, ja tindrà assegurada la permanència sense haver d'estar pendent dels resultats dels rivals. Un objectiu que no és fàcil perquè els blaugranes disputen la segona posició final amb l'UCAM Múrcia i el València. En cas de perdre, però, els tricolors només baixarien si guanyen tant el Gran Canària, que visita la difícil pista del València, com el Casademont, que es desplaça a Lugo per enfrontar-se al desè classificat del Riu Breuen. En aquesta triple lluita per la salvació, qui parteix en teoria amb pitjors cartes és el Casademont, perquè necessita guanyar i espera que perdin l'Andorra o el Gran Canària, però en tot cas cap dels tres equips ho té assegurat. Per tot plegat, des del Club Andorra han fet una crida a l'afició per donar-ho tot a aquest divendres i intentar superar el Barça com a via més directa per assolir l'objectiu. Més esports, l'Ajuntament de la Seu organitza una recepció avui a la Seu Futbol Club, al Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu. Es farà en reconeixement als èxits esportius, que ja hem comentat els darrers dies, aconseguits pels equips dels tres clubs aquesta temporada, que ja es pot qualificar d'històrica pel futbol i el futbol sala de la Seu. L'acte públic és avui dimecres a les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament. I un punt més de futbol per comentar que la selecció d'Andorra jugarà un amistós aquest dijous a les 7 del vespre en camp al nou estadi de la FAF i serà especial per un dels jugadors, Marc Pujol. I és que d'aquesta manera Pujol tancarà una llarga trajectòria amb la selecció. Serà en l'amistós que jugaran contra Liechtenstein. Pujol ha estat amb la selecció andorrana durant 25 anys i ha jugat un total de 122 partits entre prèvies de mundials, europeus, nations i amistosos i ha esdevingut així el tercer jugador que més partits ha jugat amb la selecció andorrana. Va debutar a Malta fa 25 anys en una amistós amb derrota per 3-0 contra Albània i des de llavors ha seguit jugant amb la selecció andorrana.

Obrim l'agenda explicant que avui continua el cicle Parlem d'Història amb la xerrada El que amaga el pati de les monges, 6 anys d'intervencions arqueològiques, amb Carla Garrido i Òscar Auge, a les 7 del vespre a l'Espai Armengol, i s'ha inclòs també en els actes previs del retorn de la Fira Medieval. Celebració de la festa de Sant Just per part del Bisbat d'Urgell aquest dijous a les 11 del matí a la Catedral de Santa Maria. Club de lectura, llegir teatre a la Biblioteca Sant Agustí amb l'obra Una festa a Roma de Marc Artigau aquest dijous a les 7 del vespre. I també a la Biblioteca Taller de Remeis, elaboració d'un ungüent amb Montse Giró, divendres a les 6 de la tarda. Festa Major de Sant Joan Fumat, aquest divendres a la nit, sopar de poble, després actuació del duet Láser i sessions de DJ Nilox i DJ Chema. Dissabte serà el torn del sopar de joves, després nova actuació del duet Láser i sessió de DJ Julibert. També hi haurà el ball del Fanalet i Moscatell. I diumenge al migdia, missa cantada i vermut musical amb l'acordió del Josep. Festa de les Trementinaires, a Tuixent i a la Vall de l'Avança, aquest divendres, dissabte i diumenge. Podeu trobar el programa al web radiosa.cat/agenda i també n'hem parlat justament avui l'entrevista del dia amb l'Ina Sevillano. Acte institucional a la Seu sobre la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO, que inclou la catedral, aquest divendres a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel. I aquest cap de setmana, entre les moltes activitats que hi ha, s'hi afegeix també la Fira Conscienciat. Es farà dissabte i diumenge a la sala de Sant Domènec. Dissabte obert de les 11 del matí a les 9 del vespre, diumenge de les 10 del matí a les 8 del vespre. Organitza la Unió de Botiguers de la Seu amb el suport de la Generalitat i l'Ajuntament. Quarta caminada solidària de l'APP al Turgell de Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. Aquest dissabte a les 9 del matí, des de l'alberg Xanascat, s'anirà en direcció a Montferrer, la trobada, i al migdia, de tornada a l'alberg, hi haurà dinar de germanor. I com dèiem, el cap de setmana està marcat per la recuperació enguany de la Fira Medieval, que s'uneix al Llegendària i que es podrà visitar al Centre Històric de la Seu al llarg d'aquest dissabte i diumenge. També dissabte, novena edició del Festival Artà Pinyó, en diferents indrets de la Seu. Començarà a les 5 de la tarda a l'Ateneu al Turgell, continuarà amb Poesia Maria Callís a la plaça del Camp del Codina, a les 6 dansa amb Carles Cisteré a la Clòster del Racionero, a les 7 impro musical amb Puputlab al Parc de la Boixadera, i per acabar el vespre al Parc del Valira, Arts Plàstiques amb un atrepat i un concert final amb el cantautor Pol Fuster. Història teatralitzada per a molt en el marc del mil·lenari del municipi, aquest dissabte en diferents punts del poble. 17a trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà, també dissabte a les 6 audició amb la Cobla Moreneta, a 8:45 sopar de germanor i a la nit a les 10 concert a l'Església de Santa Maria. Més música, concert de Xamar Abello a la Sala L'Única, dissabte a les 7 del vespre. Presentació del llibre El cantó fos del Cadí, de Jordi Coromines i Llorenç Planes, a Arsègol, dissabte a les 7 del vespre, a la Sala Polivalent. Espectacle So de Saum, Xamar Abello, com dèiem. I cursa de muntanya ruixa amb bola a Organyà, diumenge al matí, inclòs el Cadí Circuit Fe. I també diumenge, novena trobada de motos clàssiques a Castellciutat.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps que continua marcat per la calor. Ahir a la Seu es va arribar als 31 graus, segons ha informat Meteo Seu, i es pot tornar a assolir aquesta marca avui. El Meteocat d'augment preveu que s'arribi com mínim segur als 30 graus, com ja fa uns quants dies que passa, i el mateix passarà a Sort i al Pont de Suert, i demà les temperatures ja poden tocar sols 30, demà i divendres, perquè es preveu que s'arribi als 33 graus, tant a la Seu com a Sort i al Pont de Suert, i atenció, als 37 graus ja a Tremp. També han pujat les mínimes, i aquesta nit vinent es mouran en general entre els 11 i els 13 graus a les principals poblacions del Pirineu. Creixement de nuvolades a la tarda sense conseqüències fins divendres, quan sí que hi haurà un canvi. Divendres es pot tornar a arribar als 33 graus, però aquesta mateixa calor, molt per sobre del que és normal a final de maig, provocarà que divendres a la tarda apareguin ruixats que poden ser presents en qualsevol punt del Pirineu català i que ajudaran a baixar la temperatura al llarg del cap de setmana. De moment, a aquesta hora ja hem arribat a 30 graus a la Seu, també a Organyà i a Oliana, on de fet Oliana ja estan a 32 graus. Hi ha 25 graus a Alinyà, a 1.200 metres d'altitud, recordem, i el mateix a Puigcerdà, i 15 graus al Pic de Salòria i 13 a la Tossa d'Alp. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Peruchet, carrer Joaquim Viola, 16. Abans d'acabar, un apunt per comentar que Peusa té previst un tall de llum per manteniment demà als municipis de Montellà i Martinet i de Lles. Serà al matí de les 6 a 2 quarts de 8 i també la tarda d'un quart de 5 a les 5. Recordem els municipis de Montellà i Martinet i de Lles al llarg de demà dijous. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Les notícies, com sempre, ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: La justícia investiga si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
2: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment, el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
0: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tenim... Ara sí, digues, endavant, Dani.
3: Sí, ja fa més de 5 hores que els agents de la UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
4: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet madura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
5: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
0: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
2: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
0: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
6: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
7: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
0: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits la P7 a Torredembarra, afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt, la carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu, tallada també en els dos sentits, la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra l'A27 i l'AP2 i a Lleida l'AP2.
0: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
2: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
2: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap cap del grup municipal, Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants, com el de l'advocat Jaume Alonso Covillas.
0: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya Migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats, antics.
2: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
4: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
9: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100% que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
4: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot cost especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
0: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Podríem passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor cada dia una mica més.
11: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
12: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Estes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats trasllats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
13: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver una cosa y otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Pero si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
14: Pero ¿existieron pagos?
13: No.
12: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
0: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE a Ferraz ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
4: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
5: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
4: I ha arribat a insinuar que l'investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni si ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
4: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
0: I mentrestant, el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol, i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijóo no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijóo a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
16: La situació de agonia política en la que estamos viviendo. El ambiente irrespirable.
15: Un Feijóo que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras, a TV3, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
15: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
19: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto són patranyes.
15: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
20: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
15: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz. De sumar no li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Mitja, i també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
1: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris, i de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
21: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no?, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes, han servit tant, han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances, i jo penso que serviran per acabar d'estar estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
1: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
22: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs més o menys a aquest objectiu.
1: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3, i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
0: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la ronda litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
6: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a final de curs. Els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga d'avui, malgrat que les xifres de participació han baixat. A Barcelona, els manifestants continuen concentrats al passeig Josep Carner, però s'ha reobert la circulació a la plaça de les Drassanes, i això vol dir a la Ronda Litoral i també a l'Avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les concentracions mentre durin les negociacions aquesta tarda. Entre els manifestants que hi ha avui aquí, mestres i professors, molt escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord, i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
23: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
24: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
6: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny es mantinguin o no.
0: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que en molts casos encara continuen a hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
25: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
26: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos, tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
25: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de la P7 abans de les 5 de la tarda.
27: El tall de la P7
4: Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
2: És molta xarxa, també et puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
4: El tall està previst que s'allargui fins a la tarda, fent-hi taula rodona sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
3: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen la P7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda, quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
7: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, tots lluitem per lo mateix, estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i a més en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
3: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
0: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
8: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
9: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ISTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
10: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines.
9: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
8: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
11: Catalunya migdia.
27: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
29: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
30: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
29: I amb productes del territori.
30: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: Vinga, va, comencem!
30: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
29: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Mira, mama, un estel fugat.
12: Demana un desig, corre.
5: Vull viure unes colònies així tots els estius.
13: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
15: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. A l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
8: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
15: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
16: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació, que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
17: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici, malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
15: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
8: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
18: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
16: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
18: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
8: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalán.
19: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí. Però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarque.
1: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia troba albarans de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
1: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, 2 furgonetes, un turisme i una moto.
0: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
6: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
12: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
6: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
12: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
6: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels encastats.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sant Riera.
20: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
21: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
20: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
0: cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
3: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs a les finques de Sergi Balué de Jarc.
4: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venda és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
3: Si les pedregades no ho espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
0: Passant 4 minuts de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
23: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
24: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
24: I és que m'heu posat la pell de gallina.
14: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2:15. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
25: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
26: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
25: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
26: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etc. És una cosa d'aquesta, és difícil d'imaginar.
25: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
26: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
25: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina.

0: sentim, la Rosalia ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callao.
1: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
2: En aquesta edició hem volgut situar el centre Escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
0: I d'un festival a un altre. Pensa tu. Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del festival Sons del Món Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet protagonitzaran el que han batejat com el so d'una generació. I una cosa més abans dels esports. Atenció a aquesta notícia, perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial. I després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
3: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
4: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra de 1, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació. No és res de grans clàssics, cap de literatura.
3: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
5: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
3: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
6: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho fem un vídeo llarg amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Ruth Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, han anat a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era quarts de 12. Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo, missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
4: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
0: I en tot aquest comiat, Ruth, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
3: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
0: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth, després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
5: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
6: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre, és una informació que explica avui el Mundo Deportivo. D'Eco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postura. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. D'Eco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que D'Eco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
0: La temporada de l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
7: Samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos, y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentamos estar a la altura.
0: I avui, Sergi, estreneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu?
7: Doncs mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi, intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi, ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
0: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
9: El Girona de futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta, amb les trobades que han de tenir, ja han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluís Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte, i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada de donar les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace.
0: Eh? Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web, y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí... Prima.
16: Doncs sí, Prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
3: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament acústic econòmic y que representan todo el barrio de Vallecas.
4: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
3: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
2: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montserrat Raya les propostes dirigides al soci.
5: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president, diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet, i fa aquesta proposta.
6: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
5: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
2: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
7: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gresenques jugaran com a locals en aquest primer duel, on tots els equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades, tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
8: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts del l'Atlètic Barceloneta.
7: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
9: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
7: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya-Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
2: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Radio Volta amb una novetat important d'última hora, Isaac Vilalta.
0: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i una altra al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada última hora per la baixa d'una companya.
1: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro, i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport.

0: possible a les noies, estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
1: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: I un apunt més a futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica amb errors esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
3: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entreveure una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar a Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
4: Tenim clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius, no tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
3: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
2: I un apunt més, Marta García.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista de fa molt pocs minuts.
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia a les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555. Ràdio Seu.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Som Terra, amb Pili García.
1: Avui al Som Terra Conversa Slow amb la Teresa Lloret. Coneixerem la Junta de Gerència, responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
2: estàs? Moltes gràcies, bon dia, molt bé.
1: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou, qui sou Pinsos Llach.
2: Mira, Pinsos Llach som una empresa del sector porcí, som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porcs, també, i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia, perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no?, gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
1: És una empresa integradora també. Bé, com deies, sí, no? Teniu, sí, granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
2: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis. Li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. Ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimentar-lo fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
1: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari, empresari ramader, igual que passa, sí, amb els empresaris agraris,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè realment la feina de alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
2: Exacte. Els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè en definitiva té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etcètera, no? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha a parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament. I per això els hi donem suport nosaltres, perquè per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
1: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
2: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei 360 graus, perquè realment tot gira entorn seu. Tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etcètera, etcètera, no? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs doncs ens tenen nosaltres com a partners.
1: En qualsevol cas, no creix a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat a Pinsos Llach.
2: Exacte.
1: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
2: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector por si només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental, vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023 i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc entra, neix, fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc doncs, és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació. I aquí és on estem treballant amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal, segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Uh-huh. Les necessitats nutricionals no són les mateixes. O un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors, és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després a les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense tantes emissions a l'atmosfera.
1: I que tot sigui, doncs, això, més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
2: Sí.
1: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts, perquè feu pinsos, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
2: Sí. En el tema de les emissions, l'alimentació és molt important. Per això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic, que diem, de l'alimentació. Amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient, amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
1: I tota aquesta investigació on la feu?
2: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o, per exemple, ara estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de bases, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
1: Dieu que doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
2: Sí.
1: Quines són aquestes altres dues?
2: L'econòmica està clar que és una de les molt importants, perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, en suport, a vegades també en finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
1: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que, sobretot ara que s'han entregat els Premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, que està tot superautomatitzat, etcètera.
2: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja, amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses, perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes, amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat, i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat, Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és... La professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
1: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
2: Sí, sí, sí, l'augment de costos hi són, però el mercat ha d'acompanyar. És a dir, si el món demana proteïna, la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments. I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare... No? Ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca. No? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar. Ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la. No? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única. No? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? O que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
1: Clar, complement també, no? Perquè contínuament hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o
2: Exacte.
1: Altres feines.
2: Totalment, totalment. Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan en altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges, vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant exclusivament a la granja. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
1: Això et volia preguntar, perquè en l'àmbit social, no?
2: Sí, sí.
1: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
2: Sí.
1: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també cada vegada més al capdavant.
2: Sí, sí, sí.
1: Tu mateixa.
2: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges de verres, hi ha forces dones treballant-hi, i passant al davant, i funcionen. Quan hi ha una dona a davant d'una granja de mares, es nota. Funcionen molt bé. Són molt sistemàtiques, porten la documentació molt bé, saben entendre molt bé una verra en el moment del part, que és molt important. Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la verra. I són dones molt, molt potents. I amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades. I, per tant, volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar i val la pena que les reconeguem, no?
1: És encara un món complicat per les dones o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs, ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, de pinsos i ramadera.
2: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt. Per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? Potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat. Hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I, per tant, això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
1: Teresa Lloret, que ens ha agradat molt conèixer. Recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de personal i sostenibilitat i comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser.
2: Molt bé, gràcies.
0: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
4: Bon dia, Pili.
1: Avui parlem dels precedents del haiku.
4: Sí.
1: Què vol dir això? A quan ens remuntem?
4: Ui, segles atrás, endarrere, no? Lo primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
1: Ah, vaja.
4: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de cinc, un de set i un de set, i una altra estrofa de cinc, de set i de set. Dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important.
1: Mm.
4: El Tanka és important, sí. Està composat de cinc versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen dos versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi.
1: Ai, què
4: dius? Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí, perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem. De mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
1: I avui ens llegiràs algun tanka?
4: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Te Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té cinc versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
1: Ay, oh, aquí hi ha el missatge subliminal, voy, no?, dels amants.
4: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades, que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
1: sí, que té
4: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
1: Ai, val.
4: Un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
1: Que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
4: sí, clar. És que aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
1: Ah, que bo, que bo, que bo.
4: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanca, però que te fa un efecte, no?, d'impressió, sí, i d'emoció tremendo, eh?
1: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
4: Jo crec que ja depèn, sí, de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
1: Jo crec que sí, també.
4: Jo crec que sí.
1: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
4: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: These beautiful things that I've got.
1: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.
1: Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ben aviat, butlletí de les 5 i el berenar.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Xavier Vilà. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país, una jornada que coincideix amb la segona jornada de vaga a tot Catalunya i que està provocant talls molt importants de trànsit a diferents punts de la xarxa viària del nostre país. El Departament d'Educació, de moment, s'hi ha presentat en aquesta reunió d'ara amb una hora més tard del previst. Anem cap al Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda. La reunió havia de començar a les 3 de la tarda, però no ha estat fins pràcticament 4:45. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Un augment que sortiria de sumar el complement per tots els docents lineal i que no arribaria als 40 euros al mes, un complement nou que va presentar el govern, i també de l'augment d'aquest 30% del complement específic. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
6: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
5: Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
4: I com dèiem, aquestes protestes de segona jornada de vaga d'educació fan afectacions molt importants a la xarxa viària del país. A Torredembarra, el Tarragonès, més d'un miler de persones han tallat l'AP7 enmig d'un ambient familiar i festiu. Anem cap allà, Unitat Mòbil, Ricard Buigas i Xavier Espel. Bona tarda.
7: Bona tarda, aquí a Torredembarra. L'AP7 ja estan fent l'aixecament d'aquest tall de l'autopista. Han començat a les 10 del matí. Ara queden al voltant d'una cinquantena de persones. Els Mossos estan retirant ja alguns cons per reobrir el trànsit tan aviat com sigui possible. La Marta Jové és professora d'un institut de Cunit i delegada de la CGT. Diu que avui han demostrat la capacitat de mobilització que continuaran si no es tanca cap acord amb educació.
8: Com més trigui el departament, entenem que ara que cada cop estem més organitzades i més disposades a aixecar el nivell de conflicte.
7: Ricard Buigas i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Torredembarra.
4: Més notícies, Txell Vallespí.
9: Junts per Catalunya exigeix al president Salvador Illa explicacions al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Sentim la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
4: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a presumpte cooperador necessari en l'adjudicació a dit de contractes a l'empresa d'assessorament jurídic que liderava amb l'excap de files d'Iniciativa Joan Herrera, també imputat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla pels Comuns, Fèlix Alonso, que ara és diputat al Congrés per Sumar.
9: I l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn del president del govern Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CatInfo, situa a l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol, apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'ex número 3, Santos Cerdán.
4: Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto al foc al Congo. YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia que cal i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Els esports, Sonia Olear.
2: Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional d'acomiad que ha fet aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. Ho ha fet envoltada dels seus familiars i amics més propers. Al tot costa, seguirà des del Johan l'últim adeu d'Alexia davant l'afició blaugrana. Aquest vespre no queden entrades per veure aquest partit. La tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta a aquesta tarda a la russa Mira Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. En waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de l'Europa Cup femenina. En paral·lel, a 9:00 comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Una sèrie, el millor de 3 partits. I aquest vespre juga a Alemanya la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
3: Fins aquí les notícies.
11: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, són 5:06. L'Ajuntament dels Dosell rebre el camp de terra annex de l'aparcament Doctor Peiró per tal que es pugui tornar a fer servir de manera habitual com a espai lliure per estacionar-hi vehicles. Així ho anuncia el grup municipal de Junts per la Seu, que havia demanat aquesta mesura en diverses ocasions i que hi afegi que ara mateix és més necessari que mai, tenint en compte l'actual augment dels problemes per poder trobar lloc per aparcar el nucli urbà. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, recorda que fa més de 3 anys que demanaven la restitució del camp de terra com a aparcament, després que a mitjan 2023 l'equip de govern de l'Ajuntament va decidir tancar-lo. Això ja segons s'ha dit, van pitjorar tots els problemes d'aparcament que hi ha a la Seu, tot i que l'Ajuntament en aquell moment va decidir obrir aquest espai els dies de mercat. Fàbrega, en tot cas, celebra que ara, després d'haver demanat diverses vegades i de comprovar que cada cop és més difícil aparcar a la ciutat, per fi es torna a obrir i senyal que seguiran treballant per tenir la ciutat més endreçada. L'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell estrena nova etapa amb la renovació de la seva junta directiva, que des d'ara serà encapçalada per Damià Obec, director general d'Embotits Obec d'Organyà, com a nou president. Obec rellevarà Laia Blasi, de Duana Cerdà, que seguirà ocupant funcions destacades a l'entitat, ara com a vicepresidenta, i la nova junta també compta amb Jordi Porta, de Taral Disporta, com a secretari, Anna Puigcercós, de la cooperativa Cadí, com a tresorer, i com a vocals hi haurà Emma Sant Vicenç, de Subministraments i Instal·lacions Valira, Manel Guirado, de Copintures, Jaume Rey, de Semé Boisant, Jordi Vilanova, de Tallers Valira, i Andreu Grau, de Fustes Grau i Grau, i també Pau Fierro, de Seu Món. Des de l'EU han explicat que l'equip directiu assumeix aquesta etapa amb il·lusió, responsabilitat i compromís de continuar treballant pels objectius de l'associació. Els bombers de la Generalitat fa un any que testen de forma satisfactòria la tecnologia RECO per millorar l'eficàcia de les tasques de salvament al medi natural, especialment en persones desaparegudes. Segons el cap del grup d'actuacions especials, el GRAE, Oriol Vilalta, disposa del RECO a l'helicòpter per representar un salt de qualitat en situacions complexes, perquè aquest sistema pot ser fins a 100 vegades més eficient que els sistemes convencionals de recerca terrestre. El mètode funciona amb un dispositiu format per una mena de campana que va penjada d'un helicòpter i que és capaç de localitzar el senyal que emet un reflector que està integrat des de fa molts anys a moltes peces de roba que es fan servir per esports de neu i de muntanya. La peculiaritat d'aquest element és que no necessita carregar-se electrònicament i dura de forma infinita. El dispositiu que hi ha en un helicòpter del GRE es custodia al Parc d'Olot, però darrerament també s'ha aprovat ja a la Seu d'Urgell. Aquest cap de setmana vinent se celebra la 26a edició de la Festa dels Trementinaires a la Vall de la Vansa i Toixén, i com cada any s'ha programat diversos actes culturals i festius per posar en valor el paper de les dones de la vall que recorrien a peu bona part del país carregades de remeis, casolans i herbes guaridores. L'inici de la festa serà divendres al vespre amb la projecció del curtmetratge Per bruixa imaginera, de Marc Camardons, a la Sala Cadí de Toixén. Dissabte hi haurà més activitats. Al matí, dos itineraris botànics, un al voltant d'Osser i l'altre a la Vall de la Mola. De dia s'han promet tallers i visites guiades al Museu de les Trementinaires, i a Sorribes es mostrarà com es va fer el curtmetratge Flor de Cel, amb el seu director Eloi Aymeric. També es lliurarà els Premis Trementinaire d'Honor i el del concurs Arts, Dones i Boscos. I els esports, el Cadí, la Seu ja prepara la nova plantilla per la temporada 2026-2027, que serà la 20a consecutiva a la Lliga Femenina. Enguany ja s'ha celebrat els 25 anys del primer ascens a la màxima categoria. De moment, el Cedis Bàsquet no ha anunciat oficialment cap nou fitxatge, però sí que ha desvetllat alguns noms de les jugadores que continuaran o bé que canviaran d'equip. Ahir mateix anunciava la continuïtat de Nani Aré, una de les jugadores que més ha contribuït enguany a assolir la permanència. La pivot francesa, de 24 anys, ha estat la màxima anotadora de la temporada, ha jugat la totalitat dels 30 partits de Lliga i ha fet 277 punts amb una mitjana de 9 per partit. També s'ha anunciat ja la continuïtat de la capitana Anna Palma, que complirà la seva 6a temporada, la 4a consecutiva al primer equip del Cedis, on es va formar com a jugadora, i podrà eixamplar així el rècord de jugadora que ha disputat més partits a la Lliga Femenina Endesa amb l'equip de la seva ciutat natal. I la primera revelació que es va anunciar va ser la de Marina Mata. A banda de l'entrenador Pepe Vázquez, no seguiran, en canvi, a dues de les millors jugadores d'aquest darrer any, Regina Aguilar i Ainhoa Gervasini. En el cas de Gervasini, torna a Andalusia per fitxar pel CAP Estepona. I l'Ajuntament del Seu d'Urgell organitza avui una recepció institucional als equips de la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu, en reconeixement als diversos èxits que han aconseguit aquesta temporada, que ha acabat sent històrica pel futbol i el futbol sala de la ciutat. Recordem que la Seu Futbol Club s'ha proclamat campió de Primera Catalana i aconsegueix l'ascens, campió de segona, volem dir, aconsegueix l'ascens a Primera Catalana. L'Atlètic Club La Seu també ha guanyat el títol a la Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala i puja a Tercera Nacional. I també hi ha hagut un títol del Campionat Femení Territorial de Lleida per l'equip cadet del Futbol Club Pirineus. Aquest acte, per cert, és públic i serà avui a les 8 del vespre a la Sala de Plens. Tanquem aquí l'informatiu. Tornem amb més notícies ampliades a les 7.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

en silenci vas tirant. I només tu pots dir si després de tants mals dies reconeixes la llum que portes.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Històries, un podcast per descobrir de forma entretinguda el passat de la Seu i l'Alt Urgell.
1: Soc el Lluís Obiols i en els pròxims 5 minuts parlarem de la història i les històries de la nostra comarca, de la nostra història i de les nostres històries. Des de fa anys, les trementinaires de la Vall de l'Avança i Tuixén són figures conegudes i reconegudes. El museu que tenen a Tuixén és una bona mostra. Aquelles dones, empeses per la misèria que es passava a la vall, voltaven tot Catalunya caminant i venen herbes i ungüents. Això els hi permetia portar uns ingressos a casa gràcies al coneixement dels usos de les herbes medicinals i dels remeis, igual com feien els homes que anaven a tallar pins o a fer pega durant l'hivern. L'origen d'aquesta, entre cometes, feina, en podríem dir, és encara ben desconegut. Que la gent utilitzés les herbes per fer infusions, per fer ungüents, per fer pegats, això ja venia de segles enrere. Però anar-les a vendre a quilòmetres de distància ja no era tan corrent. Els primers documents que trobem sobre aquestes persones, sempre de la Vall de l'Avança i Tuixén, que es passaven dies caminant per vendre els seus remeis, ens aporten una primera sorpresa. Sempre parlem de les trementinaires, dones, però els primers casos que tenim documentats, els que anaven a vendre, eren homes. Un cas que coneixem bé és el de tres homes l'any 1832. I el coneixem perquè en aquella època, per moure's, calia tenir un permís, un passaport, un document que expedien els subdelegats de policia. I els homes dels que parlarem viatjaven sense passaport. El dia 28 de març de l'any 1832, l'encarregat de policia de la Bisbal d'Empordà els va detenir. Eren un home de 32 anys, Pablo Pallarés, amb el seu cunyat Francisco Galzeran, de 12 anys, i Miquel Pallarola, de 15. Feia 2 setmanes que havien sortit caminant de Tuixén i havien seguit una de les rutes clàssiques que les trementinaires van fer fins a mitjans del segle XX. De Tuixén van anar cap a Vic, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Sant Celoni i Arenys. Des d'allà, seguint la costa cap al nord, van passar per Pineda, Tossa, Sant Feliu, Palamós i Torroella de Montgrí, i des de Torroella havien anat cap a la Bisbal. En els interrogatoris que els va fer l'encarregat de policia, van explicar els motius del seu viatge. El més jove, Francisco Galzeran, ho va fer amb aquestes paraules.
2: Hoy hace 14 días que salimos con mi cuñado, Pablo Pallarés y Miquel Pallarola, con el fin de vender tramentina y flor de saúco. Pasamos varios pueblos y, entre otros, Vic, San Hilari, Arbúcies y Arenys, y regresamos siguiendo todos los pueblos de la costa hasta llegar a Torroella de Montgrí, y de allá vinimos a esta, habiendo siempre dormido por las casas del campo. Otra vez también había estado por estas tierras vendiendo aceite de ginebra, pero esta vez solo vendíamos trementina y flor de saúco.
1: Dormir en cases de pagès era habitual, encara amb els darrers viatges que feien les trementinaires. Sempre s'anava a les mateixes cases, on ja les coneixien any rere any, i d'aquesta manera s'estalviaven els diners que hauria costat dormir en una fonda. També era normal que sempre anessin en parella, una dona gran i una nena o una noia jove, que així aprenia l'ofici. En aquest cas, anaven un home amb 2 nois. Aquells homes de Tuixén els van retornar cap a casa seua. Viatjar sense passaport era un motiu suficient per enviar-los sota control. El dia 1 d'abril van arribar a Girona i el subdelegat de policia els va reenviar a cap al subdelegat de la Seu d'Urgell. El dia 10, quan ja havien arribat, aquest va demanar informes sobre tots tres al batlle de Tuixén. Aquell informe també ens dona informació interessant sobre l'activitat d'anar a vendre herbes caminant. Deia que tots tres eren pobres de solemnitat. De fet, Miquel Pallarola justificava que havia anat a fer aquell viatge perquè ell es mantenia demanant caritat i li van prometre que anant a vendre cap a l'Empordà li donarien menjar durant aquells dies. Aquella situació de pobresa extrema que vivia en molts llocs del nostre país va fer que anar a vendre herbes i trementina fos una activitat mal considerada. Hi anaven les persones pobres, les que no tenien més remei que marxar de casa seua durant una temporada cada any per guanyar uns pocs diners. Amb els anys, aquella activitat la van passar a fer només les dones, les cèlebres trementinaires. Durant anys, l'estigma i la vergonya de la pobresa de marxar de casa per pràcticament demanar caritat va fer que moltes amaguessin que havien fet de trementinaires. Però van ser unes dones que van voltar al món, que van conèixer llocs, pobles i persones per tot arreu, que van veure el mar i els trens molt abans que d'altres i que es van atrevir a sortir caminant de casa, carregades i durant dies, per guanyar els diners que necessitaven per tirar endavant la família. Avui la seva visió ha canviat totalment i des de l'any 2000, cada any, a finals de maig, es recorden aquelles dones valentes de la Vansa i Tuixent, tot celebrant la festa de les Trementinaires.
0: Has escoltat Històries, un podcast sobre el passat de la Seu i l'Alt Urgell que pots recuperar a l'apartat de ràdio a la carta de la pàgina web de Ràdio Seu i també a Spotify.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. El Consell Municipal d'Adolescents de la Seu ha celebrat la seva sessió de final de curs, una trobada que ha reunit representants dels diferents centres educatius participants. La sessió l'han presidit l'alcalde d'Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Joventut i Educació, Cristina Moreno, i també hi ha estat la síndica municipal de Greuges, Anna Martí. Aquesta última sessió se centrava en els eixos de la convivència, el respecte i la prevenció del assetjament escolar, que els representants del col·lectiu veuen cabdals, i és que al llarg del curs han treballat intensament al voltant del bullying, temàtica que van escollir els mateixos a partir de les situacions i preocupacions que es troben en el seu dia a dia als centres educatius. A fruit d'aquest treball han elaborat, per exemple, un manifest propi i han creat al final d'aquest curs un mural col·laboratiu de la mà de l'artista urgellenc Beca, plasmant el lema "El respecte és la base i la unió de la nostra, força". Durant el ple, els participants han compartit profundes reflexions sobre el significat de l'assetjament, posant èmfasi especial en la importància de la comunicació, l'empatia i, sobretot, el paper actiu dels observadors per prevenir aquestes situacions. Fa balanç d'aquest projecte, que s'ha fet al llarg del curs, Cristina Moreno.
3: Aquest segon Consell Municipal d'Adolescents, el que volem és escoltar els joves. Volem escoltar els joves i les joves que ens expliquin com han viscut aquest projecte contra l'assetjament, com l'han viscut de principi a fi, i a més és un projecte que ha tingut una certa transcendència. Per tant, també els hi volem demanar si han complert els seus objectius o si encara creuen que hi ha més feina per fer.
2: Moreno parla d'aquestes i altres accions que s'han fet els darrers mesos.
3: La detecció en ella mateixa ja és el primer obstacle davant del que ens trobem, però posteriorment el que es va considerar és fer una campanya que arribés a tota la comunitat, perquè no volíem quedar-nos amb un projecte que a més compartíem amb el Consell Municipal d'Infants i que era molt potent, molt poderós, perquè és una situació que succeeix en tots els àmbits de la nostra vida, que no té espai, que no té edats, i per tant creiem que era important poder traslladar-ho a la resta, no?, de les persones del territori. Van estar d'acord, van pensar que s'hi volien posar, que era important posar-s'hi, i per tant el que es va començar és, doncs, es va fer un manifest, es van fer diferents missatges, es va fer una campanya, es va fins i tot fer un parell d'accions simbòliques, però que també representaven una mica el resultat de tot el que s'havia treballat, que era la pintada de nou d'aquest banc a Joan Sansa, i també, doncs, un mural que el propi escorxador, que és el seu espai jove, que també simbolitza el seu racó, doncs, en el que defensaven precisament que el respecte és la base de qualsevol tipus de relació.
2: Sobre les reflexions que hi ha hagut en aquest ple i també en les sessions anteriors, la regidora parla d'importància d'escoltar a la gent jove, especialment la gent que pateixi aquestes situacions, per valorar si es continua o no amb aquesta acció.
3: Per això avui volíem escoltar-los i saber si realment els objectius als quals s'havien proposat havien arribat, no?, al seu assoliment, o si creien que segurament vindrem cap aquí, no?, cap al fet de que això és un treball constant, és una feina que hem de fer diàriament i que, per tant, és importantíssima, doncs, la relació entre diferents agents educatius, entre, en aquest cas, centres, la pròpia administració i el propi ciutadà, ciutadana, que han de recolzar, doncs, aquest treball de comunitat i aquest treball de convivència i diàleg constant.
2: Una de les alumnes seleccionades enguany pel Consell Municipal d'Adolescents per formar-ne part, la Inara, explica com va sorgir la idea de centrar especialment aquest curs en la lluita contra el bullying.
4: Doncs vam començar debatint per buscar algun tema per treballar aquest any i, doncs, parlant sobre els problemes que teníem o coses que ens agradaria millorar, va sortir el tema del bullying, que és el que estem treballant, l'assetjament. Cadascú va explicar les seves versions, temes que havien passat o succeït, i doncs vam decidir que la nostra campanya d'aquest any seria fer activitats contra el bullying, l'assetjament escolar.
2: I un altre membre del Consell, l'Ona, parla de la feina que han fet en tots aquests mesos.
5: Però l'activitat més xula que penso que vam fer també, a més de la creació d'un manifest, d'exposar les nostres opinions, el nostre punt de vista dins aquest aspecte, vam veure que era una realitat que coneixia tothom, sigui des d'una banda o des de l'altra de l'assetjament, Jo crec que va ser molt important poder cadascú aportar la seva opinió, la seva experiència en aquest aspecte que, per desgràcia, tothom en té alguna o altra. I llavors vam anar treballant a base d'això, d'anar explicant què és el que ens passava i anar buscant què és el que necessitàvem com a joves, com a adolescents, per intentar que això no es repeteixi. I una de les activitats que vam fer, més de la creació d'un manifest, va ser la pintada d'un mural, que jo, per desgràcia, no ho vaig poder fer, que us ho explicaran millor ells, segurament. Però jo crec que la feina va ser aquesta, d'anar explicant cadascú les seves versions per anar construint una solució que ens pogués ajudar a tothom.
2: Des de l'Ajuntament agrair l'alta implicació i maduresa demostrada pels adolescents i a Cristina Moreno valora la funció que tenen actualment aquests consells municipals.
3: Els consells municipals d'adolescents i d'infants són òrgans de participació. Llavors, és el moment en el que estem dient d'una manera simbòlica, perquè el que hem d'intentar és que tothom sàpigui que pot participar i que té una veu activa en el seu territori, no? En la seva societat. Però aquest és un òrgan que el que dona és força a aquest concepte. I, per tant, el que van triant ells són les diferents temàtiques al llarg dels anys i cada any se'n treballa una. Aquest any és aquesta. Si es considerés que es vol continuar treballant en el tema, perquè creiem que ens han faltat doncs, arribar a certs objectius o el que convingués, doncs endavant, endavant. Al final, la decisió, i aquesta és la part important, la decisió la prenen ells i elles. I aquí nosaltres el que vam és escoltar-los.
2: La part final d'aquesta sessió s'ha dedicat a repassar el compliment de les propostes formulades en edicions anteriors del Consell Municipal i l'alcalde Joan Barreda els ha informat de diverses actuacions ja executades o que es troben en fase de desenvolupament. Responent a les seves demandes directes, per exemple, s'ha parlat de les millores en l'enllumenat públic, actuacions o millores a les instal·lacions esportives, la reparació de la pista de patinatge o avenços en el projecte de l'Skate Park. També s'ha esmentat la continuïtat de l'acampada jove mitjançant la creació d'un grup motor. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha reobert el camp de terra annex de l'aparcament Doctor Peiró per tal que es pugui tornar a fer servir de manera habitual com a espai lliure per a estacionar-hi vehicles. Així ho ha anunciat les darreres hores el grup municipal de Junts per la Seu, que havia demanat aquesta mesura en diverses ocasions i que ha afegit que ara mateix és més necessària que mai, tenint en compte l'actualment dels problemes per trobar lloc per aparcar a la ciutat. El portaveu de Junts Jordi Fàbrega recorda que fa més de 3 anys que demanaven la restitució del camp de terra com a aparcament després que a mitjan 2023 es va decidir tancar-lo i afegeix que això ha empitjorat els problemes d'aparcament que hi ha a la Seu. El novembre de 2023, d'aquell mateix any, ja van presentar una moció que es va aprovar amb el suport d'Esquerra Republicana i la CUP en què demanaven la reobertura de l'espai que ara es fa efectiva.
6: Aquest espai tornarà a ser d'aparcament lliure, tal com portem demanant des de Junts per la Seu fa més de 3 anys. El 2023, l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu va decidir tancar el camp de sorra annex al pàrquing del Doctor Peiró. I això va empitjorar tots els problemes d'aparcament que tenim a la Seu d'Urgell. De fet, al novembre del 2023, el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció de Junts per la Seu per obrir una altra vegada el càmping de sorra. Però l'equip de govern no ha complert. Ara, després d'haver-ho demanat diverses vegades i de comprovar que cada vegada és més difícil aparcar a la nostra ciutat, per fi es torna a obrir el pàrquing sorra del Doctor Peiró. Des de Junts per la Seu continuem treballant per tenir una ciutat més endreçada i millor.
2: L'any 2023, quan es va tancar el camp de terra, l'equip de govern compromís va justificar la decisió per evitar tanques i aparquessin autocaravanes que volien evitar de pagar la zona que tenien habilitada just al costat, com també per impedir que s'hi fes carreres il·legals de cotxes. Sí que es va decidir en aquell moment d'obrir l'espai els dies de mercat. Ara sí que s'obrirà de manera general. La mesura arriba després que les darreres setmanes veïns del municipi han denunciat un increment dels problemes per estacionar en algunes zones. És el cas, per exemple, de les cases pròximes al Palau d'Esports, on s'ha prohibit l'estacionament en alguns carrers d'espais residencials. En relació a aquesta àrea, l'alcalde del Seu, Joan Barreda, ha defensat la mesura perquè recentment hi va haver un petit incendi en un dels carrers pròxims al Palau d'Esports i arran d'aquest incident els bombers van fer un informe en què indicaven que no hi havien pogut accedir directament amb el camió. Després va certificar que no es complien els mínims d'amplada i per això es va decidir limitar-hi l'estacionament, tenint en compte també que en tota aquesta zona de cases els veïns disposen d'aparcament propis.
7: Sobre aquesta polèmica dels aparcaments, s'ha de dir que tot es va iniciar amb un petit incendi a un dels carrers, que estan a prop del poliesportiu, amb la qual cosa Bombers va fer un informe al qual doncs, indicava que no havia pogut accedir directament al camió, sinó a la llarga de la manguera, i que en cas d'un incendi de majors proporcions doncs, hi hauria problemes. Per tant, la policia va fer les comprovacions i va veure que, efectivament, doncs no es complien els mínims d'amplada, i com que aquestes cases tenen pàrquing particular, totes tenen a sota, doncs es va decidir, i a més hi ha pàrquings públics molt propers, es va decidir, doncs, de cara a poder, doncs, complir normativa, tot remarcant que són culs de sac, són carrers sense sortida, treure el permís d'aparcar els cotxes, que ja fa molts anys ja no es podia aparcar. Després es van deixar, no sé quin motiu, i després, doncs, ara tornem a l'origen, que era que no es pogués aparcar en aquests carrers.
2: Aquesta limitació també s'ha plantejat per alguns carrers del barri de Santa Magdalena, però de moment l'Ajuntament ha volgut sobrellar que no tenen previst fer-ho. Creu que el cas de Santa Magdalena és completament diferent, perquè al nucli central del barri no hi ha cap cas amb aparcament propi o soterrani, només hi ha un petit pàrquing a la plaça, i que de moment, per tant, no descartin limitar i l'estacionament, tenint en compte també que en aquest cas sí que tots els carrers tenen entrada i sortida.
7: A partir d'aquí s'ha creat una polèmica, bueno, que des del meu punt de vista és absurda, i s'ha posat també el tema de Santa Magdalena. Santa Magdalena és un tema completament diferent. Santa Magdalena és un barri que cap casa té aparcament a sota, aparcament propi. Només hi ha un petit pàrquing a la plaça, que no, evidentment no dona servei ni molt menys a totes les cases del barri, i a més el carrer té doncs, sortida, entrada i sortida. Per tant, són casos diferents, són casos que es tracten diferentment, i de moment a Santa Magdalena, mentre no es pugui oferir una alternativa d'aparcament, doncs no es tocarà, no es farà cap actuació. Per tant, doncs, són casos completament diferents, que anirem treballant sempre per la seguretat de la ciutadania, i per tant, doncs, seguirem treballant en aquest sentit per ser responsables amb la tasca de govern.
2: Una situació de filtres per aparcar també es viu actualment a Castellciutat, on tot coincidint amb la finalització de les obres al Parc del Rastillo s'ha pintat línia groga tot el perímetre d'aquest espai, i això afegit a les actuals obres de reforma al carrer Doctor Robert ha posat a límit la capacitat d'estacionament al poble. Darrerament ha esdevingut força difícil trobar-hi lloc en determinades hores del dia, especialment al migdia i a la nit. En relació amb Castellciutat, Joan Marrer, que és també el regidor responsable del poble, reconeix que hi ha un problema amb l'aparcament, si bé creu que no ve d'ara, ja s'arrossega de fa anys per les mateixes característiques del poble, i que l'Ajuntament treballa en la possibilitat de construir en el futur un aparcament públic.
8: Primer de tot, ens hem d'ubicar. Castellciutat té un problema. El problema és propi Castellciutat. Els carrers, doncs, no tenen voreres, vull dir que no és una cosa que hagi passat ara, és una cosa que fins i tot a la Seu estem patint, que una manca d'aparcament. Deixeu-me dir que sí que hi ha una idea, un projecte, no és un projecte perquè no està fet, però sí que hi ha aquesta idea, però costa 2 milions d'euros. Per tant, quan es pugui es farà, està la idea, està ja ha començat a, doncs, aquesta idea ha començat a preparar, però evidentment això és un tema que és a futur i que esperem poder fer-ho, però que són 2 milions d'euros, que és la ciutat, i jo sempre dic és el que hi ha, és que ara mateix és el que hi ha.
2: Als problemes actuals s'hi pot afegir que a curt termini es preveu l'obertura d'un nou vial per connectar l'N260 amb el Rastillo, i en aquesta zona hi ha diversos places d'aparcament de semibateria. Alguns veïns ja s'han queixat i demanen a disposar de més llocs, o com mínim que es conservi els que hi ha. L'Associació d'Empresaris del Tursell estrena una nova etapa amb la renovació de la seva junta directiva, que des d'ara serà encapçalada per Damià Obac, director general d'Embotits Obac d'Organyà. Com a nou president, Orrel Obac rellevarà Leia Blasi, de Duana Cerdà, que seguirà ocupant funcions destacades a l'entitat, ara com a vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, de Traldis, Porta com a secretari, Anna Puigcercós, de la cooperativa Cadí com a tresorera, i de vocals hi haurà Emma Sant Vicenç, de Subministraments i Instal·lacions Valira, Manel Guirado, d'Ecopintures, Jaume Rey, de Semeguisan, Jordi Vilanova, de Tallers Valira, Andreu Grau, de Fustes Grau i Grau, i Pau Fierro, de Seu Món. Des de l'EU han explicat que l'equip directiu assumeix aquesta etapa amb il·lusió, responsabilitat i compromís de continuar treballant pels objectius de l'associació i promovent la participació tant dels socis com de la comarca. L'Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic i l'Ajuntament de la Seu organitzen per aquest dissabte el sopar medieval dels canonges, una proposta que tindrà lloc a 9:45 de la nit a la plaça del Deganat, tot aprofitant que aquest any torna a la Fira Medieval, unida amb el Llegendària. L'activitat és oberta a tota la ciutadania, oferirà una vetllada ambientada a l'edat mitjana, hi haurà música en directe a càrrec de Buscosti Busquets i l'acompanyament dels gegants de la Seu. El menú del sopar consistirà en un timbal d'amanides, fideuà de pastor o d'hortalisses de l'hort. Les postres seran una poma de les farcida de crema de l'àvia. Els tiquets es poden adquirir a la Merceria Calvo d'Ancieta, la Perruqueria Lucía o a través de WhatsApp. El preu és de 20 euros pels adults i 12 euros pels infants fins a 12 anys i la pat inclou aigua, vi i pa. Els organitzadors demanen reservar amb antelació per garantir una millor planificació del sopar, que recordem serà dissabte a la nit. El número de WhatsApp per reserva és el 696-23-69-82. Repetim, 696-23-69-82. Podeu trobar també aquestes dades ja al nostre web radioseu.cat. Els bombers de la Generalitat fa un any que testen de forma satisfactòria la tecnologia RECO per millorar l'eficàcia en les tasques de salvament al medi natural, principalment per trobar persones desaparegudes. N'han fet una demostració aquesta setmana a la Seu i, segons el cap del grup d'actuacions especials, el GRAE dels bombers, Oriol Vilalta, disposar del RECO representa un salt qualitatiu en situacions complexes perquè aquest sistema pot ser fins a 100 vegades més eficient que els convencionals de recerca terrestre. El mètode funciona amb un dispositiu format per una mena de campana que va penjar de l'helicòpter i que és capaç de localitzar el senyal que emet un reflector que està integrat, de fet, des de fa molts anys amb moltes peces de roba que es fan servir per esports de neu i de muntanya. La peculiaritat d'aquest element és que no necessita carregar-se electrònicament i dura de forma infinita.
9: En el cas de la tecnologia RECO, que també cada cop és més popularitzada amb diferents peces de roba, de diferents marques, també és amb motxilles i demés, doncs veiem que és un salt de qualitat que ens pot permetre en situacions complexes que no acabem de saber o de tenir la possibilitat de solucionar, doncs estirar d'aquesta eina amb la campana RECO que esteu veient avui, que té una potència molt més forta de recerca i que ens pugui permetre complementar aquesta caixa d'eines que ja tenim en el dia a dia.
2: De moment el GRAE només disposa d'una d'aquestes campanes RECO, es custodia el Parc d'Olot, però també se n'ha fet prova ja a la Seu. De moment encara no ha fet falta fer-lo servir en un rescat real. Pere Planagomà, el cap dels GRAE al recinte olotí, destaca també aquesta potència per fer rescats.
10: Doncs aquest dispositiu, que podem fer volar amb l'helicòpter, és molt semblant al que tenim per fer recerca terrestre, però molt més potent, 100 vegades més potent. Això ens permet doncs, fer recerca en cas de llaus, però també altres usos, quan no són específicament amb la neu, sinó que amb recerca de grans àrees, doncs, cada vegada doncs, té més èxit doncs, perquè aquests dispositius es troben més equipament esportiu, diguem-ne.
2: Pere Planagomà explica com funciona l'aparell de l'helicòpter.
10: L'aparell aquest té la part, diguem-ne, que va penjada a l'exterior, llavors a cabina té una consola, i els que fan anar la consola i que detecten el senyal i que li aconsellen al pilot si ha d'avançar, retrocedir, dreta o esquerra, són els GRAE que estan habilitats per fer aquest tipus de maniobra.
2: Oriol Vilalta, d'altra banda, també destaca el paper del 112 en les operacions de rescat, perquè és a partir de la trucada que s'hi fa que comencen els dispositius, però recorda que amb el 112 no n'hi ha prou i que el rescat són situacions úniques i que de vegades es queden condicionades per la meteorologia, el terreny o la patologia dels afectats.
9: A veure, el 112 és una molt bona eina, no? I de fet és l'eina on tot comença. Necessitem que en cas de qualsevol problema, de fet és un telèfon generalitzat a tota Europa, truquis al 112 i et poden geoposicionar molt bé, no? Llavors aquest és un primer pas que no s'ha d'obviar perquè és realment marca la diferència. També ens connecta totes les agències que ens hem de desplegar en cas de necessitat, però com diem sempre, la tecnologia no t'ho resol tot i nosaltres el que necessitem és aplicar les diferents tecnologies que hi ha al mercat per dur endavant els rescats que tenim i que sempre doncs, malgrat passen a llocs comuns, doncs sempre són diferents perquè la situació del dia, l'hora del dia, la meteorologia, els afectats, la patologia dels afectats pues, canvia en cada situació.
2: Sí, com si els bombers valoren que la incorporació de la campana RECO a Catalunya i el fet que també existeix a Andorra enforteix la caixa d'eines de què disposen pels rescats. I amb això entrem als esports. El Cadet La Seu ja prepara la nova plantilla per la temporada 2026-2027, que serà la 20a consecutiva a la Lliga Femenina. Aquest any ja han celebrat els 25 anys del primer ascens a la màxima categoria. De moment, el Cedis Bàsquet no ha anunciat oficialment cap nou fitxatge, però sí que ha desvetllat alguns noms de les jugadores que continuaran o bé que no ho faran. Aquest dimarts mateix, el club urgellenc confirmava la continuïtat de Nani Aré, una de les jugadores que més ha contribuït enguany a assolir la permanència. La direcció esportiva ha valorat que la pivot francesa de 24 anys seguirà portant solidesa i presència interior, consolidant-se com a peça clau per mantenir la competitivitat i el projecte de l'equip. Aquesta darrera temporada, Niaré ha jugat la totalitat dels 30 partits de Lliga i està al màxim notador, amb 277 punts. Ha fet una mitjana de 9 per partit. Aquests darrers dies també s'ha confirmat la renovació de la capitana Ana Palma. La Leu Urgellenca, formada a la base del Cedis i a l'equip Segle XXI, complirà així la seva 6a temporada al primer equip en dues etapes diferents. Va debutar a la Lliga Femenina amb el Cadí el 2018. El 2020 va fitxar pel Pajaria al Benvibre. Després de 3 anys al Bierzo, el 2023 va tornar a casa per arribar a esdevenir actualment un referent del Cedis. I és que aquesta continuïtat permetrà a Palma seguir eixamplant un rècord molt especial. És la jugadora que ha disputat més partits a la Lliga Femenina Endesa amb l'equip de la seva ciutat natal. Des de la direcció destaquen que aquest rècord ha continuat fent passes endavant, consolidant-se com una peça cada cop més determinant dins l'equip. Ha destacat un cop més en els rebots, amb 6 per partit. També ha portat 4 punts per partit. I, a més enllà de l'evident vincle amb el planter i amb la ciutat, en valoren la seva capacitat de competir, aportar equilibri i assumir minuts importants. Acaben dient que la seva renovació és una notícia que emociona tota la família del Cedis. A Palma i Niaré s'hi afegeix Marina Mata, que de fet va ser el primer anunci de renovació. La pivot aragonesa de només 20 anys ha fet una gran passa endavant, destaca en aquesta temporada, augmentant els seus minuts, anotació i impacte en el joc. A ella s'hi afegeix la continuïtat de l'entrenador Pepe Vázquez, que ja es va anunciar just després d'aconseguir la permanència. Pel que fa a les baixes, les més destacades són Regina Aguilar i Ainhoa Gervasini. En el cas d'Aguilar, de moment es desconeix quin serà el seu nou equip, tot i que es preveu que anunci d'aquí a pocs dies. Aquesta darrera temporada ha estat 28 minuts en pista, 9 punts i 3 assistències per partit, de mitjana, i pel que fa a Gervasini, sí que ja s'ha anunciat que fitxarà pel CAP Estepona. Tampoc no continuaran Llorena Díaz i Xavi Calma. Pel que fa a Xavi Calma, el cos tècnic, en aquest cas ja van rebre un homenatge a l'últim partit a casa. I encara en bàsquet, el Morvan Candorra jugarà la permanència a la Lliga ACB a cara o creu a l'última jornada. Serà demà passat al vespre en horari unificat a 8:45 al pavelló Toni Martí. El conjunt tricolor rebrà el Barça en un maig que serà decisiu per saber si continua la màxima categoria. La clara victòria diumenge passat per 88-116 a la pista del Haiopos Lleida, que ja tenia assegurada la permanència, ha permès a l'Andorra mantenir les opcions de salvació fins a l'últim moment. Ara són 700, just al límit de la permanència, amb un balanç de 10-23, empatats amb el Dreamland Gran Canària, que això sí té millor bàsquet a voreix, i en descens ja el Casademont, 17è amb 9-24. L'equip saragossà justament va jugar ahir i va perdre 86-98 en el partit recuperat contra el València, que el cap de setmana havia jugat la Final Four de l'Eurolliga. Un resultat que és un baló d'oxigen pel Morabanc, perquè ara té més opcions de salvar-se. Si l'Andorra aconsegueix guanyar el Barça, ja tindrà assegurada la permanència, sense haver d'estar pendent del que facin els rivals. Un objectiu que no és fàcil, perquè els blaugranes, si es disputen la segona una posició amb el València i el Camp Múrcia. En cas de perdre, els tricolors només baixarien, en tot cas, si guanyen tant el Gran Canària com el Casademont. El Gran Canària ha de visitar justament el València i el Casademont anirà a la pista del Riu Breogán. I acabem els esports destacant que el Colorado Regis, equip dirigit per Javi Padial, ha guanyat la Lliga Estatal de Colorado i accedeix als campionats femenins dels Estats Units d'aquesta manera, i ho fa per partida doble. Han aconseguit l'accés a aquests campionats tant l'equip U19 com l'U17. En explicarem més detalls als informatius de demà, o podeu trobar ja al web radioseu.cat. I acabem recordant que l'Ajuntament de la Seu organitza d'aquí poca estona, a les 8 del vespre, una recepció institucional per homenatjar els equips de la Seu Futbol Club, el Futbol Club Pirineus i l'Atlètic Club La Seu, que han aconseguit diversos èxits en aquest final de temporada. També en parlarem als informatius de demà. Tanquem ja aquí l'informatiu vespre. D'aquí un moment arriba el programa No toca avís. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Hola, ets el demonio de Tasmània?
1: Jo, el demonio de Tasmània. Tu ets el coyote.
0: Jo, el coyote, què dius? No seràs pas el correcaminos. Mec, mec.
1: No, tu deus ser el porgui.
0: No et passis. I l'Espiri González, no seràs pas?
1: No. Tu fas cara de Pato Lucas. Pato Lucas!
0: Quac, quac, tampoc. I tu, cara de Bugs Bunny.
1: Jo cara de Bugs Bunny? Pues tu cara de gato silvestre.
0: Miau, no ho soc.
1: Però llavors, tu qui ets?
0: Jo sóc la Toñi. I tu?
1: Jo sóc el César.
0: Ah, i què hem vingut a fer aquí, doncs?
1: Llavors això vol dir que és el...
2: No t'ho acabis! Nova temporada!
1: Hola, hola, bona tarda. Passa un minut de 8:15 de la tarda del dia 27 de maig. Comencem el No t'ho acabis. I de moment el comencem a mitges, perquè l'altra part, la Toñi, és el still coming. Ha tingut una incidència, però estarà a punt d'arribar. De totes maneres, començarem el programa. Recordem, dia 27, setmana 22, dia de l'any número 147. Avui el sol ha sortit a les 6:23 i suposadament es pondrà a les 21:13, si no hi ha una guerra nuclear, un tsunami, no ho crec, o qualsevol altra incidència. Avui tenim lluna, no sé, jo crec que és blanca, no sé si està a la meitat, sencera, però me diuen que fins al dia 31, el dia 31 serà plena. Comencem la jornada, avui felicitem els Julis, felicitem els Berenguers, i si ve la Toñi i ha trobat una altra, pues ho fem. També felicitem altre tipus de gent, com per exemple uns altres senyors que també estan de celebració avui.

Un dia com avui del 1977, un tal Cliff William entra a formar part del grup AC/DC tras la sortida de l'anterior baixista, que es deia Mark Evans. 1977. Us deixem amb aquesta cançó. Ja sabeu que aquest grup és australià, d'origen escocès pels pares, nascut, si no m'equivoco, a Brisbane, i on tenen un carrer a Melbourne, és curiós. I residents fa molt temps a Anglaterra, com els Vigis, com molts altres cantants d'origen australià. Aprofitem també per dir-vos que fa un parell de dies han començat les obres al carrer Regència d'Urgell. Finalment han començat les obres. I s'han posat d'acord perquè també han començat les obres a la rotonda de Montferrer. Ja és curiós, ara que arriba l'estiu. Hi ha opinions de tot tipus, hi ha comerciants que es queixen, terrasses que han volat, molt de trànsit, però bueno, és el que hi ha, les obres s'han de fer. Me'n comenten que fins al mes d'agost estarem amb obres al carrer, ho dic perquè jo hi visc allà mateix. De tothom, de totes maneres, de moment no hi ha cap manifestació ni cap cosa. Els que sí continuen manifestant-se són els professors. Avui han tallat un munt de carreteres, no sé quines, autopistes. Aquí dalt em sembla que no. No sé si hi ha alguna manifestació, però ja està. La meva solidaritat amb els professors, jo crec que en aquesta societat hi ha diferents pals de paller. Uns són els professors, evidentment, un altre són els metges, i encara que no sàpiga, la policia també hi és. El meu respecte, que siguin escoltades les seves reivindicacions, el seu augment de sou i totes aquelles altres reivindicacions que ells reclamen. I parlant de dies com avui, al calendari, el 1703, el tsar, el Pere el Gran, va fundar la ciutat de Sant Petersburg. Ara Rússia, abans la Unió Soviètica, abans l'imperi rus. El 1792 es va utilitzar per primera vegada la guillotina. Ja sabeu, aquell instrument que va servir per decapitar reis a l'antic reina de França. I que sembla que va utilitzar fins a l'any 70 o 80, no ho sé ben bé. El 1967 també es va crear una llei a Austràlia. Es va donar poders al govern australià perquè eren lleis que beneficien els indígenes, els aborígens del país. És molt curiós perquè fa uns pocs anys va haver-hi un referèndum en tot el país perquè se'ls atorguessin, no sé si dos o tres escons del Parlament directament perquè tinguessin representació. El resultat va ser que els australians van votar en contra. Increïble.

També hem de recordar que un dia d'aquests, no sé si és avui o demà, hi ha una recepció a l'Ajuntament per felicitar els tres equips de la ciutat que juguen en pilota, diguem-ne, de futbol, que són el Futbol Club Pirineus, el Futbol Club La Seu i la Seu de Futbol Sala, perquè han assolit doncs una sèrie de fites. Em sembla que el Futbol Club Pirineus ha quedat primer de la província de Lleida. El Futbol Club Seu ha pujat a primera catalana i el Futbol Sala, si no recordo malament, ha pujat a tercera categoria nacional. La felicitació per tots ells. Ah, i ha sortit la llista de la seleccionats pel Mundial d'Espanya a la selecció estatal espanyola. Hi ha 8 jugadors del Madrid i diu, fora, m'he equivocat. 8 jugadors del Barça i cap del Real Madrid. Ahí lo dejo.

0: Està sonant Noche Ochentera, una cançó que per poc no es va representar a Eurovisió, però que va picar molt fort, i que l'any 2023 va ser número 1. I ara estic mirant pel vidre que, oh, sorpresa, surprise, Toni Cabello està apareixent per la porta. Esperem un moment.
1: Como en Las Vegas, lo que pasa aquí.

0: Qual estrella de Hollywood, la Toñi, fa entrar per la catifa vermella a l'estudi de Ràdio Seu. Ara li preguntarem què és el que li ha passat. La veig acalorada. Ara ho veurem. Però se la veu somrient. Hola?
1: És a mi.
0: No hi ha ningú més.
1: Ah, hola, què tal?
0: Hola.
1: Com anem?
0: Estava dient que no s'has ens has abandonat.
1: Uns minutets només.
0: Vale, bueno.
1: Uns minutets.
0: Molt bé. Aquí hem parlat de moltes coses, que ho sàpigues.
1: Ah,
0: bueno,
1: sí?
0: Hem parlat, no he parlat, però bueno.
1: Sí, sí.
0: El, aquest, primera persona del programa.
1: Ja has fet un monòleg.
0: Sí.
1: Bueno, si vols i t'agradava
0: no,
1: i estaves
0: no,
1: bé,
0: no.
1: És cap problema, eh?
0: Donde cabe un, no cabe uno, caben dos.
1: Ah, vale.
0: Era així, la frase, no sé.
1: No, donde comen dos, comen tres.
0: Està sonant una ochentera, que aquesta segur que t'agrada.
1: Pico, molt, té un ritme jo...
0: Del 2023. No va anar a Eurovisió, però lo petó.
1: Sí,
0: lo petó.
1: Sí, va tenir més èxit i tot, crec jo.
0: No ho sé. Bueno, sí, en les discos sí.
1: Claro.
0: Terrimillo.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí, baila,
0: els he posat als oïdors amb qüestió de... Quin dia estem, quants dies queden, el santoral...
1: Has dit els dies que queden?
0: Sí, bueno, no, realment no. No m'he recordat, com sempre.
1: No. Saps quants dies falten?
0: No,
1: per
0: no.
1: 218.
0: Ai...
1: És que he d'estar jo aquí per dir-t'ho.
0: Claro,
1: que...
0: claro, ja m'ho penso, ja. Bueno, per això t'estàvem esperant, perquè hi ha coses que un sol no...
1: Claro, perquè tu no et pots contestar tu mateix, no?
0: No, bueno, ja a vegades ho faig, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, la gent que tenim... No problemes mentals, però que tenim capacitats especials,
1: sí.
0: Pues és que ja et passa.
1: Que ets animal.
0: Tu no parles amb tu mateixa a vegades sola? Sí,
1: vull tantes vegades.
0: Ah, vale.
1: Pai.
0: És que jo crec que...
1: No.
0: Per mi la persona rara és la que no parli.
1: La que no parli amb ell. Sí, sí, ara mateix t'ho anava a dir.
0: Sí, sí.
1: Ara mateix t'ho anava a dir, perquè ben segur que... I que levante la mano, però no creo.
0: Bueno, jo crec...
1: Aquell que digui que... O que realment no parli amb ell mateix, però... En un moment o altre, tothom hem parlat alguna vegada amb nosaltres mateixos.
0: Jo crec que va molt bé.
1: I saps quina cosa més curiosa? Que sempre ens donem la raó.
0: Sí, sí, sí.
1: Sempre tenim la raó.
0: Lo que és per reautoafirmar. Marlos, ¿no?
1: Claro,
0: no,
1: claro.
0: Esto es así, ¿no?
1: Hombre.
0: A que tengo razón, digo, sí, sí, tienes razón. Y tú te cuentas, sí, sí, que tienes razón, sí, sí.
1: Claro, toda la razón.
0: No es maco, això, ¿eh?
1: Mol. No sé si
0: este señor... tenim a Melendi, també, per aquí, que ens ve a visitar.
1: Ah, sí?
0: Sí, el amigo Melendi.
1: Ens ve a visitar aquí, als estudis, no?
0: Sí, Melendi, a Tu Jardín con Enanitos, del 2013, va ser número 1. L'amigo Melendi, fa dies que no el sento. Bueno, fa temps que les companyies aèries no parlen d'ell.
1: Home, d'això ja fa molt temps que no en parlen.
0: Bueno...
1: No?
0: Qui lo sap? Qui lo sap?
1: O que se sàpiga.
0: Bueno, què m'expliques, Toñi? Va.
1: Explica'ns
0: coses, va.
1: Què vols que
0: t'expliqui? Estamos ávidos. Els he explicat que ja han començat les obres al carrer Regència d'Urgell.
1: Sí.
0: No me posis mala cara, que jo també sóc afectat, eh?
1: Ja.
0: A mi caritas no, eh?
1: No, si no...
0: No me pongas caritas,
1: eh? No he posat cap cara.
0: Vale, más te vale.
1: Jo només diré, perquè clar, no m'hi puc posar, que em penso que està tot el carrer d'un content.
0: Bueno, jo et diré una cosa. Lo que no sembla normal... És que es facin les obres en aquesta època quan les terrasses són quan treballen més. Que la gent diu, home, això podíeu haver fet cap a l'octubre. No, ho fan ara. Avui mateix fa un calor espectacular. I no em diràs tu que no té bé de gust estar a una terrassa allà a l'ombra fent-te una beguda? Pues, això al carrer Regència s'ha acabat. De moment s'ha acabat.
1: Bueno... Esperem que avin ràpid les obres.
0: No, a veure, ningú discuteix que s'hagin de fer obres, això és evident. I jo crec que quedarà molt xul el carrer. Però, ostres, no sé si l'oportunitat, no sé si el moment ha estat el més d'això.
1: No, el més adient no, i a més és que jo no sé, però aquestes obres no estaven programades per començar abans.
0: No ho sé, desconec això.
1: No ho sé, jo tampoc. Des de la total desconeixença... Però bé, sense la gent del carrer i molt, molt contents. A més, és que sembla, mentre estàvem fent el muntatge, tothom deia, és que sembla que estiguem en una presó.
0: Sí, senyor, en un camp de concentració. Sí, sí.
1: Sí,
0: jo surto del carrer, me trobo una tanca i miro cap a l'altra banda i hi ha una altra tanca. I a més, la tanca està tapada i no veus res. I al mig del carrer no hi ha ningú.
1: No.
0: És com allò d'una pel·lícula de... No sé si a la nit sembla una pel·lícula de terror. Caminar pel mig, sortirà algú? No. Estamos en pandèmia... Hemos vuelto, ¿eh?
1: Bueno, moltes preguntes, però bé, ja han començat i per veure dintre de lo dolent, perquè Déu-n'hi-do. Veure sempre la part positiva és que ja queda un dia menys per acabar.
0: Sí, vet aquí, no?
1: No, no, és consuelo de tontos que diuen, però...
0: Mal de muchos, consuelo de tontos.
1: Ahí está, ahí está.
0: El Festival Wonder.
1: Paciència. Molt bé. Ja has dit el sant d'avui?
0: Jo tinc Sant Juli i Sant Berenguer.
1: I jo tinc Sant Agustí de Canterbury.
0: Sant Agustí de Canterbury, conegut a Canterbury, no?
1: Home, si no lo conocen allí, vamos mal ya, ¿eh?
0: A Canterbury, sí, no sé, no tinc molt clichat aquest pájaro.
1: No.
0: No, no me sona. Però
1: no
0: bueno.
1: Salagos.
0: Però bueno, està, te'l compro.
1: Bueno, me lo compras.
0: I no? Dies mundials també hi haurà, no?
1: Ui, i nacionals. Doncs a veure, dies internacionals i mundials. Dia mundial de la nútria. Aquest animalet tan divertit.
0: Ah, bueno, clar, sí. És que jo ara me venen imatges d'acudits del comandant Lara que parla de nútries, però un altre tipus de nútria.
1: Ja, pues deixem-ho aquí.
0: La llúdriga, vamos.
1: Sí. Dia de sensibilització de les colagenopaties tipus 2.
0: Buh! Què és que sé?
1: Del col·làgen, suposo.
0: Del col·làgen.
1: No ho sé, ja és que ni he...
0: Me n'he anat a
1: buscar... No he volgut profunditzar gaire. Moltes gràcies per convidar. Sempre penses en tu i a mi no em deixes. I anem pel darrer dia que tinc, és Dia Nacional, Dia del Celíac.
0: Ah!
1: A Espanya, cada 27 de maig, es celebra el Dia Nacional del Celíac o Dia de la Celiaquia, amb l'objectiu de fer visible les persones que pateixen aquesta malaltia i normalitzar la seva situació, una malaltia que cada vegada en sents més, gent que són celíacs.
0: Sí, és veritat.
1: Es tracta, doncs, de donar informació sobre aquesta malaltia a la població en general perquè pugui servir de recolzament a les persones celíaques, que poden portar una vida normal sempre que segueixin unes pautes recomanades pels especialistes metges.
0: Molt bé. Sí, la veritat és que i cada cop hi ha més establiments que fan... serveixen menjar celíac.
1: Sí.
0: Bueno, hi ha un nínxol d'aquest econòmic, o sigui, empresarial... Que es poden fer calés.
1: Sí, sí. I espera, que tinc més dies.
0: No, si jo no m'he anat, eh?
1: No. Dia... És que de la marinera. Dia mundial de la medicina d'urgències i emergències. Aquest dia es va crear per reconèixer la tasca essencial dels professionals metges, tècnics i d'infermeria en situacions crítiques. Si voleu conèixer més sobre aquest Dia Mundial, podeu conèixer més sobre les seves campanyes a la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències.
0: Un record a tot el personal del SEM que hi treballa, aquí dalt, i a tot el personal d'urgències del Sant Hospital de la Seu d'Urgències.
1: Sí, perquè també val a dir que no ha de ser una tasca gaire...
0: No.
1: Ni fàcil, ni depèn de quines situacions, agradable, eh?
0: Exactament.
1: No, per això que... Xapo.
0: Una abraçada per ells.
1: Sí, senyor.
0: Que també estan en lluita, per cert.
1: No,
0: que ja no sé exactament, ara he sentit que també hi faran vaga el personal de les refineries de petroli. Bueno, ara ja és un festival.
1: Quedarà algú que
0: treballi
1: que... o alguna cosa?
0: No sé, és com si s'hagués obert el...
1: El què?
0: La barra lliure. Hombre! El senyor Mike Oldfield. Que el 1983 va publicar l'àlbum Crisis amb aquesta cançó tan emblemàtica, Moonlight Shadow. Bueno, que canta, no sé, això que quedi clar, però bueno.
1: Bueno, com molts, els DJs, aquests, Blavici, el Calvin Harris i tot, el David Guetta.
0: Paquirrin.
1: Sobretot.
0: Paquirrin no canta.
1: Ell canta d'una altra manera.
0: Bad Bunny. Que no és que no cante ell, és que no canta. Que fa molt temps que no sabem de què toma.
1: De qui?
0: De Mike Oldfield. Miguel Campo Viejo.

0: que déu-n'hi-do la veu que té.
1: Bueno, de quan cantava la gent... L'època que cantava la gent que tenia veu.
0: Sí, ara, no, perquè ara, ja...
1: Ara poses la, a vegades poses la ràdio i és com la brava del cèrvol, no?
0: Hola!
1: Hombre, no em diguis que no.
0: Hola, hola, hola.
1: La brava del cèrvol.
0: Entre poc i massa, eh?
1: Ah, aprofito.
0: Ja aprofites.
1: Per recordar que avui, i tinc moltes ganes de fer-ho...
0: Avui dimecres 27.
1: Una abraçada... A tota l'afició del Rayo Vallecano, que avui juga a la final de la Conference League, del barri de Vallecas, del Valle del Cas. Estaria molt bé que aquesta gent pogués guanyar un títol. Un barri com seria el barri de Gràcia a Barcelona, el barri de Sant Andreu, un barri d'aquests. Estaria molt bé que no només els grans guanyessin títols. Ai, no, que hi ha algú que porta dos anys que no guanya, se guanya un torral.
0: Es pensarà que em farà alguna cosa, és que no.
1: Escolta, vols comentar alguna cosa de la convocatòria de selecció o no? De futbol,
0: si
1: o no?
0: Vull comentar alguna coseta, mira si sabia que va sortir lo de la convocatòria del Lluís de la Fuente. Vaig llegir que donaria que parlar a la convocatòria i ahir em vaig quedar, no?
1: Vale.
0: I a la tarda, comentant el tema, la meva amiga em va dir... És que no hi ha cap del Madrid i n'hi ha 8 del Barça.
1: Sí, correcto. És muy correcto.
0: Llavors, però dic, és que si ho considereixin, a més, després de la campanya que han fet al Real Madrid aquesta temporada, i a més comptant que la gran majoria de jugadors són més estrangers que nacionals...
1: Ja.
0: Només hi ha un que es veu que... És que té un nom difícil. El Huitzec o alguna cosa així, que es pensava que entraria a la convocatòria i finalment no.
1: Pues
0: i el que sí que ha entrat en la convocatòria i també s'ha fet una mica de revolt és en Gavi.
1: Sí.
0: Però si ell considera, pues... A veure, el míster és el míster i manda qui manda.
1: Manda qui manda. Escolta, jo...
0: Avui
1: volia tenir un detall de tu i posar-te una familiar teva aquí, a la teva cosina Camila...
0: A la Cabello.
1: Que el 2008 va ser número 1, Never Be The Same. La Camila Cabello.
0: Ja des del 2008, que està pantant aquesta, i no m'ho havia dit.
1: Pues mira, és que... A veure, els amics es trien, la família no.
0: No. Gràcies, jo també t'estimo.
1: No, home, però escolta, és que... Que parli algú que digui, no, jo m'emporto bé amb tota la meva família, que aixequi el braç, no trobaràs cap.
0: No.
1: Sí.
0: No.
1: Lo que és molt curiós...
0: Que digues.
1: Lo que és molt curiós és que amb els acudits sempre surt l'acudit del cunyat i l'acudit de la sogra. I jo, la meva experiència és que jo, amb els meus cunyats, sempre tinc una molt bona relació, i a les meves exsogres també. O sigui, que això també és una mica mític, no? Que no és ben bé així.
0: No, home, no tothom és ja, diguéssim, el cunyau, patent la gràcia.
1: Sí, exacte. I la sogra, que no sé què. I tu dius, pues no, home, no és així.
0: No sempre té per què ser així. És un, com es diu, un estereotip, o un tòpic, un típic.
1: Sí, exacte, sí, jo crec que sí.
0: Però bueno, no tot és... Jo, com que no ho he pogut tastar, tampoc no et podré dir.
1: És com los chistes de l'Epe, no? Pues esto es lo mismo.
0: Casi, casi.
1: Però sí, jo... I parlant a altra gent, tothom diu mateix, oi, escolta, pues jo la meva sogra o el meu sogre amb el meu cunyades, la veritat és que no. No, és una mica llegenda urbana. Pues aquí tenim a Camila Cabello, Never Be The Same.
0: Molt lenta aquesta cançó i una mica rara, no?
1: Bueno, te l'he posat perquè aquesta va ser un dia com avui número 1 al 2018. En té millors, entre d'altres. Ara em sembla que fa poc va treure un altre àlbum, no sé, tampoc estic molt al cas. Però bueno, aquí la tens, a Camila, tu prima Camila Parker Bowles.
0: No, Cabello.
1: Cabello.
0: Perdona,
1: Cabello.
0: Cabello. Cabello.
1: Yo también tengo el día de la solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos.
0: ¿Solidaridad?
1: El día de la solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos. O sea, aquí estaríamos hablando del derecho de autodeterminación. Wow.
0: Bueno.
1: Día del piloto agrícola y día del sacrificio del chai, que eso es muy importante para la comunidad musulmana.
0: Sí.
1: De la llúdriga, com dius tu.
0: Què més?
1: Haurien d'haver posat la cançó del llúdrigot del Jaumet de Tuixent. Perquè... Bueno... Vale. Pues ya está. Y lo otro te lo compro todo.
0: ¿Por cuánto?
1: Baratito, que estem a final de mes. Baratito, que estem a final de mes.
0: Eso, eso. Ahí doncs,
1: está.
0: ¿Has comentat alguna efeméride o he de venir jo també per començar?
1: Sí, te lo he dejado todo aquí.
0: Te lo has dejado todo.
1: Te lo he dejado todo.
0: No hay ragazo.
1: Capullito de Alelí, flor de pitiminí.
0: Ay, ay, ay, que... Vamos a tener más que palabras.
1: Doncs,
0: Mane, t'escolto.
1: I aniràs a farar l'escanyabucs o no?
0: No.
1: Ah, no?
0: No.
1: Però no, ni com a voluntari, ni com a res?
0: No, sí, com a voluntària sí, efectivament. Ah. Però participant no.
1: Vale, vale.
0: No, no, no, no, no. Jo, com a voluntària, tot el que vulguis. A participar ja penso que cada vegada menys.
1: Bueno, todo volverá.
0: Esperem i confiem, però no se sap. Jo, de moment, vaig sobre la marxa.
1: Bueno, bueno, tu...
0: Doncs, sí, sí, que serà el juny i han canviat, atenció, l'emplaçament. Ah. És a la zona esportiva.
1: Ah,
0: serà
1: no
0: la zona
1: sabia.
0: Esportiva, sí, senyor.
1: Sí, ah, sí? Oh.
0: Sí.
1: Vaja, vaja, per la tovalla.
0: Sí, sí, ja suposo que s'anirà ampliant informació i tot, però
1: ah.
0: Es fa, que normalment es feia al mes de maig, es farà el juny, el dia 6 i 7 de juny, em penso,
1: ah.
0: És en cap de setmana, ah. I en lloc del mític Parc del Segre serà la zona esportiva.
1: Ah, vale.
0: A partir d'aquí.
1: I el canvi a què es deu? Curiositat, vull dir, no...
0: A partir d'aquí ja no sé nada más.
1: Que me registren, no?
0: Uh-huh.
1: Bueno, esperem que sigui a fi de bé, no?
0: Sí, esperem que sí, no? I confiem que sí. Tots els canvis sempre són per bons.
1: Bueno, però ja bueno. Està.
0: Doncs anem per efemèrides, per exemple. Va, vinga. Tal dia com avui de l'any 2016, el president dels Estats Units, Barack Obama, va visitar el Monument de la Pau de Hiroshima, al Japó. Encara que no va demanar perdó en nom del govern dels Estats Units pel llançament de

0: en... no volia dir aquesta, però ja acabaré de dir-li.
1: Sí.
0: En arribar a l'estratosfera a França, al pujar en globus fins als 16.000 metres d'alçada. Ahí és tot. I ara sí, ara anem per la que volia dir. Tal dia com ho he dit, de l'any 1930, aquesta anterior efemèride era del 31, aquesta és del 30, es va inaugurar l'edifici Chrysler a Nova York, amb els seus 300... 319 metres d'alçada, es converteix en el més alt del món en aquell moment. Ara ja...
1: Sí, hi ha aquelles torres que hi ha per als països àrabs que, bueno, superen de...
0: Sí.
1: De llarg. Està sonant God Save the Queen de Sex Pistols, número 1, en 1977.
0: Sí.
1: De fons, mentre la Toni va xerrant...
0: Jo no vaig xerrant, vaig buscant.
1: Bueno, no, xerrant,
0: estic
1: explicant,
0: buscant.
1: Narrant.
0: El 27 de maig del 77, jo faré una mica, aprofundiré una mica més, surt el single God Save the Queen dels Sex Pistols, un dels grans himnes de la història del rock
1: sí,
0: i del
1: senyor.
0: Punk. Va vendre, no sé si ho sabies això, però
1: no,
0: jo
1: no,
0: estic dient, 200.000 còpies en una setmana i va arribar al lloc número 2 a les llistes del Regne Unit darrere la cançó I Don't Want to Talk About It de Rod Stewart.
1: Ah, sí?
0: Han hagut rumors, sí, sí. I no sé si sabies que han hagut rumors persistents mai confirmats de que en realitat era el senzill més venut al Regne Unit en aquell moment. I la indústria britànica va fer tot el possible per mantenir-ho fora del lloc número 1.
1: Podria ser, sí. Ben curiós aquestes coses, que no ho sé.
0: Bueno, que
1: no
0: coses
1: sé.
0: Que no s'entenen mai. Què ens has posat ara? Està com... Passa, canvies de registre?
1: Bueno, és que... mira, saps què passa? Que el mateix any no van néixer tots els rockeros, el mateix tots els baladistes. Aquesta és una cançó de Crowded House, australians. Don't Dream It's Over. Però jo he posat la versió de Sixpence None the Richer, perquè un dia com avui del 1956 va néixer Neil Fine, que va ser fundador precisament de Crowded House. Però he posat aquesta versió, que també és molt xula. Aquest grup que totes les versions que ten són molt xules, la veritat.
0: Va, escoltem una miqueta més la cançó,
1: sí.
0: I llavors diré més gent que van néixer tal dia com avui, que avui precisament doncs fan any.
1: L'altre dia va veure la cantant i com diria mi madre, ai, com ha perdido esta mujer. Com ha perdido esta mujer. Ay, por Dios, com ha perdido. Digo, ma mare és grande para esto. Digo, ai, com ha perdido esta mujer. Digo, mama, tío, tiene 90 años. A ver, que vos... pero de verdad, com ha perdido. Digo, mama, de verdad. ¿Eh? Esa yo que... Ma mare, entras por la puerta, ai, estás mal delgado. Yo estamos... O al revés, dice, uy, te has engordado, ¿eh? Digo, mama, a ver, ¿cuándo me dices, oye, qué guapo estás?
0: Es... No veus que ho evite. En lloc d'anar directament, tu fa així...
1: Sí, sí, és muy evitadora, ella.
0: Ahí.
1: Té allà amb la residència, té... Ui, si ho explico, perquè tenen un clan que són, no sé, no, encara no els hi posen nom aquella, totes que estan allà, que són un grup... Realment són les 5 o 6 que estan en condicions, digamos,
0: sí.
1: I són terribles, són apocalíptiques, no? I clar, quan arriben allà, pues, clar, si has de saludar a la mare, has de saludar a totes, i totes expliquen pi. I llavors sí que te diuen, ai, mira que vas, no sé què. Però la jodida de mi madre no me dice nada. Digo, mama, de verdad, ¿cómo eres, eh? I tal. Ja t'ho vaig explicar a aquella famosa vegada que vaig dir, mama, diu, què? Diu, mira, que te presento a mi pareja, la fulanita, i dice, anda. Dice, ¿y no has podido encontrar nada mejor? Digo, mama, ¿tú te crees que me puedes decir eso? Dice, no, se lo estoy diciendo a ella.
0: Que és bo. Que dolent que ets. Doncs tal dia com avui, si continuem, també avui fa anys, millor dit, la cantant i actriu espanyola Ana Belén. Avui fa 75 anys. També dintre del món artístic, Iñaki Miramón, actor espanyol, fa avui 69 anys.
1: Déu-n'hi-do, Déu més que jo.
0: Eduardo Teddy Bautista, cantant espanyol, fa 83 anys, que jo pensava que aquest ja no hi era.
1: Hòstia, és veritat, sí. Que era el president de l'SGAE i tota la història
0: aquesta. I, curiosament, avui ja...

0: dos esportistes, dos futbolistes que fan anys. Joao Cancelo, que fa 32 anys, al igual que Aymeric Laporte, que també fa 32 anys.
1: Mira, curiós. Un juga al...
0: No, juga al... El Cancelo és al Cancelo. Barça.
1: Juga al Barça.
0: Sí.
1: I a l'Aymeric Laporte em sembla que jugava a l'Atlètic de Bilbao, potser.
0: Jo crec que sí que jugava a l'Atlètic de Bilbao.
1: No ho sé. Ara no ho sé. I ara t'he posat de fons allò que deies tu. La cançó que... li va fer ombra a la de Sex Pistols i va ser número 1 a Anglaterra, aquesta, la de Rod Stewart. I don't want to walk about it. Aquesta va ser número 1, en teoria, no?
0: Sí, en el teoria. Que passa que diuen que no està confirmat, que com que no volien que la de Sex Pistols agafés o arribés al número 1, van fer els possibles.
1: Pues mira... Bueno, ara seria fàcil manipular tot això amb bots d'aquests, amb intel·ligència artificial, etc, etc. Però bueno, aquesta cançó és molt xula també, però bueno, és l'antítesi d'allò altre, no?
0: Sí.
1: I és molt curiós perquè el senyor Rod Stewart és escocès i sempre ha manifestat sentir-se escocès i voler la independència per Escòcia, però, curiosament, també és l'or... És l'or Osir, no sé què, com els Beatles, com els Rolling Stones, també la reina d'Anglaterra el va tocar a ser l'or, o sí, no sé, el que és... Com si aquí, per exemple, a Melendi el fessin jo que sé Duque, o algo així, no? El Duque Melendi.
0: Ui, t'imagines? Estaria evident...
1: A mi que els hi donen els títols que vulguin. Mentre no els hi paguin un duro, que es posin el que vulguin. Bueno, a Espanya, els títols continuen existint, però no van acompanyats d'una compensació econòmica, m'entens? Igual que a França. A França continua a haver-hi marquès i tot això, però com que és una república, el títol el pots tenir, però això no et dona ni cap privilegi ni cap compensació econòmica, assignació econòmica. Escolta, si tu vols dir-te marquès de La Rochelle, pues cojonudo, però l'Estat no et dona ni un duro. Aquí els diners són pels tràfic d'influències, les mordides i aquestes coses. Que Déu-n'hi-do quina setmaneta portem. Mare de Déu, senyor.
0: Quina què?
1: Que quina setmaneta portem.
0: Ah, hòstia.
1: No hi ha un pan de net, tu.
0: No, però enlloc, eh?
1: Enlloc, és veritat.
0: Per cap banda. Ara està de moda un costat.
1: Sí, correcte, sí.
0: Quan havia estat per tapar que l'altre havia estat abans.
1: Correcte, sí, senyor.
0: I sempre, en tots sitios cuecen habas i en mi casa, calderada.
1: Calderada, sí, senyor.
0: Doncs tal dia com avui també, aprofitant aquesta cançó de Rod Stewart, podem dir que Robbie Williams va ser nomenat com el millor solista en viu per davant de Madonna, Michael Jackson i Bob Dylan en una enquesta de Carling per celebrar l'escena musical en viu del Regne Unit. Es va realitzar a nivell nacional a unes 5.000 persones. U2 va ser nomenada millor banda en viu, se suposa que en directe. Li va guanyar U2 al Pols, a Queen i a Oasis.
1: Ostres.
0: Has visto? De qué cositas me entero yo.
1: Pues sí, no, te veo muy puesta.
0: No, puesta no, ponida.
1: Ponida,
0: Sí. A mi, el Paul McCartney era cert.
1: Sí, eh?
0: Cert, Paul McCartney.
1: Cert, Paul McCartney, veus?
0: Sí.
1: Cert, Paul McCartney. Al 1975, André 3000, o que més conegut com André Benjamin, va néixer el 75, membre de la banda Outkast, amb la cançó aquesta que sentim moltes vegades, que diu Eija, Eija. Ana Belén és del 51, no?
0: Sí.
1: Ostres.
0: Tinc molta calor.
1: Que sóc de Barcelona i em moro de calor.
0: Sí.
1: I, curiosament, un dia com avui també van néixer dos senyors que no es coneixien, o potser sí, però tenien molt en comú, que feien el mateix tipus de pel·lícules, que eren Christopher Lee i Vincent Price, que feien pel·lícules de terror, els dos.
0: Els dos?
1: Els dos, sí, perquè vegis tu. I van néixer tal dia, un dia com avui, el Christopher Lee en 1922 i Vincent Price en 1911.
0: I també avui haguéssim fet anys... Henry Kissinger, polític nord-americà, Premi Nobel de la Pau al 73, al 1973. I també hagués fet anys Vicente Calderón, empresari espanyol, president de l'Atlètic de Madrid.
1: Ostres.
0: És curiós, eh?
1: Sí, sí. Toni, tu creus que el dia... Tu creus que el dia que no hi siguem nosaltres, algú en aquesta emissora de ràdio, el dia en concret dirà un dia com avui va néixer Toni Cabello, ta, ta, ta, ta. Tu creus?
0: M'agradaria poder-ho sentir.
1: Bueno, va ser que no. Va ser que no. Eh? Esto ya te lo digo, pero bueno. Al 2010, un grup espanyol va ser número 1 amb una cosa, cançó que es diu Coses que suenen.
2: Todo salga bien, que si son grandes me pierdo y luego nunca
1: Maldita Nerea.
2: Sé volver, verás a mí, ya no me van las
1: Quina pelis de miedo.
0: No se'n parla de cultura. És que, com no me entero antes, pues me pilla todo de imprevisto. Sí, sí, tú ves protestando. Sentim a Maldita Nerea.
2: Que luego siempre se repite mejor en bares.
1: ¿Pero te agrada o no? Té rimillo, no?
0: Sí. Sí, sé que té alguna cançó ara, perquè és que no sóc aferrima seguidora.
1: No, jo no t'he dit que siguis aferrima seguidora.
0: No, i llavors et coneixes les cançons més populars, les que sents per les ràdios i tot.
1: Bueno, però és que aquesta va ser número 1 al 2003, al 2010, per això te la poso. Però el pròxim dia te posaré El secreto de las tortugas, que segurament és la que més te recorda.
0: Claro.
1: Però aquesta és la que ve darrere. After. Post. Andarrere.
0: Apre.
1: Esquino. Doppio. Adesso. Maldita Nerea. I el cantant de Maldita Nerea, logopeda de professió. Logopeda.
0: Ara anava a dir una cosa, dic, així se l'entén també.
1: Pues per això, segurament serà per això. Bad Bunny, logopeda, li pregunta si no sap ni lo que és. Logopeda. He comentat també que havien començat les obres a la rotonda de Castell Ciutat, eh?
0: Ah, sí?
1: A la rotonda de Montferrer, perdó. Excuse me.
0: Ja seria hora perquè és una...
1: Sí, esto es... Ja... Però jo, i tot i així, crec que acabaran abans les de la Sagrada Família. Perquè, és que, a veure, la rotonda de Montferrer, que hauria estat ja fa com 30 anys... Eh? És que és molt curiós, que s'estan fent altres obres i aquesta no. S'han fet túnels nous, s'ha fet variants, s'ha fet rotonda i aquesta no. No sé. Que Dios reparta suerte. Al 1895, Oscar Wilde va ser condenat a 2 anys per ser homosexual. Imagina't.
0: Imagina't, això sí que també ho tenia. I dic, és que és una aberració increïble, lo d'aquesta...
1: Pues sí. Vols que te proposi un concurs? Mira, jo faré la frase que fan servir els joves i quina és la que faria servir tu, tenint en compte que tenim una edat. Per exemple, quan un jove diu vaya cagada, tu quina cagada, tu què diries?
0: Te has equivocado.
1: No, eso te pasa por gilipollas. Otra. Ese tío es un hater.
0: También te pasa por gilipollas.
1: Dice, no, vaya hijo de puta. Sí, sí.
0: César, ¿qué més? Que estem en un horari que para otros no es poden dir.
1: Estoy en mi prime.
0: Estoy en mi prime.
1: ¿Qué dirías tú?
0: Estoy... Es que no sé.
1: Estoy que me salgo.
0: Sí.
1: Red flag. Sí, esto es red flag.
0: Prohibido.
1: Hasta luego, Mari Carmen. ¿Cómo es digo? Aquella es mi crush. ¿Es mi crush? ¿No la sentís más, mi crush?
0: No.
1: Bueno, que es como el que me hace tilín, pues eso. Me hace tilín, ¿no? Es mi crush.
0: Mi crush. Ay, madre de Dios, señor.
1: ¿Qué más?
0: A ver, más para...
1: Esto es random.
0: ¿Esto es random?
1: Esto es random. Más raro que un perro verde. Sería, ¿no? ¿Qué más? Gostear.
0: Fantasmear.
1: Hacerme el sueco. Hacerse el sueco. Gostear, ¿no? Que me estoy por aquí. Mai no sé qué.
0: Tú gosteas.
1: Tú te haces el sueco, claro, toda la vida, ¿no?
0: Tú gosteas.
1: Sí, gosteas. Eso lo utiliza Nara. Sí. Son frases, mira. O aquesta que digo a Nara molt. 6-7, ¿no la sentís mai? 6-7.
0: No.
1: Ni fu ni fa.
0: Ah, vale.
1: 6-7.
0: Ah, perfecte.
1: Ai, 6-7. I diuen, hòstia, que guai que sóc que dic 6-7.
0: No? A mi és que em parlen d'aquesta manera, és que no me n'entero de normal, però així amb aquest parlant encara...
1: Pues aquest és el llenguatge que fan servir quan hi ha frases de tota la vida que serveixen pel mateix, eh? L'altre dia li vaig dir a la meva parella, cariño...
0: Ah, però tens
1: parella. Cariño, ¿quieres que pasemos un fin de semana inolvidable? Y me dice, sí, dice, nos vemos el lunes.
0: Toma, ben fet.
1: Ahí está. Estàs unint sonant. Ed Sheeran i Justin Bieber, I don't care.
0: Aquesta té ritmillo.
1: 2019. És curiós perquè hi ha cantants com Justin Bieber... que no ens agrada ni la seva figura ni moltes coses, però té alguna cançó que dius, coño, la quadra o el tio, t'agradi o no. Hi ha una altra que no sé com es diu, que també fa pel·lícules, que també és un d'aquests, però diu, és que aquesta cançó el cabron la borda, encara que no t'agradi. I aquest, bueno, clar, Justin Bieber aquí canta amb Ed Sheeran. No és.
0: A veure, però Justin Bieber per ell sol també.
1: Sí, té cançons, sí.
0: Que et pugui agradar més o menys, clar, aquest és el que dic jo, que sempre quan comencen molt de joves a pujar a dalt,
1: sí.
0: Després poder-ho mantenir tocant de peus a terra costa molt. I això potser és el que li va passar en el seu moment al Justin Bieber. Al contrari que Ed Sheeran.
1: Sí.
0: Que Ed Sheeran el veus, que potser després no ho és, vés a saber. Perquè les aparences també enganyen
1: molt.
0: Sí, també és
1: veritat, però...
0: El Justin Bieber com que està pujat i l'Ed Sheeran...

0: crec jo que és això, però no deixaré de que les cançons, creguem de banda això, les cançons que té, algunes són xules, xules de debò.
1: Pues sí.
0: I què diré de Xiran, que per mi és que no hi ha cançó dolenta.
1: No, és veritat. Les clave totes.
0: Sí.
1: Ens queda poc més d'un minut per acabar el programa.
0: Que pena.
1: Recordar una miqueta que aquest de setmana hi ha moltes activitats a la seu.
0: Ah, sí, hi ha la fira aquesta medieval i llegendària.
1: Llegendària. A Organyà hi ha la Rus de Santa Fe.
0: És aquest cap de setmana,
1: aquest
0: la Rus?
1: Cap de setmana. I ja penso que ja... Jo és que d'agenda estic fatal, però bueno, que la gent s'ho miri, sobretot que miri l'agenda de ràdio seu, on surten tots aquests esdeveniments, i triï i remeni, així de clar.
0: Sí, perquè qui no s'ho passi bé, qui no trobi divertiment, és perquè no vol, perquè activitats n'hi ha per avorrir.
1: Tot i
0: també que... és la Fira Consciència, atenció.
1: Sí, és veritat. I la d'Extrementinària, m'ha comentat,
0: sí,
1: també.
0: Sí, també, a Tuixent, també. Sí, sí, no, per això
1: un
0: que...
1: Un civilir.
0: Sí, sí, o no hi ha res, o hi ha de tot. I, clar, la gent ha d'escollir una mica.
1: Bueno, jo crec que està bé, perquè ara, si fa bon temps, la gent té ganes de sortir, té ganes fer cosetes... De sortir.
0: El que passa que no sé on he sentit que potser pel cap de setmana no donen gaire bon temps, però esperem que les previsions canviïn.
1: Bueno, no, si hi ha cosetes, la gent...
0: Sortirà igual.
1: La amb el paraigües. Que sortirà, ja t'ho dic jo, ara, que sortirà. Faltaria plus con perfecto.
0: Eso.
1: Que, m'entens?
0: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una tarda més de dimecres en el programa No t'ho acabis, i res, que us esperem per la propera setmana, pel proper programa. Fins aleshores, que ho passeu molt bé. I eso es todo, amigos.
1: Ciao, pescao.

i com us catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM, Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys! Molt bones a tothom, família. Poseu-vos còmodos a la butaca, o millor encara, colleu bé el barret i prepareu les botes, perquè aquí comença el Tot Country. Arribem ja al quart i últim lliurament del nostre especial sobre el Grapevine 32. Si vau estar el passat 12 d'abril a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ja sabeu de quina bona fusta us parlo. Perquè escolteu-me bé, el Catalan Style no és només moure els peus, és fer pinya, és trobar-se amb la gent d'arreu del país i celebrar que aquesta manera de ballar va néixer aquí mateix, a casa nostra. Així que, friends, menys xerrameca i més música de la bona, que el motor ja crema. Som-hi! I per obrir la gana anem cap al Maresme. Des de Premià de Mar ens arriben els amics del grup Boots on Fire. Ells han preparat una coreografia que porta per nom It's Right. I la veritat és que no podien haver triat millor títol. La música la posen The Nada Cowboys, una banda que sap perfectament com fer-nos bategar el cor amb aquest so tan autèntic. La cançó es diu It's Gonna Be Right. I, com us podeu imaginar pel títol, és un cant de l'optimisme pur. Ens diu que per moltes corbes que tingui la carretera, al final tot sortirà bé si mantenim el rumb. Com a dada curiosa, sapigueu que els Nada Cowboys són coneguts per barrejar l'esperit del country més clàssic amb una energia que et fa impossible quedar-te assegut. Així que, si esteu a Premià, a Torrelles o a l'altra punta del món, apugeu el volum.

No afluixem el ritme, família. Ara ens n'anem cap a la capital, directe al Rovell de l'Ou, perquè des de Barcelona ens arriben els amics de 18 Cats. Ens porten una coreografia que desprèn elegància i ritme per tot arreu. Prettiest. I quina cançó han triat? Ni més ni menys que la veu de Mike Ryan amb el seu èxit Prettiest Girl at the Dance. Aquest texà de Fort Worth és dels que saben el que es fan. El Mark Ryan és un artista fet a si mateix, d'aquells que han picat molta pedra als escenaris del circuit de Texas abans de tocar el cel de les llistes d'èxits. La cançó és un d'aquells himnes que t'arriben al fons del pit. Ens parla d'aquell moment màgic en què, enmig d'una sala plena de gent i de pols que s'aixeca pel ball, només tens ulls per una persona, la noia més maca de la festa. És una oda a la galanteria i a la bona música que ens fa sentir com si estiguéssim en un autèntic honky-tonk de Nashville, però amb el segell inconfusible del nostre estil.

Tot Country amb Frank Colom. No ens aturem, companys. Pugem fins al Vallès Occidental per rebre els Woods and Beats, que venen representant amb molta força a Sabadell i Terrassa. Ens han preparat una coreografia titulada Good and Bad, però us ben asseguro que de bad no en té res. És pura crema per les botes. I atenció a qui ens canta, perquè tenim una nova sensació que ve de Fort Worth, Texas, el jove Drake Milligan. Si us sona la seva cara és perquè va deixar tothom bocabadat al concurs America's Got Talent i perquè ha interpretat el mateix Elvis Presley en una sèrie de televisió. El nano té el swing a la gens. Ens porta un tema amb un títol que és tota una declaració d'intencions. That day to be a beer. Un mal dia per ser una cervesa. La cançó és un himne a la festa. Ens diu que si tens un dia tèrbol o si senzillament tens ganes de gresca, les cerveses de la nevera tenen els minuts comptats. Per cert, en Drake diu que es va inspirar en el so clàssic dels 90 per fer aquest tema. I déu-n'hi-do si es nota.

Seguim cremant sola, companys. Ara toca donar la benvinguda als Red Hots, que venen des de Sant Boi de Llobregat amb les idees molt clares i les botes a punt. Ens porten una coreografia que du el mateix nom que el tema, Whiskey Might. I ja us aviso que té molt de caràcter el Baix Llobregat barrejat amb millor so d'Ontario al Canadà. Perquè la música a càrrec d'un canadenc que està pujant com l'espuma és del Adam Cousins. Aquest noi es va criar en un poble petit, d'aquests on tothom es coneix, i això es nota en com escriu. La cançó, Whiskey Might, ens parla d'aquella temptació que tots hem tingut alguna vegada. Buscar respostes o una mica de valor en el fons d'una ampolla de whisky quan les coses s'han posat magres amb el cor. L'Adam Cousins diu que aquesta cançó és per tots aquells que saben que el whisky no et solucionarà pas els problemes, però que potser per una nit et farà creure que sí.

0: on, boys. Negative. That's a country song right there.
1: I com tot el que és bo en aquesta vida, arribem al final del camí. Però no us poseu tristos, no. Ho farem per la porta gran. Directes des de Barcelona, aquí tenim els Country Wings. Aquests ocells del country ens fan volar amb una coreografia que és pura dinamita. Wrong Hearts. La música la posa el duet Lokash, format pel Chris i el Preston. Aquests nois són uns autèntics herois de la ràdio Made in USA, coneguts per saber barrejar el country modern amb unes melodies que t'enganxen al cervell com el fang a les rodes d'un tractor. Wrong Hearts ens parla d'aquells cors equivocats, d'aquelles passions que potser no són les més lògiques del món, però que ens fan sentir més vius que mai. Heu de saber que els Lokash han escrit èxits per a gegants com a Kate Urban o Tim McGraw, així que sabeu de la qualitat. Aquesta la tenim assegurada. Gaudiu-la perquè el ritme dels Country Wings i el so de Lokash posen el punt final a les cançons que hem dedicat a aquest concurs.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: Un cop enllestides totes les cançons d'aquest concurs, vull donar les gràcies de tot cor a tots els grups, des del nord al sud, des del Puig fins a les Planes i fins al mar. Ens heu portat aquestes cançons tan fermes i heu mantingut viva la flama del ball. I sobretot, un aplaudiment ben fort a l'organització. Sabem de l'esforç que hi ha darrere de cada pas i de cada altaveu per oferir-nos un dia tan collonut com el que vam viure a Torrelles. Ens retrobarem l'any que ve amb més ganes, amb més pols i més música a la quarta edició del Red Vine 32. Iep, iep, iep, iep, atureu les màquines. Què pensàveu, que marxaríem així de buits? Ni de broma. El concurs Red Vine ja ha passat revista, però encara ens queda benzina al dipòsit per una última sacsejada abans de tancar el garatge. I per acomiadar-nos com Déu mana, us porto Wild Child de Missouri, el gran Chris Jensen amb el seu himne Redneck Life. Aquesta cançó és un retrat de vida autèntica, de la gent que no s'avergonyeix de tenir les mans brutes de treballar i les botes plenes de fang. El mateix Jensen diu que ell no actua, que ell és així, un paio que toca l'harmònica com si li anés la vida i que celebra les coses senzilles. Així que, amunt el volum per última vegada, que aquest ritme us farà saltar els empastaments.

I ara sí, família, amb el motor ben calent, toca dir adéu. Ha estat un plaer compartir aquestes setmanes de concurs amb tots vosaltres. Recordeu que aquí, a peu de micro, hi ha el Frank conduint aquesta aventura i un grapat, això sí, un gran grapat de voluntaris que fem això per pur amor a l'art. I sobretot per amor al country. No ens paga ni el tio Sam, però ens ho passem millor que un nen amb botes noves. Ens retrobarem la setmana que ve a la mateixa hora i a aquest mateix canal per seguir descobrint les millors joies d'aquest gènere que tant ens agrada. Gràcies per ser-hi, gràcies per l'esforç i, sobretot, gràcies per ballar. Ens veurem a les pistes, colla, i ja sabeu el que toca dir.

0: it's meant to be.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: acord, evidentment, entre el Barça i el jugador, però també amb el Newcastle, que accepta aquesta oferta, aquesta proposta de 70 milions, evidentment, pendents de l'arribada del futbolista, crec que era el Correas que deia, jo crec que vindrà a passar revisió mèdica abans d'anar al Mundial, doncs haurà de ser en els pròxims dies i, per tant, n'estarem molt pendents. Salmo, gràcies.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: I en aquest moment són les 9, encara no s'ha acabat el Barça-Reial Societat. Mira, aprofito aquest instant perquè són les 9 i perquè és la seva franja horària que avui envaïm. Montse Virgili, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hola. Quina fantasia, hem deixar-me envair per vosaltres.
0: Sí, home, envaïm territori.
2: I tant.
0: Territori de les dones i els dies.
2: Sí.
0: I, vaja, et farem companyia fins que Alexia vulgui, si et sembla bé.
2: I tant. A més, és una bona excusa. És a dir, té a veure amb el futbol fet per dones, així que ens interessa i volem saber què passa. És un dia emocionant, jo crec.
3: Acaba ara mateix el partit, Ruth. Ens acaba el partit, salutacions entre les jugadores dels dos equips i a la zona dels Almogàvers, Alexia a la banqueta, que encara continua emocionada. A les zones d'Almogàvers ja veiem aquesta pancarta que comentàvem, una pancarta que diu les llegendes no marxen mai.
0: Està cantant l'himne, Alexia, a la banqueta.
3: Doncs mira, mentre canta l'himne veu aquesta pancarta, les llegendes no marxen mai, gràcies per tant. I les jugadores que surten de la banqueta, Alexia, que està tota la part aquesta que de la substitució a la banqueta, segur del costat.

0: i hem vist les dues molt emocionades. Ara també veiem a Mapi abraçar-se a companyes, també Mapi molt emocionada. I és que, vaja, no és la icona com Alexia, però Mapi també ha estat una jugadora clau els últims anys al Barça, i les companyes, evidentment, viuen aquests últims minuts amb emoció.
1: Sí, ara veiem aquesta abraçada d'Alexia, sortir al camp abraçant-se Irene Paredes. Ara porten una d'abraçades en aquestes últimes 24 hores, perquè aquest matí s'han abraçat totes, òbviament, una a una, Alexia. I Alexia, quan ha sortit al camp, ha abraçat totes les que estaven a la banqueta i a tot l'estaf, un per un. I ara, un altre cop el mateix, a les jugadores que hi eren al camp i també a les que sortien de la banqueta. Ara se saluden amb la Reial Societat, mentre sona l'himne del Barça. I la cosa, dèiem, tot i que jo he estat un punt optimista amb la Montse Virgili aquesta tarda, perquè donava per fet que el partit acabaria abans que arribéssim a les 9 del vespre. Mm. Però jo crec que la cosa anirà prou rapideta.
2: Com es diu l'àrbitre, per curiositat?
0: Ara t'ho dic. L'àrbitre és Maria Eugenia Gil.
2: Molt bé.
1: Gil Soriano, sí, una de les amigues de Joan Fabregas.
0: Una de les destacades de la primera
2: I des d'avui també de tots nosaltres per aquest magnífic temps afegit.
0: Per cert, que només dir-te que la mitja part ja en la porta ha trigat bastant a sortir de la zona de la llotja. Jo crec que no estava menjant canapés i que potser estava, no sé si parlant amb Deco, acabant de fer algun tema d'aquests també, eh?
2: Bona.
1: De tota manera, ara el tenim assegut. Sí. En peus a la llotja, juntament amb Xavi Puig i amb Rafael Juste, però vull dir que ara òbviament ja està fent les seves tasques, bé, en el cas de la porta no de representació ara ja, però sí de president electe, i viurà en primera persona des de la llotja tot el que és el comiat d'Alexia Putellas.
0: El que ens diuen és que primer explicava la Sònia, parlarien Romeu i Alexia. El que ens han dit és que en principi primer parlarà Pere Romeu, que ara s'abraça amb Marta. Hi haurà un vídeo i després parlarà Alexia i les jugadores faran una volta d'honor per acomiadar-se definitivament del públic que és avui al Johan Cruyff.
2: Realment el dia en clau blaugrana no pot ser més atapeït. Dèiem que era el dia Alexia, però al final també ha acabat sent una mica el dia Flash Gordon, el dia Xavi Pasqual, que s'ha sabut que marxa. En fi, des d'ara i fins a les 12 encara poden passar més coses.
0: A mi no em va bé, que estic molt cansada.
2: Vaja, a nosaltres i a la Montse encara menys, perquè quan acabi això hauria de fer un programa.
1: Tenim ja parlant de l'entrenador del Barça.
3: Avui aquest pòquer de títols amb tots vosaltres, volia agrair-vos tot el recolzament, tot el suport. Heu sigut, sou part fonamental d'aquest projecte. Allà on anem esteu molt, molt, molt a prop nostre. Ens recolzeu moltíssim. Si aquest equip té tants èxits, és evidentment perquè té grandíssimes futbolistes, perquè és un grandíssim projecte, però perquè esteu tots i totes vosaltres. Confieu en nosaltres, seguirem donant guerra. La temporada vinent tornarem a anar per tot i confieu en aquestes jugadores i en aquest staff. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Doncs acaba... No, de moment no deixa encara el micròfon per a Romeu.
3: Perdoneu, que em van una mica unes coses a dir. A vegades m'oblido de les coses, però evidentment volia ser breu perquè avui, evidentment, sempre és el dia de l'equip, sempre és el dia de la celebració, sempre és el dia de voler agrair-vos a tots i totes vosaltres, però avui especialment és el dia d'Alexia Putellas, de la nostra capitana. Així que, sisplau, aproxima't aquí que et tornarà a parlar.
1: Doncs la cosa anirà bastant rapideta, perquè com a mínim en el cas de Pere Romeu ha volgut ser molt breu, i ara veiem el vídeo, un altre cop el vídeo de comiat d'Alexia Putellas a través de les pantalles d'aquí, dels marcadors d'aquí del Johan Cruyff. La jugadora té el micròfon a la mà, però tornarem a veure i a sentir aquest vídeo tan emotiu de la jugadora de Mollet.
2: s'oblidava Pere Romeu de donar pas a la protagonista del dia. Entenc que la voluntat és focalitzar-ho en Alexia, i fins i tot diria que em sembla bé, però m'ha sorprès que no hagi fet referència a les altres jugadores que també, sí, que també marxen avui.
1: Sobretot perquè ho han vist escenificat, vull dir que ja no cal que ho dissimulin.
0: De fet, Romeu es mira aquest vídeo abraçat a Marta Torrejón, que és l'única de les que marxa que no ha fet avui el canvi.
1: Veurem, eh? Jo encara tinc el dubte de si la mateixa Alexia Putellas no donarà un micròfon a alguna d'aquestes jugadores que s'acomiaden, perquè em sobta especialment la poca rellevància del comiat de Marta Torrejón, que és una altra de les jugadores que ho ha estat tot aquí a la secció. Només es pot entendre-ho perquè ara li passarà el micròfon a Alexia, o perquè la mateixa jugadora ho ha demanat, que això també podria ser en un any que ha estat molt difícil per ella.
4: De fet, com a persona absolutament forània al futbol, a mi és una cosa que em crida molt l'atenció. Jo avui preguntava, no plega més gent? Com és que no parlen de les altres? No? Quan jo ho diu una persona que no ho segueixo gaire al futbol, no us mentiré. I llavors a mi em cridava molt l'atenció aquest personalisme amb una sola persona, que entenc que és la capitana, que és molt important, que ha fet molt per al futbol i que té, vaja, una història de gols i de proeses que m'encanta, però al mateix temps pensava, que estrany, no?, com funciona el futbol. A què es deu? Vosaltres teniu alguna idea de sobre què es deu, això?
1: Perquè la figura d'Alexia Putellas està molt per sobre de les altres jugadores, que són molt importants esportivament en aquest equip, però és que en marxa, perquè et facis una idea, és com si el dia que va marxar
4: Messi.
1: Si marxa Messi, aleshores aquell dia també marxa Jordi Alba. Jordi Alba ha estat molt important en aquell Barça, però no té ni un 10% de la dimensió de l'argentí. Doncs aquí és ben bé el mateix.
2: Aquí l'habilitat,
1: la quota de protagonisme, però clar, però elles mateixes entenen que és la seva companya la que és la figura, l'estrella d'aquest comiat.
2: Aquí l'habilitat és no marxar el mateix dia d'Alexia.
4: D'acord.
2: I com que el calendari ha anat com ha anat, i vaja, Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón podien haver triat anunciar-ho abans, però és veritat que es comprèn que havent-hi una final de Champions al cap de setmana, potser no era el moment.
4: Clar, jo ho trobo així com a espectadora innocent, podríem dir, ho trobo una mica injust, t'he de dir.
2: Ja.
4: Trobo una mica... Ara aniria Mapi León i l'abraçaria.
1: Ha tingut la seva quota de protagonisme amb el passadís que els hi han fet les companyes, i insisteixo, jo no sé si després hi haurà algun altre petit parlament per alguna d'elles. És curiós, perquè Alexia Putellas està mirant un marcador tota sola, i la resta de l'equip i l'estaf miren l'altre videomarcador, de manera que s'estan donant l'esquena ara mateix aquí al...
2: És una metàfora del futur.
1: Probablement. És començar a marxar. El que està fent
2: el vídeo, per cert, que ahir ens va atropellar en directe i no havia tingut oportunitat de veure'l fins que vaig arribar a casa, i és un vídeo, s'ha de dir que ara ja me'l començo a saber de memòria, però és preciós, és espectacular el vídeo de comiat d'Alexia Putellas.
1: L'única narració en català que apareix és la del Bernat Soler.
2: Sí.
1: Imagino una de les Champions, una de les finals de les Champions que devia narrar.
2: Per tant, devia ser la de Göteborg, perquè la frase del Bernat era ara sí que canvia.
1: Sí, és la de Göteborg, que és la primera que la va narrar el Bernat Soler.
4: Amb aquest vídeo és de llagrimeta, eh? L'he mirat jo, he estat una estona amb aquelles imatges del seu pare, també, quan parla de la pèrdua del seu pare.
0: I l'abracen, i faran una pinya. Totes les jugadores fan una pinya al voltant d'Alexia Putellas. L'abracen. Alexia, engolida per la resta de companyes en aquesta abraçada gegant, arriben totes, i amb aquests compassos de la cançó de Rosalía de Magnòlies i el sospir d'Alexia al vídeo, les jugadores s'han unit en aquesta abraçada gegant Alexia.
2: Això no es fa, perquè ara ha de parlar i a veure com arrenca.
1: Tornarà, òbviament, a estar absolutament emocionada. Per cert, que corregim, aquella final de Göteborg la narra el Pere Escobar. Aquesta narració Gent és el Barça-Madrid rècord del Camp Nou, el primer cop que obrim el Camp Nou, i Alexia marca.
2: D'acord, d'acord.
1: I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
0: I després de Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
1: Ara no va el micròfon. Ara sí.
5: Moltíssimes gràcies. Aquest matí ha estat algo impressionant, un sentiment molt, molt profund, la vent, però bueno, ja sabeu que l'estadi està en obres i no he pogut estar, per això també volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'estaf, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip. I estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.

0: com deia en el vídeo, a l'anunci no volia que això fos trist. Llavors l'últim que vull fer com a jugadora culer és cantar amb tots vosaltres. Un dia de partit! Al camp no vaig anar. Només entre la grada. Em vaig enamorar. El cor em batallava. No em preguntis per què.
1: Les jugadores amb Alexia Putellas mentre canten aquest un dia de partit i lamentegen. Una bona manera d'acabar per part d'Alexia Putellas, que ha insistit molt en que aquest comiat no fos trist. I Alexia Putellas, que torna el micròfon al un dels responsables de comunicació, Xavier Guarte. I ara no sé si farà la volta d'honor.
2: Segurament farà aquesta volta d'honor, Alexia.
1: Tot i que les jugadores queden allà al
2: cercle central.
1: Sí.
2: Ara Alexia passa per davant de la banqueta de la Reial Societat, la zona de tribuna, i a poc aplaudint tot el públic, que és avui el Johan Cruyff, i que no ha marxat encara després del partit per poder acomiadar-se d'Alexia Putellas, que amb la mà saluda l'afició, aplaudeix, es toca l'escut, mentre les companyes s'han quedat al cercle central veient aquesta última volta d'Alexia.
1: Patri dubtava, si li deia a les companyes, no. I nosaltres què fem? I al final doncs hem decidit també anar cap a la zona dels Almogàvers per agrair el suport durant tota la temporada, imagino, per part de l'afició.
2: Quan tornen els fills de Només hi ha una reina, Alexia Putellas. Mentre Alexia s'apropa en aquesta zona dels Almogàvers, que són els seguidors més fidels, que sempre són aquí, el Johan Cruyff animant l'equip femení.
1: Ara passarà per davant d'aquesta pancarta que hi ha en aquella zona. Les llegendes no marxen mai. Gràcies, per tant. I tindrà, jo crec, aquí una aturada especial. Fa aquella reverència cap als aficionats. No la, perquè ens entenguem, no la seva reverència habitual, sinó la de Messi, la de moure les mans amunt i avall, i va saludant tota l'afició. Imagino que un cop ella acabi de fer la volta d'honor, doncs acaba aquí el comiat, i per tant les jugadores que també finalitzen la seva etapa al Barça hauran quedat amb aquell comiat, amb aquell passadís que els hi han fet quan han estat substituïdes. Imagino que, insisteixo, Marta Torrejón no ha volgut tenir cap mena de protagonisme en aquest final de carrera. Suposo que en els pròxims dies potser també el club tindrà un detall amb ell, alguna roda de premsa, algun... Queda un partit encara, i per tant hi ha activitat, per dir-ho així, hi ha activitat per poder programar alguna cosa.
3: Clar, però,
1: per aquestes jugadores que marxen.
3: Però també el comiat de l'afició era avui.
1: Era avui.
3: Veritat és que entenc que, com deies, que la dimensió d'Alexia està per damunt, i que segurament la voluntat era no eclipsar-ho, però també comprenc la inquietud de la Montse Virgili.
4: Jo estic que no toco ni quarts ni hores, ja us ho diré. Jo, com que normalment no estic mirant aquestes coses, jo penso, home, pobretes, és que tinc ganes d'abraçar-les. Ara els hi diria a la Mapi León i que vinguessin cap aquí, els fan abraçada.
3: A més, és veritat que és un altre graó però Mapi León a mi em sembla que és una jugadora molt carismàtica, més enllà de...
2: El que passa és que la dimensió és incomparable.
1: És indubtable que si avui
2: mundial
1: només marxessin Mapi León i Ona Batlle, en el cas de Mapi s'enduria tot el protagonisme, clar. també dic que en el cas de Marta Torrejón ens ha explicat la Ruth que també és la seva última temporada al Barça, però el club tampoc no ha fet res oficial.
2: No ha fet oficial de cap
3: d'elles.
2: I jo crec que és una voluntat també de les jugadores de controlar elles el discurs i el que es diu, el que no, i que segurament avui elles també han volgut que sigui el dia d'Alexia i que no sigui el seu dia, i
4: clar,
2: en aquests dies que queden doncs hi haurà temps perquè es comuniqui de forma oficial i facin el que hagin de fer. Jo crec que també, jo crec que tot s'ha fet una mica com volia cadascuna, perquè que Marta continuï fins al minut 90, crec que perquè Marta ha volgut i no ha volgut el canvi, i els canvis de les altres sí que han estat perquè elles així ho han consensuat amb Pere Romeu. I per aquesta sensació, que s'ha respectat una mica el que cadascú volia.
4: Segurament pot ser només una qüestió de generositat. Nosaltres estem aquí fent les nostres cabòries, però potser el que dèieu era que ho han pactat entre elles i que han cregut que se li havia de donar doncs, tot el suport i tot el paper a la capitana.
1: Sí, jo estic convençuda d'això, amb el rol que té Alexia Putellas en aquest vestidor i la generositat que habitualment li veiem, per exemple, amb Marta Torrejón, han aixecat els 4 títols les dues plegades.
2: Sí, sí.
1: Estic convençuda que Alexia ho oferia, no, hem de marxar totes, o Marta, tu has d'estar amb mi, i és la mateixa jugadora, la mateixa defensa blaugrana que ha dit, no, avui és el teu dia i jo ja trobaré un altre moment, si de cas, per acomiadar-me de l'afició.
2: Ara, Alexia ha fet tota la volta, acaba de passar per davant de la Copa de la Champions, que és qui presideix avui aquest partit. I
1: farà declaracions, el que no sé si les emetran en directe a Costa, a Canal Disney. No sé si hi podreu accedir, si no, en tot cas, TV3 també està oferint el partit i no sé si en uns minuts també la podrem sentir. Quan ara... Mira, ara...
2: Marteja en Mapi.
1: Exacte, mentre Alexia fa declaracions, ara és el moment de les altres companyes que potser, doncs això, han permès que... És Ona o és Mapi? És Ona,
2: ara
1: aquesta.
2: Ara és Ona.
1: A mi, quan les mantegen, sempre em fan patir, perquè és una pinya molt poc profunda, diríem. Sí. I a vegades fa patir, doncs han mantejat Mapi i Ona, i el fet que potser la mateixa Marta no dona per fet que...
2: Ara l'agafa Cata. Però la Marta no vol protagonisme, no.
1: No vol cap mena de senyal que indiqui que marxa. Mapi León és el crit ara de Johan Cruyff. Mira, perquè la Montse Virgili estigui tranquil·la.
4: Estic molt millor ara,
1: L'estadi també se'n recorda de la Mapi. 9 temporades al Club Blaugrana. Una defensa indiscutible. Mira,
2: Mapi i Ona se'n van una mica per la zona dels...
3: Tenim Alexia Putellas parlant, diria que és aquesta entrevista que comentava a Disney.
5: Y sabiendo que todo tiene un inicio y un final, vaya final. Decías, historia perfecta, despedida perfecta, podemos decir.
6: Sí, sí, yo creo que sí. Al final, lo he dicho esta mañana, gracias por respetar ese momento para ser yo quien lo anunciara. Creo que era importante porque quería trasladarlo yo, y después, bueno, todo lo que ha sucedido durante el día de hoy, el partido, en el evento en el Camp Nou esta mañana, la afición, toda la gente que me ha ido escribiendo, que tengo muchos mensajes, agradecerlo de todo corazón.
5: Las leyendas nunca marchan, te han sacado un tifo. ¿Sientes, cómo se siente eso, no? Dejarte aquí algo muy grande en el campo donde tantas alegrías también has dado el Barça.
6: Bueno, quiere decir que una parte de mí muy grande de mí se va a quedar aquí para siempre. Creo que la historia es perfecta por eso también, porque hay un final. Y creo que ha salido todo redondo con esa cuarta Champions en Oslo, y ha salido todo como podía imaginar, si es que se puede imaginar un final en el club de tu vida.
3: Són declaracions d'Alexia Putellas, com escolteu en castellà. És el canal de la Lliga F. A veure si abans d'acabar encara la podem escoltar
1: és possible que la puguem sentir. Mentre Alexia parlava, comentàvem, les jugadores Mapi i Ona s'han acostat fins al fons més animat de la graderia per tenir un comiat més específic. I ara veiem com Marta Torrejón, després que el públic cridi Marta, Marta, Marta, sense moure's del grup, per dir-ho així, no vol ni apartar-se un mil·límetre del grup, Això sí, aplaudeix tota l'afició, perquè també ens trobem davant dels seus últims moments el Johan Cruyff, però ha estat clarament una decisió personal la de no voler cap mena de protagonisme en una jugadora que ha estat 13 temporades al club blaugrana i per tant que s'ha de sentir com a pròpies les quatre Champions, tot i que al final ja tenia poc protagonisme. No, és possible que no la sentim, eh? Estic veient ara que,
3: no,
1: que
3: no.
1: S'abraça amb la Cat, l'Alexia. Potser serà més tard que tingui els companys de televisió de Catalunya, per tant...
3: Fet, tant l'Esport 3 com TV3, que estaven oferint en directe aquest, aquest tram final d'homenatge a l'Alexia Putellas, ja han desconnectat, per tant... ho haurem de deixar per més endavant. I si s'ha acabat el que estigui passant sobre la gespa, Alexia encara sobre la gespa?
1: Sí, ara tenim abraçada amb Graham Hansen, una abraçada també molt, molt emotiva, ja et dic que ha estat un dia de moltes abraçades entre les jugadores. Bé, és un final de curs, on algunes marxen, diríem, a una altra universitat.
2: I
1: per tant és el dia de donar-se totes les abraçades, de fer-se totes les abraçades possibles.
3: Doncs deixarem Alexia acabant-se d'abraçar sobre el terreny de joc, el més destacat, la volta d'honor i evidentment el seu parlament dirigit a l'afició del Barça, ja els hem escoltat. Ruth, Sònia, des del Johan Cruyff, gràcies a totes dues.
2: Gràcies.
1: Vagi molt bé.
3: Montse, tot teu, continuant a les dones i els dies.
4: Exacte, i a més avui parlarem de futbol amb dones que potser tenen a les seves mans les noves Alexias Putellas,
3: mira
4: que això no s'acaba.
3: Mira que bé que ho has lligat.
4: Un nou planter aquí a les Dones i els Dies aquesta nit.
3: Fins ara.
4: Us heu de quedar a sentir-ho. Moltes gràcies,
3: una abraçada,
4: Jordi.
3: Gràcies.
4: Bona nit.
7: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
8: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
7: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
9: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
7: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
10: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
7: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
11: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
7: Solidaris.
12: Amb Mercè Folch.
7: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
13: Dissabte a les 10 de la nit. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
14: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
17: Sobretot has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
16: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
18: És que fots cada pregunta, tio, de veritat.
19: Dos entrevistes lletges que t'he vist.
18: Avui soc...
17: Perdona, que t'ho capi, això, però... És que no tinc una resposta.
18: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
17: No.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
4: El futbol continua avui, les dones i els dies.

0: Avui comencem una mica més de programa, però deixem que soni la sintonia. Hem estat parlant amb els companys de Tot Costa del comiat d'Alexia Putellas, però ara al programa ens preguntarem qui són les noves Alexia Putellas. Hi ha moltes noies que en els últims anys s'han interessat pel futbol, entrenen i un dia aspiren a tenir una carrera en aquest món.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Bueno.

0: la comencem, com sempre, amb una cançó, la de Kelsey Luke, que ens dona aquesta idea una mica èpica, perquè has de ser una mica èpica i lluitadora, jo crec, per mantenir-te al futbol, perquè començar o jugar al replà de casa teva està molt bé, però si vols professionalitzar-te, si vols que et paguin per jugar i ser dona, ja és tot un altre festival. Parlarem d'això amb dues dones que ens saben moltíssim. És la Soraya Chaoui, fundadora del Women's Soccer School de Barcelona. Com estàs?
1: Bona nit.
0: També, a més, president del club esportiu Siga el Badalona, porta un equip de la Queens League i ha creat la W Foundation, li hem de dir, que es dedica a impulsar la inclusió i el lideratge femení en l'esport. Se t'acumula la feina.
1: Sí, una mica, la veritat.
0: Ara ho he sentit, tot això que estàs fent, i estic estressada jo ja. Doncs, i també ens acompanya la Maria Brau, que ha estat entrenadora d'equips de futbol base femení, és seleccionadora de la Federació Catalana de Futbol Sub-14, i aquest estiu, res, és de la mateixa anyada, pràcticament, que Alexia, sí, Putellas, perquè faràs els mateixos anys que ella.
1: Sí, serà el 94.
0: Exacte. Escolteu, us he de preguntar per Alexia Putellas. Vosaltres que sou futboleres, que heu jugat a futbol, que seguiu jugant, que seguiu entrenant, us he de preguntar per què és tan important. Això que preguntava jo, em sembla una mica injust que no tinguin en compte les altres, que estava plorant per les cantonades. I vosaltres què em diríeu?
2: Qui comença?
1: Comença tu. A veure, al final, Alexia és com la primera referent, no?, al final, d'identitat que han tingut les nenes petites, i sobretot amb nosaltres, perquè jo també la sento com una referent, dic que som de la mateixa generació, no? Al final és veure com una companya, que no la conec personalment, però sí que tinc companyes que han estat amb ella, doncs que ha construït tot un camí en el que ara les nenes petites s'hi poden reflexar, no? I ara sí que vas als patis o inclús als camps de futbol, no?, i les nenes ja pensen en Alexia. Igual Aitana, Mapi, no?, al final aquesta generació del Barça ha marcat un abans i un després en el futbol femení.
0: Porten les samarretes, abans portàvem les samarretes del Messi, etc, i ara tenen les samarretes de les dones. Això, tenir referents és importantíssim quan et vols dedicar. Abans, m'imagino, fa 7 o 8 anys, quan no estaven en el moment que estem ara amb el Futbol Club Barcelona femení, costava més.
3: Molt més. De fet, amb moltes jugadores sempre ho expliquem, que a l'inici del projecte de la Women's Soccer School, les nenes volien la samarreta i venien al club, perquè moltes són culers, amb la samarreta de Messi, sobretot, de Neymar, a Xavi, fins i tot, Iniesta, i et deien, no?, vull ser com Busquets. I va haver un moment, en el moment en què Alexia emergeix, que per mi jo crec que definir Alexia seria definir-la com una líder, com una referent, com una musa, una persona que no només ha sabut jugar a futbol, sinó que ha sabut liderar el canvi i que constantment lluita, i crec que fins i tot el seu comiat ja és un indicatiu de canvi generacional, que ella mateixa diu: vull donar pas, no vull ser un tap per les noves generacions, perquè veu que hi ha molt de talent i que les vol ajudar a potenciar-la. Llavors, per mi, crec que la seva feina no és només dins del camp, sinó fora, i que porta molt de temps fent-la bé, i no en moments fàcils, perquè n'ha tingut de moments complexes, i tot i així sempre ha estat a l'alçada.
0: Mm-hmm. Aquesta idea de fora, i també no només dins, en el futbol, sinó fora, és una mica el que us dediqueu vosaltres ara, a ajudar d'altres a que triomfin, a que facin el seu camí. Quan venen, quan arriben a l'escola, per exemple, o quan estan federades, nenes que són molt petites, què creieu que és el que les impulsa? Més enllà de veure, doncs, aquests referents, què creieu que és el que les mou?
3: Jo personalment crec que...
0: O sigui, estan pensant com, per exemple, el futbol masculí, en plan, vull guanyar molts diners?
3: No.
0: Això és el que vull dir.
3: Sí, jo crec que el primer, i que crec que és el canvi que hi ha hagut en aquests últims anys, és tenir l'oportunitat de poder practicar aquest esport. Mm-hmm. Que això ho expliquem, i hi ha gent que ens mira amb cara de... Tampoc és tan difícil, no? Agafes una pilota i... No, és que és molt difícil.
0: Perdona, jo t'he de dir que jo soc feminista gràcies al futbol, i ara ho explicaré, perquè quan era petita no em deixaven jugar els meus companys de classe al futbol a l'escola. Llavors jo aquell dia, aquell sentiment d'injustícia m'ha acompanyat fins avui.
1: Crec que és mutu, aquest sentiment d'injustícia.
0: Exacte, en plan, tu no, et deien, tu no. I a més no calia que t'expliquessin res, tu no.
1: Sí, sí.
3: Eliminada.
0: Exacte.
3: Eliminada,
0: sí, sí, vull
1: o
0: dir
1: no
0: que...
1: t'escollien, no? O no et passaven la pilota.
0: Exacte.
1: Manera.
0: O sigui que el primer és poder jugar, que sembla encara una mica retrògrad o antic, però no, estem aquí, encara.
3: Estem aquí. I a nivell familiar, jo crec que ja sí que... gràcies, de fet, en part als èxits del Barça, i sobretot el recolzament mediàtic, crec que això també és molt important. És, o sigui, són referents perquè els hi doneu visibilitat. I les nenes veuen aquesta referent. Llavors, gràcies a això, no és que hi ha hagut un canvi mental amb les nenes, és que ho ha hagut amb els seus pares, que ara les acompanyen al club de futbol. Avui, de fet, he rebut un missatge d'una família, em deia, vull apuntar les meves filles a l'escola, i penses, ostres, que bé. que no intenten apuntar-les, perquè abans venien soles i et deia, és que el meu pare m'ha apuntat a teatre i jo vull jugar a futbol i m'apunto sola i deia, però és que ets menor, necessites... No, és que tu dóna'm a mi que jo ja...
1: Ja negociaré a casa. Ja m'apanyo. I això també es nota molt a les escoles. Jo crec que també el fet de que els nens vegin que per la tele surten dones jugant a futbol, fa que les nenes dintre els patis també tinguin aquest espai, perquè ells ho han normalitzat també, no? Al final ja no és només les nenes tenint referents, sinó que els nens tenen referents dones, i això també és molt important i ha canviat molt la sintonia de l'esport, no?
0: Clar, de com tractar-se i de com veure la importància del que fan. Tot i així, clar, jo no sé si parleu, feu pedagogia abans de que juguin, i els expliqueu com és, per exemple, jugar en el futbol femení i jugar en el futbol que han jugat sempre els homes, perquè el camí que hauran de fer serà diferent.
1: Sí, al final, a veure, és diferent perquè està molt més professionalitzat el masculí, també és veritat, van començar fa molts més anys, no? hi ha una constant comparació amb el futbol masculí i femení, com moltes vegades la gent diu, no? És que volen cobrar el mateix que ells, i és com, no, estem demanant simplement recursos i que se'n reconegui, primer de tot. I després ja anem amb estabilitat professional, econòmicament, amb patrocinis, amb moltes altres coses, no? Però és uns mínims el que s'està demanant. No? I al final, aquest canvi social sí que és veritat que, com parlàvem ara amb la Soraya, no? es veu, però és que ens queda moltíssima feina. Nosaltres també hem vist experiències personals que estem al 2026 i ens seguim trobant situacions...
0: A veure, posa'm exemples, que a mi això m'encanta.
3: Mira, jo et fico un molt ràpid, que a més tinc moltes ganes de dir-lo. Mm-hmm. Nosaltres, ara passarem de les 300 jugadores.
0: M'estic fregant les mans, eh? No es veu perquè és ràdio.
3: I portem 10 anys de club. El primer any doncs, no pots arribar i voler-ho tot, perquè això és lògic, no? El segon dius, bueno, tampoc, el tercer tampoc. A partir del cinquè, sisè, ja dius, bueno, no sé, no parem de créixer, el futbol femení no para de créixer, tothom es fica aquí, no?, la xapeta de tots som pro-feminisme, pro-futbol femení, sí, sí. El 8M, però entrenem
0: no
3: i juguem...
0: No ves el 8M, eh? Els altres dies ningú juga a futbol...
3: Sí, se'ns oblida. Sí. Entrenem i juguem entrenem en un camp de rugby.
0: A la Teixonera.
3: Sí.
0: Conec aquest...
3: Jo sempre explico el mateix. Oi que no buidaries una piscina per jugar a futbol sala? Per aprofitar aquell espai? Doncs jo crec que els de rugby mereixen el seu camp de rugby, els de futbol el camp de futbol.
0: Uh-huh. I sobretot perquè la porteria del camp de rugby és una mica diferent.
3: Sí, a pals.
0: No, és que estava pensant jo.
3: Xutem molt fort. Això clar. Ho entrenem molt, xutem molt fort a pals.
0: Sí. Sí. És bèstia, eh? Així estem. Perquè ens fem una idea d'un dibuix de què significa quan comences. Per exemple, vosaltres, les primeres criatures que teniu, quants anys tenen? Les primeres que entren a jugar, per exemple, a la Soccer School.
3: En el nostre cas, 6-7 anys. El que passa que tenim un equip de treball que són fenomenals, són uns cracs, i estan tan obsessionats és que quan veguin una nena petita al camp de futbol, tot i que no vulgui jugar a futbol, ja la fan jugar a futbol. I a mi em fan patir perquè no tenim espai, nois. No podem fer castells en pilota, però jo crec que ja a vora ja comencen amb els 5-6 anys ja comencen a jugar a futbol.
0: Uh-huh. I després, o sigui, és a dir, quin és el camí habitual i com poden arribar a professionalitzar-se? Perquè jo crec que s'ha d'explicar, vosaltres ho teniu superadíssim, això que jo us preguntaré ara, ja ho sé. Però clar, al principi moltes d'aquestes noies paguen per poder jugar. Sí. No és que cobrin, és que paguen.
1: És que hi ha una diferència també entre les escoles o els clubs formatius, no? I després la part ja més professional. No? Llavors, per exemple, en el Sígol, no? Que és un club que ells el que fan és totalment femení. Jo, per exemple, quan vaig començar el femení al Mirasol, que és un club de barri de Sant Cugat, és al revés,
0: una parada de ferrocarril
1: sí,
0: català.
1: Mira, sí,
0: jo ho sé. Això és les coses que jo sé.
1: Mira, veus, perfecte. Doncs allà, aquella parada, just a prop, hi havia aquest club que era 100% masculí, no? I es va generar doncs, a partir d'una necessitat de fa 8 anys, 9, que no es coneixia tant el futbol femení, però sí que veies que obres places i de sobte hi ha nenes. És a dir, la demanda existia. El que passa que moltes nenes també no veien l'opció de poder créixer, no, en això. I al final és bueno, aquest moment en què tu pots apostar fa uns anys, s'ha anat picant pedra, picant pedra, picant pedra, i s'ha anat fent més gran. Nosaltres allà tenim nenes de 4-5 anys, cosa que abans era impensable tenir nenes tan petites. Però és el que dèiem, al final són les referències que es van fent veure, que es van posicionant a nivell laboral, i al final també que van ser una referència per totes.

0: les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Pubilles de cuixa forta sempre, perquè anem en bicicleta. El futbol ja ens costa més, però avui estem fent un esforç i estic aprenent molt perquè m'agrada, em cauen bé aquestes noies que han vingut. Són la Soraya Chaoui, fundadora de Women's Soccer School, i la Maria Brau, que ha estat entrenadora durant molt de temps d'equips de futbol de base femení i és seleccionadora de la Federació Catalana de Futbol Sub-14. Vull que parlem també de la qüestió de les entrenadores, perquè costa, ens ha costat trobar dones entrenant, encara hi ha la cosa del mascle, la autoritat, nena, et diré el que has de fer, perdó, i llavors això també vol dir coses, vol dir com manem, de quina manera manem i què busquen també els que estan al terreny de joc, però també les famílies. Sí. A veure, per qui comença?
2: És un melón, eh?
1: Qui comença?
2: És un altre melón.
1: Melons i cintrians.
2: M'estan venint una d'imatges, sí, de converses.
1: Sí, sí, sí, sí, clar, clar.
2: És molt difícil.
1: Entra, m'imagino, d'entrada, tots aquells pares de dir, home, però dona, què estàs dient? Si no te n'enteres, jo en sé més que tu. Mm. Això hi és, oi?
2: Jo he tingut un cas que és molt més divertit, que és... estem supercontents amb les entrenadores, són superpedagògiques, la nena està aprenent molt, els valors, futbol, ve supercontenta, però és que m'ha trucat un club que té un entrenador que tu no saps la canya que els hi fot.
1: I allà guanyarà la meva filla.
2: Llavors, quan marxen, no, que això és més divertit, quan marxen, perquè nosaltres no podem alçar la veu, perquè si no s'estressen, perquè com els sembla veu les nenes. Venen i diuen, hosti, quina canya que els hi fot, però pot venir a fer tecnificació amb vosaltres?
3: Yeah. O pot tornar al club, perquè això també ens ha passat, eh? Bueno, en el cas ho he viscut també.
1: O sigui que hi és això, eh? Aquesta 100%. Mirada despectiva, aquest prejudici, sí, de les dones entrenadores no són tan bones, no en saben tant, perquè el futbol segueix sent una cosa nostra.
2: Sí. Però saps el que a mi em fa una mica més de neguit i que en parlàvem amb la Maria, és que les pròpies dones no ens recolzem el suficient.
1: Les pròpies dones, vols dir, entre les mares i les entrenadores?
3: Entre les professionals, sí, del món de l'esport. També perquè estem poc connectades. Això ho parlava també l'altre dia amb una companya que també és entrenadora, i és com que ens falta una miqueta més de sororitat dintre del sector, perquè està molt masculinitzat i estem caient en la masculinització del futbol femení. I aquí crec que ens estem equivocant molt.
1: De fet, jo crec que, per exemple, quan estic parlant de fa molts anys, als 90, a finals dels 90, quan veies que hi havia algú que era una entrenadora, havia de cridar, me'n recordo, tant com un entrenador, perquè s'esperava d'elles això, fins i tot. I no sé si això també us ha afectat a vosaltres a l'hora de manar i a l'hora de fer creure i a l'hora d'orientar.
3: Jo crec que es parla també del tipus de lideratge, no? Del lideratge més masculí o masculinitzat, o el que està, o és que és més femení, que no té res a veure, perquè al final tant homes com dones poden liderar des de diferents punts, no? Però està tan vist, però ja no només en el futbol, sinó en les empreses, en políticament, no? Que aquesta figura de lideratge ha de ser més masculina, perquè si no, com que no hi ha credibilitat. I és el que parlàvem abans amb la Soraya, no? Sembla que nosaltres haguem de demostrar 30 vegades més que saps de futbol, que saps de no sé què, perquè et creguin.
1: I has de cridar.
3: I clar, i 100%, i has de cridar, has d'estar intensa, i has de... No sé què. I al final dius, ostres, és que és molt esgotador. I ho parlàvem abans, yeah, és molt cansat.
2: En el meu cas, jo faig un anàlisi fred de la meva evolució com a entrenadora, que ara mateix no entreno cap equip perquè ja veus que no em dona la vida, i no, perquè no m'agradi.
1: Estic espantada.
2: Jo he notat en mi mateixa una evolució en nivell de gestió i de direcció, també perquè els meus referents eren homes.
1: Clar, és que això és el que ens passa tot, que ens vam criar amb el futbol. Si em diguessis qui era el teu referent, doncs Vaquero. Vaquero era el meu referent. I encara ara, eh? No he canviat jo. El vaig veure l'altre dia amb un fragment de la sotana i vaig dir, és que l'adoro. És l'únic home que fa futbol que adoro. Tots els altres no m'interessa. Però vull dir que sí, que ens hem criat totes amb aquest imaginari, amb els homes. Vull dir, el futbol ha estat això. Amb això i els seus pentinats horribles.
3: I que ara també ens segueixen faltant referents a les que som entrenadores. No, comencen a haver-hi alguns referents que es comencen a visibilitzar encara més, però ostres, ho hem d'impulsar. Actualment també estic de professora, de docent a la federació, no? I quan fas els cursos de UEFA, que són els cursos que et treus la titulació, jo quan me'l vaig treure, doncs, érem dos, era Sara Mèrida i jo, estàvem les dues en el B i en l'A, i jo ara dono classes i em segueixo trobant, que és que només hi ha una, dos entrenadores, classes de 25 entrenadors, 30, i dos noies, o una noia.
1: I també entre companys, com us tracten ells? És a dir, com... El mateix, eh?
3: Sí, alguns, hi ha una mica de... Alguns sí que t'escolten, sí? I perquè hi ha gent de tot, no? Però moltes vegades també passa. No és com... Bueno, està molt bé, però ja està.
1: Està molt bé, però això és nostre, clar, és el nostre terreny.
3: És el nostre espai.
1: També jo crec que aquí hi ha un tema d'educació, que, de què és l'autoritat, què significa l'autoritat, què ens prenem seriosament, per què creiem que un home sap entrenar millor que una dona. Aquí hi ha moltes coses que tenen molt més a veure amb l'educació que no pas amb el futbol.
2: Amb l'educació, amb la visibilitat, amb l'oportunitat, no? I tinc moltes reflexions, moltes persones diuen, bueno, és que el futbol femení, les jugadores deixen abans de jugar a futbol, clar, perquè és que la cultura és molt diferent de la noia que del nen, ja només al néixer. Llavors, tot el que és tota la seva evolució esportiva,
1: clar,
2: la seva evolució acadèmica, és totalment diferent i està plantejada diferent, i ja les pròpies noies ja veuen que quan arriba la selectivitat ja sí. han de deixar de jugar al futbol i s'han de centrar en la selectivitat, que és el seu futur i el que han de fer els nois, tot i jugar a quarta catalana, ells s'entrenaran com si no hi hagués un demà, perquè ells volen jugar el cap de setmana i guanyar, i també generen una massa social molt maca, és a dir, que no desprestigiu a la gent que juga a quarta catalana, és que em sembla fascinant, i tot això és tot un món de la indústria, que fins que no entenguem que el futbol femení ha de fer la seva pròpia indústria, i ho veiem cada vegada que el Barça obre el Camp Nou, que s'omple el Camp Nou de famílies, de nenes, d'avis, de dones...
1: També
2: és una altra indústria, no és el mateix perfil de públic que quan van al masculí. Llavors, quan intentem equiparar i duplicar l'esport femení a l'esport masculí, és quan ens equivoquem.
1: Ens hem de creure, també. Ens hem de creure, perquè aquella noia que és molt bona jugant a futbol potser decideix que estudia per selectivitat, però també va aquell dia a l'entrenament.
3: Sí, totalment.

0: Escolta, no, oients, tres quarts de deu de la nit a Catalunya Ràdio celebrant, vaja, celebrant o rememorant aquest moment d'Alexia Putellas que marxa del Barça i que ens serveix i que hem volgut convidar doncs, a dues entrenadores, a dues jafasses del món del futbol femení, perquè jafasses màximes, que ens vinguessin a explicar com és això d'entrenar, com venen els nous planters i ara, a micro tancat, aquí ens estaven comentant la Maria Brau, ens deia, tinc una matxistada que o que us hauré d'explicar, us ho he d'explicar, perquè sabeu que sempre el més emocionant en ràdio és quan tanquem els micros. Però, sisplau, la pots explicar per compartir-la amb els oients?
1: No, la puc explicar perquè l'impacte que va tenir en mi de frustració, de dir, ostres, encara estem en aquest punt, va ser tan bèstia que dic, hòstia, no em puc creure. No diré noms ni de clubs ni de situacions.
0: No cal, és lleig.
1: És lleig, però sí que... És perquè després m'heu preguntat, no? També, quina, encara hi ha masclisme, no? Encara es troba situacions, i aquest any ja va haver una situació tensa en un partit masculí, en aquest cas. Jo estava com coordinadora que estava allà una miqueta i revisant que tot estigués bé, i bueno, l'equip rival li van treure dues targetes vermelles, van començar a insultar l'àrbitre, amenaçar-lo per part de l'entrenador rival i així, i llavors l'àrbitre va decidir que parava el partit i que fins que no arribés la policia no continuava o no feia absolutament res. Que per desgràcia és una cosa que ens trobem bastant sovint, i sobretot en el futbol base, que això és bastant, bastant trist i preocupant. Aleshores, bueno, al final vaig haver-me d'encarregar jo, vam trucar els Mossos d'Esquadra, van venir, tal, i llavors aquest entrenador no parava d'assetjar l'entrenador del Mirassol, en aquest cas, eh? I llavors, bueno, jo intentava dir, escolta, no passa res, al final ha sigut una decisió de l'àrbitre, anem a deixar-nos tranquils, no passa res, és un partit, i llavors em va dir un moment, bueno, tu callate, que eres mujer, ens tienes que hablar de futbol. I vaig dir, buah. Dic, clar, 2026, tu callate que eres mujer i no tienes que hablar de futbol. Dic, bueno, pues, és un problema.
0: És que això vol dir que teniu molta feina per endavant, perquè no només has de convèncer, no, amb aquest potser no el convenceràs mai, ho tindràs molt difícil, però clar, això ho senten també les nenes que estan allà a l'entrenament, els nens.
1: 100%, i en el públic últimament s'està veient molt a diferents camps de futbol, molts insults, moltes faltes de respecte, en futbol molt petits, i és, ostres, és que...
0: Creieu que estem anant enrere, tot i que el futbol femení va endavant?
2: Sí.
0: Que voleu que em deprimeixi?
1: No, però és que al final...
2: No, però... Mira, et donaré una dada, eh? El 2017-18, que va ser quan va néixer la Women's Soccer School, hi havia 10.000, una miqueta més de 10.000 fitxes federatives de futbol femení. Ara estem entorn de les 25, si no m'equivoco, 25.000. En tot aquest procés han desaparegut els equips que eren 100% femení. Va desaparèixer Sant Jordi de Barcelona, va desaparèixer el Manu Lanzarote quan sí. El va absorbir el Badalona, una escola que havia aconseguit les màximes categories, que tenia un volum de jugadores altíssim, i van desaparèixer perquè no tenien instal·lació esportiva, no perquè no tinguessin demanda de jugadores, no perquè les famílies no creiessin en els seus projectes, van desaparèixer perquè no tenien instal·lacions esportives i perquè l'administració pública va mirar de costat.
0: Perquè més el tema de les instal·lacions dels camps de futbol és un tema.
1: És un
0: tema. A part de que no...
2: És un temazo.
1: Sí, sí, fort.
2: Que a tu t'agradaria molt,
0: no,
2: eh?
0: No, perquè és que més hi ha, no hi ha a vegades vestuaris per dones, no està...
1: No hi ha ni paper higiènic per no haver-hi.
0: Paper higiènic,
1: o sigui, imagina't,
0: no?
1: Papereres. Parlen de coses com papereres, res.
0: Clar.
1: Res.
2: Un temazo.
1: N'hi ha vestuaris, pràcticament.
0: Clar, però, és un lloc...
2: Però el 8M, tots, i quan sí. Juga el Barça al Camp Nou, tothom vol anar a la llotja, eh?
0: Sí.
2: Tots. L'altre dia, a la final de la Champions, vaig veure molts polítics allà, de Barcelona. Podíem passejar per la ciutat una mica.
0: Després els podeu demanar que vagin a les instal·lacions.
2: Jo ho demano, però...
0: Feu-los-hi un passeig. Perquè, clar, estem enviant moltes nenes a llocs on estan incòmodes.
1: Sí, sí, totalment.
0: És a dir, que no ho estan gaudint tant.
2: I on costa molt que puguin ser el que volen ser.
0: Què vol dir això?
2: Mira, vaig tenir un noi de nosaltres treballem molt amb universitats, perquè ens agrada molt, dins de totes les coses que fem, i vaig tenir un noi de pràctiques quan encara entrenava, d'entrenadora, i entrenava amb un equip d'iniciació d'edat adolescent. I aquest noi, que era preparador físic, em deia, hosti, Soraya, ens hi falta una mica de... com de ganes. I jo deia, bueno, què vols dir de ganes? És que ho fan com amagades. I jo li vaig dir... Vale, ara farem un exercici molt simple. Anem fora del camp, mirem què està passant al teu voltant i analitza la situació. Mig camp de futbol 11, amb 82 nenes entrenant a la vegada. L'altre mig camp de futbol 11 amb un equip de la mateixa edat que aquestes noies. 11.82, no? bona ràtio. És que optimitzem molt bé els recursos, les dones.
0: Ja, clar. És que no es podien moure. No és que estiguessin tímides, és que no es podien moure.
2: No només això, li vaig dir. Aquesta nena té 15 anys, no ha jugat mai al futbol, ha hagut de discutir-se amb els seus pares per venir aquí, està jugant un esport que no ha jugat a la seva vida, és superfan d'Alexia Putellas, en aquest cas aquesta nena era molt fan d'Alexia, i està fent un esforç grandíssim per entendre el circuit que tu li has ficat amb pilota. Si sense pilota no havia fet mai esport, imagina't amb pilota. No creus que potser té una mica de vergonya? No creus que l'hem d'ajudar a que aquesta vergonya passi, que no miri que té al seu voltant i que gaudeixi de la pilota? I em va dir, hòstia, no ho havia pensat, això.
0: No hi havia caigut. Per això, passeu-los-hi les dones i els dies amb aquests.

0: Passen 7 minuts per les 10 de la nit, ja, molt ben acompanyades, com dèiem, avui, d'aquestes dues entrenadores, seleccionadores, és que ho són tot, reines de la nit per nosaltres. I tenim al telèfon una jugadora, l'Alba Vigo. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Encens?
1: Sí.
0: Doncs escolta'm, tu jugues amb el primer equip del Sigul, però també des de ben petita has estat formada a la Women's Soccer School.
1: Sí, des de que van començar.
0: Exacte. Explica'm la teva experiència, quan vas començar, com va ser allò? Tu ja hi anaves molt entregada? És a dir, tu ja somiaves amb Alexia Putellas o realment anaves una mica dient m'agrada molt el futbol, però no sé de què va això?
1: O sigui, jo havia jugat com 3 o 4 anys, però sí que és veritat que tampoc volia ser com l'Alexia Putellas perquè no la podíem veure ni quasi per la tele. Però des de que vam començar, o sigui, estic des del primer any de la Women's i des de que vam començar, doncs inclús el segon any de la Women's ja la vam poder conèixer i ja va ser com tot un canvi de trobar referents reals que tu poguessis veure que ho podies aconseguir. Llavors ja va canviar com tot dràsticament.
0: Alba, tu ets un cas d'èxit perquè has estat en una beca ara als Estats Units, ara tornes. Com ha estat aquesta experiència? Perquè tu imaginaves, perquè quan vas començar t'imaginaves que et podries dedicar professionalment? Perquè quan dic professionalment ho estic dient bé o no?
1: O sigui, ni de broma no ho imaginava, però ja t'ho pots imaginar, als Estats Units allà, jugar per la teva universitat és com lo top, llavors et tracten literalment com una professional, des que et prenen la roba, des que et paguen tota la beca completa per jugar a futbol i l'únic que t'has de fixar és en els estudis i en el futbol, però qui m'ho diria que quan vaig començar la Women's i aniria 4 anys a estudiar als Estats Units.
0: Com ha estat l'experiència? A part d'això que dèiem, que et planxen la roba, que jo ho entenc que impressiona, que m'ha agradat això. Sobretot, com ha estat? Com és veure un altre món i veure un món on el futbol femení importa, on hi ha diners, on hi ha gent que vol invertir en això i on no sé si tu, en el teu cas, has seguit estudiant, a més, a nivell personal, si tu a més estudiaves?
1: Sí, o sigui, quan vas a la universitat és obligatori estudiar, però allà ja t'ho diuen, o sigui, la teva primera funció és ser un atleta, i et posen tot, t'ho faciliten tot perquè només hagis de fixar-te en els estudis i en jugar a futbol, que és el principal perquè vas allà, i llavors ja t'ho faciliten tot, des que et venen a buscar a l'aeroport, des que et donen menjar, des que t'ho acomoden tot, o sigui, és un somni.
0: Tu tens 23 anys. Escolta, tu saps el que t'espera ara, després d'anar als Estats Units? A part d'anar amb una carrossa per casa?
1: No, sí, la veritat que cada vegada que els dic a tothom que estàs als Estats Units, diuen, als Estats Units? I jo, sí. És que la gent no s'ho creu perquè al final és com creuen. És que al final jo estava aquí fa 4 anys i ara he viscut experiències que mai m'hagués pensat que podria experimentar. I també sent una de les primeres de la Women's ha sigut un honor, la veritat.
0: Vols anar a jugar a algun equip? T'agradaria que et fitxés al Barça? És a dir, quin és el somni?
1: Home, el Barça... El
0: ara hi ha un forat, que la Patella
1: ha marxat. Home, per somiar sempre somiar gran i és jugar al Barça, però jo crec que anar als Estats Units ha sigut un somni que no molta gent pot aconseguir. Bueno, ara cada vegada més, gràcies a que el futbol femení està creixent, però el somni, òbviament, sempre és jugar professional, però si no, passet a passet.
0: De moment, què hauràs de fer ara per tornar? Com serà la teva vida? És a dir, hauràs de treballar i continuar entrenant? Com es presenta la teva vida? Perquè, clar, això de... Clar, porten 4 anys amb una beca als Estats Units, estàs que plores per les cantonades de l'emoció, però llavors tornes a Catalunya i què? Què passa a Catalunya? Has de treballar al Carrefour els caps de setmana o com va això?
1: Home, no, però potser quasi. No, allò que jo m'haig de fer la rentadora és una passa ja bastant gran, però sobretot sí, ara haig de buscar pues, feina i per sort he trobat un equip on jugar, però

Gràcies. Doncs, Alba, gràcies, Vigo, molta sort. Aviat que puguem dir allò, Vigo amb el 13. M'encantarà poder-ho dir, això. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Bona nit. Bona nit.

0: 3 minuts i arribem a les 10 de la nit. Esteu sentint les dones i els dies? Si no toqueu ni quarts ni hores perquè esteu sentint la Virgili parlar d'esports, a mi em passa el mateix. Però escolta, no ha sortit tan malament això. De fet, he après moltes coses i em cauen molt bé aquestes noies que han vingut. Són la Soraya Chaoui, exentrenadora de futbol, gestora de l'equip de futbol femení Sigol de Badalona i reina de la Women's Soccer School. I cada vegada tens un càrrec més, te n'adones, eh?
1: T'estan afegint feina.
0: Cada dia més, reina. I la Maria Brau, entrenadora de futbol base femení i, evidentment, seleccionadora d'aquesta sub-14. Jo feia una mica de broma, però sí que és veritat que, clar, després d'haver estat entre cotofluixos als Estats Units, 100%. Tornes aquí...
1: I és que, a més, allà...
0: Què fas?
1: A nivell social, tenen una estructura molt diferent a nivell d'esport. Mm. O sigui, allà hi creuen molt amb l'esport a través de les escoles, de les universitats, les beques, i allà ho viuen d'una manera totalment diferent. És veritat que aquí... cada cop s'està conscienciant més l'esport, no? I sobretot l'esport femení, bueno, la Federació Catalana amb la campanya Orgullosa és una cosa que també ho ha intentat impulsar molt, però és veritat que hi ha molta diferència d'estructures socials, de les idees socials que hi ha.
0: És com tocar amb els Beatles o tocar amb el...
2: Amb l'orquestra del poble.
0: Exacte. Però escolta, això és l'inici i amb aquesta empenta que vosaltres hi poseu segur que valdrà molt la pena i en el futur podrem veure casos com el de Putelles o millor. Esperem que sigui així. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies. Aquest programa que hem fet, unes pubilles de cuixa forta, Mireia Dalmau, Roger Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem, no parlant de futbol, tot i que m'ha agradat bastant, potser li prenc la feina al tot costa, sinó parlarem de per què hi ha gent que vol accedir als nostres mòbils, per què accedim als mòbils de les nostres parelles, per què compartim passwords, què hi ha darrere d'aquella cosa de geolocalitzar la parella. A vegades és per protegir-la, no? De dir, torna a casa tard, jo tinc cura d'ella. Però sempre és per això. Demà parlarem de tot això i molt més a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Una nova investigació judicial pressiona encara més Pedro Sánchez. Ara és el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional qui creu que el PSOE hauria pagat per frenar causes contra el partit i el govern. Té indicis que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, era el comandament d'aquesta trama que hauria començat l'endemà de la imputació de la dona de Sánchez. El president espanyol avui era a Roma de visita amb el papa.
1: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Això és el que ha dit des de Roma. Tot plegat es deriva d'una altra investigació que hi havia oberta sobre presumptes comissions de Leire Díez. I encara més, Pedraz apunta també al finançament de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Amb el cap de política, Raül Flores, mirarem de repassar les diferents causes contra l'entorn de Sánchez que ara mateix s'investiguen als jutjats.
2: Catalunya nit.
3: Es mantenen les vagues per demà a les escoles del Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental després d'un nou fracàs en les converses entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi haurà una nova oportunitat per a l'acord.
0: Una operació policial revela com part de l'economia submergida ja es nodreix de derivades del narcotràfic instal·lat a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. En total, haurien mogut 80 milions d'euros.
3: La crisi

0: De l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
3: I després de Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
4: L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas després del partit d'avui amb la Reial Societat i després de 14 temporades vestint la samarreta del Barça.
5: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.

0: 83 anys, a punt de fer-ne 84, Paul McCartney ha presentat el seu nou disc en un directe a la xarxa social TikTok. A les 11 repassarem part de la conversa que ha tingut amb els seus seguidors, en què ha explicat, per exemple, la relació que manté amb l'únic altre Beatle viu, amb Ringo Starr.
1: Parlem molt per videotrucada, i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent, i ell està triomfant amb la seva música country.
2: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Avui una nova entrega, més pressió per al govern espanyol per part de l'Audiència Nacional, que assegura que la direcció del PSOE hauria dirigit i pagat una estructura per boicotejar i fer descarrilar les causes judicials obertes contra Pedro Sánchez. El jutge Santiago Pedraz apunta que l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, dirigia la trama que va finançar el Partit Socialista i que s'hauria activat quan la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va ser imputada. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: El cas, Paula, l'hem sabut a primera hora del matí, quan ha començat un escorcoll de 12 hores de durada, acabat fa poc, a la seu del PSOE, a Madrid, eh?
1: Sí, ha acabat fa poc més d'una hora i havia començat abans de les 9 del matí. La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas, bàsicament factures, còpies d'agendes i també tots els correus de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, de l'actual gerent del partit o de l'excap de comunicació, Jon Antolín, documents que, pel jutge, que assegura que existia una trama liderada per Cerdán, finançada pel PSOE i que es dedicava a extorsionar jutges i fiscals per boicotejar causes judicials contra el govern de Sánchez i contra el Partit Socialista, i el jutge apunta com a mínim 20 reunions de la trama a la seu dels socialistes amb aquest objectiu.
0: L'Audiència Nacional apunta, per tant, a una maquinària que dirigia Santos Cerdán. Qui més en formava part?
1: Sí, Cerdán era, segons el jutge, el cervell del grup i va reclutar l'exmilitant socialista Leire Díaz, que executava les operacions i el PSOE li pagava a canvi de fer-ho. Aquesta és la tesi del jutge. Diu que Díaz va cobrar com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla i de factures falses, i que també se li van pagar viatges per fer totes aquestes feines. Fins ara el que sabíem és que Leire Díaz sempre n'havia desvinculat el partit. Ella diu que anava per lliure i que totes les maniobres que feia eren per escriure un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: Però ara el jutge diu tot el contrari del que defensa Leire Díaz i té sota la lupa 180.000 euros que haurien sortit del PSOE. Per això avui ha imputat la gerent del partit, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, per haver camuflat suposadament a través de la seva consultoria alguns d'aquests pagaments a Leire Díaz, i s'imputa també dos advocats i un guàrdia civil com a còmplices de la trama, a més de Santos Cerdán i Leire Díaz, tots vuit, per organització criminal, per suborn i per altres delictes greus, diu el jutge.
0: Doncs mirem una mica enrere com hauria començat aquesta trama.
1: El punt d'inflexió és la imputació de la dona de Pedro Sánchez el 26 d'abril del 2024, i coincidint, recordareu, amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, el grup es reuneix a Ferraz i s'activa a fons la maquinària. L'objectiu és obstaculitzar la feina del jutge i la policia pel cas Begoña, però també destruir, i això és literal del que llegim als missatges, altres causes com la que afecten el germà de Pedro Sánchez. S'ha de netejar tot i sense límits, és el que diuen alguns dels missatges entre els implicats en aquest cas.
0: I com pretenien fer, o com volien fer, aquesta pressió, aquesta extorsió sobre jutges, fiscals i policies?
1: Doncs segons el jutge tot s'hi valia, des d'intentar comprar fiscals fins a amenaçar investigadors de la Guàrdia Civil, i posa el jutge exemples d'intents de suborn, com l'oferta de 300.000 euros al fiscal Grinda perquè influís en l'arxivament d'algunes causes, o els donés draps bruts del fiscal anticorrupció, o posa un altre exemple, els 50.000 euros que la trama hauria ofert a l'empresària Carmen Pano a canvi que negués que havia portat bosses de diners a la seu del PSOE.
0: Entre la documentació que s'ha emportat la policia hi ha el llibre de visites de la seu del PSOE, les entrades i sortides, per tant, de tothom qui feia alguna visita a la seu del Partit Socialista, i aquí hi ha aparegut un nom que de seguida ha cridat l'atenció, i és el de l'expresident del Barça, de Sandro Rosell.
1: Si el jutge vol saber si Rosell va anar a Ferraz Alcaraz, quan, amb qui i el motiu de la visita. Vol saber, per tant, si va col·laborar amb la trama, ja que el fiscal Grinda, que ara explicàvem que era un dels possibles afectats pel cas, el vincula amb aquest intent de suborn. A part de Rossell, però, apareixen altres noms en aquesta llista. El jutge assenyala fins a 26 persones més, com l'excomissari de la policia Villarejo o l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior amb el PP. El jutge vol saber si van anar a Ferraz, amb qui van anar i quins dies, per veure doncs si estaven vinculats amb tota aquesta trama que s'investiga.
0: Doncs gràcies, Paula. Una altra jornada ben llarga. Bona nit.
1: Bona nit, una abraçada.
3: Hem d'explicar també que el jutge Pedraz posa en el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Sense argumentar-ho, l'instructor ha ordenat recopilar-ne tota la informació. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Ara bé, Junts, el Partit Popular i Vox demanen ja a Salvador Illa que doni explicacions sobre el tema davant de la cambra. Àlex Giralt-Robert.
4: Sí, el jutge Pedraz ho vol saber tot de l'última campanya del PSC a Catalunya. Ha demanat la documentació íntegra que els socialistes van presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb la cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i sosté que col·laborarà amb la justícia. Des de Junts, Mònica Sales ha reclamat una compareixença d'Illa i ha instat els seus socis parlamentaris a unir-se a la petició.
5: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
4: El PP i Vox també han reclamat al president que aclareixi els fets a la cambra catalana. A més, aquests tres partits volen que Illa expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties.
3: Gràcies, Àlex. El cert és que són diverses ja les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Ara en farem un repàs, però el president del govern espanyol es manté ferm i avui ha tornat a negar que convocarà eleccions anticipades. Es manté ferm en aquesta posició. Diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i pel que fa a la investigació que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, avui li ha refermat el seu suport. Des del Partit Popular, però, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha tingut cap resposta. A Madrid, Àngels Lafuente. Bona nit.
6: Bona nit. Pedro Sánchez en Roca, a l'entrada de l'UCO a Ferraz, l'ha enganxat al Vaticà, reunit amb el papa Lleó XIV, i a la sortida ha assenyalat que no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni pel nou cas que esquitxa el PSOE, ni per la imputació de Zapatero, i que seguirà fins a l'estiu del 2027, una decisió que justificava amb aquests arguments.
7: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interès partidista. Tengo que convocar eleccions per el interès general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: I és que el president espanyol fins i tot ha insistit que les investigacions poden acabar en no res. I després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
7: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
6: Per Feijóo, la situació és agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol.
8: La situació de agonia política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
6: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Sentim Míriam Nogueras a TV3 i Borja Semper al matí de Catalunya Ràdio.
9: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
10: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
6: I Esquerra manté el seu nou una moció de censura a la qual només donaria suport si es comprova un finançament il·legal del PSOE. Gabriel Rufián.
11: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
6: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez, ja que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos.
0: Sens dubte, la notícia del dia, aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, que ha augmentat la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. De fet, són les investigacions que va intentar frenar, segons l'Audiència Nacional, aquesta trama que lideraria Santos Cerdán. Ho volem entendre, posar-hi una mica de context amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
12: Bona nit, Manel.
0: D'entrada, quins són els principals casos que hi ha al voltant de Sánchez? Perquè anem sentint coses ja des de fa mesos i és molt fàcil perdre'ns.
12: Doncs mira, de casos oberts als jutjats que afecten el nucli de Sánchez, en destaquem d'entrada tres. El primer esclatava fa just un any. És el cas Cerdán.
7: El Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él.
12: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus màxims homes de confiança. Cerdán està a l'espera del judici per un cas de suposat cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec del partit, l'exministre José Luis Ábalos, i també de l'antic assessor d'Ábalos, de Koldo García. Els socis van demanar en aquell moment explicacions a Sánchez, al PP directament la dimissió, però ja fa un any de tot això i el president resisteix a la Moncloa. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava fa tot just una setmana.
13: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
12: És José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Manel investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com a cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat de la companyia aèria Plusultra. I només una setmana després del cas Zapatero esclata el tercer. Aquesta investigació al PSOE per suposadament haver pagat a l'antiga militant Leire Díaz per bloquejar totes aquestes investigacions judicials.
0: Aquí, per tant, tenim tres casos oberts amb molt pes polític, ja veurem com acaben, però n'hi ha d'altres d'oberts també al voltant de familiars de Pedro Sánchez.
12: Sí, i el més imminent és el judici al seu germà, que comença demà mateix a Badajoz. Demà comença el judici contra ell, contra el germà de Sánchez, per prevaricació i per tràfic d'influències, per la plaça que va guanyar de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. L'altre cas és el de la seva parella, el de Begoña Gómez.
7: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
12: El jutge del cas, Juan Carlos Peinado, sonarà segur perquè en parlem molt sovint, sí. D'aquest jutge, ha citat a Begoña Gómez el 9 de juny a una vista prèvia abans del judici i l'adverteix, a més, que si no hi va, hi acabarà prenent mesures perquè acabi seient davant seu el dia 9 de juny. Loco qüestiona, ho vam saber dilluns, les sospites del jutge i diu que no hi ha cap indici d'ingressos opacs ni tampoc de moviments sospitosos. Però a banda d'aquests casos, el seu ex número 3, l'exministre José Luis Ábalos, espera sentència pel cas Mascaret abans de les vacances d'estiu. I recordem, per exemple, que en l'últim any el Suprem també ha condemnat el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials i l'Audiència Nacional té oberta una peça separada i secreta sobre els pagaments a Metàl·lic del PSOE.
0: Pedro Sánchez insisteix molt en els temps de la justícia, els temps de la política. El que és indubtable és que ha estat una legislatura molt moguda i li queda un any i tothom es fa una pregunta que és difícil de respondre, però que també ens plantegem aquí amb veu alta si és que acabarà Pedro Sánchez o no aquesta legislatura.
12: El mateix Sánchez diu que sí. De fet, avui insistia des de Roma després de veure el Papa. El PP el pressiona per dimitir. Ho sentim pràcticament a diari, però tampoc presenta cap moció de censura perquè, entre d'altres coses, no té prou suports al Congrés perquè puguin tirar endavant. Els socis pressionen amb diferents forces, però cap d'ells acaba de trencar. I el botó de les eleccions només depèn de Pedro Sánchez. Li surt a compte avançar un any de eleccions si la majoria de les enquestes que anem coneixent, tret del CIS, diuen que no podrà aconseguir majoria per poder seguir a la Moncloa, i els socis seguirà suposant-los menys costos mantenir el suport a Sánchez que no pas forçar eleccions? Venen setmanes intenses per anar respondent totes aquestes preguntes.
0: Segur, i després hi ha l'interès general, després hi ha l'interès general, però segur que aquí hi ha moltes càbales i ja veurem el que triguen a arribar a sentències fermes.
12: Anys, anys, en molts de aquests casos anys. Alguns són imminents, mascaretes, i d'altres poden ser més ràpids, però tots aquests que hem estat parlant, aquests més gruixuts, poden trigar anys.
0: Clar, perquè això sí que seria el que marcaria la diferència, però ja diem que els tempos aquí són, mirant molt enllà, un any de legislatura. Gràcies, Raül.
12: Gràcies, bona nit.
3: Doncs bé, per acabar amb tot aquest bloc de crònica política, hi posarem una mica de llum, si més no una certesa, i és l'origen d'aquesta paraula que avui hem utilitzat molt, és la paraula escorcollar, i ho fem, com sempre, de la nostra companya d'assessorament lingüístic, Olga Clapés.
14: Aquesta setmana la paraula és, sens dubte, escorcollar, probablement relacionat amb el germànic esculcan, que vol dir explorar, espiar, vigilar, i originàriament devia voler dir examinar fins al corcoll, el pinyol, el moll de l'os a fons. I relacionats amb aquest concepte de furgar, tenim altres verbs per referir-nos a aquesta acció de buscar de forma minuciosa. Tenim rastrejar, de seguir el rastre, però és que rastre ve de rastrum, rasclet, per la idea de passar el rasclet i no deixar res sense analitzar. I del rasclet saltem a un altre estri, la pinta, i arribem a pentinar, verb que també es fa servir, amb el sentit de sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga.
15: Catalunya nit.

0: 8 minuts i arribarem a 11:15. Avui tampoc no hi ha hagut acord. El govern i els sindicats d'educació confien, això sí, en la reunió de demà a les 12 del migdia per concretar quin serà l'augment salarial definitiu aquest any i els propers i quants efectius s'incorporaran a les aules per reforçar l'escola inclusiva. El govern s'ha compromès a portar-ho per escrit i els sindicats, de moment, no afluixen i mantenen les vagues. Maria Costa.
1: Si ahir els sindicats deien que per fi parlaven el mateix idioma amb el govern, avui...
2: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país, totes les vies de comunicació rellevants han estat tallades.
1: I és que avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat que ahir les posicions s'haguessin acostat. Els sindicats han demanat un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, saber quin és l'increment retributiu del sou que s'acabarà consolidant d'aquí 3 anys. El govern proposa que la pujada acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que va afegir i de l'augment del 30% del complement específic que es cobraria en 3 anys. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
3: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui han mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho tot per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, es deixarà en entredit l'acord que aquests dos sindicats van establir amb el govern.
5: Bé, el resultat d'aquesta reunió que s'ha fet a la tarda, al matí els mestres i professors havien tornat a sortir al carrer.
6: Menys policia i més educadora! Menys policia!
5: La jornada de vaga que avui convocava a tots els mestres i professors de Catalunya ha tingut un seguiment del 60%, segons el sindicat USTEC, i d'un 30%, segons la conselleria. S'han fet talls en carreteres i vies principals, com ara l'autopista P7 i l'autovia A2, que han durat hores. Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant els milers de conductors que s'hi han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota les altes temperatures.
7: Hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
8: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
9: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
10: Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords, que esperem que vagin a més.
11: Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França, sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tens recursos per a aquestes dues nenes.
12: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens.
5: Fem ara una pausa per la publicitat. En 4 minutets i haurem arribat a 11:45 de la nit.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
16: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
19: No,
18: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la Unia.
19: Ja ho sé.
18: Que és,
19: el mateix que la IA.
18: Que tots els pobres siguin delinqüents.
20: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
21: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
22: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
23: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
24: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
25: Em van passant coses.
24: Sí.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
27: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com avui ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però, com diem, tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Donald Trump sembla ara que no té pressa per tancar un acord de pau.
1: Bé, això és el que diu, però ja saps que cada cop costa més de creure que el que diu i el que pensa potser no és el mateix. Sí. Avui hem vist un Donald Trump amb cara de cansat i amb menys energia que d'altres vegades. Ha estat una reunió del seu gabinet amb la presència de càmeres a la Casa Blanca i un Donald Trump que ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit en que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
3: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
1: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Doncs déu-n'hi-do, per ser només en un vespre no està malament. Gràcies, Oriol. Sí. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: En l'altre front de combats que se'n deriva d'aquesta anomenada guerra d'Iran, Israel ha ordenat avui a la població del sud del Líban que abandoni les seves cases i que vagi cap al nord del riu Sagrani, que considera que és la nova línia de demarcació. Vicent Mifsud, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat.
5: Sí, de fet, els atacs de l'aviació israeliana no s'han aturat des d'ahir al sud del país, malgrat que hi ha un altofoc, recordem, pactat amb el govern libanès. Almenys 3 persones han mort, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que ahir Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah.
4: I mentrestant, Vicent, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en el bombardeig israelià d'ahir la nit.
5: Sí, tot i que a la franja hi ha un alto el foc també, Israel assegura que continuarà atacant els líders i militars de Hamas. De fet, Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies de Hamas. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. El mes passat, en l'atac d'ahir, també van matar la dona del comandant i els seus 2 fills.
0: Mirem ara cap a l'Àfrica perquè Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals, això sí, mortal. Anem cap a Burkina Faso. Elia Borràs, bona nit. Per què ha tancat la frontera Uganda?
6: Bona nit. Doncs ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però avui han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
7: Only exceptions Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
6: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus.
0: El líder de l'Organització Mundial de la Salut ha demanat un alto al foc per poder controlar la malaltia. Elia, què hi passa a la zona?
6: Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.

0: El govern francès ha entonat el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals a menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla. I el ministre d'Educació, Edouard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
2: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
3: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
1: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals, i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
4: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
1: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.

0: Passen 7 minuts de 2:15, dia sí, dia també. Expliquem conseqüències de la crisi de l'habitatge i avui hi afegim aquesta, i és que ha estat disparant les donacions de pares a fills. Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, en el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners a una segona o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
2: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: El nombre d'aquest tipus de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doble les que es fan a la resta de l'Estat. Més dades que ens ofereix el Col·legi Notarial. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En només 5 anys, els poders otorgats s'han doblat.

0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
1: Hi veuen indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, a qui també investiguen. Per aquests fets, el Suprem ja investiga també l'exalcalde del municipi, Fèlix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia per valor de més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
2: El fabricant de motos elèctriques Turrot, de Salt, al Gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa.
1: Això, tot i les contínues reestructuracions de personal dels darrers anys, la plantilla de menys de 50 persones té problemes per cobrar el sou. L'advocat de la Intersindical, que representa els treballadors, Xavier Sánchez, diu que la situació ha afectat la salut dels empleats.
3: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot.
0: La calor ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià.
1: Una campanya que arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus, derivada de la forta onada de calor que travessa el continent. Sergi Baluer és responsable de fruita dolça de la JARC.
4: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció unes 400.000 tones.
2: I la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el Partit Popular i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
5: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
6: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
5: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
7: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
8: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
5: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
14: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
13: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
16: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
16: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. el crim de Capbon a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
17: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
16: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
19: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Setze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Us expliquem que avui s'ha anunciat una subhasta que tindrà lloc a Nova York, als Estats Units, amb la venda d'un tiranosaure, que és un dels tiranosaures rex més grans i complets descoberts fins ara. Cèlia Forment, bona nit.
20: Bona nit.
0: Què té d'especial aquest dinosaure?
20: Doncs es tracta d'un T-Rex, batejat com a Gus, que és un exemplar de 67 milions d'anys, que la casa de subhastes Sotheby's calcula que podria vendre's entre uns 20 i uns 30 milions de dòlars. És una xifra rècord per un dinosaure. El fòssil fa gairebé 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada fins als malucs. Són unes mides molt similars, perquè ens en fem la idea, a les d'un autobús urbà.
0: Enorme. Escolta, on el van trobar?
20: El van descobrir en un jaciment a l'oest de l'Amèrica del Nord, en una zona molt rica en fòssils. Fa 67 milions d'anys aquell territori era molt diferent. Hi havia grans planes humides, rius, boscos tropicals, on convivien dinosaures gegants com el Triceratops, diguem-ho bé, que, per cert, eren les preses del T-Rex.
0: I què és el que més sorprèn als científics d'aquest exemplar?
20: Sobretot el seu estat de conservació. Té unes dents molt ben preservades i gran part de l'esquelet s'ha conservat complet. De fet, els paleontòlegs expliquen que van necessitar 3 anys d'excavacions per recuperar-lo. I una curiositat, el T-Rex tenia una de les mossegades més potents de la història animal. S'ha trobat a la part del maluc, que és capaç de triturar ossos amb molta facilitat. Això ens dona més idea de com era la vida d'aquests éssers vius aleshores.
0: Escolta, Cèlia, però a la força hi ha d'haver debat científic sobre això, no? Vull dir, una troballa com aquesta, subhastada a Sotheby's, com si fos una qualsevol altra cosa, una joia, un quadre, no? Que això deu tenir un valor científic incalculable.
20: Sí, de fet, l'arqueòleg Eudald Carbonell defensa que fòssils d'aquest valor científic haurien de quedar sota propietat pública per garantir-ne la recerca i la conservació. Nosaltres aquesta tarda hem pogut parlar amb ell i el que defensa és que no hi ha aquesta necessitat d'acabar en col·leccions privades.
21: Un exemplar de tiranosaure rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, a Europa, a Itàlia, a França, a Espanya. Aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
20: Així que la llei aquí a Espanya diu això, que si hi ha una troballa, doncs ha de passar en mans de l'Estat perquè llavors es pugui fer tota aquesta investigació històrica o científica. Per cert, el rècord actual el té un exemplar anomenat Apex. És un estegosaure i es va pagar una suma de gairebé 45 milions de dòlars, 44,6, a finals del 2024. En aquella ocasió, el fòssil havia sortit a la venda en un rang inicial entre 4 i 6 milions de dòlars en aquesta mateixa casa de subhastes.
0: Per tant, amb un preu de sortida molt inferior del que s'especula amb aquest T-Rex, veurem qui se l'acaba emportant entre 20 i 30 milions d'euros de dòlars d'especulació, de sortida d'entrada. Doncs a veure si li podem seguir la pista. Gràcies, Cèlia.
20: Bona nit.

0: Aquests dies és a Barcelona Nathan Fowkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet el fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes i El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Valèria Obereda.
1: Nathan Fowkes ha vingut per participar avui en una xerrada a l'Escola de Dibuix i Còmic Josso i al cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Number one, you decide the purpose.
3: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge? I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada, i si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant dues hores i poden gaudir de la nostra obra.
1: En relació amb la intel·ligència artificial, Fowkes recomana als bons artistes que no li tinguin por, i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
3: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
1: Recorda que quan va començar als anys 90, ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
4: La història que us expliquem a continuació és una de les moltes relacionada amb la intel·ligència artificial que encara ens sorprenen perquè no ens les podíem imaginar. I resulta que llibreters catalans i, de fet, llibreters d'arreu del món denuncien que les grans tecnològiques estan comprant milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després, diuen, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i, de fet, alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. Montse Pujol, bona nit.
5: Bona nit.
4: Com s'ha descobert això?
5: Doncs mira, és el resultat d'una investigació conjunta entre l'expert en IA, en intel·ligència artificial, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marçal Font, que han dut a terme conjuntament des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar, de sobte, comandes anòmoles d'una empresa estrangera, sembla que al final era de Canadà, que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar alerta. Ho explica el propietari de la Fènix de Badalona, el Marçal Font.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central d'investigació, no és res de grans clàssics, cap de literatura...
4: Per tant, d'entrada, la sensació que hi ha un comprador atípic al darrere, però s'acaba revelant com una cadena industrial, això.
5: Sí, exactament. Les editores compren els llibres, això expliquen ells, els envien a una planta on els tallen el llom, n'escanegen les pàgines i, finalment, trituren els volums per convertir-los en pasta de paper. Tot, afegeix Marçal Font, per entrenar models d'intel·ligència artificial amb text humà abans que la xarxa s'ompli definitivament de text generat per la mateixa IA.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Sí, i a més, els experts, en Xavier Vinaixa, que és expert en IA, explica que un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes.
7: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres... ja les tenen.
5: I el gremi de llibreters de Vell, davant d'aquesta situació, ja ha denunciat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
4: Clar, el que no s'acaba d'explicar és per què després aquesta destrucció, no? Vull dir, com a
5: exacte.
4: Mínim, preservar aquests exemplars.
5: Sí, sí, però per això parlen d'espoli,
4: sí,
5: ja
4: sí,
5: que
4: sí.
5: Pot deixar un contingut buidíssim.
4: De la desaparició d'aquest patrimoni. Avui, de fet, també hem sabut que YouTube, en aquest intent d'identificar la mà de la intel·ligència artificial, detectarà i marcarà automàticament tots els continguts que creï o que es creïn amb intel·ligència artificial. La plataforma fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, però davant la sensació que se n'estan en de mare, ha decidit passar directament a l'acció.
5: Exactament. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, per tant, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la intel·ligència artificial no afectarà, diuen, en els seus algoritmes de recomanació.
4: Per tant, necessitem una tecnologia per etiquetar els vídeos de la intel·ligència artificial perquè el sistema no s'acaba de creure que l'humà sigui prou honest amb això.
5: Precisament Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada.
4: Déu-n'hi-do, doncs és el nostre dia a dia ja, la intel·ligència artificial, i que avança aquest ritme vertiginós, així que en continuarem parlant. Gràcies, Montse.
5: Bona nit.
4: Bona nit.
0: 6 minuts i arribarem a les 11. Sergi Andreu, bona nit.
8: Bona nit.
0: Avui, dia de comiats, entrem en el món de l'esport amb un nom propi destacat, el d'Alexia.
9: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
8: Ha estat un comiat doble avui el d'Alexia, gran protagonista del dia, perquè al migdia li han fet un homenatge al Camp Nou, homenatge, diríem, més institucional, al costat d'exjugadors del Barça, de familiars, institucions. I al vespre, el Barça, el Johan Cruyff, ha guanyat 2-1 en la penúltima jornada de Lliga a la Reial Societat, i aquest partit ha servit, que de fet és l'últim d'Alexia amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades, ha servit perquè rebés un bon bany de masses i es pogués acomiadar de l'afició amb el públic del Johan, que per cert avui, més enllà d'Alexia, també han dit adeu Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip.
0: Sí, jugadores importants, sí. Importants i que han quedat una mica eclipsades, eh?
4: Sí, és veritat, eh? Aquest comiat... Avui es feien diversos comiats.
8: Sí, sembla aquests dies que són dies de molts comiats, em fa l'efecte. Sí, sí. Vull dir que hi ha diferents noms que van dient adéu a les seves trajectòries. N'hi ha un altre, mira, que aprofito ara per dir-lo, que és el de Xavi Pascual, entrenador del Barça, de bàsquet, que deixa de ser l'entrenador de l'equip quan acabi ara la temporada, se'n va cap a Dubai, farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, va arribar al novembre d'aquest any passat, del 2025, i per tant ha decidit de dir adéu al Barça de bàsquet.
4: Molt bé. Dues sortides, almenys. Una entrada?
8: Una entrada.
4: Vinga, anem-hi.
10: Two players get excited about seeing baller playing in the Premier League for Newcastle United. And this is...
8: Aneu-vos familiaritzant amb aquesta veu. Aquesta veu és la del nou fitxatge del Barça. Es diu Anthony Gordon i és un davanter del Newcastle, 25 anys. Ha estat rapidíssima la seva contractació.
0: Sorprenent, eh?
8: Sí, sí, Deco va marxar fa res, dos dies a Londres, i demà el jugador arriba a Barcelona per signar el contracte i passar revisió mèdica. Anthony Gordon és el primer fitxatge del Barça masculí de futbol de cara a la propera temporada. I si en deixeu acabar amb un parell de resultats, perquè avui s'han disputat un parell de partits de waterpolo, doble cita entre equips catalans, i em sembla prou destacable. D'una banda, el Catalunya ha guanyat 14-9 l'Atlètic Barceloneta en l'anada de la final de l'Eurocup femenina, que és la segona competició europea, i avui també ha arrencat la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. És el millor de 3. El primer partit se l'ha endut el Sant Andreu per 10-8.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: dos, no sé. Néstor Gómez, bona nit.
1: Hola, molt bona nit. Doncs, com dèiem, aquesta és la cançó d'Arrels de Gràcia, Quina calor. I no han tocat sostre. És a dir, el sostre el tocaran entre demà i demà passat amb unes temperatures que estaran fora de si, podríem dir, per aquest mes de maig. Tindrem temperatures caniculars, d'aquelles que es donen a mitjans del mes de juliol, a mitjans del mes d'agost, però en aquests darrers dies del mes de maig. Avui, la temperatura ha arribat als 36,6 graus a Vinebre. Ha estat la temperatura més alta del que portem de 2026. I demà més calor arreu del país. Màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a Girona, a la Catalunya Central. S'esperen 37 graus a poblacions com Tremp, Lleida, Tarragona, Targa, també a Móra d'Ebre. I atenció, perquè a Tortosa es poden assolir els 38 graus. De manera que pugem una mica més el termostat de cara a la jornada de demà, en un dia que serà assolellat de cap a cap, sobretot a les comarques de l'interior. Si bé a la tarda apareixeran alguns núvols a l'àrea del Pirineu i caurà algun ruixat dispers i aïllat, però la notícia de demà seran les temperatures molt altes a l'oest de de Catalunya, i aquesta calor que encara continuarà. És a dir, demà toquen sostre, i el sostre durarà dos dies, dijous i divendres. A partir del cap de setmana baixen, però no tornarem a valors normals ni de bon tros. Simplement abandonarem la cota tan alta de temperatures, perquè durant el cap de setmana de calor en farà, i molta.
0: Una abraçada des d'aquí a Tortosa, tot Tortosa, 38.
2: Sí. Molts ànims.
1: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Si cal, obrim l'estudi, Obrim l'estudi demà, sí, els tortosins, sí, cap aquí. En fi, moltes gràcies, Néstor. Bona nit.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Són les 11, el 27 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta segona hora del programa, o en aquesta última hora del dia, us parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic que no va directament sobre confiscació de droga, i justament per això és preocupant. Es tracta d'una organització que proporcionava material per al cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Estem parlant de llum, sistemes de rec, ventilació... Treballaven per a 6 grups diferents. I dèiem que això és un mal indici perquè quan es parla del perill d'avançar cap a una narcosocietat implica fets justament com aquest. Economia submergida al servei del tràfic de drogues i altres elements, com ara la proliferació d'armes.

0: Quan Paul McCartney va néixer, pràcticament la televisió ni existia. Era una cosa experimental. Doncs bé, avui, amb 83 anys, ha presentat nou disc a TikTok. El sentirem a ell i a les dues primeres cançons que ha publicat. L'àlbum apareixerà divendres.
1: I els dimecres, abans d'acabar cada mes, o sigui, avui, en Xavier Vilà ens presenta algun personatge que creu que hauríem de conèixer, però que gairebé mai no coneixem. Bé, avui, per fer boca, podem dir que ens presentarà la persona que s'ha menjat el plàtan més car. És un xinès i es diu Justin Sun.
0: Cap a 3:15 donarem entrada a l'oient que tenim assegut aquí a primera fila amb nosaltres. És periodista i ens ve a parlar també d'un periodista que el va inspirar ja des dels 4 anys. Es tracta, de fet, d'un dels periodistes més coneguts i estimats del planeta, Tintín. Avui ens acompanya el tintinòleg Josep Manel Silva Alcalde. Ha publicat un llibre molt profund titulat Tintín, periodista vicario.
1: Ara mateix tenim 57 minuts per assegurar-nos que no també

0: Vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
2: I abans d'endinsar-nos en aquesta última hora de la jornada, ens aturem per escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 27 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
7: Sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
9: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
11: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
12: Quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava en aquest cas el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
13: Hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
14: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
15: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
16: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
17: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
18: Un exemplar de Tyrannosaurus també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, a Europa, Itàlia, França, Espanya. Aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
19: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Bé, doncs, en aquestes veus del dia encara hi afegim una mirada més sobre el llegat que deixa la jugadora del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, i posa ara la mirada a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
2: L'adeu d'Alexia Putellas al Barça no és només la marxa d'una gran futbolista. És el final d'una etapa que ha canviat moltes coses. Marxa després de molts anys al club i ho fa de la millor manera possible. Acaba de guanyar un altre Champions amb el Barça femení i és una de les jugadores més destacades de la competició. Se'n va amb el club al cim d'Europa, després d'haver ajudat a construir aquest camí des del principi. Però el més important d'Alexia Putellas segurament no són els títols, ni les pilotes d'or, ni els gols. El seu valor més important és tot el que representa. Perquè ella forma part d'una generació que va començar jugant quan el futbol femení gairebé no tenia espai. Poca visibilitat i molt pocs recursos, molt menys dels que hi ha ara. Tot això ha canviat, també gràcies a jugadores com ella. Quan una nena avui veu un partit del Barça femení, veu referents. I els referents són molt importants. Veu dones liderant, competint, guanyant i ocupant un espai que durant molts anys no existia. I això és importantíssim, perquè el futbol femení no només parla d'esport, parla d'oportunitats, parla de representació, parla de dir a les nenes que els seus somnis també tenen lloc, que poden arribar on vulguin i que poden fer el que vulguin. Alexia marxa, sí, però deixa alguna cosa molt més gran que un palmarès, deixa un camí obert. Probablement això és més important que els títols, perquè les Champions es guanyen, però inspirar a tota una generació, això és molt difícil. I Alexia Putellas ho ha aconseguit.
0: Catalunya Nit.

0: Són les 11 i 9 minuts. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. És una operació diferent de les que expliquem habitualment, per això volem fer bé a poc, Miquel Jarqué, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès, bona nit, Manel.
0: Parlem, Miquel, d'una operació policial en la qual no hi ha hagut intervenció de droga, per això diem que és diferent. En canvi, tant els Mossos com la Guàrdia Civil li donen molta importància. Per què?
1: Doncs sí, li donen molta importància perquè és la primera vegada que es pot acreditar que hi ha un sector de l'economia submergida implantat a casa nostra, que es nodreix del cultiu de la marihuana. Sovint els Mossos ens han advertit que més moviment d'armes de foc és fruit del que comporta el cultiu i la distribució de la marihuana. Ens adverteixen que el perill que hi ha a Catalunya que es converteixi en una narcosocietat, i aquí realment tenim un primer símptoma. Aquest grup almenys abastia 6 grups de narcotraficants. La policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals, i això els hi va donar la pista. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les seves empreses a Granada, Tarragona, Torredembarra, i de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: Aquest, de fet, ha estat un negoci molt lucratiu. La policia ha acreditat que en 3 anys van arribar a moure en diner negre 80 milions d'euros, i penseu que amb aquests diners es poden comprar moltes i moltes voluntats.
0: I tant, què ens pots explicar de com funcionava aquesta organització?
1: Doncs mira, la part legal funcionava com un garden i una ferreteria, especialitzats en el cultiu per l'autoconsum de marihuana, això és legal a casa nostra, i proveïen a comerços minoristes, a grow shops. Facilitaven adobs, ventilació, llums, sistemes de rec. En aquesta activitat, precisament, el que declaraven eren 15 milions d'euros. Però aquí hi havia una caixa B i també un negoci ocult de subministrament a gran escala d'aquest mateix material, però pel cultiu dedicat a grans superfícies i a narcotraficants internacionals amb plantacions interiors.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: S'han fet 4 detencions, 2 dels detinguts eren els caps. Parlem d'una estructura petita, malgrat tot això que expliquem.
1: Sí, realment, molt petita i també, diguem, molt... Estaven clarament delimitades les funcions de cada membre. Ho detallava el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Valero.
3: Uno de los líderes se encargaría diariamente de realizar diversos ingresos de efectivo inferiores a 1.000 euros en diversas cuentas bancarias de diferentes bancos. Por otro lado, otro de los miembros de la organización se encargaría de ser el punto de contacto y punto de comunicación con los clientes finales de estas organizaciones criminales, que sobre todo serían de origen albanés. Otro de los integrantes de la organización criminal realizaría las funciones de comercial, encargándose de la captación de nuevos clientes.
1: Després quedaria un membre de menys pes que faria feines de control de factures, però sí, eren pocs i el negoci anava molt bé. En converses telefòniques intervingudes i també en correus electrònics es detecta la preocupació perquè en realitat no saben què fer amb tant d'efectiu. Estudien a pujar-se el sou, però volen ser discrets i, de fet, obren una oficina a Alemanya perquè allà els pagaments en efectiu no estan limitats i no han de fer aquestes peripècies per anar ingressant diners a caixers automàtics.
0: Clar, per tant, discreció, cauteles i no aixecar sospites, això és marca de la casa, eh?
1: Totalment. La discreció era marca de la casa. Pensa que en els albarans d'entrega no hi apareixia mai l'adreça correcta de l'entrega. Això obligava el transportista a trucar per saber el lloc de l'entrega. Per tant, ni el transportista del material sabia fins a l'últim moment on era l'entrega als narcotraficants. I això també protegia els narcotraficants, perquè entre ells sempre són molt temerosos dels narcoassalts, no? Que els narcotraficants es roben els uns als altres, i en certa manera això també oferia garanties.
0: Tenien antecedents, Miquel?
1: No, eren persones totalment netes. Això també donava una certa tranquil·litat als narcotraficants que els contractaven. Tenien coneixements de gestió empresarial. De fet, el servei de blanqueig que oferien era a través de terceres societats a la seva propietat. Blanquejaven reinvertint els diners en aquestes societats de la seva propietat per fer més diners. El pla que tenien era fer diners i retirar-se. No era un mal pla, però la policia els hi ha tirat tot per terra.
0: Doncs sí, veurem si estem davant d'un nou fenomen. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
7: 5, 11, 23, 33, 42. Sols 10 i 12.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: La Trigger Visita Papal 2010 va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Amb Òscar Fernández.
15: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Let's play Down South Snippet, then.
22: Okay. It was a good way to get to know you.

Això que sentiu és Down South, és una cançó del nou àlbum que Paul McCartney estrena aquest mateix divendres. L'àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane i el cantant, que té 83 anys, ha volgut promocionar el disc d'una manera innovadora, direm, doncs, per la gent de la seva generació, amb un directe a la xarxa social de TikTok.

0: Days We Left Behind, així es diu aquest altre tema. Marc Güell, bona nit de
1: bona
0: nou.
1: Nit.
0: Aviam, aquest directe a TikTok ha estat una col·laboració amb l'esdeveniment TikTok Live Premiere. Com ha anat el directe?
1: Doncs mira, s'ha adaptat bé aquest sistema, aquest TikTok en directe, perquè a més de deixar escoltar algunes cançons del disc, ha respost també preguntes que els espectadors anaven escrivint pel xat, i una de les que ha contestat ha estat sobre si manté el contacte amb Ringo Starr.
2: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Ringo Starr, per tant, company d'aventures amb els Beatles, no és l'únic company dels Beatles de qui ha parlat. També ha explicat una anècdota que en aquest cas implica a George Harrison electrocutat. Electric cards.
2: Un cotxe elèctric. Era el primer que vèiem. En George va pujar i després jo. I en George va seure a la bateria. Estàvem bé, parlant amb el conductor, i en George comença, Duia uns texans que tenien una cremallera a la butxaca de darrere. Aquesta cremallera va connectar-se als dos pols de la bateria.
0: Increïble, increïble. Bé, sentir aquestes interioritats, no, de la vida dels Beatles tants anys després, perquè recordem que George Harrison és mort des del 2001, si no recordo malament, crec que sí, des de 2001. Ara, veiem la modernitat de TikTok, aquestes preguntes, no, que li entraven via missatges dels que estaven connectats, però preguntes nostàlgiques també és normal. Clar.
1: Sí, i moltes anècdotes, perquè l'artista ha parlat, per exemple, sobre quin dia dels Beatles li agradaria viure una altra vegada.
2: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: I no sé si us heu preguntat això alguna vegada, si us heu preguntat mai a què s'hauria dedicat si no hagués triomfat en la música. Doncs bé, li han demanat i ha respost això.
2: Quan estava a l'escola, hi havia el mestre de carreres que et deia si eres bo o no, i em va dir que podia ser professor d'anglès. Podria haver sigut un professor d'anglès amigable i vell.

0: quina vida tan diferent hauria tingut, no, Paul McCartney, si hagués estat professor d'anglès en lloc de Beatles?
1: Sí, segurament.
0: Molt diferent, molt diferent. Aviam, de què més ha parlat en aquesta entrevista?
1: Sí, perquè fins ara hem recordat molts moments passats, però també els usuaris de TikTok que estaven connectats li han demanat opinions. Per exemple, McCartney també ha deixat veure la seva opinió sobre com ha evolucionat la manera de consumir música. We kind of
2: started off. Vam començar amb els disfonogràfics, els LP, els vinils. Hem passat pels casets, CDs i, finalment, estem aquí amb l'streaming. Per mi, està bé. És una nova manera de treure música. No m'importa com les persones hi accedeixin mentre hi accedeixin. To access it.

0: As long as they do access it.
1: I esclar, ell quan va començar, evidentment, no hi havia Spotify, però sí que ha confessat que té compte aquesta plataforma.
0: Yeah, so I know it's so easy.
2: És molt fàcil. Jo utilitzo Spotify. És molt fàcil. Només entres, et diu què estàs buscant i hi ha tot tipus de música. Bossa nova, rock and roll.
0: Bossa nova, rock and roll.
3: Aquesta cançó que canta Paul McCartney, en aquesta ocasió amb Ringo Starr, justament, eh?
1: Exacte, sí, col·labora amb ell també.
3: No sabem si serà potser l'últim disc de Paul McCartney.
1: Veurem què passa en el futur. Del futur també n'ha parlat, però en aquest cas era per dirigir-se als joves. Els ha donat algun consell.
2: Proveu de creure que tot és possible. Totes les coses són possibles. I quan trieu una cosa, apliqueu-s'hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
1: I per descomptat, ha tancat aquest directe que ha fet a TikTok recordant el motiu pel qual l'ha fet. Evidentment, era la promoció d'aquest àlbum que surt divendres, The Voice of Dungeon Lane.
2: Si us pregunteu què passa aquesta setmana, la resposta és Dungeon Lane. Es diu The Voice of Dungeon Lane i és el meu nou àlbum. Hi he posat algunes cançons molt diferents. Crec que m'agrada, així que espero que a vosaltres també.
3: És difícil que no agradi, perquè s'ha de dir que t'agradi l'estil de música que t'agradi. Paul McCartney sempre ha fet bones cançons, no?
1: Això
3: ja les
1: sí,
3: feia amb els Beatles i n'ha continuat fent a l'edat de 83 anys aquest, no sabem si últim disc, The Voice of Dungeon Lane.
1: Però ben modern, el TikTok.
4: I tant que sí.
3: Gràcies, Marc.
1: Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
8: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
7: per... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
9: És tan fort que cada vegada que hi penso...
7: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
10: Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
7: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
11: Una nova finestra a l'univers blanquiblau.
7: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
12: És un dia feliç.
7: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Once inside a woman's heart. Catalunya Ràdio. A man must keep his head. Les notícies. Some men never go. Sota la llum de la lluna. Oh, blame it on midnight. Amb Manel Elias. Shame on the moon. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya nit.
14: Avui és un d'aquells dimecres, abans d'acabar el mes, perquè se'ns està acabant el mes de maig, que tenim entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer, en què Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint passen desapercebudes. Avui descobrim un ultraric xinès de 36 anys, per tant jove, encara li queda aquí futur per fer carrera, que ha aixecat el seu imperi amb les criptomonedes i que ha rescatat, atenció, Donald Trump en la temerària incursió en aquest món que va fer el president dels Estats Units. Un home, ara ho sentireu, que s'ha menjat el plàtan més car del món. Això haurem d'anar explicant a poc, per sort tenim aquí el Xavier Vilà, que s'explica bé. Bona nit, Xavier.
15: Què tal? Bona nit.
14: A veure, d'entrada, de qui parlem?
15: Parlem de Justin Sun, un senyor que va néixer l'any 90 a la província xinesa de Qinghai, fronterera amb el Tibet.
16: We want to be the bridge between all the financial assets around the world. The USDT on Tron has way more value.
15: Aquí l'escoltes, Manel, o el parlant del bridge. Resulta que aquest senyor vol ser un pont, vol desgranar un somni, que la seva plataforma, que es diu Tron, esdevingui el pont, aquest bridge que escoltàvem, que cal travessar perquè qualsevol de nosaltres fem una transacció financera arreu del món. És a dir, que si pagues en alguna banda, ell cobri.
14: Que passis per ell, clar.
15: Que passis per ell. Un projecte, per tant, d'una ambició colossal sorgit d'aquest emprenedor que està rodejat de molta polèmica, ara t'ho explicaré. Un home que va ser portat per la família quan només tenia 4 anys de l'interior xinès d'aquesta província que hem dit cap a la bulliciosa Quantung, a la costa meridional del país. Justin Sun tenia una mare que era periodista esportiva i un pare que planificava pel govern, feia plànols i feia coses amb escaire i llapisos. I ell va esdevenir un nen lletraferit i tenia molta curiositat per les coses, i això li va venir explicat per una inspiració d'un premi Nobel xinès que es deia Mo Yan. Aquesta és una banda de la seva vida. L'altra és l'ànsia de poder. De criatura va tenir clar que ell volia remenar calés. Ja hem vist que en té molts. I per qui va llegir a Michel Foucault, el filòsof francès. Total, que amb aquest còctel tan europeu i asiàtic combinat, amb 17 anys, guanya la plaça a la prestigiosa Universitat de Pequín i aquí aflora Manel el seu esperit rebel. Critica el govern xinès pels plans d'orientació acadèmica, i això no és poca cosa, els qualifica de cruels i els compara amb l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot una declaració d'intencions.
14: Sí, apunta maneres, i aquí potser és quan comença la seva connexió amb Donald Trump.
15: Bé, quan va a aquesta universitat hi ha un professor que no se li acut res més que dir-li: tu, si vols aprendre anglès, el que has de fer és consumir televisió nord-americana.
14: Uh-huh.
15: I Justin Sun el que fa és recórrer a BitTorrent, que és un servei d'intercanvi d'arxius peer-to-peer, que anys més tard, per cert, adquiriria, se'l faria.
14: Se'l va comprar, no? Se'l va comprar. Està bé.
15: I quan estava en aquesta plataforma va començar a descarregar-se repeticions de l'aprenent, The Apprentice, Trump en vena.
12: Hey, look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble, and now you cut them off as they're fighting each other for who should be fired. Michael,
17: yes.
12: Michael,
17: yes, sir.
12: You're fired.
14: Estàs acomiadat, eh? Ja tenia l'estil que té ara Donald Trump. És aquest reality show que li va ensenyar a Justin Sun. Estem dient Justin Sun, escrit amb S-U-N, com Sun, per si algú ho vol buscar. Aleshores, aprèn anglès amb Donald Trump,
15: sí.
14: I Donald Trump té un vocabulari molt específic.
15: Molt particular.
14: Per exemple, estàs acomiadat.
15: I Justin Sun, Sun, ja se'l fa seu, aquest eslògan. Un home que va quedar captivat per les lliçons del magnat nova iorquès sobre especialment la competència despietada que es marca Trump, i a l'ego, que també forma part de l'ADN de l'ara president nord-americà. I, és clar, aquest són sentiments que són una mica anatema en la societat xinesa, no encaixen exactament igual com a la nord-americana, com sabem. Però imbuït per aquest esperit, Sun no se li acut res més que anar-se'n a Pensilvània a estudiar, a fer un màster d'economia política, i saps on va? A la universitat on va estudiar Trump. A l'Alma Mater, a la University of Pennsylvania. Per tant, els contactes, ja veus que
14: sí,
15: els astres
14: sí.
15: Es van alineant.
14: Exacte.
15: I després torna a la Xina i arrenca el seu somni, i ho fa a Ripple Labs, que és on comença a treballar en criptomonedes.
14: Ripple Labs. Sí. Aquí entrem en el món de les criptomonedes, i irromp a la seva vida encara un altre magnat.
15: Sí, perquè parlem de Trump per una banda, però quan torna a la Xina, ell el que fa és anar-se'n a una altra universitat a estudiar, una creada per Jack Ma, ni més ni menys el creador d'Alibaba, al darrere del gegant del mercat online AliExpress, que segur que moltes famílies que ens escolten coneixen, perquè les criatures arrasen comprant coses online. En aquesta aventura pedagògica només eren 30 estudiants i Sun era el més jove. I Jack Ma el que fa és fer de Sun el seu protegit. I ell es gradua el 2018 amb un títol de la seva tesi també significatiu: Blockchain, el naixement d'internet descentralitzat.
14: Blockchain.
15: Per tant, ja anem entenent una miqueta el perfil d'un personatge que, a partir d'aquesta tesi, genera Tron, aquesta plataforma envoltada de controvèrsia, sobretot, Manel, perquè antics treballadors que hi han estat amb ell asseguren que Sun va plagiar directament el codi d'escriptura original, i que després, un cop ja creat, va crear al seu voltant una nova criptomoneda, aconsellat per un advocat que havia treballat a la SEC, que és el regulador financer del govern dels Estats Units. Per tant, moltes coses aquí una miqueta fosques.
18: The USDT on Tron, it has way more value.
15: Aquí Sun justifica com ho va fer, diu que aquestes crítiques no tenen res de verídic, i va ser finalment aquest any 2021 que va crear aquesta criptomoneda dintre de l'entorn de la plataforma Tron, en plena controvèrsia per això que et comento de l'advocat. Un advocat que, per cert, li va desaconsellar fer aquesta operació, però ell, Sant, en va fer cas omís, captivadíssim pel dividend potencial que podria donar-li una plataforma que ja tenia 100 milions d'usuaris a la xarxa.
14: O sigui, ell tira endavant, eh?
15: Tira endavant, i això fa que tingui problemes perquè en aquest tir endavant també, a banda de l'advocat que li diu que no ho faci, involucra una altra empresa americana que està acusada de manipulació de mercats i d'ús d'informació privilegiada. O sigui que ja veus com està la cosa.
14: Doncs sí, per tant, això al final li va portar mal de cap seriosos?
15: Mal de caps que ell aconsegueix, diguéssim, que rebaixar, perquè en l'escenari que estem comentant apareix una altra empresa impulsada pels Trump, per la família Trump, una empresa de criptomonedes que es diu World Liberty Financial. Sant inverteix abastament i perd molts diners, però fa que Trump guanyi 400 milions perquè hi havia una clàusula dintre de l'acord que diu que tot allò que es perdi a partir dels 30 milions inicials, els Trumps no en saben res. Els hi correspon guanyar. Per tant, el peatge de Sant és gran, perd diners, però per altra banda dona els seus fruits perquè recluta a Trump per aconseguir el que et deia al principi, que Trump vagi sent, i veurem si ho acabarà sent al final, aquesta plataforma per la qual tots haguem de passar si mai fem cap comerç online.
14: Déu-n'hi-do. Des que has començat a parlar, que t'estic seguint, molt interessant, però estic esperant en quin moment apareixerà el plàtan, perquè hem començat aquí a la presentació dient que aquest home es va menjar el plàtan més car de la història,
15: no podia,
14: o alguna cosa així.
15: No podia deixar de dir-vos-ho, és una miqueta una frivolitat, però és que a la vida de Sant hi ha un component que barreja filantropia, art i un plàtan. I és que aquest senyor es va fer viral perquè un dia va comprar una obra d'art,
14: sí,
15: que era un plàtan enganxat a una paret amb una cinta adhesiva. Això era tot. Va pagar 6,2 milions de dòlars per aquesta obra. I es va fer el mil homes convocant una roda de premsa per anunciar que havia comprat l'obra d'art i per, immediatament davant de totes les càmeres, arrencar el plàtan de la paret, pelar-lo i cruspir-se'l. La qüestió és que els periodistes assistents immediatament van sortir a l'exterior de la firma Sotheby's que havia fet l'audició i van parlar amb l'immigrant de Bangladesh que li havia venut el plàtan, que havia costat 35 centaus de dòlar.
14: O sigui que de 6 milions, res de res.
15: Clar, l'obra d'art estava valorada amb això perquè era una obra d'art de nom Comedian de l'artista Mauricio Catalán, i Sant va decidir pagar aquest import. Naturalment, quan a l'immigrant de Bangladesh li van dir el que havia pagat aquest home pel seu plàtan de 35 centaus, va entrar en còlera recordant que ell, com a treballador d'un lloc que ven plàtans, cobra 12 dòlars l'hora en jornades de 12 hores diàries, faci sol, plogui o faci el que passi.
14: Déu-n'hi-do.
15: Sant va mirar de rescabalar-lo, comprar-li plàtans per valor de 25.000 dòlars. No estem segurs si va quedar content. El que sí sabem és que Sant, al final, va decidir, després d'aquest incident, convertir-se en cònsol de l'illa de Granada, una petita illa al mar del Carib. Un lloc, per cert, Manel, on no es coneix que conreïn plàtans.
14: No, Déu-n'hi-do, això va ser una... Aquesta performance m'has deixat distret, però, en fi, una biografia que efectivament és interessant. Veurem si acabem passant per Tron o no, o si hi ha algú que està tronat, o què acabarà passant aquí. Però impressionant. Una vegada més ens deixes amb la boca oberta. Personatge del mes de maig, Justin Sant. D'aquí un mes hi tornem amb l'últim de la temporada.
15: Ens en queda l'últim de la temporada.
14: Això hauràs d'acabar fort, eh?
15: Us prometo emocions fortes.
14: Sí, perquè per superar aquest et costarà. Gràcies, Xavier.
15: Gràcies, Manel.
17: El plàtano.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb Lídia Téllez, que la tenim allà esperant. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Escolta, tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Només ara.
0: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara.
1: Mira, comencem. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Aleixa Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Per una altra banda, tenim el redoble setge judicial al PSOE. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I la foto de portada es veu la Policia Nacional ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid amb l'escorcoll que es va fer durant el dia.
0: Molt bé, i què més?
1: També l'Iran difon un esborrany d'acords sobre l'Hormuz que Washington nega al cap de molt poc. Per una altra banda, tenim, es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I en quant a futbol, l'ingrés del Newcastle, Gordon, primer fitxatge del Barça. I ja està.
0: Ja està, eh?
1: Bueno, també puc dir-te que l'altra foto de portada són les noies del Barça en el camp.
0: Molt bé. En el comiat d'Alexia Putellas, sí. Entre d'altres en aquest últim partit que les culers han jugat al Johan Cruyff. Gràcies, Lídia. Bona nit.
1: Bona nit. Fins demà.
0: Adéu.
2: I aquí a l'estudi tenim el Marc Güell amb tres portades més.
3: Sí, comencem per La Vanguardia, que obre amb Pedro Sánchez, rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. La foto de portada és per Sánchez reunir-se amb el Papa Lleó XIV en la trobada que han mantingut avui. I precisament en aquesta portada també destaquen una entrevista a Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, dies abans que el Papa visiti la ciutat. I destaquen aquestes paraules. El Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. I una altra entrevista que trobem a La Vanguardia, a Siri Hatzbeth, que publica Històries de fantasmes. La novel·lista de la novel·lista destaca en aquestes paraules. Sabia que Paul Auster estava allà mirant-me i va ser meravellós. També l'entrevista en El País, que titulen Paul Auster i jo mai ens avorríem. L'obertura, però, del País és que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. I la foto és per dos policies custodiant avui la seu del PSOE. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes, i també en aquesta portada destaquen que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I acabem al Punt Avui. Titulen Pedraz també apunta al PSC. Amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. I també un titular esportiu al Punt Avui. Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real.
0: Gràcies, Marc. A aquesta hora també hem de fer un cop d'ull, avançar alguns dels continguts que sabem que demà els nostres oients es trobaran a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
4: Bona nit. Doncs mira, com que tenim aquesta mena de tsunami político-judicial, sí, ens podem esperar qualsevol sorpresa. En qualsevol cas, demà sí que hi haurà munició, tant per el Partit Popular com Partit Socialista, perquè hi ha dos judicis en marxa. L'un, el de l'anomenat cas Kitchen, recordeu, l'Audiència Nacional. Veurem asseguts a la banqueta com acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2 al Ministeri. Se'ls acusa d'ordinar una trama, doncs, per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, també per sostreure-li documentació i evitar que es poguessin filtrar proves de la comptabilitat de bé del Partit Popular. Llavors, demà els s'asseuran a la banqueta com a acusats. Recordem que en aquest judici també han comparegut com a testimonis el mateix Bárcenas, el mateix Mariano Rajoy, la que era la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, y que van a dejar algunas perlas como estas.
5: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
6: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
7: ¿Fue informada en algún momento?
8: No, no. Pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
4: no recordaven res del que havia passat. Un altre procés judicial, com dèiem, en aquest cas a l'altre bàndol, és el del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó si es demostra que efectivament es va beneficiar, com diuen les acusacions, d'un lloc de treball que suposadament li van fer a mida a la Diputació de Badajoz per ser coordinador d'activitats dels conservatoris de música. Si es demostra això, doncs mira...
2: Demà foc creuat, segur.
0: Aquí ho explicarem.
4: La fiscalia li demana l'absolució, però veurem què passa. I res, i una altra qüestió, doncs, com deia avui un representant sindical d'educació, que sembla la cançó de l'enfadós.
7: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Una nova convocatòria de vaga, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i un cop més s'asseuren tots a la taula de negociació, departament i docents, per veure si resolen aquesta qüestió i arribar a un acord.
2: Molt bé, la trobada és a les 12 del migdia, a veure si a aquesta hora demà podem explicar
0: algun canvi, no?
2: Exacte, a veure si ha canviat d'alguna manera. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu.
2: Doncs titular a titular, paraula a paraula, hem anat avançant i el dia li queda un quart d'hora. Entrem al tram final d'aquest dimecres, que el volem passar ben acompanyats.
0: I el farem amb la persona que tindrà l'última paraula del dia. Diu que va aprendre a llegir als 4 anys amb Tintín, concretament amb el Lotus Blau i les joies de la Castafiore, de tapes dures i de llom de roba. Eren els anys 1964 i 1965. Col·lecciona figuretes tintinesques que ha trobat en diferents racons del món. Segurament per influència del reporter belga, el nostre convidat d'avui va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i 40 anys després de llicenciar-se va defensar la seva tesi doctoral sobre Tintín. Ara, tot el que sap sobre Tintín ho podem llegir en el llibre Tintín, periodista vicario. Qui ens acompanya avui és advocat, és també periodista, i ara hi hem d'afegir l'etiqueta de tintinòleg, Josep Manel Silva. Bona nit.
8: Bona nit, Agnès.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Sí, he confirmat que Catalunya és una anarcosocietat. He après que la intel·ligència artificial, a part de posar en risc el pensament crític, també es dedica a triturar llibres, però sobretot crec que el més important que he après avui és que Paul McCartney el divendres traurà un nou disc que es diu The Boys of Dungeon Lane, i que, com que una de les cançons la canta amb Ringo Starr, podem dir que els Fab Four ja no existeixen, però els Fab Two, no? Tornen els Beatles, el que queda dels Beatles, com a mínim, torna aquest divendres.
0: Molt bé, t'hem vist, moure't a la cadira mentre escoltàvem a Paul McCartney.
8: Bueno, sóc un boig dels Beatles, sí.
0: Et vas fer periodista per Tintín?
8: Vaig estudiar periodisme per Tintín, sí. Sí, la resposta sí.
0: Què t'atreia de Tintín?
8: Bueno, el viatge, l'aventura, la curiositat, també els valors que hi ha al darrere, perquè la honradesa, el lluitar contra els dolents, contra això quan ets petit, no? Contra el mal, doncs sí, això és el que m'atreia, i tot i que Tintín, tothom diu que és periodista, però la meva tesi és que no sempre exerceix de periodista, doncs sí que crec que és un model per molts periodistes i que molta gent ha estudiat periodisme gràcies o per culpa de Tintín.
0: N'has fet un llibre, força farcit, de moltes pàgines, Tintín, periodista vicari, és la teva tesi.
8: Tinc un manual d'instruccions perquè la gent s'espanta per com llegir aquest llibre, saps?
0: Ah, sí? Com s'ha de llegir aquest llibre?
8: S'han de llegir les primeres 140 pàgines, que explico una miqueta la vinculació entre l'obra i l'autor, que és molt important, perquè al darrere hi ha un autor, que es deia Hergé, Georges Remy. També la idea de per què Tintín és o no periodista i quan exerceix. I aleshores, jo sempre dic a la gent que s'ha d'aturar aquí, 140 pàgines no és molt, no? I aleshores, recuperar els àlbums de Tintín, perquè hi ha una anàlisi de cada un d'aquests àlbums en relació a l'aparició de mitjans de comunicació i de l'exercici del periodisme dintre de cada àlbum. I això es pot fer tranquil·lament, doncs, a l'estiu, per exemple. Agafes un àlbum de Tintín i busques l'apartat corresponent dintre del llibre. I després, al final, són 20 pàgines de conclusions. O sigui que, en realitat, aquest llibre és per llegir la primera part, la segona, amb tranquil·litat, anar fent, i quan acabes, doncs...
2: És un llibre que
8: pot
9: durar...
2: Et pot acompanyar tota una vida.
9: Ah, això mateix. Bueno, un estiu. També, tota la vida.
2: Home,
9: tota la vida, sí.
0: De vacances llargues,
9: depèn de les ganes que tinguis i de si ets molt fan o no del Tintín.
2: Clar. Parlaves de si Tintín és ben bé o no periodista. Comencem per l'autor, per Hergé. Hergé sí que ho era, no?
8: Hergé va començar a treballar molt jove amb un diari que es deia Le 20e Siècle, que era un diari de Brussel·les, un diari catòlic, conservador, i ja dibuixava, i dibuixava prèviament, però ell tenia vocació de reporter, més que de periodista, que el reporter seria... en aquella època hi havia l'Albert Londres, una sèrie de reporters que viatjaven per tot el món i eren com una mena de referència per a la gent jove, no? Aleshores, ell tenia aquests models, i ell realment sempre deia que el dibuix havia d'estar al servei de la narració. Es considerava molt més periodista que dibuixant, tot i que era un grandíssim dibuixant. I va començar a publicar en aquest diari perquè el director, que era un sacerdot, li va encarregar fer un suplement infantil per nens que es deia Le Petit Banquiem. I aquí va inventar, quasi obligat, el que jo dic que és el seu vicari, no? Perquè ell, si era un reporter frustrat, va crear una espècie de reporter fictici, que era el Tintín, que en realitat els primers àlbums el que són reportatges dels països on viatja. Viatja primer a la Unió Soviètica, després a l'Àfrica, després a Amèrica, després a l'Àsia, i aleshores els àlbums són reportatges periodístics que ell, sense viatjar, perquè es documentava sobretot a través de la premsa també, doncs, dels llocs on enviava Tintín a viatjar i a fer de periodista, però sobretot també a lluitar contra el mal, perquè bàsicament és un... i a investigar, perquè també era un investigador. El periodisme i la investigació, doncs, està molt relacionat, no?
2: Per tant, Tintín és un dels periodistes més famosos. Hi ha Superman, que també era periodista, no? Però...
8: Tinc, o sigui, una part de la meva tesi, que no està en aquest llibre, però després vaig publicar un llibre, que és una, vaig publicar un article, que és una recerca sobre tots els personatges de còmic que han exercit de periodistes o del món de la comunicació. Està publicat a la revista de la Societat Catalana de Comunicació.
2: Ah, que bo.
8: Sí.
0: I tant sort ara, així ràpid, algun altre que tinguem tots en l'imaginari.
8: Bueno, Spiderman també ho era, per exemple, perquè era fotògraf, era fotoperiodista, no? Sí, òbviament, Superman és el model. Però la diferència és que aquests són superherois, que el periodisme és com la seva professió excusa, la coartada, Tintín és al revés. Tintín no és un superheroi, sinó que és gràcies a la seva professió que lluita contra els dolents. No? La part mítica de l'heroi no és a través de les seves capacitats sobrenaturals, sinó a través de l'exercici de la seva feina, de la seva professió.
2: Ben vist. Sí.
8: I després una altra cosa que crec que és molt important, que molta gent no sap, no? Que és que totes les aventures de Tintín van ser publicades prèviament a la premsa. Primer a aquesta revista que et deia, Le Petit Ventiem, que era el suplement de Le Ventiem Segle, després a Les durant la guerra, que era un diari ocupat pels alemanys, per això hi ha una certa crítica sobre Hergé, perquè va publicar durant la Guerra Mundial doncs amb un diari ocupat pels nazis, i després, dos anys després, que perquè va estar castigat dos anys per haver precisament col·laborat, doncs van crear una revista que es deia Tintín, i aleshores totes les aventures, abans dels àlbums, sempre es publicaven per entregues, de manera molt periodística, molt folletinesca, no? I per tant, això també és una característica, perquè una de les coses que jo faig al llibre també és explicar totes les vinculacions i les aparicions dels mitjans de comunicació dintre dels àlbums, que és una barbaritat, és una barbaritat. O sigui, es pot dir que l'obra del G, que comença el 29 i acaba el 76, és una obra mediàtica, perquè està ple de referències a la ràdio, al cine, a la televisió, abans pràcticament de que comencés a emetre la televisió, a la publicitat, que també comptabilitzo totes les vegades que hi ha referències publicitàries, i el propi RG crea marques i diaris o mitjans de comunicació propis. O sigui, acaba creant un ecosistema en què les marques i els mitjans els ha creat ell, però semblen reals, no ho són. Aleshores, aquesta barreja entre ficció i realitat és una de les coses més interessants que hi ha a la seva obra.
0: Has dit moltes coses, una de les quals jo crec que potser molta gent no sap, que és que l'últim àlbum va ser publicat el 1976.
8: Sí, Tintín Los Pícaros és l'últim àlbum acabat i es va publicar el 76, entre altres coses perquè ell va deixar un àlbum inacabat que es diu Tintín i l'Alfart, que va deixar instruccions que no continués després de la seva mort. Aleshores, és una obra que és acabada el 1976 i estem al 2026 i continuem parlant
0: d'això. De Tintín, no? Hi ha algú que encara fa tesis...
8: Sí, algun tronat que fa una tesi doctoral.
0: Aviam, s'han publicat 100 milions d'exemplars d'àlbums de Tintín en 100 llengües diferents.
8: Més de 130 ja porten.
0: Amb llatí inclòs. Sí. Per tant, l'èxit
8: és... d'Ínsula Nigra, que és la illa negra, en llatí. Jo la tinc a casa, aquesta.
0: Clar, hi deu haver aquí un o no, molts àlbums de col·leccionista.
8: Sí, hi ha gent
9: gent que es dedica a col·leccionar tots els àlbums, perquè són 130 llengües o dialectes, perquè molts són dialectes, però no de tota la col·lecció, saps? O sigui, a vegades és només algú que fa un àlbum amb una llengua per preservar aquella llengua i no fan tota la col·lecció, perquè a vegades perquè és car també la traducció i tot això, no? Però, efectivament, són més de 130 llengües, ja.
0: Aquí hi ha molta gent que tothom coneix Tintín, i jo crec que hi ha molta gent, però, que no sap res de Tintín a la vegada, no? Segurament. Sí. Es produeix aquesta circumstància. Bueno, tothom coneix...
9: Sobretot, Agnès, ara, perquè molta gent jove, fins i tot, que jo he parlat, clar, a la universitat, per exemple, no? Que soc professor de la universitat i em trobo amb gent jove. Per exemple, a l'Autònoma fem una pràctica cada any sobre fake news i propaganda política basada en un àlbum d'Astèrix i un altre de Tintín, que és la Chitxània de l'Astèrix i el Lotus Blau del Tintín. Perquè hi ha molts elements en comú sobre les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, els rumors com a forma de destrossar una societat, com a arma també de propaganda en cas de conflicte bèl·lic. Tot això és, o sigui, és molt modern, Tintín. Encara que no ho sembli, hi ha moltes coses... És una mica com el Simpson, jo sempre dic, saps? Que moltes coses que surten al Tintín han passat després, estaven previstes, o fins i tot es va avançar, òbviament, amb el tema de la Lluna, per exemple, no? O sigui, es va avançar 16 anys abans d'arribar realment a la Lluna, Hergé ja els va enviar amb un àlbum que és un díptic, perquè són dos, que és molt realista, que es va documentar molt bé i que fins i tot en fons de la NASA, per veure que era possible arribar a la Lluna.
0: I alguns pecats, com Tintín al Congo, o no? Com ho veus tu?
9: Bueno, són...
0: Va ser molt criticat, no? Per racista...
9: A veure, jo sempre dic que racista no és molt paternalista i és producte... També és veritat que els dos primers àlbums eren encàrrecs del seu director, que, com hem dit, era un sacerdot molt, molt conservador, que el Congo en aquells moments era una colònia de Bèlgica i el va enviar allà perquè volien també augmentar les vocacions perquè la gent anés a les colònies a treballar des de Bèlgica, no? Però, evidentment, ell no havia anat mai i va reproduir un model que era el que en aquella època s'explicava en els mitjans, és a dir, és producte d'un moment determinat. Que, per cert, després, com que és una obra acabada i algunes edicions les van anar revisant, moltes coses ell les va... O sigui, va evolucionar també com a persona l'autor, no? I aleshores, aquestes coses ell mateix va reconèixer que eren producte d'una època, que eren errors, pecats de joventut, fins i tot arriba a dir, però que amb els anys, evidentment, s'ha d'entendre, en alguns països està prohibit als menors. A Anglaterra, per exemple, les biblioteques no el pots trobar a les seccions de menors, al Tintín al Congo, no? I és un llibre que, si el veus, no és gens perillós, però efectivament... Mira, més en contra estarien els animalistes, perquè es dedica a fer una matança al Tintín de moltes bèsties d'allà del safari de l'Àfrica, que no tant per la relació amb els negres, que evidentment és producte d'una altra època, però no és racista. Jo crec que no és racista.
2: Els examinadors de la tesi doctoral van gaudir, ja t'ho asseguro jo, perquè...
9: Bueno, vaig tenir un tribunal de 5 persones de diferents universitats i algun d'ells va ser durillo, després em van posar el cum laude, però no creguis que va ser una cosa fàcil, no, perquè van preguntar moltes coses, sí.
2: Gaudí segur que ho van fer. Per cert, tu també ets col·leccionista de coses de Tintín o no?
9: Mira, bàsicament de llibres. El que passa que amb els anys, clar, com que això ve de petit, és una malaltia de petit, doncs hi ha molta gent que em regala coses, no? I jo què sé, avui porto aquí un pin de Sildàvia, que és un país fictici, però que hi ha una xarxa de consulats, hi ha una gent molt boja que es dedica ser cònsols de Sildàvia a cada país. I aleshores, jo tinc passaport de Sildàvia, o sigui, tinc una doble nacionalitat, no? Perquè tinc nacionalitat sildava també, passaport, DNI... Sí, hi ha gent que fa aquestes coses.

0: dream. Avancem cap a la mitjanit i avui l'última paraula del dia la tindrà en Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari i també tintinòleg amb aquesta tesi, doctor en comunicació social i aquesta tesi, Tintín, periodista vicario, per la qual va obtenir un cum laude i que es mereix com a mínim ser cònsol d'algun país inventat per Hergé al món de Tintín. Gràcies, Josep Manel, per acompanyar-nos i tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
1: Sí, sí, farem un comiat tintinòfil, la podria ser d'una altra manera, no? Que seria una cosa així com, bona nit Catalunya, que descanseu. Jo encara diria més, que descanseu, bona nit Catalunya, que és una cosa que feien els Dupont i Dupont.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta avançar les eleccions generals, tot i el nou front judicial obert contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Sánchez. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, aquest dimecres, a buscar informació sobre el cas. El mandatari espanyol s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: L'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà i exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors a l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, actualment diputat al Congrés per Sumar.
1: Aquest dijous continuen les protestes al sector educatiu. Hi ha convocada vaga al Maresme i al Vallès. La jornada d'aturada unitària a tot Catalunya d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el Departament d'Educació. Les dues parts s'han tornat a reunir per intentar tancar un acord per resoldre el conflicte laboral, però no ha estat possible. Les negociacions continuaran aquest dijous, centrades sobretot en l'increment salarial i el nombre d'efectius per a l'escola inclusiva. El govern proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any han crescut un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els pares donen diners o una segona residència perquè els fills puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que ja es fan a Catalunya es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts registrats. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes.

0: de seguretat. Un dels exemplars del Tyrannosaurus Rex més grans i complets descoberts fins ara se subhastarà aquest juliol a la casa Sotheby's de Nova York. El fòssil, anomenat Goose, es podria arribar a vendre per uns 30 milions de dòlars.
1: L'esquelet té uns 67 milions d'anys i fa gairebé 12 metres de llargada i 4 d'alçada, unes dimensions similars a les d'un autobús urbà. Els científics destaquen la bona conservació de les dents i de l'esquelet, que està gairebé complet. Aquesta venda reobre el debat sobre si peces d'aquest valor científic poden estar en mans privades o han de ser en museus públics. En declaracions a 3CAT Info, l'arqueòleg Eudal Carbonell té clar que preval la investigació històrica.
2: Un exemplar de Tyrannosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
1: El rècord actual el té un altre exemplar, venut l'any 2024 per 45 milions de dòlars per la mateixa casa de subhastes.
0: I als esports, el Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
1: Alexia Botella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaurana ha reconegut que aquesta està la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Reial Societat per 2-1.
0: Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelerarà per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
6: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, que és que jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient, sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
13: Em van passant coses.
12: Sí.

0: Avui he mirat diverses vegades el vídeo en què Alexia Putellas explica als barcelonistes la seva decisió d'acabar la seva etapa al Futbol Club Barcelona. M'he aturat com si anés a fer un treball universitari en l'expressió "m'he buidat", la mateixa que va fer servir Pep Guardiola quan va deixar el mateix club el maig del 2012. Jo acostumo a buidar olles de verdura quan entrec el caldo, buido les papereres, buido els armaris quan faig neteja, buido la rentadora abans d'estendre-la, buido el carro d'anar a comprar, buido la maleta quan torno d'un viatge, buido les butxaques abans de posar una peça a rentar per si hi ha algun mocador de paper. I m'he preguntat, tu, Marta, quan et buides? I no he trobat cap moment de la vida en què ni jo ni ningú del meu entorn hagi fet servir aquesta expressió. Em puc cansar d'una situació, estar farta d'una persona, d'una feina, d'un ambient determinat, i aleshores dius fins aquí i marxes, fas per canviar o deixes aquella persona amb la paraula a la boca, però no acaba d'entendre exactament què vol dir buidar-se quan portes molts anys estant al capdavant d'una feina que t'agrada i triomfant perquè has aconseguit tot el que volies. Potser és justament això el que molts no podem concebre perquè no tenim tot el que voldríem i per això no ens podem buidar. Sempre prefereixo omplir-me, sempre prefereixo veure l'ampolla mig plena, sempre prefereixo buscar nous reptes i tenir nous horitzons, però jo a això mai ho anomenaria "m'he buidat". Potser és que, com que sóc ignorant, no entenc l'excepció que pren aquest verb quan el diu algú que té 32 anys i probablement el que vol és buscar nous al·licients professionals i personals. Tot i així, tota la sort del món. I vosaltres, us heu buidat aquest dimecres? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí aquesta edició d'avui de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Com sempre, el telèfon obert perquè podeu fer les vostres preguntes, donar respostes, fer les vostres reflexions, queixar-vos, felicitar a qui vulgueu. Com sempre, el telèfon 93207474 o també el WhatsApp del programa, el 667-220-148, on continua una mica l'èxit, per dir-ho així, que va tenir i la conversa que vam tenir sobre sifons i molta gent que va recordar doncs mil anècdotes sobre haver comprat sifons o que buscava comprar sifons i que no n'havia trobat ara. I avui ens hem trobat al WhatsApp del programa aquesta proposta que ens fa sobre sifons, ens fa l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, ara estava escoltant aquest senyor dels sifons, m'ha vingut al cap que podia, ell que diu que fa tanta llumeta i hasta per una tauleta de nit, posar-s'hi una pantalla i servir de llum, perquè jo ho vaig fer amb una botella que fèiem a manualitats i vam pegar tot de vidrets, una botella una mica ampla, i després vam posar una pantalla dalt i una llum, i fa de llumet, i queda molt bonic. I amb un sifon segurament que també es podria fer.
0: Veus? Una nova idea pels sifons. Està molt bé. De fet, hi ha una altra persona que ens ha deixat també un missatge sobre els sifons, que és l'Albert. L'ha deixat escrit. Diu, tinc un sifó de Cusa, Carbòniques Urgell Sagarra S.A. Segur que en Jaume Castells en té alguna. Diu, hi ha una història molt bonica del net del fundador de Cusa. Podria ser que el fundador fos del Poal o de Palau d'Anglesola? Quin gran programa el vostre, ens diu l'Albert, quan era pèrit l'escoltava algunes vegades, diu l'horari no ajudava història d'un país. I sobre els sifons, i en concret el del Jaume Castells, de Mollerussa, que vam entrevistar ahir, ens ha preguntat la Núria, des de Matadepera, vol saber si els sifons que adquireix per col·lecció estan buits o plens, i si plens es valoren més o igual que buits. En Jaume ens ha explicat que tots els sifons de l'exposició estan buits per un tema de pes. Un sifó buit pesa 1,20 kg, aproximadament, o 1,80 kg. En canvi, si estiguessin plens, pesarien 1 kg més, per tant, 2,20, 2,80. A més, si els aconsegueix plens, els buida, diu ell. Per tant, els sifons del Jaume sempre estan buits, els que hi ha en aquesta exposició. Va, al 93207474 ens truca en Jordi, des de Barcelona. Bona nit.
3: Molt bona nit. Mira, parlant de sifons, i no era pas del tema, sóc un entusiasta dels sifons, tinc molts amics estrangers i quan venen a casa a Barcelona els hi fa com molta
0: gràcia
3: això de fer un vermut amb sifó. I durant anys els comprava a Carrera O, després a Milà i Fontanals, i ara ja estava desesperat buscant, i l'altre dia vaig decidir trucar a la marca de sifons Heiser i dir, escolti, a Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
0: Carai.
3: Que, per
0: molt
3: tant,
0: bé,
3: he recuperat una tradició.
0: Sí, senyor, i tant. Que bo.
3: No, jo trucava per una altra...
0: Per una altra
3: jo
0: cosa.
3: Sí, de fet, dues coses adreçades a l'Ajuntament. M'imagino que quan un es jubila té temps per fer coses que no ha fet mai a la seva vida, no? Mm. Una d'elles és ser més responsable com a ciutadà i d'alguna manera també ser potser una miqueta més torracollons, diguem-ne, no? En el sentit que jo, per exemple, m'esgarrifo que sempre que hi ha una activitat esportiva, una marató, una activitat al costat de casa, per exemple, un institut, hi ha tanques per tot arreu, el carrer queda tancat i les tanques poden passar una setmana, dos, tres. De fet, hi ha unes tanques aquí als Recreadors al carrer Còrsega que he formulat ja com tres avisos a l'Ajuntament i fa uns 8 mesos que hi són, diguem-ne, no? A la confluència. Jo no entenc com no hi ha un protocol de que quan hi ha una activitat i es col·loca unes tanques, doncs amb un termini lògic de temps, el mateix servei municipal que ha col·locat les tanques la retiri, però és que jo trobo que és increïble, diguem-ne, la poca operativitat en aquest sentit, diguem-ne, no? Aquesta seria conèixer quin servei municipal es coordina aquest tipus de col·locació de tanques. Uh-huh. I l'altra és a les voreres.
0: Sí.
3: Des de fa molt de temps, tot el tema de parcs i jardins, cada cop hi ha més els forats, no sabia la paraula i l'he buscat, escocells.
0: Sí.
3: El forat de la vorera.
0: Dels arbres, vols dir? El forat.
3: Exacte.
0: Dels arbres, sí, sí.
3: Exacte. Uh-huh. Són forats que jo no entenc com no es produeixen més accidents, o sigui, jo entenc que per temes, diguem-ne, de potser cal tallar un arbre, però seria molt fàcil, diguem-ne, omplir aquell forat, no? Tot el que és l'eixample esquerre és increïble la quantitat diguem-ne, d'antics llocs on abans hi havia un arbre i que ara hi ha un forat d'uns 30, 20 i tants o 30 centímetres de profunditat, que trobo que és un perill horrorós.
0: Sí, sí, pot ser.
3: Però
0: mal.
3: Tampoc no sé, m'imagino que no té res a veure amb el servei municipal de les tanques, però sí que té que haver-hi per servir algun responsable.
0: Sí que té a veure, clar, sí, sí, i tant. Sí,
3: algun responsable que d'alguna manera senzillament posar en grava, posar en terra, el perill desapareixeria, diguem-ne, no? Res, volia saber aquestes dues coses. Quin servei municipal demostra les seves incapacitats amb aquestes dues responsabilitats?
0: Sí. Escolta'm una cosa, una pregunta, Jordi. Tu has fet de... ja que ho veus, has fet alguna foto per
3: totes.
0: Fer de... No. I ho fas
3: totes.
0: A través de l'aplicació?
3: Les he fet, les he adreçat a l'Ajuntament.
0: És que ara, saps que hi ha una aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que tu
3: sí.
0: pots...
3: Va, sí, sí,
0: i no t'han
3: sí,
0: fet
3: sí.
0: cas,
3: no.
0: eh?
3: No, mira, el divertit d'aquestes aplicacions és que dono un registre i et diuen que en un termini
0: sí.
3: tindràs una resposta.
0: Sí.
3: Efectivament, aquesta resposta, si et posa 1, després et posa 2, guió 3, jo he arribat a acumular fins a guió 6, diguem-ne, no? O sigui, 6 prolongacions de les possibles respostes, diguem-ne, que haig de reconèixer que en el cas de les tanques he fracassat sempre. Amb altres diguem-ne, observacions, sí que he tingut resposta.
0: Més èxit, més èxit.
3: Sí, però amb les tanques...
0: Allà s'estan.
3: Amb les tanques, t'asseguro. I més em fa gràcia, perquè més han canviat el logo, fins i tot són maques, han canviat el logo, i així els han renovat, ara són, estan galvanitzades, diguem-ne, no? Però vull dir que és jo no ho entenc, el volum de tanques que estan, diguem-ne, per la ciutat...
0: Sí, perdudes allà, sense que ningú les agafi.
3: Perdudes, totalment, perdudes. Només un esdeveniment de qualsevol tipus, ja està, les tanques ja queden allà.
0: Allà queden, sí senyor. Molt bé, Jordi, a veure que si trobem gràcies. Resposta. Moltes gràcies.
3: Bona nit. Adéu.
0: En Jaume, des de Figueres, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tal, Jaume?
4: Bé, ara ja, per fi, bé, perquè hem arribat a casa i hem salvat el dia.
0: Doncs
4: ha sigut un dia, molt llarg.
0: Ha sigut un dia llarg.
4: Sí, jo estic malalt fa molts anys, ara estic fent diàlisis a l'Hospital de Figueres, és un hospital, depèn d'una fundació, però és un hospital que dona servei públic, i la veritat és que n'estic molt content, i vull fer les infermeres del servei i els metges, els infermers del servei, fan una gran feina, i que som un bon grup de malalts, doncs, que podem viure i tirar cada dia gràcies a l'hemodiàlisis, que és el tractament sofisitori. Després, avui també tenia a Can Ruti, tenia a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona,
0: i
4: com que tenia diàlisis al dematí, he demanat transport sanitari. Avui, amb el tema de la vaga dels mestres, tot el meu respecte, tot el meu suport al col·lectiu de mestres per les reivindicacions que fan, però justament avui m'han tallat l'autopista en dos punts del recorregut que havien de fer aquesta tarda, i ha sigut una odissea.
0: Ostres, clar,
4: poder arribar
0: s'ha allargat tot molt, no? Clar.
4: A l'hospital. Sí, sí, jo havia de ser a les 4 a l'hospital, hem arribat a les 6.
0: Uf!
4: Un equip de dues metgesses i tres persones més que estaven en els quiròfons per fer biòpsies han acabat el seu torn a 5:45 de la tarda, i com que jo encara no havia arribat, doncs han decidit esperar-se.
0: T'han esperat que arribessis?
4: Quedat... Sí, s'han esperat a l'hospital, s'han esperat en la secció de quiròfons de les consultes externes, i m'han pogut agafar les mostres. Jo sortia de l'hospital a les 7 de la tarda. O sigui, pots comptar que les dues metgesses i les auxiliars i les infermeres, doncs, han sortit a les 7 o potser 7:45 de la tarda.
0: Una mica més tard, sí,
4: quan
0: senyor.
4: Haurien pogut sortir, doncs, tranquil·lament a 6:45, no? I, bueno, fa 30 anys que em van diagnosticar, més de 30 anys que em van diagnosticar, sempre he anat a la sanitat pública, sempre he fet servir la sanitat pública d'aquest nostre país, que és una passada. És impressionant el servei que donen, la dedicació que hi posen metges, infermeres, auxiliars, salvadors, tot el personal que hi ha en els CAPs, en els hospitals, és una barbaritat, el servei que tenim. I bé, avui, ara quan he arribat a casa, molt cansat, hauria sigut molt llarg, però pensava, hòstia, has de trucar a la Marta i explicar-li.
0: Doncs ho trobo molt maco que facis això, perquè està molt bé queixar-nos quan les coses no van bé, però sempre dic que quan van bé i funcionen, està molt bé agrair-ho. Sí. I a vegades ens oblidem d'agrair les coses, no, la gent?
4: Sí, sí, anàvem amb el transport sanitari cap a Badalona.
0: Per tant, han pogut arribar, no? Ai, han pogut avisar de dir estem venint, però passa
4: sí,
0: això.
4: Sí.
0: I elles s'han esperat.
4: He trucat a l'hospital, no he pogut contactar amb la doctora, però després la doctora sí que m'ha trucat a mi, perquè ell té el meu número de telèfon, i m'ha preguntat on sou. I dic, mira, que estem baixant, trigarem encara una estona, i s'ho han parlat entre elles, han arribat a un acord, i han dit, Jaume, continua baixant, que t'esperem i que t'agafarem les mostres. I ara les mostres ja per fi estan a anatomia patològica, esperant que els resultats siguin bons, no sigui alguna altra cosa sospitosa, però esperem que vagi bé.
0: Doncs jo t'agraeixo que hagis trucat per compartir-ho, perquè m'agraden aquests missatges, m'agraden aquestes reflexions. Sí, és veritat, perquè estem en un món que sempre anem, que està molt bé, perquè vull dir ara que no, que l'oient anterior no s'ho prengui malament, al contrari,
4: perquè
0: tenia més raó que un sant, perquè les coses que es fan malament s'han de dir. però quan les coses funcionen, clar, i algú fa un gest com aquest d'esperar un pacient que està tirat a l'autopista perquè hi ha uns que fan una reivindicació que tenen tot el dret, evidentment, que t'esperin per fer això, doncs és molt bonic i està bé agraït.
4: És un gust treballar, o sigui, ser atès en un hospital de referència com és el de Màstries i Pujol de Badalona, popularment conegut com Can Ruti.
0: Can Ruti, sí.
4: I jo fa 30 anys que en soc pacient de l'hospital i sempre coses bones, sempre m'han tractat molt bé, sempre ha sigut molt atents. Tots els equips, ja tinc com 7 o 8 assistents mèdiques que me visiten regularment i, hòstia, és un hospital fantàstic, fantàstic.
0: Que bé, Jaume. Espero que tot el que t'has fet avui surti bé. I gràcies,
4: gràcies
0: per ser-hi.
4: I gràcies.
0: Una abraçada i que descansis avui, sobretot.
4: Igualment.
0: Adéu-siau, bona nit. La Maria Àngels, des d'Igualada, bona nit.
5: Bona nit. Bueno, jo volia compartir amb vosaltres avui que he tingut una història maca perquè estem tots connectats. Jo sóc una clienta de... Ja era el Xavier Solà. I quan el Xavier Solà va explicar la història del seu fill, tot això, pues, va ser molt maco i molt valent. I jo també vaig trucar-li per dir que jo també tenia un net i d'allò, i vam parlar i això va ser molt maco. I avui ve el meu net i em porta un llibre. Un llibre que és Vells Relats, Vells, de la Maria Carme Carrió Salabernada. I està el pròleg escrit per Xavier Solà.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
5: Llavors, clar, els dibuixos són de l'escola de Manresa i que hi va el meu net i ell és il·lustrador. I els dibuixos, pues, ja l'ha fet el meu net.
0: Què
5: jo
0: diu? Ah, sí?
5: Sí.
0: Jo el tinc, llavors, aquest llibre, perquè me l'ha enviat l'autora, me l'ha enviat... Mirant per veure què fem. Sí, no sabíem. Doncs mira, el seu net és el que ha fet els dibuixos.
5: No. Tota la classe.
0: Ah, la classe del seu net. D'acord, la classe. Sí. Que... Molt bé.
5: Però dic que ha sigut molt maco, perquè que estem connectats i que això, dic, mira, el Xavier Solà, els d'allòs...
0: Tot és una mateixa cosa. Hi ha uns fils aquí invisibles que no se sap mai.
5: Sí.
0: Que bonic, Maria Àngels, molt bé.
5: Aquelles coses que a vegades cada dia tens un regal d'una manera, doncs avui ha sigut aquest.
0: Doncs mira.
5: I ja està. I ho volia compartir, doncs, amb la nit dels ignorants, perquè també tot això és de la nit dels ignorants.
0: Clar que sí. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels, per compartir-ho. I res.
5: Sí.
0: Que estem connectats.
5: Jo m'afegeixo amb aquest senyor que ha trucat ara, perquè jo també sóc una operada de càncer i porto les dues pròtesis als genolls, i jo sempre ho dic, que la sanitat m'han tractat i em cuiden, i encara, vull dir, sempre, és veritat, és un Déu, i donem gràcies.
0: Sí, senyora. Sí. Maria Àngels, moltes gràcies.
5: Vinga.
0: Adéu-siau, bona nit.
5: Bona nit.
0: En David, des de Rialp, bona nit. Hola. Hola. Que ets aquí,
6: hola.
0: David? Ara. Jo dic, què ha passat?
6: Ara. Bona nit.
0: Bona nit, David.
6: Què tal?
0: Bé, tu?
6: Bé, molt bé.
0: Què ens volies dir avui?
6: Primer, que jo crec que això que has comentat del fet de cuidar-se, podria ser que arribi un moment que en qualsevol situació de la vida digues, no puc més. Vull dir, no. És un canvi. I pugui ser això,
0: sí,
6: d'alguna manera.
0: Segur. Em fa gràcia la manera d'expressar-se, no?, de m'he buidat, que jo no ho he fet servir mai a la vida per dir quan no pots més d'una cosa, no? És evident que és una sensació que molta gent ha tingut, però m'he buidat, és curiós que l'hagin fet servir dues persones provenients del mateix àmbit, no?
6: Sí, en vez de dir que estàs fart.
0: Exacte, que és negatiu, no? Sí.
6: Sí, m'he buidat, com diria, he donat el que podia donar.
0: Tot el que podia, sí.
6: I ja no puc donar més, o no vull donar més, pel motiu que sigui.
0: Sí. Sí, vale, aquest és això. Però vull dir que és una expressió que jo, o ningú del meu entorn, ha fet servir mai, no? Jo m'he buidat.
6: Jo no l'havia sentit mai la primera vegada, sinó amb Pep.
0: Amb el Pep, sí.
6: I ara amb la Maria Aquesta, amb la Gitana. No, perdó.
0: Amb l'Alèxia.
6: Alèxia, perdó.
0: Tu no et buidis, David, tu continua aquí dalt, eh? Aquí necessitem gent.
6: No, jo no em puc cuidar. Tu no et buidis. Intentes per cuidar-me.
0: Molt bé, David. Doncs escolta'm, contenta després, de sentir-te. Digues.
6: Volia comentar una cosa. És cert això de que he sentit unes notícies aquest dematí de que hi havia una espècie de casa de postres que es havia introduït aquí a l'Estat i que el govern ha actuat per parar els peus i que podien apostar sobre si, per exemple, si la cantant, la Beyoncé, pues seria mare de l'any que ve o el següent, i podien apostar sobre si hi hauria tantes hectàrees d'incendis a Espanya com... Això és cert.
0: Això, on has sentit, això?
6: Aquest dematí a la ràdio.
0: Però aquí a Catalunya Ràdio? No.
6: No. A RAC1.
0: A RAC1.
6: Crec que és RAC1. I crec que ve des d'ahir, ja.
0: Doncs jo no ho he sentit.
6: Vale.
0: No ho he sentit, però a veure, els ignorants senten moltes coses i a veure si algú et sap donar... Ara buscaré, però no em sona, que no vol dir que no sigui, eh? Vull dir que segurament existeix en algun lloc i jo no ho he sentit. A veure si algú ens pot donar més detalls, David, d'acord?
6: És que m'he quedat de pedra, trobo que sí. Amb diners...
0: Apostar per si hi haurà incendis, alguna cantant es quedarà embarassada.
6: Sí, 20 hectàrees o 2.000.
0: És que és molt fort, trobo, sí.
6: Clar,
0: sí.
6: Llavors què farà? La gent sortirà a cremar els boscos per guanyar diners.
0: No, és que és molt fort.
6: És que m'he quedat de pedra i no ho sé. Jo crec que ho vaig sentir a RAC1.
0: Sí, sí. Doncs a veure si algú ho ha sentit i ens pot donar alguna idea més, d'acord?
6: Vinga, bona nit.
0: Vinga.
6: I la peça està en marxa, eh? Però vaig molt de cul.
0: No, tu tranquil, tot el temps del món. Nosaltres, en principi, quan marxem de vacances, després tornarem, així que no pateixis, d'acord?
6: Molt bé.
0: Vinga, David, Vinga. Una abraçada. Bona nit.
1: Històries de nit.
0: Fem avui espai a una història de nit justament dedicada al que podríem dir ben bé que és un clàssic de la matinada, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Mira, més oportú que mai, després d'aquests agraïments d'avui d'aquest oient al voltant de metges i tot el sistema sanitari públic, diguéssim. I som presents sempre al SEM, dia i nit, però és cert que a les hores baixes els veiem menys, i tanmateix hi són. Com ho viuen? Quantes situacions crítiques han d'afrontar cada nit? A quanta gent arriben a ajudar com si fossin un àngel aparegut enmig de la foscor, com diu la nostra entrevistada? En Domènec Subirà volia saber com són les nits d'una infermera del SEM i la Mireia Montaner s'ha ofert a explicar-li. Són a la base de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha la central de coordinació, les ambulàncies i els equips assistencials.
7: Mireia Montaner, infermera del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Bona nit.
8: Bona nit.
7: Escolta, veig que estàs llegint, perquè ho tens aquí sobre, La mala hija, de Pedro Martí. És un thriller, novel·la negra, un adolescent que desapareix en un poble tranquil, una dona que viu el moment més difícil de la seva vida, dues germanes molt poc amigues, un altre adolescent amb problemes socials, un periodista amb poca ètica. No sé, però jo em pensava que en un torn al SEM de nit em diries, no sé, que llegeixes una cosa més reposada, menys tensa, o potser fins i tot de comèdia, no ho sé.
8: Hi ha èpoques de tot, eh? Però és veritat que m'agrada molt la novel·la negra.
7: Sí?
8: M'intriga, em manté.
7: Et manté alerta. I és per això? T'ajuda?
8: Potser sí. Per això.
7: Som a la base del SEM. Aquí és on comença tot, on comença la jornada de nit tothom.
8: Les ambulàncies que van a Barcelona sí, comencen aquí sempre.
7: Tu, però, no estàs habitualment aquí, estàs a Viladecans, no?
8: Sí, actualment sí.
7: Com comences la jornada?
8: A les 7. Comencem la jornada, revisem que tot estigui correcte, que l'ambulància estigui tot operatiu, si tenim algun servei pot ser ja, per tant hem d'estar. El primer que fem és això, veure que tot està en el seu lloc i que bé funciona bé.
7: Què canvia entre la nit i el dia a la vostra feina?
8: Què canvia? Home, el que més canvia potser és que hi ha menys gent als carrers. Llavors, doncs és més tranquil circular al carrer. tanques sí que tenim activitat igual.
7: Quan hi circula, vols dir circular amb les ambulàncies?
8: Circular, sí. És més fàcil la circulació, no hi ha tant de trànsit, de dia és molt més farragós allò dels llocs.
7: Clar, perquè això, és que ara que ho dius, qualsevol dia que estàs per Barcelona i que ve una ambulància, veus que tothom es comença a moure per deixar passar l'ambulància, no? I moltes vegades veus que costa. I clar, jo penso molt en els que aneu a dins. No sé, això deu ser una mica angoixant, o com ho vius? Perquè
8: vols arribar al lloc ràpid i veus que t'està costant.
7: Clar, clar.
8: Quan hi ha molta densitat de trànsit, és angoixa més arribar als llocs. I de nit potser que això no ho tenim. Tenim més facilitat per arribar als llocs.
7: És el que canvia més? O canvia també el tipus de,
8: bueno,
7: de servei que heu de fer?
8: Ja, peculiar. Al meu equip jo ara vaig amb tècnic i amb metge.
7: L'ambulància és una ambulància medicalitzada?
8: És una suport vital avançat.
7: I aleshores, a partir d'aquí, què fas?
8: Normalment el que fas és esperar que vagin sortint coses. Ens alerten per enviar-nos algun servei.
7: Per què, sense voler, tinc la impressió que associo molt al SEM als accidents de trànsit? Ja m'imagino que no és només això, ja ho sé, però m'imagino que molta gent també.
8: Bueno, potser és on se'ns veu més, no? Al carrer se'ns veu més, potser, però és veritat que fem a via pública, a domicilis, actuem a diferents llocs. No és només accidents. Tot i que n'hi ha, però...
7: Clar, perquè actueu a domicilis, també, això també.
8: Clar. No es veu tant.
7: No sempre implica un trasllat d'un pacient, no?
8: No, a vegades podem estabilitzar el pacient i deixar-lo a casa, o derivar-lo a control per mitjà de capçalera, o coses així.
7: Deia això que ho associo al CEP.

0: d'accidents, però el que no m'imaginava és el que em deies quan et vaig trucar, que de vegades us toca assistir gent gran que en realitat no tenen cap dolència.
1: Uns cremits són molt llargs i la soledat també és difícil. Llavors sí que ens hem trobat moltes vegades que la gent gran pues, es troba malament i un cop fets allà pues ja no es troba malament, se li passa. Igual no tots ho tractem amb medicina, sinó que de vegades anem allà i li dones la mà a algú i xerres uns 5 minutets amb aquesta persona i ja no li fa falta res més.
0: Sí?
1: I això a la nit és una cosa que es veu molt més que durant el dia, perquè les nits poden ser molt llargues per una persona gran, que no sola, que no té amb qui xerrar, doncs la nit seria de cuidar.
0: O sigui, donar-li la mà, estar una estona allà amb ell...
1: Sí, potser no cal res més.
0: El cura, no?
1: Sí.
0: I és sobretot gent gran, clar.
1: Gent gran, això sí.
0: Com us organitzeu amb l'equip? Cadascú té una feina molt específica o en cas d'emergència doncs a vegades toca fer una mica de tot, no està tot tan dividit?
1: O sigui, tenim els nostres rols, però és veritat que treballem molt en equip. On jo no arribo, segur que arribarà el meu company. Sí. Llavors és com ja ho tenim molt establert així.
0: Us coneixeu gaire, els que treballeu junts? És important que us conegueu?
1: Per mi sí, per mi és bàsic.
0: Per què?
1: Conèixer el meu company m'ajudarà, una de vegades amb companys que he treballat durant molt de temps, amb una mirada ja sabíem el que volíem, o el que necessitàvem, tot. És facilíssim treballar amb algú que ja coneixes.
0: Sí, bueno, clar. Alguna anècdota, no sé, ara que em dius això, algun record compartit junts que sigui representatiu d'aquestes nits passades junts amb un equip?
1: Sí, les anècdotes així com a divertides pot ser...
0: O no divertides, eh?
1: Però dius, divertides, què fem?
0: Cada mot us enteneu, no?
1: Sí, tenia un company que amb ell doncs, hem passat moments difícils, no? Amb serveis difícils, que vulguis o no et marquen i et fan posar trist i això. Llavors, en algun moment ens podíem posar a la ràdio i ens ficàvem a cantar qualsevol cançó que sonés a la ràdio, com si estiguéssim a la dutxa, els dos junts. Llavors, això ens alliberava atenció.
0: Clar.
1: Altres vegades ens abraçàvem i ploràvem, també, però com a anècdota així que fèiem era per esbravar-nos, no sé com
0: dir. Yeah, sí, s'entén perfectament, sí. Quins casos o quins serveis són els que poden portar a una situació com la que després necessiteu?
1: Clar, estem molt acostumats a veure moltes coses, això és veritat, però la part emocional dels serveis també està al voltant, vull dir, nens, familiars, que envolten a tot el servei, doncs és més dur de gestionar. La part emocional, la part més emotiva, potser és la que costa més.
0: Perquè us toca a vosaltres parlar amb els familiars?
1: Sí.
0: De tot? O hi ha un punt que intervenen els serveis de psicologia?
1: Tenim servei de psicologia que quan ho creiem ho podem activar i venen al domicili mateix. Mm-hmm. Però és veritat que la primera impressió o el primer cop el rebem nosaltres i hem de gestionar-lo moltes vegades. Informar la família o el pacient és superimportant. Per no passar a un hospital que la família s'espera fora, sinó que tu entres a casa seva. Llavors jo no puc fer fora algú de casa seva.
0: Clar.
1: O sigui, amb els meus serveis, amb el meu dia a dia, estem la persona a la que tens i tota la família i tot el que l'envolta. Llavors la seva pena o tristesa doncs està allà envoltant-la. Mm-hmm. I ho has de gestionar tot.
0: Clar. Aquesta part probablement la veieu més vosaltres i en canvi no la veiem tant nosaltres, que el que tenim més al cap són doncs imatges a vegades doncs molt dures, no? Però que vosaltres, malauradament, potser ja hi esteu acostumats.
1: Sí, la veritat és que suposo que ens fem com... ens protegim bastant. No sé, suposo que ja ens hem fet així i al final anem traient imatges del cap, que al principi potser sí que hi som i costa més dies de marxar, però al final anem fent net. Jo no les veig amb altres. Hi ha algunes que potser et queden més temps, però intento no quedar amb moltes imatges.
0: Però quan te'n vas a casa... desconnectes o a vegades costa una mica més?
1: I a vegades que m'ha costat.

0: I alguna vegada has volgut tornar a veure o has pensat que t'agradaria tornar a veure alguna persona que has ajudat, algun pacient que t'agradaria tornar a veure o saber com s'està recuperant? Sí,
1: sí. M'agradarien tots, però és veritat que no potser tots, no? Llavors, s'intenta sempre, si vas al mateix hospital, a veure com està, intentes veure una altra vegada, com va tot. Jo ho intento sempre que puc, sense invadir cap espai més personal, però si passes per allà i pots anar intentant parlar, doncs sí.
0: Quin diries que és el cas que més t'ha marcat en aquest sentit?
1: El servei que més, potser és perquè és el més proper, que és una cesària que li vam haver de fer amb una dona embarassada que va fer una aturada cardíaca. Llavors és proper i és un servei molt dramàtic de per si, llavors el tinc com a més recent.
0: Clar.
1: I d'altres que tenen a veure amb nens, doncs també són molt, toquen molt més, o sempre identifiques amb algun familiar.
0: En el cas d'aquesta dona de l'aturada cardíaca, veu aconseguir salvar el nadó?
1: Sí.
0: La mare no?
1: La mare.
0: M'imagino que no és freqüent.
1: No n'hi ha gaires, per sort.
0: Clar.
1: No ens hi hem de trobar moltes vegades.
0: Clar. Quins són, doncs, de fet, els casos més freqüents? Una nit a Viladecans o a l'àrea metropolitana. Ara ets a la base de Viladecans, però tu vas treballar molts anys de nit a Barcelona, també.
1: Sí.
0: Què és el més freqüent?
1: Els accidents de trànsit hi són sempre. Patinets, bicis, això hi són sempre.
0: Els patinets, sí, també.
1: Els patinets elèctrics són un drama.
0: Sí, no?
1: Hi ha molts. I també, doncs, els dolors toràcics, perquè al final és una patologia que ja anem molt, perquè pot ser cardíaca, pot ser moltes coses. Llavors s'han de descartar moltes patologies.
0: Diries que teniu massa feina a vegades?
1: Pues diria que depèn de les guàrdies, i això no ho sabran mai, que potser un divendres o dissabte hi haurà més ambient, hi haurà més gent al carrer i tens més opcions que de tenir més accidents de trànsit o més intoxicació.
0: Clar, el tema de les intoxicacions, això us hi trobeu, no? Perquè jo, entrevistant gent que treballa de nit, com taxistes i escombriaires, ha sortit sovint aquest tema, no? Que us veuen a vosaltres, a gent del SEM, assistint en molts casos d'intoxicacions etíliques, no?
1: Mm-hmm.
0: Això passa, no? Clar, i aleshores, els accidents de trànsit amb la prevenció que fem, les intoxicacions del tipus que siguin, amb tota la prevenció que es fa i segueix passant i segueix venint, et fas preguntes?
1: Em fas preguntes i sobretot t'agafa molt més de respecte. Jo no vull que les meves filles surtin de festa mai. Es tancaria que
0: no. En sèrio?
1: No, però perquè ho veus molt, llavors.
0: Clar,
1: sí que
0: és veritat
1: que ho veus molt i és molt... I penses, jolín, pues mira què es diu, i que penses que ja ha arribat a la gent i tot i així segueix passant.
0: Clar. Què creus que falla?
1: No sé, potser l'edat és dolenta. No sé què falla, potser la prevenció no la fem prou enfocada a l'edat que toca.
0: Mm-hmm. Tens moments per fer un cafè, per menjar alguna cosa al llarg de la nit?
1: Sí, sí, sí. Sí?
0: Sí?
1: Treballar de nits t'obliga a fer cafès.
0: Però no hi ha gaires, no hi ha gaires cafès, no hi ha gaires bars de matinada. No. Costa trobar un lloc on poder menjar alguna cosa o fer un cafè bo.
1: Sí, sí, hi ha molts pocs. A Barcelona en teníem un parell així ja vistos, que ja si passàvem per allà doncs aprofitàvem a fer un cafetó. I si no, tenim la nostra base i allà sempre tenim cafè, pica-pica.
0: I teniu una estona per descansar aleshores d'allà?
1: Sí, la tenim, sí.
0: I què aprofiteu per fer?
1: Doncs jo llegir, xerrar...
0: El llibre que dèiem abans.
1: Ah, això mateix. O descansem. Depèn, també hi ha guàrdies que si portes molta càrrega i arriba un punt que, doncs, tampoc no tens ganes de llegir perquè estàs cansat.
0: Alguna altra cosa que recordis que t'hagi fet riure, potser no amb els companys, però de coses que t'has trobat o gent que t'has trobat o coses que has vist durant la nit?
1: Pues així de riure així no. Sí que me'n recordo molt de bromes que fem amb els companys que penso, des de fora no s'entenen. No?
0: Clar,
1: són
0: molt...
1: situacions que estàs estressat, llavors pues, potser ens surt fer bromes entre nosaltres.
0: Clar.
1: No, és més això que no pas.
0: Has d'estar allà dins per entendre-ho, no?
1: Sí.
0: Us donen les gràcies, de vegades?
1: Sí, moltes vegades.
0: Sí?
1: Jo penso que la gent és molt agraïda. També trobes situacions en les que potser... Pues, bueno, també t'has de posar la seva pell. Estan passant situacions difícils i la gent es fica més nerviosa, és normal. Però la gent és molt agraïda. Normalment arribem i és com si aparegués un àngel. Els anem a ajudar, per tant, sempre m'he sentit que la gent ha sigut agraïda amb mi.
0: fins i tot quan esteu molta estona amb ells, pot haver-hi moments de relació una mica...
1: Sí, tant. Podem parlar de tot. Amb els trajectes, per treure pressió i perquè no s'angoixin i tal, puc acabar parlant de tot. Poden explicar professions que jo no coneixia. Aprenc moltíssim cada dia. Sí, sí. L'últim vaig estar parlant amb un home que era un boxejador, que havia sigut boxejador d'elit, i em va explicar que ara entrenava a nens i que havia anat cap a diferents països i que feia poc havia anat a Ucraïna. I em va estar explicant com estava allí, perquè estaven en guerra, i em va estar explicant i em va ensenyar fotos.
0: I el portàveu a l'ambulància?
1: I el portàvem a l'ambulància, però els trajectes que duren 10 minuts, doncs aquests 10 minuts, si poden estar parlant, doncs, també el relax.
0: Clar. Clar, però hi ha situacions en què...
1: Situacions que no poden, és veritat.
0: Clar,
1: que no tots.
0: Que no poden. Recordo també a vegades els bombers, no?, quan han explicat que pot trigar a extreure una persona d'un cotxe accidentat, no?, que s'ha de fer. Clar, però mentrestant has d'anar parlant amb aquella persona. A vosaltres us toca assistir també en serveis com aquests?
1: Sí, sí, sí. Col·laborem amb bombers moltes vegades.
0: I et toca parlar? Toca a vosaltres?
1: Sí, anem fent una mica més conjuntament, perquè la part més sanitària la fem nosaltres i llavors anem parlant també amb ells. I anem veient, de fet, el fet de parlar ens dona mèdicament ens fa entendre si està conscient o no. Mm-hmm. Llavors has d'anar parlant.
0: Clar.
1: Tranquilitzant-lo, parlant, posant també calmants, analgèsia, el que faci falta.
0: Diries en conclusió que és una feina gratificant?
1: Jo no en faria una altra.
0: No? Després de tots aquests anys ja?
1: Sí.
0: Ah, perquè quan abans ho he llegit.
1: Sí.
0: Et vas especialitzar en UCI, pacients crítics, emergències, urgències, ja tenies clar que volies tirar cap aquí. Sí. Per què?
1: Pues no sé dir-te el per què, però em va cridar l'atenció. Vaig començar a fer infermeria i ja el que volia era urgències. I ja estan urgències, vaig dir, és que jo vull anar allí fora i no vull que em portin el pacient, vull anar a buscar.
0: Tens dues filles, què hi diuen elles de la feina de la seva mare?
1: Jo crec que estan contentes. De fet, moltes vegades em pregunten, quan arribo, què has fet, mama? Quins pacients has anat a veure? Explica'm els. Sí. No els explico molts detalls, de vegades, però pregunten. Volen saber detalls.
0: Entenen, però, que treballis de nit?
1: Sí, estan molt... Clar, elles des que eren petites ja han viscut això. De fet, sempre em deien que quan treballo de nit, doncs jo treballo poc, perquè clar, quan elles es desperten jo ja estic.
0: Els hi sembla que treballes poc.
1: Treballo poc, però elles dormen. Quan jo estic treballant, elles dormen.
0: Yeah.
1: I si estan malaltres i no van a l'escola, doncs la seva mare hi és.
0: Clar.
1: Igual no al 100%, però hi soc.
0: Ah, això deu passar també, no? Clar, hi ets, però potser no al 100% perquè arrossegues un cansament, una tensió... El que veus de nit et fa fer-te preguntes més profundes sobre com vivim, sobre què estem fent, cap on estem anant, no? Aquestes preguntes que a vegades ens fem, i més ara, en aquesta època així una mica convulsa, sobretot a nivell internacional que estem vivint.
1: Jo crec que ens fa valorar més la vida, el dia a dia. O sigui, jo cada guàrdia que surto, penso, jolín, pues surto de la guàrdia, no? I estic viva, i arribo a casa, la meva família està bé. I crec que ho valoro més perquè veig cada dia, no? Llavors, la meva feina em dona això, em dona la gratitud que tinc cada dia de poder ser-hi. No?
0: Si depengués de tu i poguessis triar una cosa, una mesura, una idea, una iniciativa que fes que tinguéssiu menys feina, que, perquè això voldria dir que moltes coses doncs funcionen millor, no? No ho sé, s'ha tingut, què diries?
1: Un munt de coses, eh?
0: Sí?
1: Primer, fica més educació a les escoles i als instituts. Penso que és superimportant. Igual que ens ensenyem a sumar i a restar i a multiplicar, a suport vital bàsic i aquestes coses hauria de ser també com mates, igual. Penso que això ens ajudaria molt més el dia de demà a estar preparats per la primera emergència. I després, invertir més en sanitat és molt important.
0: Ja.
1: Si tinguéssim més professionals i menys llistes d'espera i tot això, doncs evidentment suposo que prevendria molta més malaltia.
0: Sí?
1: Aquestes coses. Jo a la meva escola ho faig. Cada any els hi faig, ara de tots els...
0: Voluntàriament. Però ho vas proposar tu.
1: Sí, doncs ja ara s'està fomentant el suport vital bàsic a les escoles i està en desplegament. Però clar, aquestes coses pues, són més lentes. Jo, per si a cas, les meves filles de la seva escola, jo ho he anat fent.
0: Doncs Mireia Montaner, moltes gràcies i endavant, perquè sí que està clar i t'asseguro que ho hem pogut comprovar aquestes nits entrevistant a molta gent que treballa o viu de nit. que feu una feina necessària, que tothom ho veu. O sigui que gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bona.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
0: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
2: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
0: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
3: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
2: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
0: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. No fer tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.
11: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Som a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Consol, des del Catllà. Bona nit. Hola, Consol.
12: Ah, hola, bona nit.
11: Ara sí, bona nit.
12: És que la sento molt malament.
11: Sents malament? Nosaltres et sentim bé, eh?
12: Bueno, és que el meu telèfon no és... Bueno, els pitets de paper...
11: Sí.
12: Que jo, quan tenia la botiga, anava a comprar la Industrial Balsera, que està a la banda dreta del carrer darrere de la Rambla de les Flors. Com que no recordo si era el carrer, si es deia Juclar, és que no ho recordo bé. Va, però jo entrava pel magatzem que hi ha, que també ara no sé si es diu Carrefour, entrava per allà, el travessava tot, sortia fora al carrer, travessaves el carrer, quan baixes al davant a la Balsera.
11: Sí, sí.
12: I allà venen de tot, de papers, de tot, de tot. Ara pitets no sé si n'hi ha.
11: Abans però... n'hi havia, no? Però ara no sabem si n'hi ha.
12: No ho
11: sempre
12: sé.
11: Sempre pot preguntar.
12: Però clar, això, si no, la Balsera, altra cosa de seguida. I clar, quan ho sento, jo penso, la Balsera. I vaig provar dues o tres vegades i com que no ho agafava, ho vaig pensar, bueno. I ara ahir, quan des d'ahir ho vam tornar a dir, i dic, va, vaig a provar.
11: Mira, perfecte, avui. Consol, perquè no s'havia contestat, correcte, molt bé. Doncs, sí, doncs moltes vaja, gràcies.
12: Home, aquí al Catllà, quan fan les calçotades,
11: sí.
12: Ara abans eren de roba, que te'ls emportaves, que jo en tinc una pila, però ara te'ls donen també, no de paper, són d'una cosa rara, com una espuma. Ara no sé d'on els treuen.
11: Però són per llançar després, eh? Entenc?
12: Sí, són sí. Per llançar, sí.
11: Sí, sí. Molt
12: però
11: bé.
12: Però són una cosa... L'any que ve, quan sigui l'època dels calçots, preguntaré d'on... Bueno, si m'ho volen contestar, clar.
11: D'on els treuen, no?
12: De on els treuen.
11: Molt bé. Doncs ja ens ho explicaràs, Consol.
12: Bueno,
11: molt bé. Doncs moltes gràcies. Bona nit. Adéu-siau. Tenim encara altres missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Per exemple, hi ha una referència sobre llenguatge que ens ha deixat la Dolors des de Banyoles. No, ara no el podem sentir, no passa res, el sentirem després. Perquè ens heu deixat també altres missatges, per exemple, escrits en aquest cas, eh? En David, des del Carmel, també té una resposta per una qüestió que crec que va ser ahir o abans d'ahir, que també la vam fer. Diu, creuar els dits té un origen cristià i pagà. Originalment es feia entre dues persones per buscar protecció i donar bons desitjos. Després va evolucionar a una sola persona creuant els dits, diu en David. Ara sí que podem escoltar aquest tall de veu de la Dolors que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Dolors des de Banyoles.
13: Que jo vaig sentir que fa molt el senyor Josep del Parguell va fer una pregunta que sobre el venir, el vindre, el tenir o el tindre. I encara no s'ha contestat, sembla. Jo ho he estat buscant i a l'hora de dir-ho, o sigui, de parlar, tant és correcte venir com vindre, com tenir i tindre, és el mateix. En canvi, a l'hora d'escriure és més normal, més correcte, diguem més usual, escriure venir i tenir. Sobretot els escrits oficials o més formals. Eh? Això de vindre o tindre fan servir més cap a València, Mallorca, fins i tot Occitània. Eh? Però vaja, totes dues, tot a l'hora de parlar, totes dues, tant venir com vindre, és correcte. D'acord, Josep? A veure si ho li hauré solucionat el problema aquest, la pregunta aquesta.
11: Moltes gràcies, Dolors. La Montse, des de Barcelona, ens diu una pregunta sobre la llei de la dependència. Les persones que cotitzen amb la llei de la dependència s'han de jubilar als 67 anys? Diu, durant el període de l'any 2012 al 2019, la Seguretat Social no va cobrir la cotització. Es poden reclamar aquests anys? Pregunta la Montse des de Barcelona. I què passa si no s'arriben a cotitzar als 15 anys? Tot això en un sol missatge que ens ha deixat la Montse. Després, Ventura diu, si els patinets elèctrics estan prohibits portar els busos, els trens, metros i andanes, per què no ho estan els establiments públics com botigues, grans magatzems, centres sanitaris, hospitals, especialment, diu en Ventura, en un ascensor d'un espai públic? El mateix passa amb les bicicletes elèctriques. Diu, no entenc com es permet. L'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, diu, respon a una consulta que ens feia també un noi ara fa un parell de nits. El tema dels bloquejos en relacions sexuals és molt complex i l'han de tractar amb una psicòloga experta en parelles o sexòloga. Poden ser deguts a molts motius i traumes de tot tipus i s'ha d'anar a l'arrel del problema, diu l'Àngels. El que ha comentat un oient de veure per desinhibir-se és pa per avui i fam per demà. El cas concret no el conec, però parlo com a persona que, per desgràcia, va patir abusos a la infantesa i després he tingut certes dificultats en les relacions de parella. També és veritat que tractar segons quins traumes o fantasmes del passat no és, diu l'Àngels, gens fàcil. S'arregla amb molt de diàleg, afrontant el problema i, sobretot, amb l'ajuda d'un bon professional. Primer, diàleg, diu, fonamental. Després, ajuda professional. Són generalment problemes més profunds que no s'arreglen amb un detallet o una carantoina. És un tema, per tant, que va molt més enllà i agraeixo moltíssim el missatge que ens ha fet l'Àngels des de Sant Cugat explicant tot això per donar aquest consell a aquest noi. I després acabarem amb una música, acabarem i arribarem a la una amb una música de l'Enric de l'Harmònica. Diu, vaig néixer a Aitona, al Segrià, i visc a Barcelona, al barri de Sant Antoni. I avui us envio una cançó lenta, sentimental, ens diu. El títol ho diu tot, Last Night, diu, espero que us agradi.

0: aquesta és la Last Night de l'Enric de l'harmònica que ens ha enviat perquè escolteu tots els ignorants que ens feu costat cada nit de diumenge a dijous aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, per tant, amb més trucades al 932017474. Ens queda una altra conversa interessant on aprendrem moltes coses. Ens queden unes quantes coses encara. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
3: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president del govern espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Jorge Fernández Díaz i la resta d'acusats pel cas Kitchen comencen a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional. L'exministre de l'Interior s'enfronta a 15 anys de presó per suposadament haver coordinat una operació de la policia patriòtica per robar proves de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i destruir-les.
5: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus d'Ebola. Al Congo s'ha detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar aquesta malaltia.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya.
5: Els pares donen diners o una segona residència perquè els joves puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
6: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: El nombre de donacions que es fan a Catalunya ja dobla les de la resta de l'Estat.
2: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de

0: 25 anys, es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
1: Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Real Societat per 2-1.
0: Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
0: I en tenis, la jugadora de Blanes, Maria Bassols, ha quedat eliminada a la segona ronda del Roland Garros, després de perdre en 3 sets davant de la russa Andreeva, cap de sèrie número 8, per 3-6, 6-1 i 6-1.
2: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
3: Aneu massa de listos.
4: I els valencians?
3: No, els valencians, que mira, si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
2: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
5: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
6: Has sentit el que acaba de dir?
7: Que a Mallorca no feu l'amor.
8: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit, Marta, i tots els ignorants.
0: Com
1: vull
0: està?
1: Fer una pregunta, a veure si hi ha algú que ho pot saber, això.
0: A veure.
1: Perquè, bueno, segurament que sí, però és a saber si ens escolta o si d'allò. Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general, exterior? Vull dir, més enllà de la Lluna, més enllà de l'òrbita del nostre sistema planetari, inclús, no? Vull dir, si algú sap si aquesta temperatura, suposo que és fred, suposo que és més fred. Però, a veure si supera el fred absolut que tenim aquí a la Terra, que són aquells, em sembla que, si no ho dic malament, menys 273 graus, a veure si és possible, doncs, que hi hagi una temperatura més baixa que aquesta.
0: Aquesta.
1: O que realment, vull dir, aquesta sigui la tope de tots, no? Vull dir que no ho sé. És una cosa que, mira, m'ha vingut avui.
0: Sí, molt interessant. I tant.
1: Això ho preguntaré, perquè, com veus, aquests que van a la Lluna, que van amb aquelles escafandres, per dir-ho així d'alguna manera, sí. I tot això, suposo que part del que és el respirar i tot el sistema que tenen, també deu ser pel fred,
0: Bona pregunta, Joaquim. A veure què ens diuen. Si no, ho buscarem amb algun expert. Si no sap cap ignorant, ho buscarem amb algun expert.
1: Perfecte. Molt bé. Doncs a veure, ja ens entrarem aquí.
0: Sí, senyor. Moltes gràcies, com sempre, per les seves preguntes.
1: Doncs no es mereixen.
0: Que vagi molt bé, Joaquim.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Vinga, en Josep Lluís ens truca des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, anava a dir Aina, Marta Romagosa. Anava a dir Aina perquè és la que primer que contacto...
0: Sempre. L'Aina sempre va per davant. L'Aina per davant, sempre. No, això
2: que
0: no fa.
2: Sí, mira, jo vull comentar-te el que has comentat al principi i que tu no acabes d'entendre perquè no l'heu dit, és la paraula que ha dit l'Alexia de buidar-se. Jo penso que tu et buides perquè és molt sincera fent la ràdio i el que vull fer-se a l'Alexia és que buidar-se és instal·lar-se i ha comentat això de la mort del pare, que li va fer que el seu pare estigui orgullós d'ella, s'ha buidat i ho ha explicat tota sinceritat a tots els que l'hem tingut el plaer de veure-la desfetada emotivament. I que tu et buides perquè és sincera, no? No estàs amb mi?
0: Jo he volgut... jo aquest verb no el faig servir mai amb el significat que ho ha fet tant ella com en Pep. Ja està, era una reflexió sobre això.
2: Correcte. Ni jo tampoc ho dic, jo em vull dir. Jo dic, t'ho diré ben clar o em sincero, però no diré aquesta paraula.
0: No, exacte. I és curiós pues, que ho hagin fet servir els dos.
2: Entenc que tu no l'utilitzis.
0: És això, Marta. Ja està. No.
2: Et dic dues preguntes per aquesta nit. Mira, són molt fàcils i molt entenedores. Quin és el monument més antic construït a Espanya i de quin any data? La següent, tothom ho sap, però és ben cert. Què vol dir això dels gossos amb el millor amic de l'amo, de l'home? No l'amic de l'amo, de l'home.
0: Millor amic de l'home.
2: Sí, perquè a vegades hi ha homes que tenen amics i són amics d'interessos i el gos sempre sí de l'amo. I per tant és el millor amic de l'home.
0: Molt bé.
2: Jo ho interpreto així, però a veure si algú m'ho respon millor.
0: D'acord.
2: O amb una altra manera de postura de mirar d'un punt de vista.
0: Perfecte.
2: I la darrera, no sé si la dic bé aquesta frase, que els plats no s'assemblen a les olles. Què vol dir?
0: Els plats s'assemblen a les olles, és...
2: Ah, s'assemblen a les olles.
0: Bueno, jo crec que és així. Jo crec que és així, ara no vol dir-ho, Carme. Els plats s'assemblen a les olles.
2: Jo només te diré que no recordo a Google ni res per fer preguntes. Les que venen al cap, les escric i dic, ipso facto, jo vaig plasmar el paper i les faré aquesta nit a...
0: Doncs a veure si algú ho fa servir, perquè això a casa meva es feia servir. Els plats es semblen a les olles. I per això em sona bastant, perquè ma mare la feia servir.
2: Algú m'ho interpretaria, perquè no l'acabo d'entendre jo.
0: Molt bé.
2: Però això el del gos sí que ho entenc, perquè si és en cert que el gos és tan fidel a l'amo i que has deixat sinistrar i si l'amo és dòcil, el gos és dòcil. Si l'amo és violent, el gos és violent i borda. Jo m'he fixat molt en els animals, que m'encanten, i a veure què depèn de la gent, de si és el millor amic.
0: Molt bé, a veure què ens diuen,
2: o que el millor amic és aquest que et deixa diners i que el tens per interessos. Mm-hmm. Bona nit, Marta.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu-siau, bona nit.

0: amb Marta Romagosa.
1: Mira, una mica de Mishima, que són els que van fer la sorpresa en aquest acte de comiat d'en Pep Guardiola després d'aquests 10 anys al Manchester City. Va, que ens truca el 93-201-7474, la Maria des de Girona. Bona nit, Maria.
2: Hola, bona nit. Mira, que la setmana passada una senyora va dir sobre la pensió màxima,
1: sí.
2: Semblava que estava molt segura de que eren 2.500 euros, em sembla que va dir.
1: Sí, em sembla que va ser la Maria Rosa, diria que ho va dir de les...
2: No, la persona no me recordo, però l'import em sembla que eren 2.500, no?
1: Va dir 2.500 o 2... Sí, por ahí, sí, crec que ho va dir, sí.
2: Doncs la pensió màxima són 3.359.
1: Carai, 3.000.
2: O sigui que hi ha gent que determinats llocs i funcionaris i militars i aquestes coses, doncs...
1: Que cobren això, eh?
2: Sí, brut, per res. Bé, només faltaria que fos net.
1: Brut, sí, sí. Pensió màxima de 3.359, has dit, eh?
2: Sí, bé, 47.000 euros al mes.
1: Sí, sí, bruts. Està bé, està bé. Està
2: ai, l'any, vull dir.
1: L'any, sí, sí,
2: sí,
1: exacte. Molt bé, doncs gràcies per la apreciació i la correcció, Maria.
2: No, res.
1: Vinga.
2: Costa molt, de que arribeu a agafar línia, perquè...
1: Costa, no, dona.
2: Vull dir, fa un quart d'hora que m'anava sortint. Tingueu paciència, gràcies per la seva paciència i tal.
1: És que, clar, quan parles amb algú i algú esperant a darrere, clar, el tercer que truca i el quart que truca, no els poden agafar, no, clar, perquè l'Aina té dos mans i una veu, clar, però mira, la persistència fa que ara estiguem parlant, Maria, o sigui que cap problema.
2: Sí, sí.
1: Gràcies
2: no,
1: per
2: bueno,
1: insistir.
2: Les entrevistes també ocupen molta estona, eh?
1: Sí, això també, clar.
2: Que
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Vol dir que no siguin interessants, però esclar, és molt de bo mateix, diguéssim, no? I el que agrada de dir de la nit dels ignorants és la varietat de temes, no?
1: Bueno, fem una mica de tot, intentem fer una mica de tot, Maria.
2: Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé, bona nit.
2: Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: A veure, altres preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ens ha fet la resposta, ni... i que estan amb el pou aquest de les preguntes que s'han perdut de moment. A veure, la Concepció vol saber quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió. Això encara ningú ens ha respost. L'Alba, des de Sabadell, quins remeis casolans hi ha pels ulls de poll? És veritat, aquesta també no l'ha respost ningú. El mateix Joaquim de la Bisbal, que abans ens trucava, diu, amb el temps, la pols sahariana pot canviar la fesomia del nostre ambient i la fesomia del nostre país, per entendre'ns. L'Aleix, des d'Esparreguera, en quin país hi ha el riu més petit del món? La Roser, des de Ciutat Vella, d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. I l'Eduard, des de la Sagrada Família, vol saber per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre, diu ell, hi posen anís. I dono jo per descomptat que no li deu agradar, que per això ens demana aquesta pregunta. Tot això, doncs encara no ho ha respost ningú, a través del 93-207474 o un missatge de WhatsApp al 667-220-148.

0: to you. Heu pensat mai com es crea una marca? Com s'aconsegueix que un determinat producte, sigui un cotxe, una beguda, uns texans, es fiquin a la teva vida i s'hi quedin per molt de temps? Quins mecanismes fan que, davant d'una prestatgeria, et decantis per un producte i no pas per un altre que hi ha al seu costat i que és més barat, per exemple? Els experts en màrqueting són els que s'encarreguen d'analitzar els comportaments dels consumidors i dissenyar estratègies que permetin una millor comercialització de qualsevol producte. La Sara Villegas fa més de 20 anys que s'hi dedica i ara acaba de publicar un llibre que es diu Lecciones del Principito sobre Marketing, una guia per a marques con alma i persones con propósito, editat per Empresa Activa. De la mà del petit príncep, el personatge creat per Antoine de Saint-Exupéry ens explica d'una manera directa les diferents estratègies que es fan servir, algunes encertades, d'altres, com escoltareu, autèntics errors, i ho fa amb exemples on veiem que el que s'amaga darrere d'una campanya de publicitat és molt més complicat del que podem pensar. Sara Villegas, bona nit.
1: Molt bona nit, Marta.
0: Primer de tot, perquè en aquest programa ens agrada aprendre moltes coses i els oients potser no saben, situar exactament què és el màrqueting, perquè el màrqueting i la publicitat no és exactament el mateix.
1: No, exactament. O sigui, el màrqueting és aquella disciplina que fa que un producte ens resulti més atractiu i ens el posiciona. Què volem dir? O sigui, que decidim tant el producte com el preu, com el posicionament, o sigui, la publicitat, com on el venem també, el lloc, no? I el màrqueting s'encarrega de gestionar totes aquestes variables per fer que el que una empresa vol vendre arribi a un consumidor que ho vol comprar i d'aquesta manera li resulti atractiu i tria aquella marca en comptes d'una altra.
0: Clar, per tant, aquí darrere hi ha molta intel·ligència. O sigui, el màrqueting també és saber una mica, no sé si dir-li manipular o fer que amb intel·ligència el consumidor triï allò i no una altra cosa, no?
1: És estratègia pura, sí, sí, sí. Al final, o sigui, hi ha un taulell del joc, nosaltres sabem que els consumidors o totes les persones es mouen per aquell taulell i sabem quines tecles podem tocar, quines són les normes del joc, i a partir d'aquí, doncs, decideixes moure una palanca, o moure una peça o moure'n una altra per intentar aconseguir els resultats que tu vols, lògicament.
0: Dius els agraïments del llibre, que això m'expliques que el teu fill és en bona part l'instigador d'escriure'l. I vull que m'ho expliquis, això.
1: Sí, correcte. El Petit Príncep, tot i que era un llibre que m'agradava, mai confesso que no havia sigut el meu llibre preferit fins que es va convertir en l'obsessió del meu fill, bàsicament.
0: Obsessió, directament.
1: Sí, sí, directament. O sigui, hem vist el musical potser 8 o 9 vegades, tenim el llibre en diversos idiomes, en formats, en còmic, a l'infantil, cantem les cançons, tot. No? I llavors, doncs, qualsevol persona que es dedica al màrqueting sap que en el públic objectiu se li ha de parlar amb els seus propis insights, que diem nosaltres que és amb les coses o amb les variables que realment fan que obri la ment, no? Llavors, doncs, a casa, per parlar de molts temes, d'alguns més senzills, d'alguns més bonics, d'alguns més difícils, no? De relacionar-se, de pertànyer, de la mort, de moltes coses que parla el Petit Príncep, doncs jo sempre utilitzava, doncs, metàfores del Petit Príncep d'una manera compulsiva, clar, perquè em funcionaven molt bé. Jo parlava de qualsevol altra cosa, a mi no se m'escoltava. Ho feia amb una metàfora del Petit Príncep i, ostres, funcionava, tot allò funcionava, no?
0: Que bona.
1: I fins que, bueno, a mi també m'agrada molt donar classes, aquest punt didàctic, i m'agrada molt parlar amb metàfores, no? Fins que un dia em va dir, mama, tant parlar al Petit Príncep, per què no fas un llibre? I vaig dir,
0: home, doncs mira,
1: calla, per què no, no? Per què no unir? Doncs, o sigui, vaig veure que al final tot això de que parla el Petit Príncep també perquè tenia un sentit, no? Perquè portava molt de temps treballant amb marques i havia vist estratègies brillants i marques que ho tenien tot però no connectaven. I en canvi d'altres que sí que aconseguien fer-ho, i ho vaig connectar amb aquesta fase del Petit Príncep de l'essencial és invisible als ulls.
0: Exacte, t'anava a dir, això és una mica l'objectiu del màrqueting, no?
1: Correcte, i vaig dir, ostres, tant de temps aquí al davant, i de cop és com que allò es va construir davant meu i li vaig trobar tot el sentit del món, no? I aquella guspira no va deixar de créixer dins meu, i vaig dir, som-hi.
0: Has de fer el llibre, som-hi. Clar, també dius que una marca que toca justament les fibres invisibles és l'única capaç de quedar-se per sempre. Per tant, el màrqueting apel·la al cor, del consumidor, més que no pas la butxaca, inicialment?
1: Completament. O sigui, si tu t'enamores d'una marca, si tu sents que aquella marca t'està parlant a tu, et fa sentir alguna cosa, la campanya que veus et connecta, sents que et posa la pell de gallina d'alguna manera, és capaç d'emocionar-te, tu la triaràs abans d'una que potser està més accessible o més econòmica. I aquí és quan una marca, diem que és una marca potent i poderosa, perquè realment ha tocat aquesta fibra, aquest màrqueting emocional, ha sigut capaç de connectar molt més enllà, i llavors és com que tu t'has enamorat d'aquella marca d'alguna manera, no? I ja la veus per sobre de les altres,
0: llavors,
1: no et planteges altres opcions.
0: Llavors, ets fidel, per sempre.
1: Home, per sempre, no, això és com amb la vida, no? Tu et pots intentar ser monògam i a vegades passen coses, no?
0: Sí, et pots enamorar d'un altre, sí.
1: Sí. Però si tu t'enamores d'un altre, és perquè potser, no sempre, però potser el teu amor inicial ja no t'està donant tot el que tu necessites.
0: Clar, clar.
1: I això passa també amb les marques. Les marques poden fer que t'enamoris de tu, però t'han de cuidar. Aquí hi ha el màrqueting relacional, el màrqueting de la cura, no? Que expliquem també en diverses... O sigui, el màrqueting relacional que fa la Guilla, o el màrqueting de la cura que fa més la Rosa, no? De diferents personatges del Petit Príncep. Perquè un cop... tu has connectat, no?, amb aquesta marca, se t'ha de seguir cuidant.
0: Clar.
1: perquè si no mires una altra, clar, si et deixen, clar, doncs et sents ja perdut, desubicat, i segurament doncs ja comences a plantejar-te més opcions.
0: Anem a exemples que els trobo molt interessants. Tu fas un repàs al llibre de diferents estratègies que es fan servir ara o s'han fet servir en el passat, amb exemples de campanyes que van sortir bé i d'altres que van ser un autèntic fracàs. Dins de l'apartat de les estratègies positives, tu cites això que deies, el màrqueting relacional, i poses un exemple molt clar, que és la relació del Barça amb Nike, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí, sí,
0: aquí dins del el màrqueting relacional, i en aquest cas una estratègia positiva.
1: Sí, sí, correcte, i aprofitant que em dius això, si em deixes, destinaré 10 segons a donar les gràcies a Sandro Rossell, que va ser un dels artífexs d'aquesta estratègia de Nike i el Barça, que m'ha prologat el llibre de manera supergenerosa, voluntària, i bueno, és d'agrair, perquè al final ell també és un mestre en construir marques, per tant, fantàstic.
0: Perfecte, queda dit.
1: I ara entro aquí, doncs en aquest màrqueting. Sí que és veritat que el Barça, va, o sigui, és més que un club, no? I últimament, aquests dies, doncs també s'ha notat més, no? Llavors, Nike el que ha fet és apel·lar a totes aquestes emocions, va decidir no només estar present, sinó en tots els uniformes i de més, sinó fins i tot en la pilota, estar sempre present allà, de manera que es va vincular al club molt més per sobre d'uns patrocinis esporàdics que sempre s'havien fet amb les marques, no? I va buscar aquest element tan representatiu com va ser la pilota, que fins llavors, a més, era blanca, i van decidir canviar de color perquè no fos el color de l'etern rival, no? I el va tenir sempre allà, inclús rebutjant altres ofertes més potents o tal, sinó perquè ja s'havia vinculat amb un club i va dir, no, nosaltres estem aquí, i temporada rere temporada mantenint aquesta relació, no? I d'aquesta manera, doncs, aquest màrqueting racional es construeix amb temps, amb confiança, amb cura, no? Dins en el llibre això ho fa molt bé la Guilla, no? Que no doma, sinó que domestica, no?
0: Ja.
1: Construeix aquest vincle, i aquest vincle l'ha anat creant Nike amb el Barça.
0: En canvi, a l'altra banda hi poses, o hi contraposes, exemples de companyies de telefonia mòbil amb aquells famosos contractes de permanència obligatòria, no? De dir, tu aquí, i això suposo que deu ser contraproduent pels consumidors.
1: Absolutament, perquè com dèiem abans, amb una relació, o sigui, al final tu has de sentir, t'has de sentir cuidat, però no t'has de sentir en una gàbia.
0: Clar.
1: Per molt que sigui una gàbia d'or. Llavors, tu has de sentir que ets lliure d'escollir aquella marca i poder marxar quan vulguis, no? I d'aquesta manera hi ha moltes marques que sí que és veritat que et tenen allà dintre, representa que molt ben cuidat, però no pots marxar.
0: Clar.
1: I en el moment en el que tu sents que no ets lliure...
0: Que et sents incòmode.
1: Et sents incòmode completament, no? I en aquest moment, doncs, és com que et sents una mica com segrestat.
0: Sí,
1: I en aquest moment, doncs, totes les emocions que en algun moment havien sigut negatives, doncs, es giren absolutament a la contra.
0: A la contra. Et dediques també un capítol al màrqueting d'investigació. Sempre abans de llançar un producte, doncs, la marca diguéssim que hauria d'haver estudiat una mica el mercat, i parles d'un exemple, d'una campanya que jo no la sabia, la trobo curiosa, perquè em semblava que aquesta marca tot ho havia fet bé, i resulta que una campanya de la Coca-Cola em sembla que fa 40 anys, això?
1: Sí, cap al 85, sí.
0: Que van fer una Coca-Cola encara més dolça.
1: Sí, senyora.
0: I què va passar aquí? Això no va funcionar.
1: Sí, al 85, que hi havia una plena guerra entre Pepsi i Coca-Cola, van reformular la beguda, basant-se en uns tests, no?, que en una versió més dolça que superaven els tests secs, que diem, és a dir, quan tu proves sense en teoria saber la marca, que deia que tenia millor preferència, però clar, no s'havia posat en context. Llavors la van canviar i va haver-hi protestes, i va haver manifestacions.
0: No recordo gens això.
1: Tremendo, tremendo, sí, i va durar 79 dies. Al cap de 79 dies van haver de tornar enrere a dir, aquí no ha passat res, i a veure, van poder tornar enrere perquè era Coca-Cola i tal, que un altre directament se'n va al sot.
0: Altra marca li va la vida.
1: Va arribar a generar, la cosa que és curiosa, sobretot el tema, va ser més a una part dels Estats Units, aquí no es va sentir tant, però sí que és veritat que a nivell mundial que es generin manifestacions perquè una marca és brutal.
0: La faci més dolça. I l'altre extrem, cites Zara, com a exemple d'una empresa que no deixa res a la improvisació i ho planifica tot fins al mínim detall.
1: Sí, senyora, sí, senyora. Sí, i a més, amb Zara hi passa una cosa espectacular, que segurament tu recordes abans, no?, les col·leccions primavera, estiu, tardor, hivern, no? Després van passar si les col·leccions de primavera, la d'estiu, la de tardor i la d'hivern, 4. Doncs Zara en té més de 50 col·leccions a l'any. O sigui, contem que un any té 52 setmanes.
0: Mare meva.
1: Sí, i ells estan molt pendents de què passa en el món, o sigui, quin vestit es porta en una catifa vermella, quina celebrity porta una cosa, i de seguida, en menys de 3 setmanes ho té a la teva botiga.
0: Clar.
1: Sí, és un màrqueting molt planificat, molt pensat, però també molt pensant en el públic que l'està esperant.
0: Clar. Després parles d'un altre tipus de màrqueting, que és el d'especialització, i poses exemples d'unes empreses que van brillar molt al seu dia, que són Kodak i BlackBerry, però que aquí quan t'especialitzes tant, a vegades això se t'emporta per davant també, perquè ara on són Kodak i BlackBerry? A veure, exactament, no?
1: Exacte, sí, a vegades t'encaselles massa. En aquest capítol ho diem pensant en el planeta l'astrònom, no?, que es focalitza en una estrella, i quan tu et focalitzes una estrella està molt bé, perquè tu en saps molt d'aquella estrella, però a vegades deixes de veure les que brillen a l'altre voltant, i la teva potser s'està apagant i no te n'adones que n'hi ha altres molt més brillants, i això precisament li va passar a Kodak i a Blerry, que es van especialitzar, per exemple, a Kodak en vendre el típic carret fotogràfic que es revelava, no?
0: Sí.
1: I tenien ells fets una màquina justament digital, tenien desenvolupada aquesta tecnologia, però no la van voler llançar, i quan se'n van adonar del que estava passant, se'ls hi va fer tard, perquè ja havien quedat només com una empresa de carrets. És a dir, s'ha de saber també quan canviar d'estrella, això també els hi va passar a BlackBerry, no?, que es van quedar desactualitzats, i no encadenar-se i veure, bueno, doncs, saber fluir si el cicle canvia.
0: Sí. Després, hi ha un altre tipus de màrqueting que dius, aquest millor evitar-lo, l'autoritari, i poses com a fatal a Yahoo, que havia de ser la gran cosa, i després a l'altra... No, anem primer a Yahoo, perquè després la Netflix també el trobo molt interessant, perquè dius que va saber redreçar-ho, no?
1: Sí, bueno, i al final, o sigui, el màrqueting autoritari, que és el que faria un rei, no?, aquest de fer decrets, de decretar, parla del consumidor com si fos un súbdit, no? Confon manar amb comunicar, no escolta el que necessita el consumidor, no? Llavors Yahoo era com el cercador de referència, no?, abans entràvem a Yahoo en comptes d'entrar a Google, però no va voler escoltar el que necessitaven els consumidors, no es va adaptar al mercat i, per tant, no va saber fer-ho, no? Això també...
0: Ja està, ja no existeix.
1: Ja està, adéu-siau. És que al final el màrqueting pot ser, com tu dius, no? Voler orientar el consumidor, però el consumidor tampoc és... No som tontos, no, com clar, a consumidors, anem triant i hem de saber també adaptar-nos.
0: Sí, qui va saber adaptar-se i tirar enrere, dius que és Netflix, perquè se'n va adonar de que no anaven bé les coses, i això també m'ha sorprès a mi, de Netflix.
1: Bueno, Netflix moltes vegades ha fet petits passos, no sempre ho ha encertat, però sí que ha anat redreçant. De totes maneres, ha fet cosetes com per exemple, ara de cop deixo que el password el pugui tenir tothom. Ara no, ara no es pot compartir.
0: Sí, sí.
1: És a dir, van fent que sí i que no. Però hi ha una cosa que fa Netflix molt bé, que és que estudia molt el consumidor i sap perfectament en quin moment què veiem, no? Evidentment, què veiem, en quin moment deixem de veure la sèrie, per què deixem de veure la sèrie, i llavors ens fa unes recomanacions molt basades en el que nosaltres realment necessitem, no?
0: Uh-huh.
1: I d'aquesta manera, si tu deixes de veure tres sèries aleatòries en el moment en el que, per exemple, allà hi ha un assassinat, doncs ja no et proposarà cap sèrie que, encara que pels títols no ho poguessin semblar, però cap sèrie que tingui sang i fetge, perquè entén
0: que tu no vols això,
1: no? Llavors, doncs, malgrat ha fet algunes coses malament, sí que és veritat que, en general, ha après una mica a escoltar, uh-huh, empatitzar i anar redreçant. A vegades encara fa alguna patinadeta, però com tots la fem, però sí que sap escoltar.
0: Encara té la gent, vull dir que això.
1: Sí.
0: I després, tu dius que dins de les estratègies que no han tingut gaire èxit, no són massa reeixides, fa referència a un màrqueting que jo aquest del desconeixia, de l'aparença.
1: Mm-hmm.
0: I poses un exemple i poses a Apple.
1: Bueno, vivim en un màrqueting de l'aparença. O sigui, diria que és el que està més en auge actualment, no? Les marques que busquen ser admirades, que col·leccionen likes, sobretot a xarxes socials. I sí, a vegades hi han hagut... Apple ha tingut també els seus moments, no? En el que potser només estava buscant aquesta exclusivitat estètica, buscant massa la perfecció, no? Llavors, a vegades sí que ha passat, no?, que hi ha marques que estan començant a demanar una certa diversitat i que les que només es miren el seu reflex al mirall, doncs amb això, o també amb els canals de bellesa, o sigui, les marques, precisament en aquest màrqueting de l'aparença, també hi ha moltes marques que han patinat per aquest aspecte, per buscar ja estereotips massa perfectes del que la societat mateixa està començant a fugir.
0: No, és molt interessant. Hi ha un altre... No tenim més temps, perquè ara entraríem amb les marques personals. Crec que fins i tot ho vam deixar per un altre dia, perquè hi ha històries de gent molt coneguda que han anat a buscar la marca concreta, però si algú li interessa molt el Lecciones del Principito sobre màrqueting de la Sara Villegas, editat per Empresa Activa, jo crec que hem fet un tast, déu-n'hi-do, d'aquests diferents tipus amb exemples molt clars, que jo crec que és molt interessant de conèixer. Així que, Sara, moltíssimes gràcies per venir i fins un altre dia.
1: Gràcies a tu sempre, Marta.
0: Adéu, bona nit.
1: Bona nit.

0: gairebé s'hem estat a punt de sentir cantar, perquè aquesta cançó no puc, no puc, perquè la canto a cor que vols, del Petit Príncep, i aquesta és la versió que cantava l'Àngel Llàcer, ja que el llibre de la Sara Villegas estava basat en el Petit Príncep, per això l'hem posada. Va, que d'aquí 5 minuts arribarem a 3:15 de la matinada, ens truca el 93207474 en Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
1: Sí, bona nit. Bueno, hi ha una cosa, ara s'està parlant de que la Hisenda Catalana té de recaptar el 100% de l'IRPF. Bueno, jo faig una pregunta. Els catalans que anaven amb aquest vaixell crucero de lujo des d'Argentina, els han atès a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Villa.
0: Sí.
1: Això costa un diner i no els han reclamat aquí, perquè saben que el Gómez Villa té els millors alergiòlogos de malalties d'aquest tipus de plaga. I no ho han reclamat. Una altra cosa, quan van haver-hi els incendis, jo vaig estar a Sant Mateu del Bages, al costat de Sant Pedro, que és el poble de Guardiola. Guardiola no estava apagant el foc, era al costat de casa. Els únics que ens van quedar per la nit eren els militars, tota la nit allà. I rodejats pel foc. També vaig participar en l'apagament de foc de Montserrat i del Garraf. I després van venir des d'Aragó per treure els que es van quedar bloquejat als túnels del Bruc. Això són calés, també. Van venir cotxes orugues i ni els van donar les gràcies. I els van treure d'allà, que hi havia una tormenta de neu.
0: Sí, sí, ja me'n recordo.
1: I després, per sacar els morts, que es van ofegar en un càmping per allà a Lleida, que hi havia molts catalans, jo he estat allà traient morts del riu. Traient morts. Això també és un treball de... I per acabar, el Parlament de Catalunya, tots els partits polítics, tots, des de l'Aliança Popular fins a Esquerra Republicana, van votar que es podien anar els funcionaris i funcionaris amb 40 anys a casa. Amb tot el sou. Això és un despilfarro. En 40 anys.
0: D'acord, Ferran. Reflexió feta. Prenc nota.
1: Molt, gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bona nit. Catalunya
2: Ràdio. Cada migdia a la una... La solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.

0: Va, que obrim el capítol de preguntes contestades, ara a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Començarem parlant de futbol, perquè fa unes nits la Pili, des de Granollers, ens va fer aquesta pregunta.
1: Hi ha un nen que juga molt a futbol i és més futbolero que no pas la pilota. I sempre m'esveiem futbol. Per què porten els nois la mà embolicada i no tenen mal?
0: La pregunta era aquesta, eh? Per què porten alguns futbolistes la mà embolicada, diu, i no tenen mal? Doncs la resposta li hem demanat al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça a la TDT.
2: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos com els de Lamine Yamal o de Gavi que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Aquesta no sabia, Bernat Soler, moltes gràcies. No sabia que hi havia qui es posava aquesta, la mà embenada, per una qüestió de sort. En fi, quan t'has lesionat ho entenc perfectament, però si no, és allò com quan portes una pulsera i et sembla que tot et va bé aquell, i després no te la vols treure per si un cas... Clar, però això és deixar l'objecte que mani sobre de tu, no? I en aquest cas és la mà embenada. Però vaja, que facin el que vulguin, escolta'm, que per això santa llibertat. Va, canviem de tema, gràcies al Bernat Soler, com deia. Parlem de medicaments, perquè en Josep Lluís des d'Horta tenia aquest dubte.
3: Quin és el fàrmac més utilitzat que es vengui sense recepta mèdica?
0: Doncs qui contesta és Antoni Torres, president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
4: Mira, el fàrmac més venut sense recepta és el paracetamol, perquè s'utilitza doncs, per l'analgèsia, per el dolor i pel malestar. També s'utilitza quan estàs amb grip o amb símptomes d'aquests que es deixen el cos una mica tocat.
0: Doncs mira, resposta feta ja. Gràcies a l'Antoni Torres, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.

la Rosalía amb aquesta La Perla, que ha guanyat en aquesta tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ella no hi era, s'han portat 8 premis, 8, per aquest gran àlbum que és Lux. És artista de l'any, àlbum de l'any i cançó de l'any per aquesta que acabem d'escoltar, La Perla. Però és que, a més, això va ser la nit anterior al Palau de Congressos i Fema de Madrid i ella no hi era, perquè, com que sabeu, està de gira per tot arreu i no hi havia ningú, anaven dient el seu nom i ningú per recollir tots els premis que va aconseguir la Rosalía.

setmana llegim els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes, algunes molt curtes, que es mouen entre la realitat i la ficció, i que una altra de les peculiaritats que tenen és que els noms de les persones, ja ho veureu, són ben estranys. No hi ha ningú que es digui ni López, ni Pérez, ni Rodríguez, ni Vergés. O sigui, tots són noms i cognoms ben complicats. Avui també llegirem dos contes, perquè són curtets. El primer de tot, ja poso el primer, el que és una mica més contundent, per dir-ho així, el primer porta per títol Escac i Mat.

Les catapultes de la matinada estan prenent posicions als terrats. El Salesi Masquefa, amb els peus damunt una tauleta plena de restes de menjar i de diaris mal plegats, dormisqueja davant el televisor encès. El cap cedeix a càmera lenta i quan arriba un cert grau d'inclinació torna a la verticalitat amb un moviment espasmòdic. Fent un esbufec, el Salesi Masquefa s'incorpora i es frega la cara amb les mans. Amb les puntes dels dits prou separades perquè les imatges del televisor, com icebergs a la deriva, el corprenguin. Un tipus corpulent, d'esquena a la pantalla, està escanyant la presentadora del programa. Els ulls del Salesi Masquefa es claven al clatell de l'estrangulador que, en sentir-se observat, sense deixar d'estrènyer el coll de la víctima, gira el cap. I les dues mirades es troben. Tremolós, el Salesi Masquefa busca el comandament a distància i apaga l'aparell. La cambra es queda més a les fosques i la por ho empolsega tot. Els dies que segueixen, el Salesi Masquefa, pendent dels informatius i de la premsa, s'assabenta que la presentadora es deia Febrònia Mutxamel i que l'assassí, segons sospites filtrades, es diu Irineu Polop, de qui ningú no tindrà notícies fins d'aquí unes setmanes, quan el Salesi Masquefa, immòbil, dins un autobús abarrotat, topi un altre cop amb la mirada davant seu i, emmudit per la sorpresa, noti entrar la navalla cap a l'artèria femoral, però això ell encara no ho sap.

el segon relat que avui ens ha triat l'Anna Maria Ricard d'aquest llibre 29 contes menys d'Eduard Márquez porta per títol Reestructuració General. I diu així. La mà no troba el despertador al lloc de sempre. El seu brunzit sembla venir d'un indret sense determinar, extraviat a les fronteres del son. L'Emery News, que és el nom del personatge, l'Emery News triga a obrir els ulls, obstinats a romandre dins la foscor. Al seu voltant, els espais i els objectes atempten contra les més elementals regles de l'utilitarisme domèstic. La Mary News ha d'obrir portes, armaris i calaixos a l'atzar per trobar les habitacions, la roba, el menjar i la sortida del pis. El sol, marcit com un holograma tèrbol, va contra direcció. Els carrers són capgirats i les línies d'autobús segueixen rutes imprevisibles. Quan la Mary News aconsegueix arribar a la feina, troba el local transformat en un taller d'ortopèdia, on ningú no sap dir-li el parador de la seva secretària, del seu despatx, dels seus estris. Sotmès a la gravetat d'una concatenació sense cap lògica aparent, la Mary News va d'un lloc a l'altre durant la resta del dia. Una família estrangera s'ha instal·lat a l'àtic dels seus pares. L'equip d'un estudi de disseny treballa a l'adossada de la seva última incursió sentimental. Una agència de col·locació ha ocupat el dúplex del seu amic de tota la vida. Les rentadores i la resposta de planxar d'una bugaderia omplen les sales del seu restaurant preferit. Al vespre, tip de voltar, la Mary News torna a casa convençut que tot ha estat un daltabaix transitori del sistema. Sense saber per què, confia que la nit, sovint benigna, com una taula rasa, restituirà l'ordre perdut. Necessita descansar. Per demostrar-li que s'equivoca de lloc, un conserge, que no ha vist mai abans, l'acompanya fins a la porta del pis. La clau no entra al pany.

Doncs fins aquí aquestes dues històries de l'Eduard Márquez. Demà ho rematarem, ho reblarem, perquè demà és l'últim dia de la setmana, ja per nosaltres, que sí, ja no sé quin dia visc. Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, demà escoltarem l'últim conte i també li hem demanat el mateix a Eduard Márquez que ens expliqui una mica com ho fa, això de fer, o com ho feia, perquè ara fa temps que no fa relats, però com ho fa això de fer els contes, sempre que els autors, que l'Anna Maria Ricard tria, els que són vius, perquè hi ha autors que triem que ja no hi són i són d'altres països, doncs sempre que són d'aquí i que hi són, estan vius, els hi demanem si ens volen explicar i habitualment doncs tothom ens diu que sí i és una manera també de sentir-los la veu. Res, que arribem a les dues de la matinada i ara la veu que sentirem és la dels nostres companys dels serveis informatius, perquè com sempre doncs arriben puntuals amb les notícies. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb converses

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units desmenteixen l'existència d'un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha assegurat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però la Casa Blanca diu que tot plegat són fabulacions de Teheran. Des del govern nord-americà neguen que hi hagi cap acord, tot i que no descarten que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. N'ha parlat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio.
2: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
1: El president Donald Trump diu que no té pressa per arribar a un pacte amb l'Iran i que només hi donarà el vistiplau quan estigui segur que és un bon acord.

0: Repassem ara altres informacions en format més breu. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Repassem altres notícies amb Ana Alfonso.
1: El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous...